0: més o quins t'agraden més. No, no cal que em diguis el títol, sinó el tema.
1: Mira, de petita qualsevol conte m'anava bé, la veritat. Però ara sí que els trio molt. I m'agraden molt els, la col·lecció de contes descontats.
0: Ah.
1: Que són aquests contes que els hi donen una mica la volta i no són els contes clàssics. Sí que és veritat que abans d'això estaria bé que els nens coneguessin els clàssics per saber que després hi ha els descontats,
0: sí,
1: que són al revés. Però crec que és important, però ara et deia que la importància dels contes, perquè per mi ho ha estat, perquè quan jo els he explicat contes als meus fills, els he triat molt bé. Perquè em vaig adonar una vegada, quan allò que ens passa a tots, no?, que volem ensenyar als nostres fills allò que ens han ensenyat a nosaltres, doncs vaig voler posar una pel·lícula de Disney.
0: Ai.
1: Sí, i va ser un drama. 5 minuts, només.
0: Sí,
1: vam haver
0: sí.
1: de pagar-la. Perquè tots els rols de gènere, sí, totes aquestes coses que dius, mare de Déu senyor. Doncs una mica amb els contes també ens ha passat. I llavors he intentat escollir molt bé els contes, no per evitar aquests rols de gènere, sinó per ensenyar altres coses. I a casa tenim bastants contes com els de Sant Jordi, que n'hi ha moltes variants, que és la princesa qui salva el cavaller, per exemple.
0: Sí.
1: Doncs jo he intentat triar aquests. I abans de venir mirava contes, no?, a casa, i en tinc, d'aquests en tinc diversos. Tinc la nena que demanava carbó als reis, la princesa Kevin, diversos d'aquests per ensenyar o transmetre uns valors als nens que potser abans no es mirava, no?, aquestes
0: sí,
1: coses.
0: Que el món no és quadrat.
1: Exacte.
0: Quan parlo del món quadrat, parlo del món que ens ha arribat fins avui en dia, que tot estava molt marcat i tothom era molt al seu lloc.
1: Sí.
0: I en Disney encara ho va marcar més.
1: Molt més.
0: I això és mentida. Evidentment que per això a tu t'agraden els contes desmuntats o com...
1: Descontats. Contes descontats.
0: Descontats,
1: sí.
0: Esclar. Sí. Està molt bé parlar dels contes i treure'ls i punxa. Però tu saps, i si no t'ho dic jo, però segur que ho saps, perquè ets més llegida, que els d'allò, els contes no neixen per canalla, sinó que neixen per adults, i hi ha molta literatura de contes per adults, i ja no parlo dels autors que coneixem avui en dia que escriuen contes, sinó de tota la vida, hi ha molts més contes per adults. Ho sabies, tu, això?
1: Ho sabia, perquè, de fet, t'explicaré una anècdota. Jo, quan era petita, a casa no érem de llegir. A mesura que anaven a l'escola, anava fent gran, ens anaven dient, t'has de llegir aquest llibre, t'has de llegir aquest altre. A mi em costava, perquè no tenia aquest hàbit de llegir. A poc a poc, quan al final t'envien per llegir un llibre que t'agrada, dius, oh, que bé, i llavors et sents molt bé i dius, ara vull llegir més, no? Mm. Quan has trobat aquest llibre. Doncs em va passar amb els contes, si no recordo malament, de la Mercè Rodoreda.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i vaig pensar, oh, que bé, quin gust llegir un llibre de contes, perquè tots sabem que una novel·la pot ser més o menys llarga, però trigues dies a llegir-les. En canvi, els contes te'ls pots llegir un dia, te'n pots llegir una en un dia.
0: I tant.
1: Sí, i és com, he començat i he acabat. I me'n vaig a dormir o me'n vaig a fer una altra cosa, tranquil·la, perquè ja he acabat.
0: Sí, has acabat i amb ganes de mirar el següent que hi ha en el llibre.
1: Sí.
0: I a més vas començar amb una bona autora de contes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: A tu quins contes t'agradaria que t'expliquessin? O d'aquí, de la Mercè Rodoreda, ja veig que sí.
1: Sí, la Mercè Rodoreda em va agradar molt, em va marcar bastant. I no recordo si n'he llegit més de contes per adults, eh? És possible que sí, però ara no em ve el cap. Em va quedar molt marcat el llibre de contes de la Mercè Rodoreda. Però d'adults, no. Ara, és el que et deia. Jo ara, com que estic més enfocada en les criatures, en els meus fills,
0: sí,
1: busco molts contes amb, que hi hagi un aprenentatge. I bé, tots aquests contes que canvien el rol de gènere m'encanten. Ja de petita era una mica rebel·lió, eh? I això de canviar els rols crec que és important, i a vegades també pels adults, eh? Que també els més adults també costa. I a nosaltres a vegades també, perquè tenim coses interioritzades,
0: sí,
1: que pensem, oi, per què penso això? No hauria de pensar això.
0: Sí, de vegades ens descobrim massa adults, nosaltres,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Una mica massa rancis, eh?
1: Sí.
0: I amb els contes és això, perquè n'agafes, en llegeixes o els escoltes i aleshores no saps d'on t'ho treuen, però treuen sentiments i coses,
1: sí,
0: i sensacions que no sabies. Digue'm un conte, per un títol de conte. Ara ja veig a venir que em diràs de conte per canalla, perquè
1: sí,
0: és el que més has tocat, però ja
1: sí,
0: m'està bé.
1: Mira, el que aquests dies he estat mirant, revisant contes, te'l deia abans, la nena que demanava carbó als reis, alguna cosa així, es deia. És una nena així entremaliada, guerrera, està bé.
0: sempre no, perquè és el segon programa i sempre és una paraula molt llarga, però a mi m'agradaria poder dir més endavant que sempre hem demanat als convidats i convidades que ens expliquin o que ens llegeixin un conte, que després l'editarem. Tu com ho portes, això?
1: Bé, m'ho han xivat.
0: Ah, així no t'hem agafat així.
1: Sí, i ja n'he buscat alguna així.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Quin ens explicaràs?
1: Mira, és...
0: O quin narraràs?
1: És un conte que l'haureu escoltat molt i que, a més, se n'ha fet pel·lícula, que és La balada de Mulan. A la Xina de fa molts anys, l'imperi va entrar en guerra. L'enemic atacava les fronteres del nord i l'emperador va signar un decret implacable. Cada família havia de portar un home per lluitar. A la plaça del poble, l'algutzir cridava davant de la llista de reclutament. Atenció a tothom! Per ordre de l'emperador, cada casa ha de lliurar un soldat. Uahú, te'n vas al front! Mulan, que era a prop, va sentir el crit i va córrer cap a casa demanant explicacions al seu pare. Pare, és veritat el que diuen a la plaça? T'han cridat a la guerra? El vell pare, amb les mans tremoloses, va agafar la seva vella espasa i va respondre. Sí, filla meva. El decret del Khan és sagrat. He de defensar el nostre honor. Però, pare, va exclamar Mulan, estàs vell i malalt. No aguantaràs ni 3 dies de marxa. I el meu germà encara és un infant que no pot ni aixecar una espasa. No pots anar-hi. Si no ho faig jo, filla meva, qui ocuparà el meu lloc? No tenim cap altre home a la família. L'honor de la casa Hua depèn d'això. Aquella nit, Mulan va prendre una decisió radical. Es va tallar els cabells, es va treure el vestit tradicional i, mirant-se al mirall, es va dir a si mateixa: jo seré l'home d'aquesta casa. Jo salvaré el meu pare. L'endemà, abans de la sortida del sol, Mulan va anar al mercat a equipar-se. Va anar de parada en parada demanant el que necessitava. Botiguer de l'est, doneu-me el cavall més ràpid que tingueu. Botiguer de l'oest, necessito una sella de cuir resistent. Quan va tornar a casa, vestida amb l'armadura de ferro, es va plantar davant dels seus pares. Pare, mare, ja estic a punt. Em faig passar pel vostre fill i marxo al front. El pare, sorprès i espantat, la va voler aturar. Mulan, estàs boja. Si l'exèrcit descobreix que ets una dona, t'executaran immediatament. No em descobriran, pare. Cuideu-vos i espereu-me. Tornaré. El viatge fins al front del nord va ser llarg i dur. Durant 12 anys, Mulan va viure enmig de batalles, fred extrem i perills constants. Un dia, en ple camp de batalla, el seu capità li va dir: «Guerrer Hua, l'enemic ens té encerclats per la dreta. Quina és la teva estratègia?» Mulan, amb una veu ferma que imitava la d'un home, va respondre immediatament. Capità, dividiu les tropes en 2 flancs. Jo agafaré l'avantguarda i els atacaré per sorpresa des de la muntanya. Seguiu-me. Gràcies a la seva valentia, la guerra finalment va acabar. L'exèrcit va tornar victoriós i l'emperador va rebre Mulan al seu palau de la Ciutat Prohibida. El monarca, assegut al seu tron d'or, li va dir: «Heu lluitat millor que tots els meus generals junts, guerrer Hua. Heu salvat l'imperi. Us ofereixo un lloc com a conseller d'estat a la meva cort, un palau propi i milers de monedes d'or. Demaneu el que vulgueu». Mulan va fer una referència respectuosa i va respondre: «Gran emperador, us agraeixo els honors, però el vostre servent no vol riqueses, ni vol poder, ni vol viure a la cort». L'emperador, estranyat, li va preguntar: «Llavors, què demaneu a canvi de la vostra gran gesta?» «Només us demano un favor, senyor. Presteu-me un cavall ràpid que em porti de tornada a la meva terra. Només vull tornar a casa i abraçar els meus pares». «Que així sigui», va dictaminar l'emperador. «Que se li lliuri el millor animal del regne». El retorn a casa va ser una gran festa. Quan va arribar al pati de casa seva, els seus pares van sortir plorant d'alegria. «Filla meva, has tornat viva! Pensàvem que no et tornaríem a veure. Us vaig prometre que tornaria, pare, va dir Mulan abraçant-los emocionada. Mulan va entrar a la seva antiga habitació, es va treure l'armadura de ferro, es va posar els seus vestits de seda, es va pentinar els cabells llargs i es va col·locar una petita flor al front. Quan va sortir al pati, els soldats dels exèrcits que l'havien acompanyat van quedar completament muts. El seu capità de batalla, amb els ulls oberts com taronges, va exclamar: «Però què és això? On és el guerrer Hua? Qui ets tu?» Mulan el va mirar, va somriure amb orgull i li va dir: «Soc jo, capità. Soc Mulan». «No pot ser!» van cridar els soldats confosos. «Hem lluitat junts durant 12 anys. Hem compartit el menjar, les tendes i el fang de les trinxeres. Com pot ser que mai ens adonéssim que el nostre guerrer més valent era una dona?» Mulan els va mirar als ulls amb dolçor i els va respondre: «Digueu-me, soldats, si agafeu una llebre per les orelles, veureu de seguida si és mascle o femella. Però quan dues llebres corren lliures pel camp, una al costat de l'altra, corrent a tota velocitat, qui de vosaltres pot saber quin és el mascle i quina és la femella?» Els soldats es van mirar i van haver de somriure, reconeixent que en el valor i la intel·ligència no hi ha gèneres. I així va ser com Mulan va tornar a la seva vida lliure, recordada per sempre com la nena que es va salvar a ella mateixa, a la seva família i a tot un imperi.
2: El cercle dels mentiders.
0: Moltes gràcies per aquest conte fantàstic. Si et trobessis alguna vegada que haver de triar què faig aquest vespre, vaig a un espectacle de teatre, de cinema, de contes, potser sí que hi aniries amb un de contes, però en realitat què t'agrada més? Teatre, cinema, vull dir que la història que t'arribi per la pantalla, que t'arribi només per l'oïda, com t'agrada més a tu això?
1: Jo sóc molt de teatre. Bé. M'agrada, i a més sóc bastant aficionada als monòlegs. Això de que em facin riure m'agrada bastant.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Tot i que al cinema, ara amb els nens no hi vaig tant, perquè a més els preus han pujat una barbaritat,
0: sí.
1: Però de tant en tant també hi anem, als contes infantils també hi anem. Ara abans d'entrar et comentava que sempre veig per Instagram les sortides de la Marinada amb els contes per adults i sempre penso, hi haig d'anar. Però amb els nens no trobes mai el moment. Espero poder-hi anar.
0: Esperem que sí. Doncs moltes gràcies, Elisenda, per haver vingut i aquí al Cercle dels Mentiders i explicar-nos en quin punt tens els contes tu, interioritzats.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: I ara...
0: Hi ha capell de conill! A les dones peix!
5: El cadiraire!
6: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
2: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
7: Doncs avui a Les veus al carrer us parlaré de Can Planells. I m'he trobat amb en Jordi Planells i la Susana, la seva esposa i companya de vida, per parlar i desgranar la història d'aquest negoci recentment clausurat i d'algunes de les persones que l'han fet possible. I tot va començar als anys 50, amb l'avi Anton, que era botiguer de queviures al carrer Sant Antoni. L'edifici es comunicava amb el Rial Pau Costa, on en Salvador Planells tenia el seu taller de ràdios. L'avi Anton feia les caixes i en Salvador l'interior. Us parlo d'aquelles ràdios antigues, d'aquelles de làmpades, uns components que de vegades s'havien d'aconseguir destraper-lo. I passats uns anyets, cap al 1956, en Salvador va adquirir la casa del número 23 de la Riera del Bisbe Pol, que ha estat la seu del negoci fins fa unes setmanes. I allà va continuar. Els temps canviaven amb rapidesa i calia posar-se al dia. La televisió en blanc i negre havia fet la seva entrada a un país que s'anava recuperant del terrabastall de la Guerra Civil i de les ràdios, que ja es fabricaven industrialment i no era negoci fer-les de manera artesanal, es va passar a la televisió. A l'aparador de la botiga sempre n'hi havia una de funcionant perquè la gent pogués mirar el futbol. Paral·lelament, ja havien fet el tomb cap a l'òptica. Quan era una carrera pionera, en Salvador va estudiar òptica juntament amb els grans noms del moment. Als anys 60, amb el boom del turisme, van incorporar els inevitables souvenirs i amb el pas dels anys i els avenços tecnològics, també els equips de música, els primers televisors en color i el vídeo. L'altra línia de producte que han mantingut fins al final dels seus dies han estat els rellotges, de tota mena, marques i excel·lències, fins i tot d'aquells tan grossos de paret i els carillons de peu dels quals van omplir el seu establiment del Rial Sa Clavella. El 1978, en plena crisi de la construcció, van enderrocar la casa per construir l'edifici que tots coneixem i que encara hi és. La mare, la Carolina, va donar el toc chic i fashion a la vessant òptica, introduint les marques d'ulleres més famoses, molt abans que les grans cadenes entressin a fer una competència ferotge. Amb el temps, es van quedar amb els productes que més bona acollida tenien. Òptica, rellotgeria i bijuteria, deixant enrere teles, discs, fotografia, joies, fins i tot harmòniques, i el munt de productes que els altres no tenien i que el mercat demanava. Cap al 1990, amb el pare Jamalal, en Jordi va agafar les regnes del negoci juntament amb la Susana. I el 1996, després d'una llarga malaltia, moria en Salvador. I el 2000, la Carolina es jubilava, sense deixar de posar l'ullet a la botiga, enfocant el negoci cap a marques nacionals i de proximitat, deixant de banda les multinacionals. No voldria acabar aquest article sense anomenar l'anècdota del senyor que va anar a que li ajustessin les ulleres i quan se les va treure, també es va treure una orella, una pròtesi que anava enganxada a la muntura. O el client amb ulleres de sol que se les va treure demanant si tenien alguna cosa per allà, assenyalant una conca d'ull buida. I tot un seguit d'esdeveniments han fet que en Jordi, juntament amb la Susana, hagin decidit recentment tancar la llarga i viscuda etapa de Can Planells amb la consciència tranquil·la de tota una vida incansable de treball honest.
2: El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
5: Al segle XIII, imagina't si en fa d'anys i ara som al XXI, doncs bé, fa molts anys hi havia un comerciant d'aquí, català, que comerciava en València. Es deia Pere, Pere Nolasc. I aquest Pere Nolasc comerciava, sí, però tenia molts problemes. Ell i tots els catalans tenien els problemes que de tant en tant els pirates venien amb els seus vaixells, ens robaven a nosaltres i se'ns enduien a uns quants de nosaltres, a persones, homes i dones, i vet aquí que ens venien en el país dels pirates. I si no ens venien, doncs ens feien servir per canvi. Deien, catalans, si voleu recuperar en aquests catalans que hem reptat, ens heu de donar tants diners. I, esclar, sortia molt car. I vet aquí que diuen i expliquen que aquest tal Pere Nolasc, que després va ser Sant Pere Nolasc, és clar. Vet aquí que aquest tal Pere Nolasc una nit va tenir un somni estrany. Va somiar aquella nit que li deien, tu, vigila aquesta olivera, que ningú la toqui. I ell prou que la vigilava, però no podia evitar. Venia gent amb barbes i li arrencaven en aquella olivera, li arrencaven una branca i una altra i una altra i una altra. I ell prou que mirava de que no ho fessin, però la gent li arrencava les branques en aquella olivera, aquells barbuts, i de cada branca que n'arrencaven, en l'olivera li sortien tres o quatre brots macos, ben grossos. Però bé, va ser un somni estrany, estrany, estrany. I aquest Pere Nolasc se'n va anar a veure en Ramon de Penyafort, que era a Barcelona també. I en Ramon de Penyafort, que era un dominic, bé, era un monjo, un frare, vet aquí, que li va explicar el somni. Diu, escolta, Ramon, ajuda'm a veure què vol dir tot aquest somni de l'olivera, que és molt estrany, eh? I en Ramon de Penyafort, vet aquí, que no... va dir, no sabria pas dir-t'ho. Saps què podem fer? Resem a Déu Nostre Senyor aquesta nit, a veure si ens il·lumina, a veure si aleshores podem entendre aquest somni. I varen passar-se tota la nit resant. I l'endemà es varen trobar. I justament en allà on es varen trobar, no eren dos, sinó que en varen ser tres. En Pere Nolasc, en Ramon Penyafort i el rei, en Jaume I, el Conqueridor, també hi va anar. I tots tres varen coincidir que aquella mateixa nit, tots tres havien tingut el mateix somni. A tots tres se'ls havia aparegut la Mare de Déu de la Mercè en el rei Jaume I, el Conqueridor, en en Ramon de Penyafort i en Pere Nolasc. Aquella mateixa nit, el mateix somni. I en el somni, tots tres havien vist que la Mare de Déu de la Mercè se'ls hi apareixia i els hi deia que havien de fer un exèrcit de religiosos, però un exèrcit, per fer fora els pirates, per aconseguir que els pirates no reptessin a la gent, per anar a buscar la gent que els pirates s'enduien. I aquest ordre religiós o militar s'havia de dir els mercedaris, els de la Mare de Déu de la Mercè, i vet aquí que varen fer aquest ordre i es veu que varen salvar a molta gent dels que els pirates s'enduien. I la Mare de Déu de la Mercè, a partir de llavors, se'n va començar a parlar molt i molt i molt a Barcelona, si més no, i per tot arreu. Va passar el temps, i amb el temps, a Barcelona, se'n parlava de la Mare de Déu de la Mercè, però em va passar molt de temps quan va passar també que l'any 1637, al cap de molts anys, però fa molts anys, vet aquí que aquí a Barcelona hi va haver una plaga de llagostes, unes bestioles que venen volant i s'ho mengen tot, tot, tot, tot. I no s'acabaven d'anar. I era horrorós, no quedava res bé, res, s'ho menjaven tot. I la gent començava a passar gana. I diuen que els barcelonins se'n varen anar a una església on hi havia la Mare de Déu de la Mercè, i en allà es varen posar tots a resar i li varen dir: Mare de Déu de la Mercè, si ens ajudeu i feu fora tots aquestes llagostes, aquesta plaga, doncs us adoptarem i vos sereu la patrona de la ciutat de Barcelona. Fins llavors, la patrona de Barcelona havia estat Santa Eulàlia de Barcelona i també Santa Madrona. Però varen dir: no, no, no, si feu fora aquestes llagostes, aquesta plaga, sereu vos, Mare de Déu de la Mercè. I la Mare de Déu de la Mercè, vet aquí, que va acabar la plaga. I d'ençà de llavors, diuen i explica què és d'ençà de llavors, que la Mare de Déu de la Mercè és també patrona de Barcelona. La principal, la principal. I a Barcelona, quan arriba la Mare de Déu de la Mercè, aquell dia tothom surt al carrer i tothom fa festa grossa.
2: El cercle dels mentiders.
0: Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries que, com cada setmana, us arriben a migdia. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden, de manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu aquí a Ràdio Arenys o ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada, o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que s'hi escau, i aleshores l'emetrem.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat.

0: colls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar d'una nova aplicació que ha impulsat la Universitat de Lleida i l'IRTA per poder mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. En parlarem amb Eduard Gregorio, de la Universitat de Lleida, per saber tota la feina que els ha portat poder desenvolupar aquesta aplicació i com es pot millorar a partir d'ara. I en aquesta Arrela d'avui també comptarem amb l'Eric López per parlar del projecte Salvatge. I per fer-ho marxarem cap a les Garrigues Altes. Així que amb tot això, comencem.
2: Amb nom propi.
1: I com dèiem, en aquesta edició de l'Arrela d'avui el que volem abordar és la nova app que s'ha desenvolupat entre la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Tecnològica i Tecnologia Agroalimentària, és l'IRTA, per mesurar el calibre de les pomes directament a l'arbre a partir d'una fotografia. Per parlar-ne, per ampliar-nos aquesta informació, qui ens acompanya avui és justament el responsable del projecte, l'Eduard Gregorio. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: D'entrada, explica'ns una miqueta d'on neix la voluntat de voler desenvolupar aquesta app.
3: Sí. L'app s'anomena Fruit Measure App i és una aplicació que es basa en intel·ligència artificial i, com bé has dit, doncs, permet mesurar els fruits a l'arbre. És una aplicació que l'hem desenvolupat, com has indicat, entre l'UdL i l'IRTA, amb Jordi Zené com a investigador principal de l'IRTA i jo com a responsable del projecte, en el marc d'una activitat demostrativa del pla estratègic de la PAC. Uh-huh. Llavors, la voluntat de desenvolupar l'aplicació és perquè hem detectat la necessitat que tenen els fruticultors de mesurar el calibre dels fruits al camp. Els fruticultors doncs, necessiten mesurar el fruit, ja sigui per monitorar el seu creixement, o sigui per elaborar corbes de creixement al llarg dels diferents estadis, no? Això els permet doncs, veure si van avançats, si va traçat aquest creixement, i per tant, doncs, a partir d'aquest monitoratge, doncs, poden optimitzar les operacions agrícoles, és a dir, poden detectar si hi ha una major necessitat de reg, de fertilització, bueno, d'aplicació de diferents inputs, no? Uh-huh. O també conèixer el calibre dels fruits els permet planificar la recol·lecció o fins i tot també té implicacions de cara a qüestions de caràcter comercial, no? El calibre és un dels paràmetres més importants a nivell comercial. I una altra aplicació de conèixer el calibre doncs és no hi ha únicament planificar la data de la recol·lecció, sinó fins i tot predir la collita, no? Predir la, quantificar la collita amb antelació. Mm-hmm. I tot això, aquestes mesures de calibre ja es fan. Els fruticultors, per exemple, al moment de la claïda, no? Pues també necessiten mesurar el calibre, però es fan mètodes manuals. Mm-hmm. Amb manuals com, per exemple, doncs, si peus de reg, que coneixem tots, o bé anelles de calibratge. Tot això implica una quantitat de temps molt important i, a més, clar, aquests mètodes, al ser manuals, doncs, també els seus resultats, les seves mesures, estan subjectes a l'habilitat de cada operari. I, a més, doncs, són mesures que les has de processar posteriorment. És a dir, si un fruticultor necessita conèixer quina és la corba de creixement, doncs haurà d'introduir aquests valors doncs, en un full de càlcul, per exemple, i a posteriori a l'oficina doncs, podrà doncs, determinar-ho, però no permeten, en tot cas, prendre decisions a peu de camp. No? Llavors, l'objectiu de l'aplicació és, d'una banda, que els agricultors disposen d'una eina que és gratuïta, després ho comentarem, que permeti mesurar el calibre dels fruits a peu de camp, ja proporcionant aquests resultats doncs, allí mateix al camp, sense necessitat d'anar a oficina. No tan sols l'aplicació dona el valor del calibre dels fruits, sinó que, a més, també proporciona doncs, la distribució dels calibres dins d'una finca, a partir de les mesures que hem realitzat, evidentment, o fins i tot també podem anar visualitzant les corbes de creixement, entre moltes altres estadístiques.
1: Mm-hmm. Llavors podríem dir que amb aquesta aplicació ja no caldrien totes les eines manuals, es complementen una mica o les substitueixen, per dir-ho així?
3: Bueno, l'aplicació actualment està en fase de desenvolupament, tot i que ja està disponible a les botigues virtuals de iOS i de Android. Uh-huh. Es poden descarregar lliurement i es poden provar. Nosaltres, com a investigadors, sempre som molt prudents a l'hora de dir, bueno, uh-huh, anem a, ja reemplacem una eina per una altra. Uh-huh. En aquests moments podríem dir que es complementen, no? Es complementen en el sentit de que és una eina que estalvia molt de temps. Uh-huh. I, per exemple, durant les fases inicials de creixement, en el qual els fruits estan agrupats en corimbes, no? O sigui, amb molts fruitets petits que apareixen tots agrupats, doncs en aquestes fases en particular, disposar d'una eina com aquesta, el que permet és fer les mesures molt més ràpid, perquè, bueno, entre altres capacitats d'aquesta eina, una d'elles és la de poder mesurar els fruits, tots els fruits que apareixen dintre de la fotografia, tots els fruits d'un coim, em refereixo, no? Per tant, si tenim una agrupació de 4 o 5 fruits i fem una fotografia, doncs ja directament ens mesurarà aquests 4 o 5 fruits sense necessitat, no?, de mesurar un a un, com és fins ara, quan s'utilitza un tau de rei.
1: Com ha estat tot el procés d'elaboració d'aquesta app?
3: Bueno, es fa amb molt de temps, bàsicament, no? Amb molt de temps perquè és una aplicació que, com he dit a l'inici, es basa en tècniques d'intel·ligència artificial, concretament en el que s'anomenen xarxes neuronals, convolucionals. I, clar, el principal requeriment d'aquest tipus de xarxes és que necessiten un entrenament. Això que significa és que nosaltres el que hem hagut de fer durant 4 campanyes és prendre fotografies en camp, moltes fotografies, llavors d'unes 4.000, hem fotografiat aproximadament unes 4.400 fruits, concretament pomes. I vull especificar que actualment ho tenim entrenat per poma. Uh-huh. Hem pres totes aquestes fotografies i un cop preses aquestes fotos hem tingut d'anar foto a foto i etiquetant-les, que això que significa és que hem de marcar sobre la fotografia manualment, hem d'anar marcant allò que és una poma. Uh-huh. I llavors aquí segueix un procés d'aprenentatge de la xarxa, en la qual doncs, l'alimentem aquesta xarxa amb les fotos ja etiquetades, on s'indica el que és poma, i a poc doncs, la xarxa va aprenent allò que és poma, fins que arriba un moment en el que li podem subministrar, li podem donar una foto que no ha vist mai, en el qual hi poden aparèixer pomes, i aquesta xarxa ja és capaç de detectar-les. Però, clar, aquí la feina important és la de fer tota aquesta adquisició de dades a camp i, sobretot, d'etiquetar-les posteriorment, no?
1: Uh-huh. Pels que no som de l'àmbit, estaríem parlant d'anys de feina?
3: Sí, fa aproximadament... Bueno, portem 4 campanyes, més o menys, sí. 4 campanyes, i cada campanya més no es tracta únicament de prendre fotografies d'una gran quantitat de pomes, que també, sinó que, a més, també hem de prendre aquestes fotografies amb diferents estadis fenològics. O sigui, quan les pomes són petitetes, així agrupades amb corimbes, fins al moment en què ja estan a punt de ser recol·lectades. I, a més, també ha sigut necessari prendre, fer mesures i fotografies de pomes de diferents varietats. Clar, si únicament prenem fotos de pomes d'una determinada varietat o en un determinat estadi de creixement, després la xarxa no seria capaç de reconèixer doncs, varietats que diferissin molt o es reconeixeria amb menys fiabilitat, com a mínim.
1: Uh-huh. Clar, al llarg de tot aquest procés, hi ha hagut algunes dificultats o traves que us heu anat trobant que no us esperava o altres que potser sí, algunes dificultats?
3: bé, et vas trobant algunes, com en tot procés de recerca, doncs sí que vas aprenent a mesura que el vas desenvolupant, no? Per exemple, doncs el model actual que tenim, que està implementat en l'aplicació, doncs permet mesurar, permet diferenciar el que són les mesures de fruits ja individuals de fruits agrupats. I això és algo que, bueno, al començament doncs tampoc ho teníem tan clar, que hagués de funcionar d'aquesta manera, no? Llavors va arribar un punt en el que ens vam adonar que era convenient aquesta separació, no? Ara mateix tenim aquest model que, com t'indico, doncs, permet escollir a l'usuari dintre de l'aplicatiu si el que vol és mesurar el calibre d'una fruita que està, pues ja, que és una miqueta més gran, no? Ja es troba individualitzada a l'arbre, o bé fruits que són, que estan agrupats, no? Escollir un o altre canvia els resultats, i no tan sols això, sinó que el sistema de mesura doncs també canvia. Una cosa que no he comentat que és important és que l'aplicació funciona amb telèfons mòbils, però aquest telèfon mòbil ha d'estar cobrat amb un suport que es pot imprimir amb 3D. El model també el tenim disponible gratuïtament al web de l'aplicatiu, que és swimmeasureapp.udl.cat, doncs allà hi ha el model de suport que tothom que estigui interessat doncs ho pot descarregar, i si disposa d'una impressora de 3D doncs s'ho pot imprimir. Doncs bé, com us comentava, el telèfon mòbil s'acopla amb aquest suport imprès en 3D, i a l'extrem del suport hi ha un element circular que, quan nosaltres anem a fer la fotografia, no, això funciona de la següent manera: volem mesurar un fruit, aproximem el suport juntament amb el mòbil, no, el fruit corresponent, i aquest element circular ha d'estar en contacte amb el fruit, i en aquest moment, quan ja toca el fruit, es fa la fotografia i l'aplicació doncs detecta el fruit i la mesura. Doncs bé, l'operativa canvia una mica quan els fruits estan agrupats. Clar, quan tenim fruits agrupats, que són fruits molt petits, donat que la referència podria tapar els fruits, en lloc de tocar el fruit, el cercle, que el col·loquem, aquest element de referència, el col·loquem doncs en el pla mig dels fruits, no? Llavors es fa la fotografia.
1: A hores d'ara, amb el temps que porti desenvolupat, quin feedback heu anat rebent?
3: El feedback ha sigut molt bo. Hem estat treballant amb col·laboració amb empreses del sector. De fet, amb algunes d'elles fins i tot hem fet assajos a les seves finques. I, clar, cada fruticultor una mica doncs et dona doncs el feedback en funció del que, bueno, doncs de les varietats que té plantades o de la seva visió, no? Però el feedback és positiu en el sentit de que hi ha una necessitat clara de reduir temps. Per exemple, el que us comentava anteriorment, en el moment de durant el període d'aclarida dels fruits és necessari fer mesures durant un interval de temps molt reduït, no? Llavors, fer mesures amb peu de rei, a més de fruits que són tan petits, és molt costós, tant en personal com evidentment amb temps, i n'hi ha molt poquet. Doncs, en aquest sentit, ho han rebut positivament. I bueno, com a punts que hem d'anar pues treballant, doncs bueno, estem intentant millorar el número de deteccions, no? Al final, clar, quan tu mesures amb un peu de rei, doncs clar, mesures el fruit, i està clar que aquell fruit doncs ja l'has mesurat. Quan fas una fotografia, doncs la detecció depèn de com d'ajustat estigui l'algoritme. Llavors estem treballant en millorar el número de deteccions, que, tot i ser elevat, doncs el podem millorar. Aquest és una miqueta el feedback que tenim, no? Però a nivell d'errors, entenem l'error com la diferència entre la mesura que podem obtindre amb un peu de rei i la mesura del calibre, em refereixo, que podem obtindre amb una aplicació, doncs la veritat és que tenim errors de 1-2 mil·límetres aproximadament.
1: Perfecte. Abans comentaves que l'eina és gratuïta. Per què heu decidit que sigui gratuïta?
3: Tant els investigadors que han participat per part de la Universitat de Lleida com els investigadors de l'IRTA, doncs creiem que la nostra feina doncs, és oferir solucions, no, a la societat. Llavors, pensem que si oferim aquesta solució d'una forma gratuïta, doncs arribarà a un públic més ampli. Aquest és un dels motius, no? Pensem que, o sigui, una de les nostres motivacions, si no la principal, doncs és aquesta, no? Que arribi l'eina al públic més ampli que sigui possible, no? Llavors, aquest és el principal motiu i després l'altre és que també volem tindre interacció amb el sector, o sigui, com us he comentat, doncs l'eina ja està disponible a les botigues virtuals, però, clar, és una eina que podem anar desenvolupant, però no la podem anar millorant sols, no? Molts cops se'ns diu a la universitat que estem una mica amb els nostres llibres, i és cert, però per això necessitem precisament la interacció del sector. Llavors, que una eina gratuïta ens permet, doncs, que més facilitat de que es provi, de que es testegi i que ens arribi doncs aquest feedback que és imprescindible.
1: Entenc que reticències no n'hi ha hagut cap, no?, per part del sector.
3: No, molt al contrari. Estem molt agraïts de tota l'acollida que hem rebut. De fet, són diverses les empreses que ens van donar suport en la proposta inicial del projecte i recentment doncs, també en la jornada divulgativa que vam dur a terme el dia 10 d'aquest mes, doncs també, en fi, estem realment contents amb la resposta del sector.
1: Dèiem que aquesta aplicació, de moment, s'ha entrenat amb pomes. No sé si hi ha altres fruites amb què es vulgui treballar.
3: Sí. De fet, l'aplicació, com bé indiques, està únicament entrenada amb pomes en aquests moments, però sí que hem pres mesures amb cireres. Ja tenim mesures de la campanya passada, entre el març i el maig, vam prendre mesures ja amb el suport, acordat al telèfon mòbil, però ara segueix el procés que t'he comentat, que és fer tot l'etiquetatge i a partir d'aquí entrenar un model, que en aquest cas serà un model diferent, específic per cireres, no? També ens han manifestat l'interès, no, d'altres fruits, com poden ser pressics o... Bé, anirem veient una miqueta, no? Però la nostra intenció, en tot cas, sí que és la de ampliar-ho a d'altres varietats. Sí.
1: Perfecte. I això formaria part de la mateixa investigació o s'anirien obrint línies de recerca diferents?
3: Bueno, això és una continuació al final, no, de l'actual investigació. Clar, aquí també voldria dir, quan parlem d'investigació, que de fet el terme investigació pues, l'he nombrat jo a l'inici, però cal dir que amb aquest aplicatiu portem 4 anys treballant-hi, però amb el que és la línia d'investigació amb detecció de fruits utilitzant sistemes de visió artificial, d'intel·ligència artificial en general, portem 10 anys, no? El grup de recerca en agròtica i agricultura precisió. I tot això, tot el que estem fent actualment en aquest aplicatiu, doncs, és un producte d'aquesta recerca prèvia. De fet, nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo al grup d'agròtica, doncs hem testejat i hem avaluat diferents sensors i també hem desenvolupat noves metodologies, bàsicament metodologies que permeten realitzar reconstruccions 3D, tridimensionals de les plantacions, i a partir d'aquestes reconstruccions tridimensionals som capaços de detectar el fruit i mesurar-lo. Tots aquests mètodes són mètodes ja sigui basats en làser, amb la realització de moltes fotografies des de punts de vista diferents o d'altres sensors. Són mètodes que a nivell d'investigació doncs, estan avançant molt i ofereixen realment resultats que fins fa poquets anys doncs, eren impensables, però tenen la dificultat de que ja sigui per una qüestió de cost econòmic, per exemple, els sensors làser, molts d'ells, denominats LIDAR, o bé per una qüestió de cost computacional, per exemple, amb tècniques fotogramètriques que utilitzem, doncs és difícil que puguin arribar en aquests moments al sector. Dic en aquests moments perquè la tecnologia evoluciona molt ràpid i potser demà tenim un sensor que és econòmic i ens dona aquests resultats tan bons. No? Uh-huh. Llavors, FreeMeasure App, l'aplicació ha sigut doncs, el resultat de tot aquest camí que ja portava anys doncs, recorrent, no?, en l'àmbit de la recerca. I vaja, en paral·lel amb què anem avançant amb aquest projecte, amb l'aplicació FreeMeasure App, doncs, continuem fent recerca, doncs, potser no tan aplicada, no l'aplicació tan immediata, utilitzant d'altres metodologies que esperem que a mesura que es vagin desenvolupant doncs, els sensors i que vagi avançant també tot el hardware informàtic, doncs algun dia doncs, també puguem realment trobar doncs, a les finques. No?
1: Aprofitant que avui tenim l'Eduard amb nosaltres, també volia parlar una miqueta del grup de recerca. Deies la velocitat amb què avança, amb què s'avança en aquest sector. No sé si és un dels hàndicaps també que teniu a l'hora d'investigar, de fer recerca i de poder desenvolupar projectes com aquest, que ja de per si els tempos que requereix són lents, però si a més a més el context de fora avança tan ràpid, us obligui a actualitzar-vos constantment.
3: Sí, aquest és un hàndicap, realment, no? Perquè, clar, realment, o sigui, fins l'any 2012, pràcticament les xarxes neuronals, evidentment, sí que existien, però hi va haver, en aquell any, va aparèixer, bueno, diferents avenços en aquest àmbit i va haver un salt qualitatiu molt, molt important. I des de llavors, doncs, constantment estan apareixent cada any noves arquitectures de xarxes neuronals. També, com us comentava just ara, doncs, els equips d'informàtics estan evolucionant a una velocitat doncs, molt elevada i de vegades és difícil d'estar al dia. No? Llavors, clar, hem de compaginar una mica el que és estar al dia de tots aquests avenços, tant en algoritmes com en equips, no?, en sensors, i a la vegada doncs, fer la recerca del dia a dia. Uh-huh. Bé, en fi, al final, doncs, per això també el poder desenvolupar eines simples, com és aquesta, pensem que és una opció que bueno, que pot ser adequada, uh-huh, no? En el sentit de que, clar, si el desenvolupament d'eines que són més complexes, com és que us indicava que també estem treballant, doncs, clar, potser en el moment en què des de els centres de recerca ho haguem ja desenvolupat, igual ja ha sorgit una tecnologia que ja la fa obsoleta, no? En canvi, un aplicatiu mòbil, doncs, és més difícil que això evolucionar tan ràpid, no? Uh-huh.
1: Totes les recerques les feu amb l'IRTA o aneu jugant amb altres instituts?
3: No, totes no es fem amb l'IRTA, també que tenim molta relació i en aquest àmbit concret hem treballat durant molts anys, no? Però des de la Universitat de Lleida, concretament des de recerca en acròtica, doncs treballem amb molts grups, no? És a dir, de l'IRTA o d'altres centres d'investigació, també altres universitats. O sigui, també molts cops a recerca doncs, treballem amb uns col·laboradors o amb uns altres, doncs, depenent de com ens complementem a nivell científic, no? Em refereixo que cadascun doncs, aporta les seves habilitats, no? I depenent del projecte que volem engegar, doncs, bueno, ens reunim, per dir-ho així, de forma més planera, no?, uns perfils d'investigadors o uns altres.
1: Uh-huh. Eduard, abans d'acomiadar-te, si et pregunto per reptes, ja sigui del grup com també a nivell teu personal i professional, que creus que ha d'encarar, que heu d'encarar cap al futur, quins serien?
3: Sí, com a reptes més relacionats amb l'àmbit que estem tractant, doncs, amb la detecció de fruits o en general a la utilització de visió artificial aplicada a l'agricultura, El principal ara mateix que nosaltres hem detectat és la necessitat de processar de forma automàtica les dades. O sigui, el problema avui en dia ja no és adquirir dades. El problema és com transformar aquestes dades en informació. I molts dels algoritmes que utilitzem encara requereixen una etapa de processament manual. Això implica que el treball de personal pot ser doncs, molt laboriós, i en aquest sentit doncs, estem dissenyant projectes, no? Estem llançant projectes per a intentar doncs, escurçar aquests temps, perquè pensem que és que si ho aconseguim, no? Si aconseguíssim que el processament, no sé si fos a temps real o quasi a temps real, doncs realment hauríem aproximat molt aquestes tecnologies al sector, no? Aquest és un dels principals reptes. Uh-huh. I bé, a nivell professional o personal que m'has preguntat, doncs, bueno, el repte és, no sé si el repte, no? Però la il·lusió és continuar doncs, investigant, continuar aportant a la societat a través de la recerca que fem en el dia a dia, que és el que ens motiva, i no sol a través de la recerca, sinó ja parlo en termes de universitat, sinó també formant doncs, els futurs, en aquest cas, enginyers i enginyeres, no? Uh-huh. Que també realment és un treball doncs, molt, molt bonic i que realment a mi personalment doncs, m'omple moltíssim.
1: Uh-huh. Aquest processament automàtic de dades, l'ubicaríem com a repte a curt termini o més a mig llarg termini?
3: Bé, aquestes... saber si és a curt o a llarg termini molts cops depèn de com avanci també el hardware, no? Com avancin els ordinadors, no? Uh-huh. Per dir-ho així, la capacitat de processament. Però realment pensem que no hauríem de tardar molt de temps. No hauríem de tardar molt de temps i perquè ja comencen a aparèixer algoritmes que permeten, doncs, identificar, per exemple, ja estic parlant d'altres recerques que fem, de caracterització tridimensional de fruiters, no? Som capaços de reconstruir un arbre fruiter amb tots els seus atributs, amb el tronc, amb les fulles, i, per exemple, mesurar quina és la seva àrea foliar o quin és el seu volum, no? Doncs comencen a aparèixer algoritmes que, amb les seves corresponents adaptacions, que és aquí on hem d'intervindre nosaltres, són capaços d'identificar les diferents parts, no?, d'aquest arbre. I, vaja, no veiem que sigui molt llunyà, no?, de poder aconseguir això. Uh-huh. Però, com tot en l'àmbit agrícola, molts cops doncs, utilitza o s'apliquen algoritmes que ja estan testejats en la indústria. En aquest sentit, doncs, tenim aquest avantatge. No hem tant d'obrir el camí de desenvolupar algoritmes, sinó de ser capaços d'adequar aquests algoritmes a una realitat que és la del camp, que sol ser força menys estructurada o força menys ordenada, no?, que la que podem trobar doncs, en un entorn ja sigui industrial o en un entorn urbà. No? Uh-huh. En el camp, doncs, a part de les qüestions climatològiques, doncs, tenim que, per exemple, caracteritzar un arbre, o sigui, tindre una estructura tridimensional d'un arbre és realment molt complex, no? Uh-huh. Que, clar, els patrons són totalment... no estan estructurats de cap manera, no?
1: Uh-huh. Clar, podríem dir llavors que la dificultat rau en l'adequació al sector del camp.
3: Sí, totalment. La dificultat cau en l'adequació i realment molts cops en agricultura, ja parlo en termes més generals, potser no és tan important arribar, també depèn de l'aplicació, no voldria parlar en termes generals, però potser no, en termes no és tan important arribar a una exactitud de mesura de la micra, per dir-ho així, cosa que en certs processos industrials sí que resulta clau, però el que sí és molt important és que els sistemes, els algoritmes que adequem, els sensors que utilitzem en general, siguin robustos s'adaptin a aquestes característiques no estructurades que trobem al camp. No? Per exemple, hi ha sensors que funcionen molt bé per obtindre models tridimensionals, però requereixen unes condicions d'il·luminació determinades. No? Han d'estar en unes condicions controlades. Clar, això en camp és inviable, no? Doncs, en fi, depèn de l'hora que hi vagis, del dia, doncs canvia moltíssim, no? O, per exemple, hi ha també molts algoritmes que s'han testejat, doncs, per exemple, per fer navegació autònoma de robots que permeten reconèixer els entorns, no? Però que és, en línies generals, doncs, s'han pensat més per entorns urbans o a través d'edificis que tenen superfícies que són planes, sí, geometries rectilínies. En canvi, clar, quan vas en un entorn com pot ser una plantació de fruiters com els que estem comentant, doncs pràcticament diguem que no trobes cap geometria que d'aquestes simples, no? No trobes ni esferes, ni trobes plans, doncs aquí està el repte, realment.
1: Eduard Gregorio, responsable d'aquest projecte Fruit Measure App, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Molt bon dia.
3: Doncs moltes gràcies per la vostra invitació. Bon dia.
4: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: L'entrevista.
6: Avui, companys, ens traslladem fins a les Garrigues Altes per conèixer Salvatge, un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extra ecològic i converteix els olivars en espais de conservació també de la biodiversitat, no? Una iniciativa que demostra que és possible unir producció agrària, protecció de la natura i també desenvolupament rural. I per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres el Ramon Conill, que és el tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i també l'Alfons Pera, que és el coordinador de Salvatge, i també els saludem ja. Molt bona tarda.
7: Bona tarda. Molt bona tarda.
6: Bé, per començar, faig una pregunta una miqueta global, no?, per dir-ho d'alguna manera. Què és exactament Salvatge i com definiríeu el projecte a algú que no el coneix?
7: Vale, mira, Salvatge és un projecte de conservació de la natura que utilitza l'agricultura ecològica com una eina per recuperar el paisatge, la biodiversitat i, sobretot, l'activitat econòmica al món rural. Amb aquest projecte, pues, un dels resultats és que produïm un oli d'oliva verge extra, ecològic, però aquest no és l'objectiu final de tot això. L'objectiu va molt més enllà de l'oli, de produir oli, i és que volem demostrar, com bé has dit tu abans, que volem demostrar que és possible conrear la terra, generant beneficis tant per la natura com per les persones.
6: Com va sorgir una miqueta aquesta idea de posar en marxa aquesta iniciativa a les Garrigues Altes?
7: Bé, aquest projecte va néixer fa 10 anys, fa una dècada ja, impulsat per l'associació Trenca, que ara ha passat a dir-s'hi Salvatge, perquè el projecte ha crescut tant que ja mereixia tindre una entitat per ell mateix. No? Llavors, per això el canvi de nom d'Associació Trenca a Salvatge.
6: Exacte.
7: I el que es buscava era una manera de la conservació de la biodiversitat amb el desenvolupament rural. D'acord? Sí. Llavors vam veure que moltes finques de muntanya, allà a la Vall Major de Bovera, estaven abandonades, i es va decidir adquirir una i començar a poc a recuperar aquests oliverars de muntanya amb valor ambiental, social i econòmic.
6: Quina és la situació que us vau trobar quan vau començar a treballar en aquesta zona? No sé, Ramon, tu també vas viure aquests inicis o Alfons, com va ser aquesta situació que es vau trobar de principis a l'arribar a aquesta zona?
7: Bé, aquesta finca, nosaltres vam adquirir una petita finca de 4 hectàrees d'olivera de muntanya que estava abandonada. No, no es conreava des de feia molt temps. Llavors estava plena de vegetació que envaïa els bancals, els marges de pedra seca estaven molt deteriorats i l'activitat agrària pues, cada vegada era més reduïda en aquesta finca. Bueno, pràcticament no era reduïda, és que no n'hi havia pràcticament.
6: Sí.
7: I és un territori pues, bueno, que té un patrimoni sí, extraordinari, però clar, un risc molt gran de pedres si no s'actua.
6: Sovint dieu, no? Parlant ara de salvatge, no? Com estem parlant, també feu oli, i sovint dieu que és molt més que un oli, no? Què vol dir exactament aquesta afirmació?
5: Que és més que un oli. Clar, aquest oli el que fa és comprar paisatge, compra territori, compra una mica reactivar l'economia de la zona, perquè no cal oblidar que les Garrigues és de les zones més despoblades de Catalunya, i concretament la Vall de Bovera són zones on no s'ha pogut mecanitzar gaire, i també l'èxode rural i la falta, diguéssim, de poder viure del camp ha deixat aquella zona una mica més ensopida. Al cap i la fi, quan compres oli, compres també una mica invertir en aquest territori, un territori una mica oblidat per la resta de Catalunya, però també el que fa és invertir en l'altra part del nostre projecte, que no només és la part aquesta de la producció, la lògica productivista, sinó que el que volem és conrear, extreure'n, perquè al cap i la fi l'agricultura és extractivista, però el que volem fer també és conservar i intentar com conciliar aquesta activitat econòmica amb la resta de vida de fauna i de resta de biodiversitat de la zona, que és una zona molt rica i a vegades molt desconeguda, és també la vida que hi ha al secà.
6: Exacte. Més endavant ja entrarem més en detall, no?, d'això que comentes ara, d'aquesta biodiversitat, no?, que no només és l'oli, com bé comentes, també aporta molts més àmbits, però m'agradaria preguntar-te, per exemple, quins són avui els principals objectius d'aquest projecte, d'aquest projecte de salvatge.
7: Bé, al recuperar aquests oliveres abandonats, vale, els objectius també són establir acords i estratègies i xarxa amb altres pagesos de la zona per replicar aquest model de gestió.
6: Sí.
7: Tot intentant conservar pues, això, la biodiversitat mediterrània, protegir les espècies amenaçades i bueno, promoure una agricultura ecològica i regenerativa que al cap i a la fi prevengui d'incendis forestals i pugui contribuir també a revitalitzar tot el món rural. I sobretot aquella zona que, com ha dit en Ramon, és molt, molt deprimida en aquest sentit.
6: Exacte. Ramon, ara sí, et pregunto a tu un dels eixos principals de salvatge és la recuperació, no?, d'oliveres centenàries. Què tenen d'especial aquests arbres, no? T'ho pregunto tu, com ets tècnic del projecte Oliveres de Muntanya. Mm-hmm. Doncs, què tenen d'especial aquests arbres?
5: Bueno, al cap i al fi, els arbres vindria a ser poder l'expressió, una de les expressions de la vida més característiques que trobem, on veiem la percepció del temps, no?, el pas del temps. Els arbres, per tant, el que tenen i acullen és temps.

0: Molt, molt manual, perquè jo també estic contribuint, diguéssim, a la recuperació com a podador, i al cap i la fi el que fem és anar traient una mica la fusta, intentem recuperar aquesta vigorositat que tindria un arbre més jove i productiu.
1: Sí.
0: I a més d'això, cal desbrossar, recuperar els excessos, restaurar els marges de pedra seca, que vulguis no són zones de treball, i, bueno, i podar els arbres, això, que fa anys que no gestionen, i posar una mica la finca sempre intentant respectar els ritmes també de l'arbre i respectar una mica els ritmes també de l'entorn,
1: Al final,
0: seguint aquesta lògica d'extreure'n oli.
1: exacte. Al final també són ritmes, no? Com comentes, que ja ho has comentat, no? Al principi de la resposta són ritmes més lents, no? Que potser doncs s'ha d'anar amb una mica més de pausa i de paciència, no?
0: Exacte, exacte, exacte. Hem d'intentar trobar aquest mig equilibri entre respectar els seus temps, que són molt més lents en comparació de l'ull humà. Vull dir, hem de trobar aquest equilibri entre la rapidesa humana, aquesta immediatesa actual, i amb la seva parsimònia, com li vulguis, els seus ritmes de vida.
1: Potser, ara que em ve al cap, no, potser el més difícil és quan arrenques, no? Que comences de zero, diguéssim, entre cometes, i sí que és una miqueta més lent, potser, però potser un cop quan ja està arrencat el projecte, no? Que ja, com bé ha comentat, 10 anys, si no m'equivoco, un cop ja el projecte va arrencat, ja els timings surten una miqueta més ràpid, no?
0: Sí, vulguis o no, el rodatge ajuda. També, al cap i a la fi, també ens hem de familiaritzar no només amb els companys de treball humans, sinó també amb els companys de treball que tenim a l'entorn. Arbres, el paisatge, el clima, vull dir que sí. Com més coneixement tenim del territori i de l'espai on ens movem, més bé surten els timings.
1: Quin valor tenen aquestes oliveres des del punt de vista històric, paisatgístic i cultural? Que abans ja ho has comentat una miqueta, però t'ho torno a preguntar. Quin valor tenen aquestes oliveres?
0: Clar, representen segles de treball i de moltes generacions, no només per la plantació dels arbres, sinó per aquests grans mu murs de pedra segle. Ha modelat el paisatge de les Garrigues i quasi de tot Catalunya i formen part de la identitat d'aquest territori. Sense elles desapareixeria una part molt, molt important de la nostra història i de la nostra cultura i que també donen aquesta ànima en aquests territoris.
1: Com és el procés, no? Estem parlant d'oliveres, clar. S'extreu olives, de les olives s'extreu l'oli, no? Com és el procés de producció d'aquest oli salvatge des del moment de la collita de les olives fins a l'embotellament, diguéssim?
0: Vale. Nosaltres treballem gairebé totes amb la varietat arbequina
1: Sí.
0: i la recol·lectem en el seu moment òptim de maduració. Treballem també, fem un oli semivert, al seu punt de maduració, però també busquem que hi hagi parts d'olives verdes. I aquell mateix dia, bueno, que depèn del punt de maduració, doncs les anem a recol·lectar, que aquests anys han set entre octubre i novembre, i després els transporten aquell mateix dia al molí, són premsades, s'extreu l'oli mitjançant els processos mecànics, i en fred es preserven totes les seves propietats, diguéssim, d'aquesta extracció en fred. També val a dir que la recol·lecció la fem, diguéssim, manualment i les encaixem, perquè intentem que no, que l'oliva arribi al màxim d'en bon estat i, per tant, presenti menys oxidació al molí, per tant, conservi més les propietats. Després es filtra i l'embotellem i au, i cap a la comercialització.
1: Et volia preguntar quines són les característiques principals, no, d'aquest oli d'oliva verge extra?
0: Bueno, l'arbequí és un oli, si parlem generalment, és un oli bastant pla i que agrada molt, però també parlem de que aquest oli nostre que fem és molt aromàtic, és equilibrat, amb notes afruitades i està elaborat sense pesticides ni productes químics de síntesi. Manté una mica tota la qualitat dels oliverars de muntanya. O sigui,
1: Exacte.
0: també intentem que tingui aquest gust del territori.
1: Quines són les grans diferències, no, entre el vostre model de producció i una producció potser una miqueta més convencional, entre cometes?
0: Clar, la convencional tindria una lògica més productivista, una simplificació del sistema, o sigui que només en el sistema agrari existeixi l'arbre. Nosaltres tenim en compte que el sistema és més complex, que no només existeix el cultiu dels arbres, sinó que també tenim, diguéssim, tenim hàbitats a conservar, tenim altra gent a tenir en compte. No utilitzem pesticides, mantenim cobertes vegetals, afavorim la fauna, intentem restaurar els hàbitats, perquè nosaltres sabem que són uns aliats més que un estorb, i l'objectiu no només és obtenir la collita, sinó també, al mateix temps, millorar aquell territori.
1: Exacte.

0: Tan correcte. Us pregunto als dos, començo per tu, Alfons. Quan una persona compra una ampolla de salvatge, què és el que compra?
1: Bé, això és una molt bona pregunta. Pues, sincerament, compra un oli molt bo, de molt bona qualitat, d'alta qualitat, diria jo. Però també contribueix a conservar la biodiversitat. És el que parlava abans en Ramon, no?
0: Sí.
1: Que dins d'aquesta producció es recupera, bueno, més que es recupera, es conserva la biodiversitat, es recupera amb elements patrimonials com els murs de pedra seca o les cabanes d'eines que antigament utilitzaven els pastors. També es protegeixen espècies amenaçades i es dona suport, pues, a tot el desenvolupament sostenible aquí a la zona de les Garrigues.
0: No sé si Ramon vols afegir alguna coseta.
2: No, massa més. Vull dir, podria explicar-me el que ha dit, però vull dir, les idees principals vindrien a ser aquestes.
0: Doncs som-hi. Si us sembla, canviem d'àmbit, no? Com hem anat comentant a aquests minutets d'entrevista que portem, no només és oli, perquè també la biodiversitat que aporta, diguéssim, no, aquests oliverars de muntanya. És una de les singularitats d'aquest projecte que també serveixen, no, com a reserves de fauna. Què significa això a la pràctica?
2: Vol dir que les finques es gestionen també pensant en animals i en els seus hàbitats. Que les activitats agrícoles es planifiquen per afavorir una mica la diversitat i crear espais on la fauna pugui alimentar-se, refugiar-se i reproduir-se.
0: Quines són les accions que dueu a terme per afavorir aquesta biodiversitat de la que parlem?
2: D'accions, bueno, a nivell de projecte en duem moltes, però les principals és que restaurem marges de pedra seca, construïm aquestes basses temporals per amfibis, bueno, i cal destacar que no tants amfibis, també hem trobat aquests últims anys la polla d'aigua, instal·lem caixes niu, conservem la vegetació autòctona, intentem mantenir aquestes zones refugis com ara boscos i gestionem cultius sense productes químics. Val a dir, aquests productes químics intentem utilitzar-ne al mínim,
0: sí.
2: Però a vegades l'agricultura ecològica...
0: És inevitable.
2: És inevitable, perquè a cap i a la fi també volem treure oli i aquest any hem hagut de fer alguna aplicació del coure perquè l'ull de gall se'ns estava menjant alguns arbres.
1: Sí, perdona, Eric. Sí, amb això em referència amb el que deia en Ramon. Aquest any teníem la discussió de que, ostres, quant apliquem? Apliquem molt? Apliquem poc? Perquè, clar, si apliquem molt, potser ens carreguem animalets que ens van bé per una altra cosa. Si ho fem curt, potser encarreguem l'arbre i no tenim tanta producció. Aquesta és la dicotomia que tenim i és el que a vegades pues, fa una mica també lent del procés, no? De decidir com i què fer.
0: Clar, quins són els majors inconvenients que us trobeu?
2: Conciliar amb aquests dos mons. A vegades la productivitat, tal i com la coneixem avui en dia, no va de la mà de la vida. I nosaltres el nostre projecte és ambiciós perquè volem crear aquesta unió, no?, entre que la vida i la productivitat puguin anar de la mà. I a vegades ens trobem una mica d'entrebancs. Però bueno, anem fent passos.
0: A poc a poc i bona lletra, com se sol dir. Parlàvem de les espècies, no? Quines espècies es poden trobar en aquests espais recuperats per salvatge?
1: Sí, mira, aquí fem seguiment de fauna, tant de fauna com de flora. Jo personalment faig el seguiment de fauna també i el que sí que et puc dir és que a part d'aus rapinyaires, petits mamífers, rèptils, polinitzadors, ratpenats, tenim gairebé totes les espècies que apareixen o autòctones o típiques de lo que és els hàbitats mediterranis. I val fer una mica de... Val posar una mica en valor pues, que també trobem espècies de gran interès per la conservació com la tortuga mediterrània,
0: sí,
1: que està en perill d'extinció, o l'àliga guabarrada, que també estem fent cosetes en aquest sentit per intentar fixar al territori alguna parelleta i, bueno, i donar-li també el seu protagonisme.
0: Quin impacte té aquesta agricultura ecològica en la que es basa, no? És salvatge, en la conservació dels ecosistemes doncs, més mediterranis?
2: Clar, l'agricultura ecològica, al cap i a la fi, busca produir reduint al màxim la contaminació, de l'entorn, ja sigui del sol, de l'aigua, de tots aquests insectes polinizadors, així com la resta d'animals, diguéssim, que ens envolten i que també fan servir aquests espais. També entenem l'agricultura ecològica com aquella millora de la fertilitat, o sigui que vulgui millorar allò que es troba i crear uns espais agraris més compatibles amb la biodiversitat. És una aliada fonamental per conservar aquests ecosistemes mediterranis. Vull dir, creiem que és l'única forma de fer agricultura.
0: Totalment. També, ara se'm ve al cap, no? Continuant amb aquest fil, pensant en el territori, no? Les Garrigues Altes és una zona de les més afectades pel despoblament i vosaltres, salvatge, com contribuïu a donar noves oportunitats a aquest món rural?
2: Clar, vulguis o no, a part de la nostra finca, també creem llocs de treball associats. A vegades fem la feina a l'Alfonso i jo, vull dir, ni molt menys. Vull dir, hi ha peons associats de finca, després hi ha persones de manteniment associades a la finca, hi ha molta gent de feines indirectes que estan molt relacionades. I últimament, també amb les visites a la finca, el que estem fent és contribuir molt amb el forn de Bovera, amb aquesta economia que encara subsisteix al poble de Bovera. I, diguéssim, contribuïm molt en comprar en aquests espais i fer-los visibles també als nostres visitants.
0: Doncs, déu-n'hi-do. M'ha cridat també l'atenció, no sé qui m'ho sabrà respondre dels dos millor, però un dels elements més coneguts d'aquest projecte també són els que anomeneu burros bombers. Què són aquests burros bombers i quina és la funció que tenen dins la gestió de les finques?
2: Bueno, doncs els rucs, diguéssim, nosaltres, a les nostres finques, tenim finques agrícoles, diguéssim, destinades a la producció d'oli i també tenim zones forestals a mantenir. Els rucs els veiem com una eina més, diguéssim, d'aquest projecte o com un personatge interessant també dins aquesta, en el nostre imaginari, i ells s'encarreguen, diguéssim, de controlar una mica la vegetació, intentar controlar aquest sotabosc. Clar, ens trobem en un bosc mediterrani, amb antecedents també de foc forestal i també necessitem com que controlar aquest combustible que ens envolta. Per tant, intentem que es mantingui una massa forestal controlada i que el risc d'incendi disminueixi.
0: Exacte. Doncs, convidats, estem arribant ja al final d'aquesta entrevista. Moltes gràcies. Avui ens hem traslladat fins a les Garrigues Altes doncs, per conèixer aquest salvatge, que és un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extraecològic i també doncs, converteix els olivars en espais de conservació de la biodiversitat, que és del que hem parlat durant tota aquesta entrevista. I ara sí, convidats, moltes gràcies. Ramon Conill, tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i Alfons Pera, coordinador de Salvatge, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.

I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uafm.cat, on poden fer-nos arribar tots aquells temes que considerin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dia.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys dels bitllets de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però en els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció.
2: I fins aviat.

Hola a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons al Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou Brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un Brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent Brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir Brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els Brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fan lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar. Mírame de frío.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. En la meva opinió aquest és el top 5 perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma en al contrari del que era abans. I bueno, i per això estan en aquest top. És molt èpica aquesta batalla, us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen, és molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo, i bueno. I la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga és molt guapa. Bajoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, i fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: banda, i ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no sé sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciar en Morir van llençar rius d'homes a la mà.
3: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Veneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Life. Ara és l'era de la gran aventura.

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve d'Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja teníem menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

i avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres, a veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres, una col·lecció de dos llibres de fantasia, que de quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, pares separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global. És una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra. Hem preparat una trilogia i a cada part en parlem amb una de les tres figures cabdals en la tasca de facilitar que les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, puguin accedir a una sexualitat plaent. I avui us presentem a l'Antonio Centeno. La seva tasca ha estat fonamental per tal de fer arribar la sexualitat activa a persones amb dificultats per accedir per elles mateixes al seu sexe. El tenim a l'altra banda de la nostra línia telefònica. Hola, Antonio.
1: Hola, Joan Carles.
0: Bé, gràcies per accedir a aquesta entrevista que fem des de Ràdio Arenys i al seu programa La Línia Vermella. Però abans, si em permets, volia fer un petit pròleg. També benvolguts i benvolgudes

0: i fa referència a la manera de com vivim, de com sentim i ens expressem com a éssers sexuats durant la nostra vida. Però hi ha una altra excepció sobre la paraula sexe que no hem d'obviar, i és quan ens referim a la vessant més lúdica de la sexualitat. Expressions com tenir sexe o parlar de sexe, i que des d'alguns sectors de la nostra societat actual més conservadora el fan semblar sòrdid. I dit això, entrem en matèria i anem a parlar amb l'Antonio. Bé, t'hem d'agrair que hagis volgut accedir a explicar-nos tant la teva experiència com la teva feina en fer arribar el gaudir del sexe a altres persones amb discapacitats.
1: Gràcies a vosaltres. Necessitem parlar del tema i necessitem posar una mica de llum perquè ni se'n parla i de vegades quan es parla doncs, és d'una òptica una mica doncs, com desfasada. Així que moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Ens voldries fer 5 cèntims sobre tu i el teu cas concret?
1: Bueno, jo arribo amb això una mica des de l'interès personal. No? Jo tinc disabilitat funcional des dels 13 anys i llavors sempre, des d'aleshores, vaig necessitar suports per tota la vida quotidiana, per fer totes les coses quotidianes. I no em vaig tenir fins allà molt més gran, no? Ja d'adults, molt adult. No? I llavors, des d'aquesta inquietud, no? De que doncs, hi havia tota una part d'aquest suport que vam aconseguir que fos reconegut per ella i que fos implementat per les administracions, encara que de manera encara, diguem-ne, residual o no tan àmplia com hauria de ser per tothom, no? Però l'Ajuntament de Barcelona des de l'any 2006 doncs, té un programa d'assistència personal per fer totes aquestes tasques quotidianes, doncs, això ho havíem pogut resoldre, que es reconegués i que funcionés, i ens faltava aquesta altra part, no? D'aquelles tasques que tenien a veure amb la sexualitat, pues com portar-les a terme quan no ho pots fer amb les teves pròpies mans i necessites que sigui les mans d'una altra persona. No? I això que aquesta altra figura de l'assistència primària pues, està perfectament reconeguda pues, per, o sigui, per vestir-te, per posar-te al llit, per fer-te la higiene, per preparar el menjar, per, no? Per totes les tasques quotidianes, seguia quedant aquell calaix, no? de la sexualitat en el terreny d'accés al propi cos, no? De l'autoerotisme, allò que la majoria pues, fa amb les seves pròpies mans, pues, hi havia una minoria que necessitem fer-ho amb les mans d'una altra persona, no? Poder explorar, conèixer el cos, veure tota aquesta dimensió de l'autoplaer, no? De la masturbació, de l'autoerotisme. Tot això pues, necessitem que sigui les mans d'algú altre i les nostres pròpies decisions. No? I això estava per fer. I llavors, pues, bueno, per això vam posar en marxa el projecte assistenciasexual.org, una web que té com dues vessants, no? Una més diguem-ne, informativa. No? Intentem que hi hagi informació sobre la idea que tenim sobre l'assistència sexual des de diferents punts de vista, no? De les persones que necessitem aquest suport, les persones que el fan, també des del punt de vista de l'acadèmia, de la universitat, des del punt de vista pues això de les persones que hi treballen, etc. No? I en diferents formats també, no? Articles, vídeos, àudios, en fi. I a més d'aquesta vessant, diguem-ne, pues, informativa, també volíem obrir una finestra perquè fos possible que qui necessita aquest suport i qui el vol oferir pues, es puguin posar en contacte. No? I així va néixer assistenciasexual.org, crec que va ser ja l'any 2017, o sigui que ja fa uns quants.
0: Mm-hmm. I com va sorgir la idea? Entenc que has tingut gent al teu voltant que heu fet conjuntament aquest portal.
1: Bueno, el portal realment hi ha un suport tècnic, no? d'un amic activista que controla temes d'informàtica i és qui porta la part tècnica. I després hi ha hagut col·laboracions puntuals, però molt importants, per fer el logo, per fer les fotos, això. Però bàsicament el portal, doncs, diguem-ne, la responsabilitat sobre els continguts i això doncs, està a càrrec meu. Uh-huh. I ja dic, a banda de tota aquesta diguem-ne, experiència, no?, que he intentat explicar abans, també va haver-hi un fet molt decisiu per acabar de fer el pas, no?, de fer el portal, que va ser el documental Yes We Fuck. No? L'any 2015 vam estrenar aquest documental que parla sobre la sexualitat i la diversitat funcional

0: sis històries concretes i la última d'aquestes sis històries és una història sobre assistència sexual. I llavors l'experiència que vam tenir, doncs, portant el documental a espais molt diferents, no? I a contextos molt diferents, és que aquesta darrera història sobre l'assistència sexual doncs, despertava molt, molt d'interès, molta controvèrsia, és a dir, que allà hi havia com un potencial polític per activar coses, no?, de les que havíem de parlar, no?, sobre la idea d'autonomia, sobre una mica com la nostra posició en el món, no?, més enllà com de sobreviure, no?, pensant-nos en una dimensió més complexa. I llavors doncs, vam dir, bueno, doncs, si aquí hi ha aquesta potencialitat, doncs, anem a reforçar això, doncs, amb aquesta idea del portal d'assistenciasexual.org.
1: Aquest reportatge al Yes We Fuck, em sona que es va retransmetre per TV3, és possible?
0: No exactament. És un documental, no un reportatge, i TV3 es va interessar, però doncs, suposo que van valorar que no era pertinent per la seva línia. I llavors el que van fer és fer el seu propi documental, diguem-ne, però bueno, doncs, d'un altre punt de vista, d'una altra manera.
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: ens van convidar a participar i fem algunes declaracions allà i tal. Però bueno, és una altra, diguem-ne, una altra peça molt diferent, no?, del que vam fer nosaltres.
1: Aquest documental, el Yes We Fuck, com, on es pot trobar? Està a l'abast del...
0: Sí, es pot trobar a Filmin. També crec que està a Vimeo, també es pot veure. I segurament hi ha versions, com que ja fa molt de temps, segurament. Doncs, tot està disponible en molts llocs d'internet de manera gratuïta, no?
1: Molt bé. Bueno, i a veure, per tal de que la nostra audiència i, bueno, i jo mateix, ens posem en context, ens podries dir quin tipus de discapacitats ens podem trobar i que puguin arribar a gaudir de la seva sexualitat? Perquè hi haurà qui no pugui comunicar-se o transmetre les seves inquietuds?
0: Clar. Clar, en principi, com deies abans, no, la sexualitat és algo molt ampli, no? I per tant, aquesta amplitud permet que hi hagi una vivència també molt diversa, no? Cadascú des de la seva posició al món i amb les seves pròpies característiques, no? I jo, pel que he anat coneguent, jo no sóc un expert, no, jo de formació sóc matemàtic, per tant, arribo aquí una mica pues, com de rebot, no? Però pel que jo he anat veient i he anat coneixent gent molt diferent, no m'arriscaria tant a dir com això per qui no és, no? Jo crec que el plantejament més aviat per acostar-nos amb aquestes qüestions és com ho fem, no? Perquè tothom pugui viure a la seva manera aquest àmbit del desig i del plaer, no? Perquè és veritat que, per exemple, hi ha persones pues, que no es comuniquen o potser es comuniquen de manera que en tenen molt poques persones, no? Però pues, també potser podem aquí inventar-nos altres aproximacions amb aquestes situacions, no? Que no calgui una comunicació explícita o, bueno, tal com fem per altres situacions, no? De la vida quotidiana. Jo recordo uns pares d'un jove amb un diagnòstic de síndrome de Down que dèiem, quan vam fer el documental, no, que ens dèiem, bueno, és que nosaltres no ens hem posat amb això de la sexualitat perquè no ens ho ha demanat, no? Bueno, clar, però tampoc us ha demanat sessions de logopèdia i això sí que ho feu perquè teniu clar que li pot fer bé, no? Llavors, per què no tenim al cap també que pot ser algo molt positiu a la nostra vida incorporar la vivència de la sexualitat, no? Hem de fer aquest pas, no? I deixar de pensar a l'àmbit de la sexualitat des d'un punt de vista problemàtic, sobretot quan estem amb el terreny de la diversitat funcional, no? I donar-li la volta, no? I pensar-ho com una de les eines més potents com per fer de motor, no? De transformació i de, i de portar una vida més plena, no?
1: Sí,
0: llavors, correcte. Jo ho plantejaria més així, perquè doncs no dic que no hi hagi potser algú que no sé, no trobem la manera, o no sé, potser sí. Però a priori jo crec que una mica el plantejament seria, bueno, com ho fem, no? I què aprenem d'aquelles situacions que no podíem ni imaginar, no? I que potser quan s'obren portes, doncs passen coses que tampoc no podíem imaginar.
1: I una mica ja et dic, ens has respost, però de quina manera perceben la sexualitat les persones amb aquestes discapacitats, doncs, potser ja no només motrius, sinó mentals. Per exemple, el desig, sí, la necessitat de gaudir. De quina manera afecta el no poder també accedir al plaer del sexe?
0: Bueno, clar, hi ha molta diversitat dins de la diversitat, no? I suposo que hi ha una vivència molt diferent, depèn de cada situació. Sí que, en general, és veritat que hi ha un discurs, hi ha un imaginari col·lectiu que ens situa fora, no?, de la sexualitat en general, a totes les persones amb diversitat funcional i, certament, les persones amb diversitat intel·lectual encara més fora, no? Hi ha una asexualització i una infantilització permanent sobre aquestes persones i això genera una barrera, no?, una dificultat important perquè les persones puguin accedir a aquest àmbit de la vida. No? Tot això, sabem que quan hi ha barreres doncs, també hi ha resistència, també hi ha lluita i també hi ha doncs, que superació d'aquestes barreres, no?, i a vegades, doncs, malgrat tot, no?, sí que hi ha una vivència de la sexualitat. Cadascú, doncs, això, el seu context i la seva manera. Però segurament l'interessant seria com podem fer perquè no sigui una carrera d'obstacles, no? Com podem imaginar la idea de la sexualitat de manera que sigui possible per tothom, sigui com sigui, no? Sabent que això, quan ho fem, el que passa és que millora, no? Aquest àmbit millora pel conjunt de la societat, no? Vull dir que això ho hem vist, per exemple, d'algú molt més senzill, no? Entre cometes, o molt més concret, no? Més material, que és, per exemple, el transport, no? Quan hem fet un transport pensant en les diferents maneres de moure's, no? Pues hem acabat fent un transport que no només serveix per garantir els drets d'una minoria, que ja és prou important, sinó que el que hem fet és transformar aquest transport de manera que és millor pel conjunt de la població. És més confortable, és més segur per tothom, no? Llavors, i això també ens passa doncs, a l'educació, no? Quan és inclusiva de veritat i a les eines pedagògiques necessàries, accent un sistema més potent pel conjunt de l'alumnat i no només pels que porten l'etiqueta, no?, de necessitats especials. I llavors, això que ens passa en altres àmbits ens hauria de passar també a la sexualitat, no? Si som capaços de pensar, d'imaginar, d'explorar una sexualitat on hi càpiguen tots els cossos i on hi càpiguen totes les maneres de pensar, de sentir, d'estar en el món, segurament acabaríem generant una idea de sexualitat més vivible, més rica, més autèntica i amb més possibilitats per tothom. I aquest crec que és el punt interessant de tot això, no? No tant com interessar-nos per les peculiaritats que pugui tenir la gent que no coneixem bé, perquè no, a dia d'avui encara les persones amb necessitat funcional estem bastant fora de les principals circuits socials, no? Encara sí, hi ha molta segregació, no? Molta escola especial, molta residència, molt centre de dia, molt centre de mitja tarda, molt centre especial de treball, en fi, hi ha tota una galàxia especial per gent especial que fa que no hi hagi convivència. Llavors aquest desconeixement doncs ens convida de vegades, com de manera automàtica, a acostar-nos-hi com des d'aquella cosa peculiar, no? I crec que és més interessant quan fem un enfocament de vale, com ho pensem, perquè a partir d'aquí això ens serveixi per millorar-ho per tothom.
1: Justament amb això que comentes, a l'article de La Vanguardia podem llegir que mentre que Espanya és un servei aquest de l'assistència sexual que no està regulat, que hi ha països com Bèlgica, Alemanya o els Països Baixos, que aquesta assistència sexual és legal. Fins i tot a França, bueno, després de que s'implantés la llei abolicionista de la prostitució, es va obrir com un debat sobre la possible regularització d'aquest servei. En quin estat es troba aquesta regularització a l'estat espanyol? Perquè entenc que perquè il·legal no ho és, però que no està regulat. En quin estat es troba actualment aquí a Espanya?
0: Sí, ho has explicat bé. No és il·legal, una cosa que estigui prohibida, però tampoc no està regulat, com la resta del treball sexual. No, no hi ha una prohibició del treball en si, però tampoc no hi ha una regulació, per tant, això vol dir que és molt difícil que hi hagi drets laborals, és molt difícil també que hi hagi com els canals, no?, per poder accedir a aquest tipus de servei d'una manera eficient, no?, una manera còmoda i confortable per a ambdues parts, no?, per tant, per qui ha de treballar com per qui rep el suport. No hi ha aquests circuits, no?, aquí, com deia el projecte aquest de la web, no? Uh-huh. Llavors, a dia d'avui és possible fer assistència sexual de manera totalment legal? És possible. El que passa és que és complicat. O sigui, és possible perquè, per exemple, pues, no sé, una persona que està donada d'alta al règim d'autònoms, pues, hi ha un epígraf que és altres feines, i aquí pues, hi ha una mica del que vulguem, no? Uh-huh. Així que algú que volgués fer assistència sexual pues, podria donar d'alta en aquest règim, en aquest epígraf, i pot fer-ho, no? O també, si alguna empresa o entitat vol fer aquest tipus de suport contractant gent, no?, assalariada, també ho podria fer, com es fa, per exemple, amb els salons de massatge, que a Espanya són empreses legals, que paguen els seus impostos, i que hi ha un límit, que és que no hi hagi accés als genitals de la persona treballadora, no? Tinc uh-huh. entès, això és el que m'han explicat. Llavors, com que la definició que fem nosaltres d'assistència sexual encaixa perfectament dins d'aquests límits, no?, perquè no només no hi ha accés als genitals de la persona treballadora, sinó que no hi ha accés al cos de la persona treballadora en general, no? No hi ha implicació de la sexualitat de la persona treballadora, no hi ha un suport instrumental a les seves mans perquè la persona pugui accedir al seu propi cos. No? Llavors, això encaixaria, aquesta proposta encaixa dins d'aquest model que ja existeix i que, per tant, també es podria fer de manera legal, com s'està fent ara, per exemple, als salons de massatge eròtic. No? Mm-hmm. És a dir, que es pot fer de manera legal, es pot fer, però no és senzill. I, sobretot, no hi ha aquest reconeixement de la figura i això fa que encara hi hagi molt estigma i molt càstig social sobre les persones que volen fer aquest tipus de suport i això ho dificulta molt, no? Sí. Fa difícil trobar persones disposades a fer aquest tipus de suport perquè encara que potser personalment s'hi troben bé amb la idea i pensen que ho podrien fer i els agradaria fer-ho, doncs hi ha aquesta pressió social que ho dificulta molt. Per això un reconeixement per a llei de la figura, com en el seu moment es va fer amb l'assistència personal, sí, doncs ajudaria molt, perquè aquest reconeixement social ho faria tot molt més fàcil, que passés a ser un suport més incorporat pues, amb tot el ventall de recursos que hi ha uh-huh. per potenciar l'autonomia i la vida independent de les persones amb necessitat funcional. I a més també facilitaria aquest reconeixement legal pues, que pogués accedir tothom que ho necessita, no? No només tothom que s'ho pot pagar de la seva butxaca. A partir d'aquest reconeixement públic es podrien establir també suports perquè tothom pugui accedir a aquest tipus de suport i des del punt de vista de les persones treballadores pues, també, òbviament, podrien accedir a una sèrie de drets laborals que pues, tothom hauria de tenir uh-huh. en les millors condicions possibles.
1: Sí. Clar, aquestes persones, aquests assistents i assistentes sexuals, entenc que s'ha d'arribar a un punt de confiança força íntim amb aquestes persones, perquè no, al final no és... Clar, deu ser també complicat tot plegat, encara que hi hagi un professional o una professional al darrere. Ostres... Aquesta confiança s'assoleix amb facilitat?
0: No, és complex perquè realment hi ha un accés a la intimitat, no? Uh-huh. Ja passa, de fet, amb l'assistència personal, no? Els nostres assistents personals també tenen accés al nostre cos, no? Quan fem la gent, quan vestim, desvestim, tenen accés al nostre entorn familiar, tenen accés a les nostres targetes de crèdit. O sigui, ja ens passa amb l'assistència personal, no? Que hi ha una presència molt potent a la nostra intimitat, pues amb l'assistència sexual encara més potenciat. No? És algú que accedeix al teu cos i que, a més, amb la intenció de generar plaer, no? Que és una cosa que el nostre context cultural pues, és algo problemàtic. No? I llavors, bueno, necessitem pues, una mica això, fer més fàcil que hi hagi més experiència, hi hagi més relat, també, del que això significa. Jo crec que hem de construir també una idea de la intimitat que tingui sentit per tothom, i aquest tothom ens hauria d'incloure també a les persones que fem les coses quotidianes amb les mans d'una altra persona, no? Perquè viure sense intimitat, no? Em sembla una cosa bastant impossible, no? I problemàtica. I aleshores, doncs hauríem de repensar què vol dir la intimitat quan jo em dutxo amb les mans del meu assistent personal, no? Què vol dir la intimitat quan jo em masturbo amb les mans del meu assistent sexual? Doncs, bueno, donar una volta amb tot això, quina idea tinc d'intimitat i treballar-ho i fer relat públic i que això formi part també d'aquest imaginari col·lectiu de com funciona el món i com són les coses, doncs al final està molt, molt per fer. O sigui, que a dia d'avui, sí, tens tota la raó, que és molt difícil per totes dues parts situar-se en aquella situació, no? Per això és tan important que hi hagi claretat, no? I que s'expliqui bé què és l'assistència sexual. I per això torno a insistir en aquest portal que vam obrir amb aquesta intenció de pues, donar el màxim d'informació possible, el més clara possible, el més concisa possible, perquè en qualsevol feina de treball, que sigui treballar amb persones, si el marc no és molt clar, és impossible que funcioni bé. No? Jo vaig ser profe de secundària molts anys i aquest marc clar de relació a la feina pues, t'ajuda molt a situar-te i a fer el teu paper. Fins i tot si en algun moment sobrepasses aquest límit. Eh? O sigui, perquè tu, quan fas de profe, per exemple, pues, no has de ser ni el pare ni el germà gran de ningú, però puntualment, per fer bé la teva feina, si la vols fer bé, puntualment sí que has de passar aquell límit i fer una mica de pare, fer una mica de germà gran, i després que hi hagi el límit t'ajuda a retornar on t'havies d'estar. ¿Vale? Però els marcs són molt importants, fins i tot quan els sobrepassem. No? Però, en tot cas, sense aquest marc dibuixat, pues, qualsevol feina on treballes amb persones pues, es torna molt, molt difícil, per totes dues bandes, eh? Tant qui ha de treballar professionalment com qui rep el suport.
1: Lògic. Entenc que, clar, no tothom pot accedir a un assistent, una assistenta sexual, perquè això té un cost i no tothom té el poder adquisitiu, no? per accedir-hi. Quin cost té? Jo imagino que no deu ser un... No hi ha una tarifa, però al voltant de quan hauríem de parlar a nivell econòmic?
0: Bueno, a dia d'avui, com que no està regulat, pues, això, no? Cadascú una mica posa el preu que li sembla convenient. No? Mirant la pàgina web pues, pots trobar molta varietat, no? amb l'oferta que fa cada assistent sexual.
1: Vale.
0: Però pot haver-hi en general pues, no sé, pues, entre els 50 i els 100 euros, no? Per dir alguna cosa. No? En aquest marge, més o menys, és una forquilla que cadascú situa pues, el que li sembla més convenient. No?
1: Sí, perquè clar... Digues.
0: No, això que és una cosa que també està bé, que sigui flexible, perquè pues, hi ha moltes circumstàncies, cada persona també pues, diguem-ne que necessita un suport concret diferent, no? I bueno, està bé que cadascú pues, pugui situar-se on estigui més còmode. No? El que seria important, això que deies tu, no? que rebre el suport no depengui de la teva capacitat econòmica, no? que igual que passa amb els altres suports personals que hi ha a disposició, pues que aquest també hi hagi un finançament públic per fer-ho possible. No? Perquè, honestament, poder conèixer el teu cos des del punt de vista sexual, poder viure l'autoerotisme, té més pes a la teva vida que poder pentinar-te. No? I a dia d'avui, pues, tenim suports per poder pentinar-nos cada dia i no tenim suports per poder accedir al nostre cos del punt de vista sexual, no? És una qüestió purament cultural, no? De prejudicis i de tabús,
1: sí,
0: que hem de desmuntar una mica, perquè realment és un suport que és necessari i que té un potencial molt important per transformar realment la vida de les persones amb dificultat funcional.
1: Està clar, està clar. Sí, sí, que no valorem prou el que implica, no?, la sexualitat, no?, en el nostre dia a dia. Com dius tu, que se li dona més importància a pentinar-se que no pas a rebre plaer sexual.
0: Sí, no crec que sigui com que és més important, sinó que simplement és més fàcil, no?, és més còmode. El nostre context cultural és així,
1: sí,
0: i llavors pues, trobar gent compromesa que tingui el coratge, no?, i el convenciment de defensar aquest tipus de suport, pues, és difícil. És difícil. A dia d'avui encara estem pendents que alguna administració pública faci aquest pas. No?
1: Mm-hmm. Bueno, entenc que haurà rebut crítiques d'alguns sectors de la societat sobre aquest projecte.
0: Sí, bueno, hi ha opinions per tot, clar. Sí, sí. I en general, ara vivim un moment difícil en tot l'àmbit dels treballs sexuals, no? Hi ha un moviment potent que nega que pugui existir una cosa anomenada de treball sexual, no? I llavors hi ha aquest moviment que planteja que no existeix el treball sexual i que tot és explotació sexual, no?
1: Yeah.
0: Llavors això, que pues, fa uns anys era una mica més residual, a dia d'avui pues, ha agafat volada, no?
1: Sí.
0: Hi ha alguns sectors del feminisme, sobretot dels feminismes més propers al poder polític,
1: sí,
0: que han agafat molta volada, molta força, i això complica tot l'àmbit dels treballs sexuals i en particular pues, per l'assistència sexual també això és una dificultat. El marc general pues, és difícil. Sí.
1: És curiós perquè des de la vessant més progressista arribin aquests paranys o aquestes limitacions, no? Però sembla que hagi de ser... Bé, clar, penses, bueno, ara hi ha hagut un repunt important de la dreta i de l'extrema dreta arreu del món i sembla que aquestes vessants, aquests corrents polítics puguin coartar més la llibertat que dona l'assistència sexual, però, en canvi, sembla que ve dels corrents més progressistes, no? Aquestes sí, dificultats, sí, sí. No?
0: És així. Hi ha un puritanisme que ha trobat, ha fet forat en aquest terreny i s'ha construït aquest discurs en el que s'equipara el treball sexual amb l'explotació sexual i a partir d'aquí... Sí, el més problemàtic... A veure, tothom pot tenir les seves idees i pensar diferent, només faltaria, no? Però el problema és que moltes vegades en aquestes posicions són molt de trinxera, no?
1: Yeah.
0: I no hi ha diàleg ni debat possible, perquè la que algú no escolta exactament el que vol escoltar comencen els insults, comença la desqualificació... acusacions molt greus, no? Uh-huh. Llavors, sí, tinc la sensació que el problema no és tant el desacord, sinó com la decisió de que no hi hagi debat possible, no? I que això sigui un dogma inqüestionable, no? Aquestes posicions de no existeix el treball sexual, tot és explotació sexual, i tal, no? I les persones que fan servir serveis sexuals, pues, qualificades, no?, com a puteros i de més, no? I a més negar que també hi ha homes que fan treball sexual i també negar que també hi ha dones que fan servir serveis de treball sexual, etc. No?
1: Uh-huh.
0: No, és insignificant, no? Estan alienats. No? Bueno, falta, clar. O sigui, són plantejaments que el problema, ja dic, no és estar en desacord, sinó que el problema és que són plantejaments dogmàtics que no accepten el diàleg o el debat. I llavors, pues, així és molt difícil, clar.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Ja per acabar, Hi ha en perspectiva algun avenç científic o tecnològic per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i en especial a la matèria que avui estem tractant, que és el sexe o la sexualitat?
0: Que jo sàpiga, no, no? En tot cas, tenim una eina important, que és la Convenció sobre els drets de les persones amb diversitat funcional, que és un conveni internacional de drets humans que es va signar a la ONU l'any 2006 i que es va fer llei a Espanya el 2008, que fa un enfocament d'aquesta qüestió de la diversitat funcional doncs, més basat en drets humans, no? I no amb una perspectiva tan mèdica, tan rehabilitadora, sinó més d'acceptar la diversitat i transformar la societat perquè tothom pugui viure sent com és. I llavors, en aquest marc, doncs, hauria de ser possible, en general, fer avanços per la vida independent i en particular, per l'assistència sexual, no? Perquè encara que la Convenció no ho reconeix explícitament, aquest tipus de suports, i que hi ha un article que parla del dret a la sexualitat, i també hi ha un article que diu que una forma de discriminació és la manca de suports. Per tant, doncs, un cop s'entén que aquesta diversitat requereix d'aquest suport, no? per fer efectiu aquest dret a la sexualitat, doncs, bueno, es pot construir, amb aquest marc es pot construir un bon discurs que faci possible que es posin en marxa iniciatives, com a mínim en forma de projectes pilot, perquè l'assistència sexual també sigui un suport més a disposició des de l'administració pública.
1: Així, per les persones que ens escoltin i que es trobin en una situació similar a la teva, a on s'haurien d'adreçar per accedir a aquests serveis?
0: Bueno, nosaltres tenim aquest portal d'assistentesexual.org on s'anuncien gratuïtament persones assistents sexuals. Per tant, és una via per intentar posar-se en contacte amb algú que vol oferir assistència sexual. Al final, el més important és que es pugui posar en contacte amb algú de màxima confiança, no? Uh-huh. El portal pues, obre una finestra, però pues, cadascú ha de trobar la persona en concret o les persones en concret amb les que tingui prou confiança per obrir aquesta possibilitat de suport.
1: Molt bé. Moltes gràcies un altre cop. T'agraïm profundament la teva disposició a parlar i explicar-nos tot el que ens has explicat i crec que qui ens escolti s'haurà fet una idea prou clara d'aquesta qüestió, tant de l'assistència sexual com de la sexualitat en general de les persones amb diversitat funcional. Moltes gràcies, Antonio.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Com dic, és un tema del que cal parlar, cal posar-hi llum, així que sempre que vulgueu.
1: I acomiadem el programa d'avui amb una cançó que ens ha suggerit el nostre entrevistat, l'Antonio. Porta per títol A la vida i la canta la Maria Arnal amb en Marcel Bagés. És una cançó trista, però plena d'esperança i de lluita. Desitgem que us hagi agradat i que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Fins al proper programa.

0: La línia vermella.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs sí, una setmana més amb vosaltres. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, com sempre fem cada setmana, algunes interessants novetats musicals de la setmana. Per tant, sense més, anem a començar aquest Estrenes d'avui amb el més nou de Marc Andorell. Marc Andorell és un cantautor, cantant i també actor català nascut a Barcelona, però que té una estreta relació amb la població de Riudaura, a la Garrotxa. Ha guanyat en reconeixement en l'escena musical gràcies a llançaments com Un estiu com els d'abans, el seu pas per al concurs OPFest 2025, el qual va guanyar. La seva nova cançó es diu Desorbitant. I gira al voltant de la idea d'alliberar-se, de desconnectar o trobar consol i pau en el fet de sortir de la rutina o de la pressió quotidiana. Aquí tenim, per començar avui aquest Estrenes, el més nou de Marc Andorell, Desorbitant.

Iniciant el nostre camí a través d'aquestes estrenes amb el més nou de Marc Andorell, la seva nova cançó es diu Desorbitant. Seguim endavant en aquests primers minuts del programa i ara mateix anem fins a Anglaterra per escoltar el quintet anglès anomenat Blossoms i amb la seva nova cançó Husbands, el quart avançament del seu sisè àlbum d'estudi titulat de manera molt temàtica Songs from the Wedding Cake. I la cançó aprofundeix en les dinàmiques de parella, el matrimoni, les expectatives de vida adulta i el romanticisme quotidià. Husbands, el més nou de Blossoms.

La banda britànica Blossoms i la seva nova cançó, així d'haver sonat el seu Husband, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Aterrem de nou a Catalunya, anem fins a Lleida per escoltar a Xènia Páez, que és una cantant i compositora nascuda a Golmés, un municipi de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. L'artista va començar a compondre amb només 12 anys i va guanyar una gran notorietat a popular després de convertir-se en la guanyadora d'una de les edicions del concurs musical de televisió El Piano, a més per La Sexta. Ara ens presenta la seva nova cançó, Dis-me el que sents. És el títol de la cançó principal i del seu primer àlbum d'estudi. I ens parla de la incertesa, de la vulnerabilitat i el vertigen de l'amor.

Des de Lleida, així ens ha acompanyat Xènia Páez. La seva nova cançó es diu Dis-me el que sents, i així l'hem escoltada en aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem a fer de nou un viatge cap a Anglaterra amb Freya Skye, que és una cantant, compositora i actriu britànica. Va guanyar reconeixement internacional en representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió Júnior l'any 2022, i ara ens presenta Bad Taste, que ens parla des de la ironia, el sarcasme i l'autoacceptació, el fet de tenir un mal gust crònic per a les relacions amoroses.

Bad Taste, aquesta és la nova cançó de Freya Sky, aquesta cantant i compositora britànica que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Alex Circuns, és una cantant, compositora i productora musical nascuda a Barcelona. És coneguda en l'escena musical emergent catalana pel seu pop electrònic i sensible. Escoltarem la cançó Desembre, que és el títol també del seu segon EP, i ens parla, fidel al seu estil, un viatge conceptual i emocional pel fred intern, l'ansietat, les pors i el pas del temps a través de les estacions de l'any.

de sempre. Aquesta és la cançó més nova d'Àlex Círcuns, aquesta cantant i compositora i productora musical nascuda a Barcelona, una altra de les seves cançons que ens ha acompanyat avui a estrenes. Anem seguint el nostre camí, ara mateix amb Ice Divine, que és una cantant i compositora nord-americana. La seva formació musical va començar a les corals escolars i els himnes de l'Església i posteriorment va polir el seu estil treballant sota la tutela dels productors Stargate. Té un so, com comprovarem, molt potent, que sovint evoca influències clàssiques com les de Amy Winehouse o Lauryn Hill. La cançó es diu Wonder, que sentint-se amb l'apoderament personal, la identitat i el control de la teva pròpia història. Wonder, amb Ice Divine.

Així també ha sonat la veu, el so, la música de Ice Divine i aquesta cançó que es diu Wonder, una altra de les novetats de la setmana. Anem amb més històries que ens porten ara mateix fins a Joia, que és un grup de música de Catalunya que es mou entre el so independent, el rock i altres estils musicals. I és un projecte que ara mateix ens porta la cançó Cap Vent No Ens Mou. Tercer avançament del seu esperat primer disc d'estudi, anomenat Les Hores Mortes. I la lletra d'aquesta cançó explora la necessitat profunda de trobar la calma, d'aturar-se o escoltar.

El seu nom és Lou Sain, el nom artístic de Lucy Hopkins. És una cantant i compositora britànica que ens porta diferents estils, el soul, el jazz i el pop. L'artista va saltar la fama l'any 2019 quan una de les seves versions musicals va aparèixer en un programa de televisió britànic, convertint-se en la cançó més buscada a Shazam en un sol dia al Regne Unit. Des d'aleshores, bé, ha consolidat una gran carrera amb molts èxits, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Tip Street. Fa referència al carrer, un carrer molt emblemàtic situat al famós districte Northern Quarter de Manchester. Ella explora la nostàlgia, la pertinença i les vivències personals lligades als racons d'aquesta ciutat. És una mena d'homenatge musical als seus propis orígens. Per tant, la veu de Lou Sain, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, amb bona música d'aquí i també de fora de les nostres fronteres. Ara aterrem a Catalunya per escoltar un duet format per en Jordi Ninus. És un cantautor nascut a Barcelona, resident a Cardedeu, i que té una llarga trajectòria a les seves esquenes, musical, evidentment, amb àlbums molt destacants, com Podem tornar a ser ocells i altres. I per l'altra banda tenim a Anna Dibori, nom artístic d'Anna Abad Gils. És una compositora, pianista i cantautora nascuda a Tarragona. El seu nom artístic fa un homenatge a la famosa Nina Dibori romana trobada a la necròpolis de Tarragona. Pel que fa a la cançó que escoltarem, La pau que desprens, és una cançó molt intimista i emotiva que gira entorn a la serenor, el refugi emocional i la calma que ens aporta una persona estimada enmig de la tempesta o el soroll del món exterior.

0: lentament.
1: La pau que desprens, aquesta és la unió musical de Jordi Ninus i d'Anna Dibori, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Com també ho fan ara mateix els Midnight Till Morning, és una boy band transpacífica de pop-rock formada per membres dels Estats Units i també d'Austràlia. El grup es va crear l'any 2024 i ens porten una cançó que es diu Anything. És un tema de pop-rock energètic, molta diferència amb el que hem escoltat fins ara, i que aborda la intensitat, el vertigen i el lliurament absolut en una relació romàntica i improvisada de cap de setmana. Per tant, Anything amb els Midnight Till Morning.

Es diuen Midnight Till Morning i aquesta és la seva cançó anomenada Anything, una altra de les novetats de la setmana. Edu Esteve és qui ara mateix fa el seu pas pel nostre camí. És un cantant i compositor català nascut a Badalona i es va donar a conèixer massivament l'any 2022 com a semifinalista de la primera edició del programa de televisió Eufòria de TV3, tot i que ja havia iniciat abans la seva carrera de manera independent. La seva cançó, que escoltarem ara mateix, es diu Torna, una cançó que és una mena d'himne vitalista i optimista que parla de tornar a il·lusionar-se i reil·lusionar-se, de deixar enrere les pors i atrevir-se a sentir de nou.

0: mateix lloc on vaig ser trist. No enfocar-me en el desig, no buscaré ser feliç. El mateix lloc on vaig ser trist.
1: Va, que torna!

La cançó es diu Torna, ens la porta Edu Esteve, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una història que, per una banda, hi ha Robbie Williams, el cantant i compositor i productor britànic, excomponent de la formació Take That, i per l'altra hi ha Alessia Arcuixa, més coneguda en el món dels DJs i productors musicals, com a Miss Monic. Ells dos doncs fan una cançó que es diu Beauty in Us, que és un himne house, eufòric, emotiu i optimista, i que ens parla de l'esperança, de la resiliència i del fet de superar les dificultats i mantenir la fe en la humanitat. Aquesta cançó, que es va convertir en un dels fenòmens de l'estiu després que la DJ ucraniana l'estrenés davant de 50.000 persones al Tomorrowland. I am

És la cançó compartida entre en Robbie Williams, per una banda, i Miss Monique, per l'altra, aquesta que es diu Beauty in Us. Seguim amb més novetats. Es diuen Fades, és un trio musical de pop queer nascut a Mallorca. I la cançó que escoltarem, Jo no vull el teu amor, és un tema de pop electrònic, descarat i empoderat, que funciona com un himne de ruptura definitiva i de superació d'una relació tòxica o del passat.

Es diuen Fades, aquesta és la cançó Jo no vull el teu amor, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba. Arribem ja al capdavall del nostre camí per aquesta setmana i ho farem amb Yas, és el nom artístic de Yasmin Karamanli. És una cantant i compositora de música nascuda a Londres, a Anglaterra. Va debutar l'any 2022, ha acumulat milions de reproduccions en plataformes digitals. I bé, la seva cançó, amb la qual acomiadarem avui aquest estrenes, es diu If We Don't Know Each Other. La cançó parla de la incertesa, la desconnexió i les complexes dinàmiques de les relacions modernes de la vida adulta. Per tant, posem a punt i final aquest estrenes d'aquesta setmana amb Yas i la cançó If We Don't Know Each Other. I us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Salut, adeu-siau.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Si t'agrada, es diu Radio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. I anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SALERT a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer la guitza als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, a primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7 de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord cap a Barcelona, provocant, però, menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència, tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona, des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat, que, doncs, que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs, també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I, doncs, justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà, però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc la val a Sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
2: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
7: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
2: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa a fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
9: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
10: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
2: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
11: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, 4 furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen 3 menors a càrrec. Tenim també, a l'altra banda, doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten intenten i que intentaran, vaja, aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
12: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions de que demanava suspensió, però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant, sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer, precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això. Aleshores, ens sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs, són l'Alicia i en Jordi. En Jordi té un 80%, més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té 3 menors a càrrec i estan en una situació d'extrema... d'extrema urgència davant d'aquesta situació, sí.
11: Pilar, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge, i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
2: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat, i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
13: El Col·legi d'Apis calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
14: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3, i que, per tant, la llei l'avale el propietari per poder rescindir el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia, perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
13: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
2: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
15: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
16: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
15: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
2: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents, amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi, després de l'informe del Departament de Salut, en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
17: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molts, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
2: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulić, que el curs passat dirigia el Dubai.
18: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
19: Players and coach, they changed something, so...
18: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
19: Energy is going to be a very important part of the game.
2: I s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Haïri, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
20: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
2: El Freiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
21: El Freiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la EKF European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa, com ja van fer fa tres temporades.
22: És molt difícil. Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
21: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran en un escenari completament canviat.
2: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. De seguida us ho ampliem, buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs, precisament, molta atenció al temps. Comencem al matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Passen ara 5 minuts i mig de 8:15. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I, de moment, tampoc l'aval sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellvé.
9: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2021.
10: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
11: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
8: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
12: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
8: Un dels partits que va votar en contra del decret i encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera, diu, per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir alhora petits propietaris.
13: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
8: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació ha acabat amb dos detinguts per desordres públics s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
14: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial, que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí. I, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs, que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada, doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora, i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
8: I tant que sí, Clara. Moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia. Fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
15: Bon dia.
8: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
15: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text, l'he pogut veure un text, però d'una manera no he tingut temps d'estudiar-lo, però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per l'oferta des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són novament pedaços dels que portem fent des de fa molt de temps.
8: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
15: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament, no dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
8: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
15: Bé, és que ja d'entrada tindrem la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons, que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor. I hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió. I una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant, aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit. I això no ho podem entendre concentració. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és a sentar-nos tots plegats. Ho portem dient fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat, no s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions, sempre és a posteriori, i per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la, perquè estem vinculats a situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
8: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i, en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
15: A vosaltres. Gràcies.
8: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, i tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
16: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alert per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només unes hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
17: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
16: insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma extrema, al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Elena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts

contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 2:15 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència.

0: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
1: It's gonna be, for me, very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed some things, so...
2: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 9:15 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre al principio te da un poquito esa energía.
0: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir al gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic, amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor. Una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem...

0: Subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
3: Farts de iodes venedors de fum...
2: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
3: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
2: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
3: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
2: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
4: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que de moment es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
7: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un es alert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
8: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha bolcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
6: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporinades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
9: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat. O sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Mollanès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona, on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès, i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta a aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Doncs 8 i 7, anem per feina, que en tenim molta aquest matí, contra rellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
10: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
11: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
12: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
6: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
13: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
6: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
14: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
6: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
15: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
16: Moltes gràcies, doncs, des del CECAD, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils. Doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges. Molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
17: Perfecte. Sense restriccions.
16: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer, i és el que estem demanant.
17: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les 2 de la tarda.
16: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el
18: servei meteorològic... Doncs us acabem d'oferir en directe comenti. La compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs, de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu, a la prèvia que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres, amb les posicions encara allunyades. Hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
19: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el Sindicat de l'Habitatge i diversos veïns que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
18: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents, doncs, del que pugui passar. Clara, estem en contacte. Gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
20: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
18: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
0: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any també les espanyoles.
18: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor.

0: Esportiva amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulić, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
1: It's gonna be, for me, very
2: interesting. Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they change something, so...
2: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: Energy is going to be a very important part of the game.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:15 de la tarda, les blaugranes visitaran el camp de la Roma a la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
4: Es una semana pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos, una salida difícil. Y luego pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo, como lo hemos tenido nosotras.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 2 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
5: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del Termcat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte del lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Mentrestant, les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650. 50 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, molt bon dia.
1: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
9: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després de que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
1: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però vaja, explica'ns-ho tu.
9: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AU, o sigui, de lloguers de temporada i habitacions, estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps sent pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
1: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que s'us acut, vaja?
9: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment ja sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors, jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa, el carrer se'l girarà en contra.
1: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent, doncs? N'estarem pendents i ho tindrem en compte, això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Gràcies. Adéu.
1: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar. Si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
10: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant doncs, d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa res, potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un momentet atendran als mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs, ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa, després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment l'execució s'ha portat a terme i finalment, doncs, sembla que veiem que ara sí, la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És aquesta família que porta doncs, les bosses i tot el que doncs, han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet doncs, aquest acompanyament i intentem si ens poden atendre perquè, òbviament, doncs és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet. Doncs ho sentiu de fons també que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament doncs continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Doncs ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, doncs, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret des del Consell de Ministres a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, doncs, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
11: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21 al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita tant el cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
12: Vaig amb moto i amb cotxe, el dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat, i la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25, o sigui que es nota.
13: Noten más coste y más, bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final, a ver, tienes que seguir trabajando e ir haciendo, pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
11: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
1: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estona i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport. Restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir.

0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
1: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del corredor nord-est, els Avant, els Euromed i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. La Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes del lloguer que acabin abans del 2028 i limitar al 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. De fet, aquest matí s'ha executat un altre desnonament, en aquest cas a Mataró, d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Per saber com ha anat tot plegat, connectem ara amb Clara Sánchez de TV Mataró. Clara, bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, la família d'en Jordi amb un 87% de discapacitat i la seva germana, l'Alícia, han estat desnonats fa ben pocs minuts aquí al barri de Cerdanyola de Mataró. Després d'una negociació de més de mitja hora amb la comitiva judicial i d'un ampli desplegament del sindicat de l'habitatge per intentar evitar aquest desnonament, finalment s'ha executat. I també s'ha desestimat la petició que havia fet l'Ajuntament de posposar aquesta execució perquè la família es pogués traslladar en un pis que havia trobat. Ara Serveis Socials ofereix 3 dies en un hostal com a alternativa habitacional.
1: Gràcies, Clara. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda del Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions, com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Lima Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força i, per tant, no s'han activat de moment restriccions de mobilitat, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. A conseqüència, els trens d'alta velocitat no circularan fins les 11 del matí i Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències, també el 112, ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí relacionades precisament amb aquestes pluges. I un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís cap a 6:15 de la tarda i diverses patrulles i efectius d'emergències s'hi van desplaçar fins al lloc dels fets. La víctima va estar traslladada a un centre sanitari i, segons la policia, la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió.
0: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Ahir a quarts d'11 de la nit rebíem tots el nostre telèfon mòbil, Les Alert, que ens deia, ens apuntava que caurien xàfecs importants. De fet, ahir la tarda la policia local ja anava pels rials d'Arenys avisant que s'havien rebut informacions que en qualsevol moment podien caure patecs d'aigua de molta intensitat. En tot cas, això és el que sembla que està passant. Ara farem un repàs a com està anant la pluja al país, i això sembla que és el que passarà al llarg del dia d'avui. Per tant, reduir la mobilitat el que és indispensable i ser curosos a l'hora de, sobretot, de circular, tant sigui en vehicle com en motocicleta. La Renfe, que mai de CEP, ja ha fet de les seves i, de fet, des de fa mitja hora ja no funciona cap tren excepte els de Rodalies. Rodalies sí que van, van com sempre, és a dir, que no van, però a mitges, però els altres, que són els que habitualment més o menys funcionaven, els AVE, se'n espaien forces, aquests els han parat. Els han parat els AVEs, els Intercities, els tots, els han parat a partir de les 9 del matí amb previsió d'aquestes fortes pluges. Quan més mobilitat organitzada i orquestrada necessitem, menys mobilitat se'ns dona. Però no ens queixarem, és igual, no començarem així avui. En tot cas, us agraïm que estigueu aquí, us demanem disculpes pel retard i, si us sembla, comencem. I què farem des d'ara i fins les 11 en punt del matí? Doncs el que fem tots els dimarts. D'aquí una estona tindrem la primera xerrada amb el portaveu de l'aula d'extensió universitària, l'Enric Agustí, perquè els de l'aula ja comencen. Per tant, iniciarem aquest espai d'informació al voltant de les activitats que fa l'aula d'extensió universitària. Encara que sembli mentida, fa tot just poques hores hi havia molt de sol i molta calor, i per tant havíem de començar les franges de protecció. De fet, hem de començar les franges de protecció. En parlarem també amb la tècnica de medi ambient, la Raquel Conill. Aquesta i d'altres coses. I aquestes altres coses passen per la tertúlia que tindrem més enllà de les 10 en punt del matí fins les 11, avui amb en Francesc Castell, en Tomàs Salazar i l'Olga Estalella, i evidentment amb la vostra participació al 93 795 79 12. Intentarem parlar també d'habitatge, evidentment, de transport públic i de tot el que té a veure amb la nostra vila. Aquestes pluges, els rials, les rieres de neteja, tot això estarà en aquesta coctelera radiofònica. El primer de tot, i segurament el que més ens importa, és saber quina és la previsió del temps de cara a les properes hores. La genèrica ja la sabem, però com es concretarà la nostra zona, en Quim Serra ens ho explica.
2: Hola, molt bon dia. Avui comencem aquesta jornada per fi parlant de precipitacions que esperem que al llarg del dia d'avui afectin la nostra comarca. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, doncs ho farà de forma intensa i, a més, de forma puntual també molt abundant, podent-se superar els 40 litres per metre quadrat. No cal dir que són pluges benvingudes, però haurem d'estar alerta veient com evoluciona tot plegat perquè no tinguem cap ensurt, ja que, com dèiem, les precipitacions poden ser localment força destacables. Dit això, comencem a entrar en matèria. De moment, situació prevista per aquest matí, núvols abundants, i cap a mig matí, migdia, serà quan les precipitacions més importants arribarien aquí a la comarca, començant pel sud del Maresme i desplaçant-se de sud cap a nord, on arribarien, en aquest darrer cas, cap a primeres hores de la tarda. Precipitacions en forma de xàfecs, acompanyats de tempesta, que, com ja he dit, localment seran de forta intensitat, i, a més, també podran ser molt abundants de forma puntual i superar els 40 litres per metre quadrat. La major part de precipitacions entre els 15 i els 20-30 litres per metre quadrat. En general, els vents seran molt fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda es faran més variables. Un cop vagin passant les tempestes cap al nord, sobretot cap al sud del Maresme, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, estarà tranquil·la. Avui, com que hi ha més núvols i precipitacions, les temperatures màximes baixaran. Les mínimes han pujat, déu-n'hi-do. Hem tornat a tenir una temperatura per sobre dels 20 graus en molts punts de la franja costanera de la comarca, però esperem que aquestes temperatures vagin a la baixa durant la pròxima nit. De cara a demà tindrem una situació molt més tranquil·la, hauran passat les tempestes, domini del sol, si bé encara queden alguns núvols, com diem, temperatures mínimes més baixes, les màximes pujaran una mica, tampoc no massa, amb vent que continuarà fluix, força variable i situació marítima tranquil·la, com avui. Dijous, en principi hi haurà una entrada de vents del nord, que farà que baixin una miqueta les temperatures, en una jornada a la qual aquí a la costa tindrem força sol. Sí que veurem molta nuvolada, mar endins, i durant la tarda fins i tot el creixement de més nuvolades, en aquest cas cap a l'interior de la comarca. Sembla, però, que sense precipitacions. Divendres també es mantindria el temps tranquil a l'espera d'un nou canvi en la situació meteorològica que dissabte ens tornaria a portar precipitacions a tota la comarca.
3: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, doncs fem un cop d'ull a l'actualitat del dia. Saludem a la Gemma Roig. Gemma, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Paraigües de butxaca, paraigües de bolso,
1: sí,
0: paraigües gran, de bastó, com el portes tu?
1: Jo de butxaca.
0: Ui, mira.
1: M'he espantat, pensava que teníem ara...
0: Passa, passa,
1: començaven
0: para!
1: Aquestes filtracions i goteres.
0: Que aquí no, aquí no, aquí no et mulles. Això és típic que se sent al carrer quan veus algú que tal i estàs tu allà amagat a la porta del pàrquing. Vine, vine, que aquí no et mulles! Passa!
1: I he de dir-te que en aquest estudi sembla ara mateix que estigui plovent, eh? Al marge d'aquest so de pluja, també aquesta fredor.
0: Has saludat l'Andreu? L'Andreu és el pingüino que te l'has trobat quan ja l'estudi.
1: Que deien que he de treure la jaqueta, jo crec que per aquí me l'hauré de portar ben aviat.
0: Sí.
1: En tot cas, sí, pendents de la previsió meteorològica, segurament doncs tots ahir vam rebre aquest és alert al vespre, un quart d'11 més o menys, punt d'anar a dormir alguns, eh?
0: Un merder! Un merder! A casa, que encara tenim les finestres obertes, bueno, estem obertes perquè jo corro la cortina perquè no es vegi que estan obertes, però que encara les tenim obertes, se sentia tot el carrer... Sap?
1: He de dir-te que el meu mòbil no sona, només es veu... S'il·lumina.
0: Sí?
1: Sí, no sé per què, en tot cas.
0: Truca-li a Massoler, que t'ho arregli.
1: Ja em va bé, ja em va bé. En tot cas, pendents doncs, de la previsió de pluja i, de fet, mobilitat, doncs, també hi haurà incidències. Sí. Renfe ha anunciat doncs, que l'AVE i trens regionals no funcionen. I jo et volia comentar també que, no per qüestions de pluja, però sí per canvi la R1 de Rodalies, des d'avui els trens de Calella començaran i acabaran el seu recorregut a Mataró. És amb motiu de les obres que s'estan fent a l'estació de Calella i Rodalies ha decidit limitar així el servei des de la capital de la comarca. Els trens que arribaven fins a la ciutat de l'Almaresma a partir d'avui només oferiran cobertura a la part baixa de la comarca i, per tant, no passaran per Arenys de Mar els que posaven fi a Calella.
0: Sí.
1: El servei quedaran afectats són 4 a primera hora del matí, entre les 7 i les 9 del matí, i 3 al migdia des de 3:15 fins a 4:15 de la tarda. I també hi haurà afectacions amb 6 convois entre les 6 de la tarda i 9:15 de la nit. Per tant, totes les persones doncs, que són usuàries de Renfe aquests dies, doncs, que tinguin en compte que hi ha aquestes limitacions, aquestes reduccions, i que ens afectarà a tots els usuaris que agafem el tren aquí a Arenys de Mar.
0: Quants dies, això? Ho han dit o no? No se sap.
1: De moment encara no. Mentre durin les obres a l'estació de Calella, sí. A partir d'avui i fins divendres, en dies feiners, eh? Al cap de setmana...
0: És que ja no n'hi ha. Sí. O sigui, els de cap
1: ja
0: de setmana no es poden treure perquè no hi són. Per treure un tren, primer ha de ser-hi. I aquests ja no hi són. Després ha de funcionar, que habitualment no funcionen. I després has de tenir uns pebrots tan grossos, tan grossos, tant per fer això. És a dir, treure trens a primera hora al matí, que és precisament la gent que va treballar i que va estudiar, i no posar alternativa, perquè estàs fent unes punyeteres obres a Calella. És a dir, els has de tenir tan immensos, és tan vergonyós. On està la Paneque ara? Que vingui la Paneque. Que es posi la Paneque a fer una roda de premsa a la gent del Maresme, a explicar-li a la gent que va treballar o a la gent que va estudiar que, anava a dir collons, no es pot dir això per ràdio, què nassos s'ha de fer a primera hora del matí quan li foten aquests 4 trens.
1: I més tenint en compte la quantitat de gent que fa servir el tren i que, per sort, pot seure aquí a Arenys de Mar, però segurament tots els que pugen a Mataró...
0: Clar.
1: Gairebé cada dia doncs, han d'anar drets fins a Barcelona. Eh?
0: No, el de Renfe és una vergonya i l'Illa ja no sé què triga amb quedar-se la línia i posar Ferrocarrils de la Generalitat o fer el que sigui. I després han d'explicar molt bé perquè unes obres en una estació munten aquest merder. És a dir, ho trobo? Bueno, segurament els de Montcada i Reixac estan acostumats, perquè aquests porten pringant també, vés a saber quant de temps. Però els has de tenir tan grossos, però no passa res, tampoc, eh? Vull dir, no d'allò. Ahir, per cert, t'ho volia explicar això, ahir surt el nano i em diu, escolta'm, que si demà plou, que demà no aniré a estudiar. Plou, tu demà a estudiar. I encara no havia arribat a la seva habitació, que ja, pip, pip, pip.
1: En tot cas, no hi ha limitacions, restriccions, sinó consells, que tinguem cura, que extremem les precaucions,
0: sí,
1: evitar zones inundables i tot plegat, i limitacions de mobilitat, però en tot cas no s'ha fet cap prohibició, tal com no va passar, si no recordo malament, el 9 de setembre, en comarques puntuals d'aquí al territori. Veurem a veure què passa, perquè sí, ara mateix, si sí, mires, clar, avui clar. Sí, Josep Maria, sí, veient els núvols, avui sí, que sembla que...
0: Si els trens no van, no és que hi hagin limitacions, és que hi ha incompetència. Val? Avui ja està.
1: I parlem d'altres qüestions, perquè un dels temes destacats d'aquests darrers dies, en clau local, també nacional i estatal, és la crisi de l'habitatge, amb aquest decret Mari Carmen, que n'hem parlat reiteradament tant aquí com a tots els mitjans generalistes, i nosaltres, doncs, amb aquest decret posem l'èmfasi en els pisos de lloguer assequible, que precisament aquest mes de setembre s'han entregat les claus a 46 adjudicataris, bé, en concret 44, perquè dos van renunciar i estan a l'espera, doncs, de poder rebre les claus als següents de la llista, i dir-te que les claus les van entregar el 9 de setembre, però no podien entrar fins al dia 24 de setembre. Tot i així, són habitatges, doncs, que aquests darrers dies encara els hi manca alguns serveis, com per exemple el subministrament elèctric, fet que no funciona l'ascensor o no funcionava. Estan pendents aquests, a partir d'avui o en aquesta setmana, doncs, que es pogués posar en marxa. Això, deixa'm dir-te que parlaven aquest cap de setmana dos dels adjudicataris al programa El Dominical, Joan Gómez i Quico Ledesma, doncs, que explicaven aquestes inconveniències.
2: Hi ha hagut gent que ha tingut problemes perquè, com que no hi ha ascensor a la llum, de llum, pues, ha tingut de pujar moltes coses a Collibè, que diguéssim, no? Uns ens han queixat perquè tu saps el que és pujar 5 pisos amunt?
3: Que jo no haguessi entregat les claus el dia 9. Jo haguessi esperat, pues, a l'ascensor i, no sé, més coses, no? Es pot donar, fer les fotos d'una altra manera.
1: No obstant això, dir-te que tenint en compte aquestes inconveniències que podien entrar a partir del dia 24, sí que és cert que hi ha alguns dels particulars que s'han de donar alta dels comptadors de llum i aigua. Alguns ja tenen actiu doncs, el subministrament, d'altres doncs, estan a l'espera d'acabar els tràmits. Val a dir que les fundacions, tenint en compte doncs, aquests problemes que han tingut aquests primers dies, han decidit compensar els llogaters amb 175 euros menys en la quota de lloguer del mes d'octubre. Tenint en compte doncs, que molts d'ells doncs, han fet el trasllat pujant, ara ho explicaven, pujant per les escales, però tot i així, doncs...
0: I aquesta, bueno, aquesta petita compensació econòmica de 175 euros, bueno, que no, segurament no és una compensació total, però bueno, algo és algo.
1: El que sí valoren de forma molt positiva són els habitatges, destacant doncs, que tenen una bona distribució i uns bons acabats, i també posen en relleu la bona convivència entre el veïnatge.
0: Ah, sí?
1: Alguns d'ells doncs, ja es coneixien del poble, d'altres doncs, s'han conegut ara, i de moment doncs, sembla que està funcionant. Veurem, a mesura doncs, que comença la convivència, a veure si ens trobem doncs, situació viscudes com algunes sèries televisives doncs, que hem pogut veure. No?
0: La que se avecina, ja serà aquí. Aviam qui és el ratio de l'edifici, saps el que vull dir? Bueno, ja serà bonic. Home, si aquesta convivència, aquest bon rotllo i aquest tal, serà bonic anar a veure les reunions de propietaris, no? Va, vinga, fem un sopar de recapte.
1: Començaran les festes dels veïns, no?
0: El del segon que porti truita de patates, que la fa tan bona. Jo portaré una amanida de pasta, jo faré macarronada, saps? I aquí fem una mica de...
1: Que bé, Josep Maria.
0: Has vist? Tots
1: aquests...
0: Home, a la meva escala les fem així.
1: Sí, a la meva també.
0: Sí.
1: Cada setmana.
0: A casa les fem així. Bueno, va, què més?
1: Dir-te que són 50 pisos distribuïts en dos blocs. 4 dels habitatges doncs, aniran, en aquest cas, abans de serveis socials a l'Ajuntament, que en les properes setmanes doncs, iniciaran tots els tràmits per adjudicar-los doncs, a les famílies més vulnerables. I deixa'm acabar dient-te que demà dimecres torna la cita mensual de l'Escola de Salut, que ja ho vas avançar la setmana passada, però deixa'm recordar-ho a la ciutadania, que en aquest cas s'abordarà com gestionar adequadament la medicació. Com és habitual, la xerrada estarà conduïda per professionals de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar. Serà a partir de les 10 del matí i es farà a la sala 1 d'octubre del Calissai. Sobretot, destacar que l'objectiu és això, gestionar aquesta manera adequada doncs, de medicar-se, tenint en compte que hi ha ciutadans ciutadans doncs, que sobremediquen, eh? Moltes sí. vegades, en tot cas, posaran pautes i eines a... sobre la taula.
0: Doncs és una bona iniciativa del CAP i de la Regidoria de Salut, que té molt d'èxit i que ajuda doncs, això, a tenir informació sobre qüestions tan socials i tan comunes com l'automedicació, les migranyes, els problemes articulars... Bé, un seguit de propostes que jo crec que és interessant que, sobretot, a partir de determinada edat es vagin anar allà, ens anem informant una miqueta. Escolta'm, ja ho tenim, això, eh?
1: Sí.
0: He mirat el radar meteorològic, ens ve una castanya d'aigua, però bastant potent, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Es preveia... les últimes informacions, a partir de les 11, més o menys, pot arribar... No soc meteoròloga,
0: no, no,
1: però
0: no.
1: El que en puguem veure als mapes...
0: Deu ser l'única, perquè en aquest país tothom entén de núvols, saps?
1: No, jo no hi entenc.
0: És una cosa...
1: No hi entenc.
0: No, jo tampoc. Però ens ve una... Vull dir que no... Que entreu la roba, eh? No us fieu, perquè entreu la roba perquè es mullarà, eh? Què passa?
1: Els insectes estan baixant, eh?
0: Ja estan baixant els insectes.
1: Quan està a punt de ploure, els ocells sempre acostumen a volar més baix. I ara veia uns insectes per aquí, eh?
0: Que avui he sentit que els ratpenats...
1: Sí, cert. Hi han hagut més atacs de ratpenats aquest 2026 que el 2025 i, sobretot, sí. alerta per evitar la propagació de la ràbia, no?
0: Sí, si sí. La ràbia agafa un veí que tinc que diu que és Batman. Tots un gilipolla. Vull dir, no, se'm posa ja així, soc Batman.
1: Em sembla, jo... Josep Maria, que s'acabaran aquests sopars de recapte i germanor, eh, amb els
0: sí,
1: veïns.
0: Sí. Bueno, Gemma, que vagi bé. Fins ara.

0: Marta.
1: Ei, hola, com estàs?
0: Superbé, cada dia em sento millor.
1: I el secret?
0: Doncs ho tens ben a prop.
1: Sí?
0: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
1: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
0: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
8: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
9: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
8: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
9: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària?
8: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
9: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
8: Daima, es tanqui papereria.
9: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
8: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
9: 93 792 53 44.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
13: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
12: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
14: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
15: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
14: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
16: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: En 10 minuts arribarem a les 10 en punt del matí. Som a Ràdio Arenys i és un plaer poder encetar una nova temporada de suport, d'ajut i de col·laboració amb l'Aula d'Extensió Universitària. Enric Agustí, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia. Bon dia, bon curs, bon...
1: Bon de tot.
2: Bon de tot. Bueno, menys el dia que espero que plogui.
1: Home,
2: no
1: sí, massa, sí.
2: Però que plogui.
1: No, ve una castanya d'aigua bastant, bastant bonica.
2: Una castanya no, però m'agradaria que plogués, perquè ja...
1: Sí, sí, no pateixis que... Vaja, ara aquí jo estic tirant... Mira, jo estic tirant fort... Però, bueno, bé, està garantit.
2: Vinga, aviam si tenim sort.
1: Escolta'm, 22 anys ja d'aula?
2: Sí, 22,
1: 22 de curs,
2: 22, 23.
1: Sí, o 23, és veritat, 22 sí, o 23 curs. Sí, sí.
2: Bé, comencem. La primera novetat, que jo suposo que tots els socis saben, és que ho farem tot al principal, eh? Ja sí. Això vam dir-ho. Començarem al principal, seguirem al principal i acabarem al principal. El principal té més aforament,
1: sí.
2: I el tindre més aforament ens ha pogut... Doncs, teníem moltes persones amb llistes d'espera i llavors hem pogut accedir a l'aula. No?
1: Que, de fet, aquesta és una... Jo aquesta qüestió... Jo, no per iniciativa pròpia, sinó perquè és un comentari que vas sentint, no?
2: Sí.
1: Durant aquests 20 i escaig anys he fet diverses vegades, no? Per què no aneu al principal ja directament? Sí. I sempre era, no? Perquè, bueno, el principal no poden, perquè nosaltres no volem morir d'èxit, no volem ampliar massa, ja no cal i tal. Bé, finalment l'aula s'ha fet tan gran que ha calgut trobar un espai.
2: Hem donat la volta al món i hem anat al Born.
1: Sí,
2: no,
1: sí.
2: No hem tornat perquè no havíem anat, però hem anat al Born. I jo penso que el principal és el lloc que té un màxim aforament,
1: sí.
2: Com a teatre públic, eh? I jo, està bé, les instal·lacions són molt... Oh, clar, és que és un teatre, aquí fem...
1: Sí, sí, clar.
2: Aquí estrenem coses de Barcelona, per dir alguna cosa.
1: Sí.
2: I bé, jo penso que molt bé. I aquest, jo penso que això és l'important.
1: Per tant, teatre principal no només es farà la sessió inaugural, sinó que a partir d'ara seran totes les sessions es faran...
2: Al teatre principal.
1: Com sempre, la mateixa hora, eh?
2: Val. Estic aquí al setembre, però sí. Inaugurem el 6 d'octubre, dimarts que ve. Mm. Els socis, suposo que han rebut tots ja el tríptic que ara tenim a la mà, és el tríptic del primer trimestre, jo penso que tenim una bona oferta de conferències. Mm. Bueno, la primera és que ve la gent Maumet, Vull dir, vam contactar amb ella i ens va dir que sí, i jo penso que val molt la pena perquè és una gran cantant, no? Mm. Però fixa't qui ve després, una persona que està molt d'actualitat.
1: Sí.
2: La setmana passada va sortir com a 5 vegades a la tele.
1: Sí, sí.
2: Que és el professor Joan Manuel del Pozo. D'acord, que parlarà de filosofia, però amb el fons, o sigui... Actualitat, més actualitat que el Joan... Des del punt de vista d'ensenyament, que el Joan Manuel de Pozo, em sembla que pocs.
1: No,
2: bueno, la consellera,
1: sí.
2: Que surt cada 2 segons, però això és una altra història.
1: Que és l'asa dels cops, diguéssim.
2: És una altra
1: història. És una altra cosa.
2: És com la de Polònia.
1: Exacte. Però, moment important per tenir algú que, més enllà del que pugui venir a explicar, que no té per què tenir res a veure amb l'actualitat, sí que segur que en algun moment fa alguna comentari, alguna deriva.
2: O alguna pregunta hi haurà.
1: Que té a veure.
2: La gràcia que tenim nosaltres és que al final la gent pot preguntar i això jo penso que val la pena. Aviam, és molt divers el

0: però, Javier Martí.
1: Deixa'm fer un parèntesi. Arqueologia subaquàtica, però,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, saps per què? T'explico. Bueno, ja ho diré. No tinc ni idea. Sí que tinc idea.
1: Sí, però...
0: Les Illes Formigues va ser un lloc amb el qual molts dels vaixells brumans que anaven cap a... Aquí es feia una cosa que es deia, garum. Bueno, era un líquid que era molt apreciat per ells.
1: Uh-huh.
0: I després havien l'oli,
1: sí,
0: i el vi, el vi del Penedès. Uh-huh. És que va d'allà. I l'oli del sud. Doncs molts vaixells naufragaven allà.
1: Uh-huh.
0: I per les raons que siguin, hi ha molt restes de vaixells romans allà, i molta àmfora.
1: Molta àmfora romana.
0: Però bueno,
1: moltes saquejades i encara en queda alguna.
0: Les Illes Formigues has estat... Saps on estan, no? Estan davant de... Acusat a Palamós.
1: Sí, entre Palamós i Calella, entre Palamós i Palafrugell.
0: Sí, aquest... Suposo que aquest senyor, que en sap molt, doncs ens explicarà una mica.
1: Aquest estiu hi vaig anar a les Formigues.
0: A les Formigues?
1: I ens hi vam apropar amb vaixell, i era com la Rambla. Només faltaven les parades d'ocells. Hi havia més vaixells que gent a la platja. És una cosa...
0: Bueno, és que em sembla que tothom està fora.
1: Sí, sí.
0: Bé, després el Xavier, ens vindrà el Xavier Albertí, mm. És antic director del Teatre Nacional, és, bueno, és un primer de figura, no? I què passa? Pues una altra cosa important són els fake news.
1: Exacte.
0: Doncs l'Enric Sierra.
1: Mm-hmm, molt bé.
0: Enric Sierra, home, bueno, Enric Sierra, perdona, dominical.
1: Dominical.
0: Però a més de dominical té una altra faceta, que és la seva faceta com a...
1: Professional, sí.
0: Clar, és la seva faceta com a director adjunt de La Vanguardia, ja ens havia fet una altra conferència, però sempre és bo escoltar-lo, perquè sempre ens dona molts bons missatges. I acabarem amb una representació del Nadal amb la Mercè Boé. La Mercè Boé, que té una veu meravellosa.
1: I tant.
0: Des del punt de vista... I això és...
1: Aquesta és la
0: tant,
1: primera...
0: Jo penso que tenim una bona oferta. Una bona oferta molt diversificada. Molt actual, no?
1: Sí.
0: Començant per ensenyament i acabarem amb els fake news.
1: I molt rica i molt social, també.
0: Molt social, no?
1: Salut...
0: Sempre intentem fer una mica d'això. Jo penso que els socis quedaran contents, no? Després tenim quatre sortides previstes, no? Tenim una sortida a veure al Museu de Pau Casals. 150 anys, al Pau Casals.
1: Sí.
0: Doncs ja ho tenim previst.
1: Ahir al Palau de la Música feien...
0: Sí, ahir van començar.
1: Sí.
0: Va haver-hi una obra musical allà. Doncs anirem al Vendrell i anirem, si tot va bé, ja t'ho acabaré d'explicar, però em sembla que anem al poble del Vendrell, que és casa seva.
1: Sí.
0: I després anirem a la casa que després va comprar ella a la platja Sant Salvador. Que és, bueno, qui no ha anat, anirem, però qui no hagi anat, recomanable 100%. Vull dir, perquè aquell museu és preciós, més davant del mar.
1: Clar,
0: és una passada. Després, l'altra cosa que volem és... Saps què passa? Que a vegades volem retrobar coses que no les tenim... A la Garriga, per exemple,
1: sí.
0: Hi ha un bon tema mitjaval i modernista, d'edificis. Ens faran una visita guiada per la Garriga, després farem una visita guiada per Pedralbes...
1: Al monestir.
0: I hem aconseguit anar a la Sagrada Família.
1: Una altra vegada, però és que, clar...
0: No, és que la Sagrada Família...
1: És que, clar...
0: Escolta, és molt difícil anar-hi,
1: És que és meravellosa, però hi va tothom.
0: Ara truquen demà i la Neus, la Marga i la Dolors estan allà pendents cada dos per tres, aviam, i al final ho hem aconseguit. Farem una visita guiada a la Sagrada Família. Seguirem amb el taller d'escriptura, que hi ha bastanta gent inscrita, em sembla que són 16 o 17. I començarem la setmana que ve.
1: Home, doncs déu-n'hi-do.
0: Sí, jo penso que pot estar molt bé.
1: Escolta'm, gent a l'aula en seguint 100, 700 i pico de socis,
0: Sí, sí.
1: O sigui que, vaja...
0: No, són 400 i alguna cosa.
1: Ai, no, 700 no, perdó, m'he
0: equivocat.
1: Això és
0: cap a baix.
1: Sí, això és
0: l'altre. Aquests són els del mar.
1: L'Ateneu té 700, 400 i pico de socis. No, és una brutalitat.
0: Sí,
1: és una brutalitat.
0: Són molts. A més, saps què passa? S'apunta gent jove. Clar, és que és normal. Vull dir... Són 20 i escaig d'anys, la generació que es va que té temps per poder vindre els dimarts a les 6...
1: Pues apunta,
0: I participar en activitats i apunta, perquè és normal.
1: Doncs escolteu, ja ho sabeu, a partir de la setmana
0: La setmana vinent, dimarts.
1: Dimarts comença ja aquesta hora d'estat
0: Dimarts tornarem a vindre.
1: Ja introduirem la primera...
0: Bueno, en aquest cas, la inauguració.
1: Sí, la Gemma Humet, parlarem d'ella, sentirem alguna cançó,
0: Això
1: ja buscarem la manera d'introduir-ho, això.
0: Alguna de les seves.
1: I tots els dimarts, si et sembla bé, m'agradaria, Enric, que vinguessis amb tu.
0: Ja podem... Pots comptar-hi. Estaré aquí estimant. Algú

0: nosaltres estar aquí.
1: Doncs va, doncs els dimarts a aquesta hora tindrem un abans del que serà l'aula d'extensió universitària.
0: A les 6, eh?
1: Un plaer haver-te retrobat i vinga, ens posem a la feina. Gràcies.
0: Fins ara.
1: Ens aturem. Ara que són les gairebé les 10 en punt del matí, sentim que diuen els de la xarxa, segurament actualitzem el tema de les tempestes i les pluges i reprenem el tren a partir de les 10 i 3 minuts.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres en mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran en força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
4: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
3: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua.
0: Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
13: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
12: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
13: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
12: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
13: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
12: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
14: Segueix-nos a les xarxes socials.
15: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
16: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
1: Vinga, va, les 10 i 8 minuts del matí, aquí fent el minut a minut de la tempesta, de la pluja, de, bueno, aquesta que se'ns ofegarà el país. Ens anegarem, això serà Venècia, saps?
17: Sí, que no hi ha aigua a Venècia.
1: Baixarà tot flotant, saps? És una cosa... No? Sortim corrent, pugin-se a la taula, eh? Pugin-se a la taula, que... No ho sé. Bon dia, Francesc Castell.
18: Hola, bon
1: com
18: dia.
1: Estàs?
18: Com va bé, tot? Bé,
1: sí?
18: Bé.
1: Espantat, eh? Jo...
18: No hi estic massa espantat.
1: No, tampoc.
18: Jo vaig néixer al camp i em seguia els ritmes, diguéssim, d'estacionals i els sants i d'aquestes coses, no? Però sempre avui estan... El cas de Sant Miquel, sí. Sant Gabriel i Sant Rafael,
1: Sant sembla. Sant sí, els arcàngels.
18: I era, exacte, tres. I era un període que començava, diguéssim, en aquest període fins Nadal, a nivell de pagesia, era un període potent.
1: Sí. Sí. Sí, sí, que per cert és el patró de la policia.
17: Sí, sí.
18: També.
1: Avui
18: també,
1: és patró dels sí. cossos policials.
18: Sí, clar.
1: Vull dir que... Bueno, avui estan de festa. De festa relativa, eh? Vull dir, han de treballar, però estan de festa. Sí. Què tal, Olga? Bon dia, benvinguda. Com estàs?
19: Jo tampoc gens espantada, perquè d'on vinc, la patrona del meu poble es diu la Mare de Déu de la Riera.
1: Ah, sí?
19: Sí.
1: Ah. Quin poble llavors, és,
19: vull dir, hi ha una,
18: i no és l'Eix de Mar ni l'Eix de Munt, no?
19: Per això, no, i un...
1: Quin és el teu poble, si es pot saber?
19: A les Borges del Camp,
1: al
19: costat de Reus.
1: Ah, molt bé. Ah.
19: Sí. Llavors hi ha la Riera que baixa, que... De... M'explicava la meva mare que un home, per això ho dic, que som alarmistes totals, l'avi va veure un home que estava molt a prop de la Riera, que per poc se l'emporta, i sort que el va agafar, perquè si no la Riera és... La... Vull dir que dius, jo no sé... I aquí ara ells sou els que més ho coneixeu, vull dir, la gent... Que ha viscut aquí tota la vida, no?
1: Sí.
19: Perquè jo veia allò, les notícies, i bueno, allò que feien abans, una rierada que s'emportava els cotxes tots empotrats contra allà baix, dius, i ara jo, des de que tinc uns de raó, des de que estic aquí... Ha plogut, però... No. Mira, fa por una mica, si baixa molt, però...
1: No, no sé. Jo crec que...
19: Jo no sé.
1: M'agrada molt el de la Mare de Déu de la Riera, eh? Crec que això aquí se'ns ha escapat, eh? Perquè seria...
18: Sí. Ja estàveu agafat, aquesta.
1: Sí, exacte. Però aquesta se'ns va escapar. Sí. Bon dia, Tomàs, com estàs?
17: Molt bon dia, molt bé, molt bé. A mi m'agrada un dia així, de tant en tant, eh?
1: Sí.
17: De tant en tant.
1: Jo, a veure, és que jo crec que... I sé que les alert, i ara segurament farem el comentari, i avui caurà aigua i tal, eh? Però... vivim permanentment alarmats, és a dir, vivim amb una tensió... A veure, avui què passarà? Que plourà, no? Doncs, bueno, doncs plourà. I on vivim? Arenys, no? I Arenys que hi ha? Rials i Rieres, no? Doncs, bueno, ja què hem de fer? Doncs ja se sap. Posar la posta a la porta, no aparcar el cotxe, que és que tinguin el cotxe a la Riera, i no sortir al carrer si no és que és necessari. Ja està.
17: Jo he trobat a faltar aquella frase, quiten los coches de la Riera...
1: No, que ahir la policia ho va dir.
17: Vale.
1: Sí, ahir...
18: Ah, sí, no, sí.
19: Sí, jo tampoc ho sabia. No?
1: Els Rials passa la policia local amb el cotxe, bip, per avís de fortes pluges, treguin el cotxe de la Riera. Tal. Sí.
17: I la sirena del mercat encara alguna vegada havia sonat fa uns quants anys.
18: Sí, del mercat, sí.
19: Això m'ho han explicat, eh? Sí, que sonava, no, que deien que... O d'algú d'Arenys damunt...
17: Sí, perquè havia passat que aquí no queia ni gota, havia caigut al Montseny, no l'Arenys amunt, i la gent deia, que treguin els cotxes, i veies baixar aquella
19: riera
17: bruta, clar, amb pedres i troncs, i llavors hi havia cotxes a mar, i hi havia fotos que els traien.
19: Sí.
1: Que, aviam, també, des de que la riera està urbanitzada, és a dir, clar, és que estem parlant d'èpoques en què això era un sorral. Ara, per lo bo i per lo dolent, eh? Però ara que està urbanitzada, que passa per sota, que no vol dir que hi no pugui passar, que algun dia perquè els embornals i l'aigua dels terrats... I... Però lo gros passa per sota. Per tant, clar, és que, no? Trobo que...
18: He perdut identitat amb això, perquè era un espectacle també que la gent ja,
17: sortia,
18: amb una mica
17: sortia,
18: de morbo i tal,
17: de
18: rierades i tal, aquí i allà, i en riu-se'n dels alguns guiris que se portava el cotxe. Passa que una d'aquestes rierades al novembre va ser ja fa bastants anys, es van portar cotxes dels botiguers, dels grups botiguers, que seran rei.
1: Dels guiris.
18: Hòstia, des de llavors van pressionar bastant més i es va començar a bellugar, sobretot de la mort d'un fiscal que hi va haver.
1: Sí.
18: Aleshores, als anys 90, principis, es va bellugar i accelerar el projecte. Sí. I ara fa 30 anys que la tenim coberta.
1: Ara fa 30 anys?
18: Sí.
19: Quant temps?
18: Va ser el maig, va començar les obres el maig del 96 i va acabar el 98 i pico.
19: No
18: jo recordo la inauguració de la biblioteca, que va ser també el novembre, el 20 de novembre, el 26 de novembre, baixava una rierada brutal. En la riera es va entrar, o sigui, la riera...
1: Oberta.
18: Oberta. Que alguns arbres d'aquests... Alguns platerers van clapir davant Can Badia.
17: Can Badia, històric, sí.
1: Que curiós. És a dir, que no fa tant temps que tenim
19: sí,
1: això.
19: No, per això...
18: 30 anys. 30
17: és que ell és agent de Viva, eh? Era aquella època...
18: No, és que passa, vaig fer bastants articles i això queda.
17: Això et queda.
18: Aquesta cronologia era la més important, també, doncs, quan em pensis... No comenceu a fer preguntes molt de
17: detall. De dates és una passada.
19: Sí, no, mira, jo no ho sabia.
18: I Joan Pons també, recordo.
17: Joan Pons, sí, vaia dos cracs, eh?
1: Sí. Sent Joan Pons.
18: Eren massos comunicants.
17: Ara deixa'm fer conya. Estaven sentats a la crossa i allò era al Congrés dels Diputats.
1: Sí.
17: I a la tarda venia un altre grup, que era el Senat. Com que teníem més edat, havia
1: el
17: Congrés de Diputats i el Senat.
18: No, ara m'entero d'això.
17: Jo sabia, eh?
18: Sí, ara
17: deia, sabeu que és una rialada, deia Joan Pons, diu, no, és una copa de calissai anglesons.
1: Ah, sí?
17: Sí. Ell la va batejar així. Un got, una copa de calissai, del bo, anglesons.
1: Anglesons.
17: Pues clar, la rialada era bruta i anglesons feien les pedres. Sí, és que en Joan Pons tenia aquelles coses boníssimes.
18: Molt corrent,
1: era molt bon, Joan Pons. Escolteu, no, però referent a això, i parlant dels alerts i de decisions que a mi em sorprenen molt, no? I que crec que, bueno, com a país no ens, la podem, no ens ho podem permetre. I és... avui Renfe ha parat tots els trens. Mm. És a dir, menys Rodalies. Rodalies no. Rodalies, bueno, Rodalies funciona com cada dia, és a dir, no funciona.
17: Però,
1: clar, no poden parar el que ja no camina. Però els que caminaven, és a dir, els AVEs i els Intercities i tots aquests, aquests els han parat. A les 9 del matí els han parat, jo crec que fins a les 11, a les 12.
17: Fins a les 11.
18: Sí, a migdia, més sí. o menys, sí.
1: Clar, a veure... a nivell, jo crec que com, i aquí trobo faltar el govern de la Generalitat i l'oposició, tots. Aquí trobo faltar un cop de puny a la taula, és a dir, un país no es pot aturar perquè plou, i malauradament i els últims mesos està passant habitualment. És com tancar les escoles, no? Tanquem les escoles perquè la... un moment, no pots tancar, és a dir, no pots, perquè tanquis les escoles has de tenir molt clar que cau una castanya. No, mira, finalment ha passat pel mar. Bueno, doncs escolta'm, no ho sé. És que, clar, la gent amb les carreteres que tenim no pot... Bueno, doncs mirem les carreteres que tenim. Mirem el transport escolar que s'està donant. No ho sé. Però no pots parar les empreses, tancar les escoles, aturar les vies de tren i després que no caigui el patec d'aigua previst o caigui pel mar. I no critico la decisió. Segurament la decisió és encertada, tenint en compte les infraestructures que tenim. I aquí és on està. Jo crec que és on està la història.
17: El problema és un altre, és aquest que dius tu. Les infraestructures, llavors, no, tampoc poden dir la paraula aquesta, tanquem les escoles perquè hi ha un servei mínim, perquè hi ha pares que no s'ho poden permetre, ¿vale? Perquè sí que van a treballar, i on deixes les criatures? No tothom té avi a qui deixar el nen o la nena. Per tant, dir tancar les escoles, millor que la gent no hi vagi, pot dir de moltes maneres, però hi ha serveis mínims, igual que quan hi ha una vaga es diu, però clar, jo trobo que a vegades és una sobre, ho parlàvem a fora, una sobreprotecció en tothom i en tots els àmbits. A mi això em preocupa. Jo del problema que són les infraestructures, que ja fa anys que la cosa no tira.
1: Sí, sí.
18: I és allò de que si fas perquè fas i si no fas perquè no fas, no? I mai ho fas bé per tothom, sí. I de seguida són crítiques. I estem tots molt espantats també. Canvi climàtic que portarà uns desastres monumentals i tot això. I clar, és allò que ens acollonim i posem la vena abans de la ferida. Dius, a veure, no ens passem de frenada aquí.
17: És com pacificar, perdó, la Nacional 2. Però si l'autopista està saturadíssima, si tu pacifiques la Nacional 2, tota aquesta munió de cotxes que van per aquí, aniran per aquí dalt? Havia una espera en mobilitat que deia la setmana passada. Què anirem, a 50 des de Palafolls, a Barcelona, 50 per hora?
1: Sí, sí.
17: I l'entrada a Barcelona serà caòtica?
1: Clar, el tema és... Bueno, no sé si això volies dir alguna cosa.
19: Jo volia dir una cosa.
1: És canvi de tema?
19: No, a veure, que ningú diu... que a mi també m'agradaria que es comentés. Sembla un... Renfe fa boicot. No, a veure, això no ho ha dit ni... Com vosaltres ho esteu dient, no ho ha dit ni la Generalitat, ni segons qui. Renfe l'aprofita la més mínima per tocar-nos a la pera a nosaltres. Sí, sí. Ho dic jo, vull dir això. Sí. No, ells, a la que veuen que pot ser alguna cosa que ens pugui tocar els nassos, a tapam. Perquè em diràs a mi, lo de l'AVE i aquestes coses... Vull dir...
17: No té sentit.
19: Vull dir, no té sentit. Que em diguis... Mira, Rodalies aquí, que hi ha... que les vies estan tocant el mar i que a vegades passes quan, i dius, ostres, a veure què passarà aquí si puja la mar. Vull dir... no sé, és que... És el que deia...
18: Bueno, és que hi ha hagut uns precedents també que també a l'Olla Gelida va passar també a Còrdoba, no sé de quin poble era.
1: Sí, a Còrdoba, sí.
18: Clar, i estan molt espantats, no? I s'han donat compte que les infraestructures no responen tampoc a també a les... en fi, els, qualsevol aconteixement de l'esdeveniment d'aquest una mica climàtic i això, no?
19: A veure, el País Valencià estava igual de com si diguéssim, com nosaltres. Tenien el mateix perill. I allà han fet alguna cosa, Renfe? Pregunto, eh? Ho dic perquè... A veure... O sigui, País Valencià, jo he vist que les pluges pujaven del País Valencià i tot això. I allà, jo no, sent, no se sent a dir que Renfe hagi anul·lat cap tren.
1: Mira, no tinc internet, ara ho mirarem.
19: No, ho pregunto, eh? Jo ho pregunto perquè dius...
17: Millor, no ho sé, no conec el País Valencià, però vols dir que les vies, pregunto, van tan a prop de la costa, no ho sé, pregunto.
19: No, però a veure, el que va a Madrid, a l'àvia que va a Madrid, no passa per la costa.
17: No, clar, no, això és veritat, dic, sí, sí.
19: No, o dic els pobles que van com si diguéssim... A veure, què podria dir? Lleida, Valls, tots aquests... Bueno, o Reus, no sé. Vull dir, no, i els aves que van...
17: Jo penso que és una mica el que diu Francesc, el precedent de Gelida, el precedent d'Andalusia...
18: Els últims precedents han fet que la gent sigui molt més temerosa.
19: Si per on van les pluges ho han fet, d'acord, però si només ens ho han fet aquí. És la meva pregunta.
1: No, mira, sobre això ara m'hi agafo, però acabo de rebre un WhatsApp, a veure si algú ens pot ajudar des que esteu pel carrer, sisplau. A la oficina del BBVA de Llavaneres... de Sant Andreu de Llavaneres, han passat un cartell que posa degut a l'avís pel temporal, les oficines del BBVA del Maresme estan tancades.
17: Ostres, que miri l'Adarenys, clar.
1: Clar, si algú, sisplau, pot mirar l'Adarenys o ha hagut d'anar o ens està escoltant i ens ho pot avançar i ens pot dir alguna cosa, em faria un favor. Perquè,
18: clar, si han tancat la Llavanera, suposo que aquí...
1: Aquí posa, degut a l'avís pel temporal, les oficines, totes. Del Maresme estan tancades.
19: I a Calella també, no? Perquè també és Maresme.
1: I Mataró, no?
17: Fins a Tordera. Fins a Tordera des del Masnou, quasi, no?
1: Hòstia, ho trobo molt
17: heavy.
1: Ho trobo molt fort.
19: Molt fort.
1: Ho trobo molt fort. I si hi ha algun altre banc que també s'hi ha afegit, ja que ens ho diguin, eh? Vull dir, el Santander, el BB... Ai, la Caixa, el Sabadell...
17: Jo no quedo més, exacte.
1: Ja està, aquests quatre, no en tenim més. Ho trobo molt fort. No ho sé, jo...
19: No, a veure, és que estem aquí dient coses, després la gent ens diu que s'ho passen molt divertit. Sí. A mi me'ls trobo i m'ho diu. És que dieu cosetes i ens fan riure. Dic, bueno,
1: referent
18: riure que... o plorar.
19: No,
18: riure
19: no.
18: Riure per no plorar.
17: També hi ha gent que diu, aquests toquen, diuen coses que potser amb altres tertúlies no se'n diuen molt bé.
1: Referent a això que dèiem, agafant la idea de la Olga i agafant la idea del Tomàs. No? Pacificarem la Nacional 2 i per on passarem els cotxes. Sí, tota la raó. I la Olga, però... quina previsió s'ha fet? És a dir, jo recordo fa 25 anys o 30, gairebé 30 anys, 25 anys, que agafava el tren cada matí d'Arenys per anar a treballar a Barcelona, que ja estaven començant a fer les obres de l'AVE de la Sagrera, que encara no han acabat, per cert, i que passàvem pel trosset aquell de Cabrera de Mar, que encara no hi havia l'abaixador, no funcionava l'abaixador, i passàvem per allà a prop de l'Engamble, al Carrefour i tal, que passàvem a 10 perquè miraves per la finestra i veies...
18: Et notaves penjant, com si és un telesfèric.
1: I fa 25 anys ja es deia, oh, és que això és una vergonya, no, això s'ha d'arreglar perquè el mar, perquè la via, perquè les pedres i perquè la platja. 25 anys. Cada dia passen milers de persones per aquest tros de via. No s'ha fotut res. Que la concessió de l'autopista acabava el 2021, ho sabíem des del dia que es va obrir l'autopista, que es va fer la pròrroga. 2021 s'acaba l'autopista. És la mateixa autopista que van inaugurar els meus pares l'any 69 amb un 600. La mateixa autopista. Som 8 milions i mig de ciutadans. I tenim la mateixa AP7, la mateixa via de tren, la mateixa autopista, gairebé la mateixa Nacional 2. Clar, és que llavors que vingui algú a dir-me és que no, perquè no hi cabrem. Dios, que heu fotut. Aquest és el tema.
17: Tenim les infraestructures de 6 milions. Quan eren 6 milions, l'altre dia també ho deien, tenim les infraestructures quan deien som 6 milions, aquell anunci. Clar, hem passat a 2 milions més de persones. I els serveis són els mateixos de 6 milions o d'abans.
18: I tots ens hem acostumat molt, massa i tot, a anar sempre amb el cotxe a qualsevol lloc, eh? Sí. I no sé, per exemple, a la bossa que hi ha més amunt de la riera, la part coberta més amunt, a la que hi ha un dia de festa que és gratis, tarda minuts en omplir-se. Comparativament amb un dia que el dia abans, el dissabte o això, si es diu mai, pam, tarda minuts per omplir-se del tot, no? I més amunt també, allà cap a l'autopista i això. Aleshores, tots plegats ens hem resignat a fer caravanes, a pagar tiques d'aparcament, no sé què, i anar tensionats, anar estressats també amb això. Això és un motiu d'estrès important, i això afecta la salut també. Sí. Això en el cap no t'ho diuen, no. En el cap i qualsevol, en fi, centres mèdics i tal, no? Aleshores, el que volia dir jo és que també hi ha una... Es protegim massa de coses que són més naturals. Anar caminant, tirar en bicicleta, fins i tot, és una cosa molt més natural que no... Perquè ara veus gent jove, sobretot, i que em perdonin la gent jove, però veus algun gent jove, que passa que dins del poble mateix, fent ratlles.
1: En patinet
18: i en cotxes, també, I en cotxes. O sigui que, no sé, potser ens ho hem de fer mirant, això, eh?
17: Diumenge a la tarda estava sentat davant, ho dic, a la riera davant de la farmàcia.
1: Sí?
17: Vaig comptar que tots els monopatins que passaven, tant per la carretera com per la acera, ningú portava casc. I estic parlant de totes les edats.
1: Però és que crec que no cal.
17: No és obligatori?
1: No, és recomanable, però no obligatori.
17: Però com a poble pots posar-ho una normativa pròpia?
1: Podries posar-ho amb una normativa.
17: I llum de... Per, o almenys identificar-te amb una armilla fluorescent.
18: Això s'hauria d'incorporar a la...
19: Diuen que ho incorporaran ara. Sí. Que sortiran unes noves... Sí,
18: bueno, callo, callo.
19: Unes noves normes de trànsit.
18: Perquè hi ha una ordenança...
19: Tot això que dieu, ho incorporaran.
18: Hi ha una ordenança de circulació.
17: És molt perillós.
18: Bueno, no només en cas, sinó assegurança...
17: Una armilla fluorescent, i una llumeta a sota o davant, que per la nit es vegi qui va...
1: Bueno, és un vehicle. No, crec que no és obligatori per una qüestió tan peregrina com que no s'han posat d'acord en el disseny. Del casc.
17: Curiosament, del monopatí sí que s'han posat.
18: Inclús la Renfe ho van prohibir, ara ho tornen a tolerar, petites restriccions i això. Sí, sí, és una cosa... Ha esdevingut aquest mitjà de transport, diguem-ho així, individual i això. Però individual, que de vegades no és individual, a vegades n'hi ha fins 15 o 3.
19: No, sí, a vegades n'hi van dos.
18: que això és un perill, no? Aleshores, ens ha superat, diguéssim, la realitat abans de fer una normativa ben feta i que és una mica més de vigilància, una mica més
1: de control.
19: Jo el que no entenc, us ho prometo, no sé si vosaltres ho heu vist, bueno, potser no. A les 7 de la tarda, si estàs a la Cruzen, estàs a l'hotel, estàs a una... Passen dos o tres crios que de 8 anys amb uns patinets... A tota hòstia, que hi dic jo, s'emportaran com no vigilin algú que passi pels pas de zebra. I l'altre dia, abans d'ahir, un. Baixen allà els petitons aquests i portaven una roda d'aquestes de camió rodant. I la seva distracció era anar-la empujant cap avall fins que van arribar davant de la Cruzen. I llavors, esclar, llavors jo ja... Allà van parar i després ell... Un empujant la roda i l'altre amb els dos patinets. Dius, a veure...
18: Era com un divertiment.
19: Jo penso... A veure, els tenen uns pares, no? A veure, aquestes edats, sense casc, amb uns... Vull dir, fent les mil i una... No ho entenc.
17: I a la zona aquesta del Calissai, a les tardes, abans que entrin els nanos a les diverses activitats que hi ha aquí, has de demanar permís a vegades, perquè dius, ostres, és el que dius tu, hi ha un nano que va tota castanya i el pare està allà sentat per anar amb una altra persona i pel que sigui no s'hi fixa i aquest nano un dia pot fer-se mal a ell i pot fer mal a un altre, que és el fumut.
18: I no diguis res, perquè després ve el pare o la mare i em munta la bronca.
17: Tu has de vigilar per on vas.
18: Exacte, i que també hi ha una manca de civisme o comportament col·lectiu, no?, dels pares també, que dius, Déu-n'hi-do,
19: Sí, això t'ho prometo,
1: Sí, va, ara vaig a fer de pare, va. Si no sou tres contra tot un col·lectiu i tal.
18: Fes de pare, que jo també faré de pare i d'avi.
1: Vale, va. Però tampoc no tenen molt lloc. És a dir, on els portes a jugar? És a dir, a quin espai hi ha on ells puguin desenvolupar-se lliurement? És com ara treure un tema que és el de la pilota. On poden anar a jugar a pilota? No parlo nanos de 15 anys, parlo nanos de 7 o 8.
17: Jo deia, davant del Calissai, no, però si vas a baix, a la part aquesta, que hi ha l'Antoldany,
19: sí, allà poden
17: estar, que també està ple. Però jo dic, la part de sobre, per on camina la gent,
19: més
17: carrer, d'aquí dos dies hi haurà l'aula d'extensió universitària. És camí de pas, carrer de l'Església cap al principal.
1: Sí, sí.
17: Hi ha la parada del bus, que ara ja va a l'hospital a les tardes. Clar, jo no dic a sobre de la cera, no dic la part de baix, que es pot aprofitar més. Hi ha nanos, però no està plena, doncs que baixin cap allà. I els pares, com que hi ha mans que miren cap allà, estarien més tranquils i controlats.
1: Sí, sí.
17: És una opinió, eh?
1: No dic que no. Però jo el que veig també és que, al final, algun espai s'ha d'habilitar perquè es pugui, perquè es pugui jugar, perquè es pugui córrer, perquè es pugui... hem de fer activitat de socialització.
18: I és un espai, ha de ser un espai també que amb un radi de 50 metres els pares també es puguin seure, fer la tertulieta, que això és una altra vegada, està molt més per la seva tertulieta o berenar, o que sigui, que no pel nen que juga.
19: A l'espai de la zona coberta, allà hi ha molt
17: també,
19: espai.
17: També hi ha llocs pintats a terra perquè puguin aprofitar.
19: Hi ha d'allò i és enorme allò. També és un espai per jugar, crec. El que passa que la gent...
18: On dius?
19: Home, la part coberta. La part coberta.
18: Ah, sí. No, hi ha alguns, eh? La part de
19: més
18: avall. Hi ha els bancs. Hi ha els bancs.
19: I després també... El que passa que, clar... Qui va cap allà?
18: Parlant d'això, la mare Paula, que veu un escàndol fa un any, un escàndol no, veu una recollida de firmes i tal, nens que cridaven molt, que muntaven bastant de pilotassos i això, doncs continua igual, eh? Jo recordo que l'alcalde va fer aquests vídeos que fa, no?, que ara estem aquí, va fer justa davant la farmàcia allà dalt, no?, que hi ha aquella zona de jocs, això, i va dir que allà faria l'alternativa per no molestar el veïnat, que és veritat, segons quines hores...
17: Molesta.
18: Aquest estiu que ha fet aquestes calorades a l'hora de la migdiada, també hi havia gent gran o gent malalta, de vegades també, que també... Jo estic una mica més apartat, però que ho noto, i tu també, o ho deus notar, no? I tu que estàs a la part d'alta...
19: A la part d'aquella també hi ha molta canalla jugant amb pilotes, i, bueno, això m'és igual, i els jocs aquells...
18: I una cridòria també, de vegades sembla que si jo som molt de crits i molt de...
17: Ressò, a més, fer com un...
19: Sí, ara... Vosaltres crec que esteu més afectats que...
18: Hi ha que cridar molt, i també hi ha el pavelló poliesportiu, segons quins partits, hi ha una cridòria...
17: Tu menges des de casa, jo ho sento, eh? El xulet de l'àrbit i els crits o els aplaudiments, si estem a aquesta part de la riera, eh? Depèn de com bufa el vent, el camp de futbol se sent.
1: No soc quejicador, jo dic... Avui sembla un banc de jubilats, això, eh? Aquí totes les queixes.
18: El banc del Sinofós, que tenia de
1: fora. El banc del Sinofós. No, jo us entenc. Però també penso que això no ho tenim molt us entenc, eh? Però no ho tenim molt resolt. És a dir, no hi ha espais perquè, bueno, en un moment donat es puguin fer algunes activitats a la vila, no n'hi ha gaires. I estic d'acord amb els patinets, que és una que s'ha de controlar i tal, però, bueno, és com que la riera ara circular és com tot estrató, doncs...
17: Clar, és veritat.
1: És com, tot
18: sí, com un slalom, de vegades.
1: És una mica complicat.
17: Com aquesta pista que han inaugurat ara Inzamunt, no?
1: Quina pista?
17: La pista d'aquestes bicis que està de moda.
1: Sí.
17: Pues han inaugurat una pista d'aquestes superimportants i guapíssimes, eh?
18: Per fer aquells turonets i aquests salts.
17: Clar, resulta que a Sant Vicenç de Montalt hi ha el campió d'Espanya d'aquest esport, un nano molt jove, sí.
1: Que va...
17: Sí, sí. Jo vaig veure ahir en un vídeo de l'alcalde de Reis de Munt i és impressionant. Jo perquè no entenc ni un borrall d'aquest esport, però jo em poso en aquella pista i no faig ni una passada, eh?
1: Bueno, doncs escolta'm, quan inaugurem la plaça dels Països Catalans ja...
17: Ui, no t'ho saps.
1: Ja ho tindrem fet, això.
18: Això és un altre tema pendent, també, que té la seva història, també, Déu-n'hi-do. No?
1: No, si és que, bueno...
18: Allà, com a màxim, hi havia com una zona, una pista de tennis per a jubilats, jubilats de Madrid, d'un sindicat que veien aquí.
17: Sí, els que estaven on està l'Itaca.
18: L'Itaca era la
17: Hermandad del Trabajo. L'Hermandad del Trabajo. Les senyorites de Telefónica, que tenien l'escut que era la creu de Santiago de Compostela.
1: Ah, sí?
17: Això, l'Itaca, era... la Hermandad del Trabajo i a les senyorites, aquestes de Telefònica i tal, venien estigujar aquí.
19: Que bo, que bo.
1: Que fort. Veus,
19: això no, no ho sabia. Això, no ho sabia,
17: veus? I per això tenia l'ermita.
18: Hi havia aquella pista de tennis també,
17: eh? Pista de tenis, que encara es conserva, eh? Que és com aquell frontón, també es conserva per allà amagada de l'Itaca.
18: Sí, sí, sí.
17: Llavors va haver una,
18: ara és un skate,
17: va haver una pista petita d'escape que va haver un problema, va estar molt de temps
18: un accident,
17: va estar molt de temps tancat,
18: sí. Encara té una, un trau bastant gros, sí, i tal, sí, i sí. Bueno, està com estava,
1: sí. No, Déu-n'hi-do, ostres, aquestes coses que, no, que alguns no coneixíem. Jo no sabia que havíem tingut aquí un sindicat.
17: Una senyorita,
18: sí, l'Hermandad
17: del Trabajo, fundada per un capellà falangista. Sí, no?
18: I va ser quan acaba el franquisme, que allò ja es recupera i tot això, i passa a ser...
17: Les Matildes, saps? Allò que
1: Matildes, i tant.
17: Les Matildes, que totes deien que ser solteres a la força, eh?
1: Ah, sí?
17: Per no tenir problemes familiars, i com que eren 24 hores... Eh? Clar, si tu posaves un canvi de torn no podies, no, és que jo tinc família, no, ho sento. Vostè quan ha firmat el contracte de Matilde tiene que ser soltera.
19: Ostres, que fort.
1: Que fort, no ho sabia.
19: No, m'encanta.
1: No, escolta, no sabia, això no ho coneixia pas. Bueno, en tot cas, si algú vol dir-hi la seva, 93 795 7912. Escolteu, han caigut 32 litres a Vilanova i la Geltrú, 73 a la Garriga, 100 per allà dalt també, per aquí darrere el Vallès. Bueno, està pujant els aiguats i les imatges que estem veient per televisió són de aigües i de ries que res que baixen i tot. I ara intentava llegir, però no m'ha donat temps a veure-ho, l'acampada de la Puerta del Sol dels que demanen habitatge, que aquest és un tema també, Francesc.
18: Sí. És un temasso, sí. Un temasso que, per cert, veus, un tema mata altre tema. Ha tapat, en certa manera, lo de Ceuta.
1: Sí, Ceuta,
18: clar, era notícia, clar. Cada dia ve aquí allà, i no està gens de carrer, perquè, bueno, ahir va dimitir el delegat del govern allà mateix, no? O sigui que la cosa està encara molt encesa i encara està en lluita de que es solucioni aquest tema. I veus, és un tema no sols espanyol, sinó és un tema europeu.
17: Sí.
18: I aquí ens han deixat bastant sols, també. Bueno, sí, això és un altre, no?
17: Però és que la von der Leyen és molta von der Leyen, eh? Si fos el seu país, ja volies que m'haguessin posat.
18: Jo era més fan de la Merkel, eh?
17: Sí, per això ho dic.
18: Mira Alemanya ara com està, no?
17: Uf.
18: Sí.
1: Bueno, però perquè jo crec que aquí hi ha un element que no ens podem deixar perdre, i és que Europa no és autosuficient, alimentàriament parlant. I tot el que després això, aquí segurament els pagesos del Maresme i els pescadors, tots dos, ens podrien explicar moltes coses, eh? Però, clar, d'on venen els tomàquets que mengem, d'on venen els peixos que... O el pop gallego, no? El pop gallego ve del Marroc, tot, al 100%.
18: Sí.
1: Clar, llavors, bueno, per això interessa, no?, enamistar-se a nivell europeu amb el Marroc, perquè...
18: Els convenis de pesca són importantíssims. No ho toquem, eh? Escolta, no. Que ja no molestem.
1: I els d'agricultura també, que... clar, i els d'agricultura també, saps? I aquí això, jo crec que això explica molt aquesta inacció de la Unió Europea amb el Marroc i amb Ceuta i amb tot el que ja està.
19: Però per què llavors la gent... O sigui, per què no intentem, com a vegades s'ha dit, els diners donar-los allà perquè la gent estigui més bé i no tinguin tanta necessitat de marxar a pobra gent com tenen? Vull dir, és el que jo potser soc molt inútil, però no ho entenc com aquest país que m'esteu dient, bueno, que ho sé, també, que m'esteu dient que té tantíssima cosa per donar als demés, no poden donar-los uns salaris més importants, més macos a la gent, que estiguin més motivats, que tinguin ganes de treballar allà al seu país i no tinguin necessitat de venir cap a Europa. Si allà ho tenen tot, vull dir... No.
18: Tens raó, però això és bastant teòric.
19: Sí. No?
18: Molt teòric. A la pràctica, l'UNESCO ha fet campanyes a nivell mundial i demés, i moltes campanyes han fracassat perquè són cultures diferents. I topes amb unes ètnies, et trobes amb uns costums, et topes amb quantitat de coses que funcionen molt diferent de nosaltres, no? I jo no dic que siguin ni millor, ni millors, ni pitjors, ni molt menys, eh?
1: No.
18: Però que és difícil, perquè de seguida s'interpreta que és un nou colonialisme. Anem allà i amb males intencions de sobre.
17: Sí, l'excusa de reconquerirem amb l'Andalús de manera lenta, això no es fa.
18: I vendre les tecnologies, i vendre-les de tot, i portar-nos perquè ara mateix també, a veure, Europa i molts països desenvolupats, d'Europa i de més, tenen molts interessos també minerals d'aquests rars, terres rares, etcètera, etcètera. Per què? Perquè no, nosaltres tenim una tecnologia que depèn també, jo què sé, els telèfons mòbils mateix.
19: De països d'Àfrica i tot així.
18: Exacte. Sí, sí, sí, sí, que és una cosa que teòricament sí, és un problema perfecte que has fet, Olga, però a la pràctica, també és molt difícil.
17: I les màfies, aquí també juguen un paper important, les màfies. Els hi venen que aquí hi ha llibertat, que amb un mòbil, uns texans i una samarreta blanca de la marca, el que sigui, són feliços. I arriben aquí i es troben una altra realitat.
18: I els infants veuen el futbol per la tele, i allò és el paradigma també de la felicitat, i han triomfat, i després a vegades han tornat allà en quantitat de cotxes d'aquestes de superluxe.
17: I això ho ha fet en Llamín perquè no puc fer jo, aquest és el problema, no? I que aquell li donen 55 milions més primes i publicitat, i veuen 55 milions en un any.
18: És un cas amb milions de persones que es passen molt magres.
1: El que ens passava aquí quan veiem les pel·lícules americanes dels anys 70 i 80,
18: també,
1: jo de l'American Way of Life, no? I deies, hòstia, jo també vull la caseta, el jardí, la barbacoa,
17: l'hamburguesa i la Coca-Cola.
1: I el cotxe familiar, m'explico.
18: I per això el Plan Marshall, famós, va triomfar bastant per això, perquè estava tot per fer, no? I era el paradigma de la felicitat i a més, va començar tot això.
17: Ara, tu parlàveu de Melilla i de Ceuta. Va sortir un article, o sigui, la propera setmana ho portaria a la premsa, que deia, d'un historiador, que l'any 1979, Joan Carles, el rei, va intentar, i està escrit, entregar primer Melilla, per la qüestió geogràfica, i després Ceuta, per treure's aquest pastís de sobre, i els americans, pel tema de l'estret de Gibraltar i el control d'aquella frontera, es van negar. I com que els americans amb aquesta reunió es van negar, Joan Carles es va retirar. O sigui, que imagina el que han empreses que estan dedicant a investigar, i és un article de premsa, imagineu, o sigui, que la cosa ja no ve d'ara, no ve més. És un problema contra el fronterer molt complicat,
1: Joan Carles alguna cosa deuria treure si volia donar...
17: Segur, una comissió.
1: Aquest tio
17: va dir, no passarà, per aquí no passarà l'any, no, irà a la Meca per l'altre sitio.
1: Alguna cosa treia, segur, de... personal, no del país. Personal, sí, donava...
18: Les joies, i els regals aquests.
17: Les joies d'en Zapatero.
18: De Zapatero, ell tenia quantitat, ell va ser un... El primer precedent de tot això.
1: Sí, i tant. Bueno,
17: i van descobrir-lo...
19: Vas descobrint que tots,
17: A l'AVE de la Meca va ser a canvi de no sé quants barrils de petroli i comissions.
19: Sempre s'ha dit, de tota la vida. Tota la vida s'ha dit, el poder corrompeix.
18: Sí, sí.
19: Per això tots volen estar...
18: I el poder absolut corrompeix absolutament.
1: Exactament.
18: Això és d'ahir, també.
1: Escolteu una cosa, estic mirant ara, està veient ara a TV3 aquesta connexió que fan del... sobre... hi ha un nou esborrany de decret del tema habitatge i tal i Pasqual. Per què no expliquen? O sigui, quin problema hi ha? Quin problema hi ha? Fer un decret que digui, bé, doncs, escolti'm, a partir d'ara doncs no es pot fotre la gent fora de casa, a partir d'ara aquests pisos de la Sareb ens els quedem nosaltres, a partir d'ara el lloguer no es puja i tal. Quin problema hi ha? O sigui, per què s'estan fent equilibris?
18: Perquè en democràcia també això ha d'anar al Congrés, i el Congrés, la majoria ara penja d'un fil, i un fil que ni es veu quasi.
17: I si va al Senat, ho tomben segur.
18: I exacte, la cosa també, déu-n'hi-do,
1: Sí, sí.
18: No hi ha manera...
17: Ja la vaig a fer l'advocat del diable. Venen eleccions i tothom vol sortir a la foto. Clar, jo suposo que el president del govern, si surt i no diu el que han agafat de cada partit, doncs els altres s'emprenyaran. I jo estic convençut, i ahir a casa ho vaig dir al vespre,
18: o sigui, que ja tenen... La medalla, la part que ells han aportat... Ja,
17: és allò, si salven la foto, no salven la foto.
18: Exacte,
17: no?
18: Sí.
17: I jo estic convençut que Sumar, o Podem, els que estan al govern, i Esquerra Republicana ja els anaven a dir el sí. I no ho diuen, però ja ho tenen. I Junts aquest matí ja han dit que també dirà el sí, perquè clar, què passa? Que el que intentes és aïllar a Vox i al PP, i el PP, que és un partit, jo no estic d'acord amb ells en res, democràtic històricament, que s'estigui alineant amb l'extrema dreta, que s'estan aprofitant i estan venent un discurs que no saben de res. Jo auguro, m'ho invento, un govern d'Aliança Catalana o a la Generalitat que no tenen experiència de governar enlloc, què aplicaran? No a la immigració, no als musulmans, i què més tu entens de pressupostos municipals? si el mateix senyor que es presenta ara ens va dir l'altre dia a la ràdio que s'estan formant perquè no tenen ni idea de res i van als plens per escoltar com funcionen.
1: Però aquí hi ha moltes coses, a veure, per una banda... Sí,
18: ara aquí
1: és... Aquí has posat una aigua barreig. Tema pisos, tema habitatge. Jo hi vaig fer una feina, vaig fer d'allò, que és mirar el programa electoral de Pedro Sánchez en matèria d'habitatge. No n'ha complert ni una. Ni una. Llavors, això per un...
18: Referent a la vivenda o en general?
1: Referent a la vivenda.
18: La vivenda.
1: Bueno, menteixo. Ha complert el... És a dir, va dir que baixaria els sous, faria una mesura proteccionista per lloguer social per gent jove i és l'única que mig ha fet, perquè només és un 20% i tal, però bueno, aquesta mig l'ha fet. Però la reserva, l'utilització de terreny públic per fer habitatge, terreny militar, recordeu? Farem terreny militar per fer habitatge públic. No s'ha fet. El tema de fer no sé quants habitatges, pisos públics utilitzant terrenys públics. No s'ha fet.
18: Zones tensionades, per exemple, depèn de Madrid?
1: Declarar les zones tensionades, però el marrón de les zones tensionades l'ha donat a les autonomies.
18: Exacte. Clar.
1: És a dir, ha sigut, sí, però esto no coméis vosotros.
18: Sí, però alguna mena de fre ha sigut. No és cap solució, això, les àrees tensionades, no? Perquè també hem de partir també que estem en bona economia de mercat i en un capitalisme puro i duro. I això de la vivenda és el festín de tots aquests voltors, no, també?
1: Deixa'm a cap un
18: aleshores, moment. Clar, jo estic en el lloc també del Pedro Sánchez, tampoc tindria cap vareta màgica per solucionar.
17: No hi ha.
18: Mira, el PP també passa pel tema amb de puntetes, sense...
17: Amb un filet.
18: I Junts ha canviat d'estratègia a última hora, perquè...
17: Avui ja deien que sí, que els hi donen suport.
18: Sí, clar, Junts pot, també que els petits propietaris d'aquests sentin, perdin vots d'aquests petits propietaris, sí. Petits o mitjans, també.
1: Acabo un segon element, perquè
18: digues, si digues, perdona, només amb una...
1: No. I anava a dir, però també he mirat el que va passar el 2011 amb la campada del 15M. Uh-huh. I el que va passar el 2011 amb la campada del 15M, amb govern Zapatero, uh-huh, va ser que sis mesos després van haver unes eleccions i va venir Mariano Rajoy. I ja sabem tots com ens ha anat. Sí, és a dir, el problema del que estem veient no només és el que està passant, és l'alternativa. Que en polítiques socials i amb polítiques proteccionistes no és l'alternativa, perquè no hi són. Per tant, tenim un problema molt greu, i és que suposadament els que governen són l'esquerra i l'alternativa és encara més dreta. Vull dir que aquí tenim un merderet de tres parells de nassos. I referent a lo de la solució, i aquí d'allò, és... Bueno, però no s'han posat a fer cases com a bèsties, eh? És a dir, cases, habitatge públic, no s'han fet. Jo no he vist... el govern espanyol o la Generalitat o qui sigui, diem venga, paletes a construir cases, oficina de l'habitatge a gestionar aquestes construccions.
19: Aquí se'n van fer moltes, que sempre jo ho admiro, tot el que es va fer social aquí a Arenys, tot es va fer molta cosa, i ara...
17: El 62, pel Congrés Eucarístic.
18: Els anys 60, aquí hi havia inclús l'església darrere.
17: Sí, el Congrés
18: Eucarístic.
19: La gent m'ho explica, allò que dius, que Santa Maria, a veure, una quantitat de coses que dius, exacte, que dius, ostres, això és el que sí, no? El que en teoria tots pensem que s'hauria d'intentar fer, pisos d'aquesta manera, que estan socials, perquè la gent hi pogués...
18: Però això va sortir del poble, va sortir de baix.
17: Sempre esperem fórmules
18: magistrals, sí, o solucions magnífiques, sí, des de dalt, no? Ah. I a vegades també potser ens haurien d'organitzar més, no? Sí. A part d'aquesta gent que fa les acampades, que jo respecto molt, també, perquè, a veure, una imatge val més que mil paraules, aquesta senyora, la Mari Carmen.
1: Sí, Mari Carmen, no? Doncs, sí.
18: A veure, aquella imatge, només la Mari Carmen, 87 anys, que sortia amb una camilla, que la treien de Saus, allò va impactar a tothom, no? I la prova és això, que cada any hi ha milers i milers de desaucis.
17: Mira, avui ja pot tornar a casa seva. Ahir va sortir
18: el preu mateix que per el que va, la treien, no? O sigui que som així també.
1: I el nostre veí? A mi d'aquest cas em fa molta ràbia això. És a dir, la Mari Carmen és una senyora que em commou i que em fa molta pena i que em sap molt de greu i que si el seu cas serveix perquè això es bellugui, ja m'està bé. Però, hòstia, quanta gent hem fet fora d'Arenys, de casa seva, els darrers mesos? Quanta gent de Barcelona, de Badalona, de l'Hospitalet, de Mataró? Avui hi ha un desallotjament a Mataró.
17: Sí, sí, sí.
1: Avui n'hi ha un d'una persona que són 81 anys, sí. Em sembla que en té. Ara mateix. On estem? I m'hi poso jo el primer, eh? És a dir, jo Josep Maria Cano, periodista de Ràdio Arenys. Què collons foto aquí? I no estic allà. I qui diu jo, diu tot l'altre. Que allò de la Mari Carmen està molt bé, però quants anys fa que estem fent fora gent? Catalunya, una de cada quatre persones desallotjades de casa seva és catalana. Catalana, perdó, és a Catalunya. Una de cada quatre de tot l'estat. I aquí no hem estat capaços de moure peça. Ni els de la dreta ni els de l'esquerra. Ningú.
18: Això demostra que l'economia de mercat, el capitalisme pur i dur, funciona, mínimament funciona, i moltes vegades injustament, perquè marginen a molta gent, en coses de menys valor, de menys contingut. Amb un quilo de patates, jo què sé, funciona a l'oferta i demanda. Si aquí val 2 euros, busco un altre d'això que me'n costarà. En canvi, a coses, béns de gran, moltíssim valor, com és l'habitatge, aquí no pots aplicar l'economia de mercat pura i dura. Ja ho deia en John Galbraith fa mig segle, un gran economista, no? Premi Nobel i més, no? Diu, aquí on falla l'economia de mercat, sobretot, és en l'habitatge, en la vivenda. I allà és superinjust.
17: Sí, és, és un dret bàsic, eh? Igual que l'ensenyament, igual que la sanitat... I
18: com que hem vist que hi ha aquests buitres, els voltors que en diuen, hem vist que allà hi havia... molt que sucar, doncs, a més, s'han unit i han tingut més força de més. No?
19: El que us pregunto...
18: I a part, també, aquí hi ha hagut portes giratòries, a nivell polític, també, involucrades amb això, perquè era un diner fàcil, i...
1: Bueno, digues, però...
19: No, jo volia comentar-vos, perquè això sí que d'aquí no ho sé. O sigui, jo quan vivia a Barcelona, que estava sola, com em vaig independitzar, jo vaig anar al carrer Aribau Còrsega, si ho coneixeu, i tenia un pis, però no gaire gran, però bueno, amb contracte indefinit. Llavors, aquí també hi havia contractes indefinits.
1: Jo perquè arreu.
19: A tot arreu.
1: Fins l'any 94.
19: Exacte, i llavors dius que això va ser una putada per la gent, eh? Vull dir, jo me'n vaig anar després i dius... I clar, quan jo vaig marxar, a la persona que va entrar ja no li van fer el contracte indefinit, perquè jo me'n vaig anar més, vull dir, bastant més tard, no? I dius, i per què es va treure això del contracte indefinit?
18: Sí, això no ho sabem, però igual que els UVPO, hi havia molta vivenda de protecció oficial que es va alliberar. Inclús aquests pisos que deia la seva família.
19: Anava molt bé, perquè pujaven el cost de la vida.
18: Això era la caixa, no?
17: La caixa, sí.
19: I això, com et pujaven el cost de la vida, no és que no eren que tu et tinguessis un d'aquests, com aquesta senyora pobreta, que tenia renta fixa i tot això. No, a mi em pujaven cada any l'IPC. Llavors, però dius, almenys jo podia viure feliç i tranquil·la. Que avui en dia el jovent, pobrets, no, al cap de 3 o 4 o 5 anys, siguin, ja me'ls fan fora, vull dir.
1: Crec que va ser l'any 94, la llei del lloguer, va ser Felipe González qui va fer la reforma de la llei del lloguer, perquè per acabar amb els lloguers de renta antiga, bueno, aquesta gent que igual pagava 50 pessetes, perquè resulta que el pare, la mare i l'Esperit Sant i no sé què... I havia anat tal. Per acabar amb això, va fer la llei del lloguer, va limitar els lloguers i a partir d'aquí va...
19: És una de la Mari Carmen, no?
18: Això es va fer taula rasa i aquí va patir.
19: Va pringar tothom.
18: Tothom va pringar. I els que van pringar més...
17: Les botigues, quan es jubilava la propietària de la botiga... Ja no, ara, ja no, des del 94, ja no s'ho podia quedar el fill, sinó era un contracte nou, i llavors no els deixaven fer reformes. Hi havia moltes botigues aquí, ell s'havia vist que no estaven reformades perquè el propietari no li interessava pel que fos. Ahir explicaven, Ronda Sant Antoni a Barcelona, un bloc de pisos, se l'ha quedat al fons voltor. Sí. Ja està dient a la gent que marxin perquè ho reformaran i cobraran 1.000 euros per habitació. 1.000 euros per habitació. Això ara... és...
1: Ara te'n dic un que a mi és el que més m'indigna. A Vic. Vic. Vivenda de protecció oficial. Construïda per la Caixa. Actualment CaixaBank.
18: De quin any?
1: Fa 15 anys.
18: 15 anys.
1: 15 anys. Fa 15 anys fan vivenda de protecció oficial a Vic. La vivenda de protecció oficial té una durada. Precisament són 15 anys. Per tant, la Caixa fa aquest habitatge, protecció oficial, va llogant els pisos a 300 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Ara s'acaba ja la protecció oficial de l'edifici. Què està fent la Caixa? Fotre fora la gent per vendre els pisos a preu normal. De moment han fotut fora 11.
17: Això és un fort
1: 11 i la setmana passada anaven a pel 12è. La Caixa...
18: I es disfressa de dir, no, tindreu prioritat, vosaltres...
1: Obra
18: però,
1: social...
18: Un preu ja de mercat.
17: Ha desaparegut.
18: Exacte, l'obra
1: social ha desaparegut. Obra social i tot i molts anuncis per la tele.
18: Sí, sí, sí.
1: La Caixa té 5.300, segons octubre, 5.300 pisos de lloguer turístic a Barcelona. La Caixa.

0: explica per què no posem els que s'ha de posar damunt de la taula i fem un decret com Déu mana. Perquè, clar, estem tocant qui té els nostres préstecs com a partit polític.
1: Como si abans con la Iglesia hemos topado,
2: ¿no? Uns altres que també haurien de parlar, eh? Els edificis de l'Església també s'haurien de parlar, eh?
3: I tant, que sí que
2: haurien. No paguen IBI, no he entès mai per què. No es paga IBI. Sí, per la desamortització de Mendizábal, que van tenir un pacte i els edificis que va recuperar l'Església a canvi de... I per això els capellans cobren i tenen seguretat social. Tot bé després que el govern, quan va desaparèixer la desamortització de Mendizábal, es van quedar els edificis. Aquí tenim el cas, el Paraíso. Ho van comprar uns particulars després de la desamortització de Mendizábal. I encara es veu l'estructura del convent. Clar, això es tenia que pagar.
3: El convent, refereix.
2: Sí, sí, el nou. La granja del Paraíso, aquí davant.
3: La granja, sí.
2: La capella és un pàrquing, ara ja es veu perfectament que era la capella, no? Perquè han mantingut vitralls i tot. Però clar, si això acaba amb mans privades i...
0: No, és que és tot com molt, és tot com molt complicat, però el fet és que no tenim vivenda. El fet és que no tenim vivenda, que no es pot pagar. I que ara entres a qualsevol plana web i mires habitatges de lloguer i el més econòmic són 1.000 euros.
1: Estan caríssims.
0: Clar.
2: Si el trobes.
3: Exacte, sí. I encara, eh?
2: Perquè m'han dit gent d'immobiliàries que no hi ha lloguers. No hi ha ni un lloguer. No. I pàrquings ja. Pàrquings casc antic o nucli antic, com li vulgueu dir.
0: Tampoc.
2: És un luxe buscar un pàrquing aquí. I pagues?
0: I vaig a fer ara aquí una crítica també. I els petits propietaris, és a dir, la gent que té un o dos pisos, tampoc no fan cap esforç en llogar els seus pisos a un preu social. És a dir, aquí tots juguem al màxim benefici, no només la Caixa, no només el fons voltor. Qui té un pis perquè se'l va comprar quan es va casar i ara se n'ha comprat un altre i l'altre el posa a lloguer, no el posa a lloguer social. No el posa a 600 euros a Arenys, o a 500, o a 400. El posa a 1.100. Perquè si em puc treure 1.000, no en trauré 950. I molts d'aquests són els que després van por ahí dient no, és que és una vergonya, perquè no, perquè
3: sí,
0: el preu de l'habitatge...
3: Sí.
0: I tal, i jo tant, si pogués, i tal. Vale. I el teu pis, quan el tens jugat? No, jo el tinc a 1.300.
3: A més, en tinc un, i això és que quan la filla s'emancipi i tal, clar. I es casi, tindrà un pis i tal.
2: Sí. I tret el, lloguer, el tio que està de lloguer perquè era això el meu fill, i passen els maestros, i passen els anys, i no ve ningú. Això també es veu,
0: Vull dir que aquí juguem tots, també, amb això. Vull dir, aquí...
3: A escala hi juguem tots, sí. A petites escales, més gran o més petita, tots hi juguem amb aquest... Perquè, clar, estem amb aquest món que deia abans, no? El món... d'això del capitalisme, que s'hauria de reinventar, que fa uns anys es va dir, no? La crisi del 2008 i de sí. Més que va haver, inclús es va dir en Sarkozy, recordo, s'ha de refundar el capitalisme,
0: i tant.
3: No s'ha fet res, i molts van dir, potser sí, que tant, no s'ha fet res, inclús hem anat a pitjor, molt pitjor. Vull dir que...
0: Però en aquella època, quan deien que la gent comprava pisos i no podia pagar la hipoteca, quan alguns ja vam veure que deien, bueno, qui no pot pagar la hipoteca, li queda el lloguer. Si no protegim el lloguer, no ens quedarà res. Ens deien, no, això, perquè és cultural, és circumstancial, això repuntarà... Bueno, ja ho tenim aquí. És a dir, ens vam patar la hipoteca, ens hem patat el lloguer... I a darrere només ens queda la tenda de campanya amb un jardinet de la Ronda Litoral. I que és el que estem veient.
2: Cada dia,
0: La tenda de campanya al costat de l'estació de Renfe, o la tenda de campanya a la platja...
2: Sota el pont del McDonald's.
0: O la tenda de campanya sota el pont del McDonald's allà a la Ronda. És el que ens queda, no hi ha res. I espera't, que això també ens ho acabarem patant, eh?
3: Sí, però la gran contradicció mundial després al port de Barcelona. Centenars i centenars de creuers de gent amb superdiners, no? O sigui, aquestes desigualtats mundials, això a mi m'espanta i m'indigna, no?
0: Sí, sí.
3: O sigui, d'un país amb un altre, de les classes socials també. I tots plegats, ara, darrerament, a més, s'ha vist, com que les esquerres no han funcionat, doncs saps què? Fem el bandasso cap a la dreta, que els de la dreta i l'ultradreta, aquesta era la solució.
0: Pues va, com que no la tenen, en tot cas la comentarem la propera setmana, que m'he menjat el temps. Gràcies, Francesc, gràcies, Tomàs, bon gràcies, dia, Olga. A veure.
4: Notícies en xarxa. Bon dia.

0: Ja són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha algun retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
1: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, ha estat previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
0: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
5: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
6: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Coses boniques del nostre món tan farcit de coses velles. Hem parlat algun dia del cinema i avui també parlarem una mica. Farem una exploració sobre els començaments del cinema, a veure què s'assembla. En aquell programa de l'altre dia vam parlar de l'edat d'or de Hollywood. L'arribada del so va transformar el cinema i els magnats de la indústria es van llançar a fer pel·lícules per atraure un públic cansat de rètols i de pel·lícules mudes. L'èxit va ser tan gran que Hollywood va entrar en el període més productiu de tota la seva història. Les pel·lícules ajudaven al públic, ni que fos per una estona, a oblidar els seus problemes. Aprendre a parlar. Els micròfons més primitius estaven fixos en un lloc. El camp d'acció era tan reduït que els actors hi havien de parlar directament i, per tant, no podien caminar per escenaris mentre parlaven. A més, les càmeres havien d'estar fixes. Recordeu, en Cantant sota la pluja, el que passava? Parlarem una mica també del neorealisme, l'arribada del so i moltes coses més.
5: Pluja d'estels.

el so va anar millorant. Alguns directors europeus, com René Clair i Serge Einstein, i uns quants de Hollywood, van buscar formes més creatives de l'ús del so. Ernest Lubitsch, Kim Vidor i Lewis Milestone van ser pioners a Hollywood a filmar l'acció sense una càmera muda i afegir-hi el diàleg i després en el procés de doblatge.

1931, en aquells anys es va introduir en les càmeres un mecanisme per amortir el soroll del motor i una nova màquina de muntatge, la moviola, la qual cosa ajudava a donar més agilitat i dinamisme a les imatges. Won't you come see me, Queen Jay? L'edat d'or, després que Hollywood havia après els secrets del cinema sonor, va reprendre la filmació de pel·lícules de gran qualitat tècnica. Hollywood va gaudir d'una edat d'or entre el 1930 i el 1945.

0: als estudis. L'estudi més gran era la companyia Metro-Goldwyn-Mayer, que presumia de tenir més estrelles que el cel.
1: No, je ne regrette rien. C'est payé.
0: Es va especialitzar en productes de diversió familiar, alegres i elegants. La Paramount, en canvi, va estar fortament influïda pel cinema europeu i francès, i moltes de les seves obres tractaven de temes com la riquesa, el poder i les passions. No va produir pel·lícules perquè ella mateixa distribuïa les seves obres de productores independents, com Solomon Gombey i David Zennick.

0: Caixa d'Estels.
1: A la Gran Depressió, una forma de donar als espectadors més pels seus diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal, A, es projectava en la mateixa sessió que la pel·lícula B, més senzilla i menys costosa. Moltes de les pel·lícules B eren rodades per companyies petites que filmaven una mitjana de 40 produccions a l'any. Les més famoses eren Republic i Monogram, que es va especialitzar en western i pel·lícules de tota classe.

seves pel·lícules més importants van ser Le Jour se lève, 1939, de Marcel Carné. Més endavant, aquestes cintes van ser utilitzades i van desmoralitzar tant el poble francès que els alemanys no van tenir problemes a derrotar a França en la Segona Guerra Mundial. Les millors pel·lícules de l'època van ser dirigides per Jean Renoir, el fill del pintor impressionista Auguste Renoir. Va iniciar la seva carrera al final de l'època del cinema mut amb pel·lícules com Beaulieu Salvo, de les aigües, i La bèstia humanitària, 1938.

Gràcies a aquesta tècnica, Renoir situava a l'espectador en el centre de l'acció, amb preses molt llargues i amb una gran profunditat de camp que mantenien totes les zones de la imatge perfectament enfocades.

vero auge del cinema britànic. Durant un període curt a mitjans dels anys 30, el millor client de Hollywood va ser la Gran Bretanya. Però cal dir que la majoria de pel·lícules britàniques es feien amb un pressupost molt baix i amb molt poc de temps, perquè l'objectiu era complir els requisits de la llei de quotes, segons la qual el 20% del cinema projectat a les pantalles britàniques havia de ser de producció pròpia.

Michel Balcon, director de la Gainsborough Pictures, pensava que les ràpides pel·lícules de quota eren molt adequades per tractar temes locals. Per tant, Balcon va produir una popular sèrie de pel·lícules en les quals apareixien animadors tan famosos com Gracie Fields i Jesse Matthews, i aleshores van descobrir el millor director de Hollywood, el millor Hitchcock.

Hitchcock va ser un estilista increïble. Caramlent, influït per l'expressionisme alemany, planejava totes les escenes amb una precisió absoluta, de tal manera que el decorat, els actors, els angles de la càmera i fins i tot la música i els efectes de so contribuïssin a la tensió de l'argument. Es va esforçar tant a combinar el thriller amb la comèdia i el romanç en pel·lícules com Els 39 esglaons, que era el 1935, Alarma a l'Express, 1935 també, que quan va arribar a Hollywood tothom el coneixia com el mag del suspens. El primer llargmetratge americà va ser Rebecca, un melodrama carregat de tensió que l'any 1940 li va suposar l'Oscar a la millor pel·lícula. La recordem.

Alexander Korda, director i productor nascut a Hongria, però educat a Gran Bretanya, també volia triomfar a Amèrica. La seva literatura i els seus excel·lents intèrprets podien produir pel·lícules dignes de les millors i competir en Hollywood. Inspirat per la fama internacional, li va suposar La vida privada d'Enric VIII al començament de les àmplies instal·lacions dels seus estudis i va convidar a grans directors com René Clair i Joseph von Stromberg a treballar amb ell.

algunes de les seves històries d'aventures imperials, com per exemple Les Quatre Plumes, 1939, va ser un fracàs rotund de taquilla. El 1938, Korda estava arruïnat i la indústria cinematogràfica britànica estava en una profunda recessió. Només la producció de documentals va continuar a bon ritme.

Fem una mica de salt en el temps. Ens n'anem al 1946. Casa de bruixes i la pantalla gran. El 1946 va ser el millor any de la història del cinema nord-americà, a quant a recaptació, però en pocs mesos Hollywood queia en una crisi motivada pel canvi d'hàbits de l'espectador i la ingerència. La ingerència del govern en el cinema, després d'aquesta intromissió política, se'n deia la Casa de Bruixes.

El 1946 passaven pels cinemes nord-americans gairebé 100 milions d'espectadors cada setmana, la qual cosa representava una recaptació anual per la indústria de 1.700 milions de dòlars. Però al cap de poc temps, el cinema es va veure obligat a competir amb altres formes de diversió. Després de la Segona Guerra Mundial, molts nord-americans van deixar el centre de les ciutats i se'n van anar a viure a barris perifèrics. Si anteriorment era fàcil pel públic acostar-se caminant fins al cinema del barri, el canvi obligava a agafar el cotxe per anar-hi. I un cop conduint, tant era anar al cinema o a veure un partit de béisbol o futbol americà. D'altra banda, cada vegada més gent s'estimava més quedar-se a casa tranquil·lament mirant la tele, el rival més directe. El 1954, als Estats Units, hi havia més de 30 milions d'aparells.

mesura que el nombre d'espectadors minvava, els estudis van patir un increment dels costos de producció i els efectes d'un ordre judicial per la qual no podien tenir les seves pròpies cadenes de sales de projecció. Això suposava que ja no podien garantir la sortida dels seus productes i que havien de competir per l'espai de les pantalles per projectar les pel·lícules. Com a conseqüència de tot plegat, els estudis van haver de reduir despeses i retallar els guanys de tècnics i d'artistes.

Una pel·lícula boníssima de James Stewart i Donna Reed, Que bona és la vida, 1946, de Frank Capra. Un àngel, Henry Travers, evita que un banquer d'una ciutat petita, Stewart, es suïcidi la dita Nadal. Aquest melodrama sentimental és la millor pel·lícula per sentir-se bé que Hollywood produí després de la Segona Guerra Mundial. Aquests espectacles optimistes foren aviat substituïts per pel·lícules més realistes i dures. Jo recordo que en una època regalava moltíssima gent aquesta pel·lícula, Que bello es vivir, per Nadal.

una bona colla de directors, especialment els que havien filmat documentals de guerra, estaven tips de fer pel·lícules d'evasió i van començar a mirar dins la societat nord-americana a la recerca dels problemes que més amoïnaven. Per augmentar el realisme dels treballs, els directors nord-americans es van acostar als temes d'una manera semblant a la del neorealisme italià.

Van sortir dels estudis per rodar en exteriors i en llocs reals i en sovint van contractar actors no gaire coneguts en els papers principals. Però fins i tot les pel·lícules més realistes era normal que acabessin amb la conclusió que tot seria molt millor si el futur, si la gent vivia d'acord amb els valors tradicionals de Nord-Amèrica.

0: L'idealisme no té res a veure amb les pel·lícules pessimistes i de vegades brutals del que es coneix com cinema negre. El cinema negre, per exemple, és El falcó maltès, 1941, de John Huston. És considerat el primer representat del cinema negre nord-americà. S'hi presenta un món sinistre, dominat per l'ambició, la traïció, la luxúria i la por. En aquest ambient, ple de criminals de poca traça, dona fatals veterans de guerra, desesperats, polítics corruptes i detectius cínics, ningú no es podia garantir que el bé triomfés sobre el mal abans que acabés la pel·lícula. L'heu vista, L'Halcó Maltès?
1: Pluja d'estels.

L'estil del cinema negre s'adaptava perfectament a les històries ambientades a la gran ciutat. Les persones bones es deixaven arrossegar, a delinquir. Algunes històries eren narrades per mitjà de flashbacks que es muntaven amb l'ajuda de la veu en off del protagonista. L'atmosfera de perill aconseguia amb angles de càmera exagerats, penombres i contrastos de llum i ombra que es convertien fins i tot amb les coses més conegudes en un indret ple d'amenaces.

La caixa de bruixes de Hollywood. Totes les pel·lícules de contingut social, com les del cinema negre, tenien bona premsa entre el públic i la crítica, però els polítics de dretes es molestaven que en les pel·lícules es critiqués obertament els rics i poderosos, tot acusant-los de corruptes i insensibles amb els problemes de les classes treballadores.

Els polítics més reaccionaris van qualificar com a antiamericans alguns directors que havien fet propaganda en favor de la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial.

0: Al setembre de 1947, en plena Guerra Freda, un grup de funcionaris del govern nord-americà, conegut com el nom de Comitè d'Activitats Antiamericanes, va arribar a Hollywood per descobrir-hi qualsevol comunista infiltrat.
1: Pluja d'estels.
0: Més de 40 personalitats van ser interrogades per veure si coneixien algú que pogués ser comunista. Entre els testimonis que van cooperar voluntàriament amb el comitè, hi havia el magnat Louis Mayer, el productor Walt Disney i els actors Ronald Reagan i Gary Cooper. Good.

Al final del 1952, el comitè havia fet una llista negra amb 324 intèrprets, guionistes i tècnics, entre els quals hi havia els directors Joseph Losey, Jules Dassin, l'escriptora Dorothy Parker i les estrelles Paul Mooney i John Garfield.

llista negra va comportar la ruïna de molta gent de talent i la caça de bruixes va dividir profundament Hollywood. El resultat de l'atmosfera creada va significar la pèrdua de confiança i d'energia creativa que Hollywood necessitava per respondre al desafiament de la televisió.

la tecnologia a la pantalla gran. La televisió del 1950 només podia oferir programes en blanc i negre i per una pantalleta petita. Així doncs, els empresaris dels estudis van decidir que la manera d'atraure novament el públic era oferir produccions en pantalles grans i en colors brillants i so estereofònic.

0: Pluja d'estels.
1: El 1920 s'havien fet experiments amb projeccions en pantalla gran. Entre els sistemes inicials hi havia la Polyvision, desenvolupada per Abel Gance, però el primer sistema de pantalla gran que va aparèixer en els anys 50 va ser el Cinerama, desenvolupat originalment per l'entrenament dels pilots de les forces aèries durant la Segona Guerra Mundial. Que curiós!

una miqueta d'explicació del Cinerama. El Cinerama oferia una imatge d'una amplada molt superior a la convencional gràcies a les seves tres càmeres filmant des d'angles diferents. Les càmeres juntes, formant un arc, estaven perfectament sincronitzades i rodaven alhora. Després, les tres pel·lícules es projectaven sobre una gran pantalla semicircular, amb la qual cosa les imatges eren 6 vegades més grans que les convencionals.

El públic va saltar el cinerama, però la filmació era massa cara i laboriosa. Aleshores, la primera pel·lícula en cinemascop va ser La túnica sagrada, 1953, dirigida per Henry Koster. En només 2 anys, la majoria dels cinemes dels països occidentals s'havien passat a la pantalla gran.

A Hollywood estaven convençuts que la millor manera de guanyar la partida a la televisió era oferir superproduccions en pantalla gran. A partir de Guerra i Pau, 1956, de Kim Vidor, els directors van començar a filmar una sèrie de superproduccions molt taquilleres, en les quals no s'estaven els decorats, repartiments estel·lars i milers d'extres. No s'estalviaven res.

François Truffaut estava realment impressionat amb l'ús d'aquesta tècnica que feien alguns directors de Hollywood, com Vicente Minnelli, Nicolas Ray, Douglas Sirk. Truffaut creia que els directors havien d'emprar la càmera com un mitjà per explorar de manera personal els temes escollits.

Un dels directors favorits de Hollywood era Hitchcock, que a més de signar totes les seves pel·lícules, hi apareix fugazment. Hitchcock va crear un món cinematogràfic propi en algunes de les seves pel·lícules, com La finestra indiscreta, Entre els morts, Psicosi i Con la muerte en los talones. Is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know it, you know it, show it to me.

Recordeu a Gary Grant corrent per aquell camp, a la mort als talons, amb l'escapar d'un avió que precisament l'està volent agafar? Els reis dels trucs, com un intent desesperat de fer del cinema una experiència única, van sorgir moltes novetats. Es van provocar de cinema una cosa molt important, cinema amb olor. Es va fer aromatorama, sistema pel qual s'omplia la sala, per l'aire condicionat, de diverses olors segons l'acció de la pel·lícula. Això es va fer al Japó amb xocolat. Després, amb altres coses amb misteri, van posar un esquelet per tot el cinema que espantava la gent. Però tot això no va tenir massa èxit. L'important en el cinema era somiar, no les coses reals.

podríem anomenar una actriu espanyola que també ens ha donat molta fama, molta força, Carmen Maura. Va arribar a la fama per la seva espontaneïtat i va donar a Pedro Almodóvar, el nostre estimat, en els seus moments de glòria més grans. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mujeres al borde de un ataque de nervios, La reina anónima... Tantes pel·lícules ha fet el Pedro Almodóvar. Volver.

0: Pluja d'estels.
1: En la dècada dels 60 va canviar molt i va haver-hi una nova visió del món. La societat occidental es va transformar profundament. La literatura, la música, la pintura i el cinema van reflectir les noves actituds sobre el sexe, la política i la moda. I els cineastes també van abandonar els mètodes emprats fins aleshores. I nosaltres, per acabar el programa, podíem parlar d'un actor que també ens agrada molt i que no l'hem nomenat, Carmen Maura primer. I ara toca Antonio Banderas. Doncs un altre dia continuarem parlant del cinema, perquè ens queda molt cinema americà, però com va ser el principi, hem hagut de llegir una miqueta d'història del cinema americà, com van començar tots.

aquí hi ha un escrit que diu les 10 millors crítiques de tots els temps, de totes les pel·lícules, i posa la primera, Ciutadà Kane. La segona, Centaures del desert. La tercera, Panther Pacholi a la Índia. I el 2001, Una odissea de l'espai. Aquestes són les més taquilleres abans, ara no ho sabem. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Avui sí que ens hem divertit, no com en El Hormiguero.

0: Pluja d'estels.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa al cabal del riu, segons

0: l'Agència Catalana de l'Aigua és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10 i 20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
1: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, s'està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares. És l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embussament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
1: Gràcies, Eva. Bon dia.
2: Bon dia.
1: PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

Avui tanquem el Dones en Ruta d'aquest mes d'agost amb la Maite Margalef Caçador, nascuda a Ginestar i que quan tenia 50 anys va canviar d'aires i va anar a viure i a fer feina a Mallorca. Allà va conèixer la seva parella, que era un artista, i va aprendre a mirar i veure coses amb ulls diferents.

0: Doncs estem aquí a casa de la Maite, espera, Maite Margalef Casado. Acabem d'escoltar una música que és la música de la nit de Sant Joan, i aquesta és típica d'ara, no? De l'estiu. Estem les quatre, estem les quatre dones en ruta amb la Maite. Hola, Luz Marina, bona tarda.
1: Hola, bona tarda,
0: Bona
1: què tal?
0: tarda. Hola. Espera. Torna-li a posar, que no tenia el micro.
1: No teníamos el micrófono. El calor, el calor.
0: Sí, vinga, torna a saludar, Luz Marina.
1: Bueno,
0: Bona tarda,
1: un
0: Luz
1: placer
0: Marina.
1: estar
0: Un
1: aquí y un
0: plaer.
1: placer estar contigo, Maite.
2: Gràcies.
1: Es para mí un placer muy, muy grande de poder compartir con una de las mujeres que más admiro. También hay varias que yo admiro aquí, porque todas estas ginestarolas, ¿no? Una polenta, una energía que ni te
0: Bueno, ho hem
1: cuento.
0: comprovat.
1: Sí.
0: Aquest programa serà l'últim que emetrem de Dones en Ruta, i podem dir que hem comprovat que a Ginestar hi ha dones molt potents, molt, però molt, i hem tingut el plaer de poder anar a casa seva, que ens obrin les portes i poder entrevistar-les, i les heu anat escoltant. Si ho voleu recuperar, que ja ho sabeu, com sempre, podeu entrar a Ràdio Arenys, a la carta, en Dones, i buscar els programes del mes d'agost, i allà trobareu a Dones en Ruta. Què ha passat? Que ens hem atrevit a sortir de l'estudi i hem vingut a Ginestar, que la Luz Marina ens ha obert casa seva per poder fer el centre de feina, a l'estudi on hem creat els programes, i la Blanca Ferrer. Molt bona tarda, Blanca.
3: Bona tarda i benvingudes totes,
0: Total.
3: amb molt d'impuls que això s'escolti amb la mateixa il·lusió que nosaltres el fem, perquè hem conegut a dones meravelloses, estem tancant el cercle i la sensació és de completud, de tenir una mirada molt diferent de cadascuna des del campament base.
1: Sí, campament base, con
3: Total.
1: mosquitos incluidos.
3: I amb moltes ganes de conèixer a la Maite.
0: Sí, o sigui que, Maite, et preguntem la paraula típica. Benvinguda a Dones en Ruta. Gràcies per obrir les teves portes de casa perquè puguem entrar. I aquesta música que tu havies triat, La nit de Sant Joan, on et porta?
2: Bé, és una música que sempre m'ha agradat molt, en si m'agradava molt, i La nit de Sant Joan trobo que és una cançó molt bonica.
1: Molt alegre,
2: Sí.
1: molt alegre. I a tu on et porta?
2: Bé, pues, les nits que fèiem quan sortíem, quan era jove i quan era petita, que fèiem la festa
1: Sant
2: de
1: Joan.
2: Sant Joan, i continuem fent molta por els trons, però bé, ho passàvem bé.
0: Ho passaves molt bé.
2: Sí.
0: Escolta una cosa, com va ser la teva infantesa a Ginestar? Perquè tu vas néixer a Ginestar.
2: Jo sóc de Ginestar, vaig néixer aquí i vaig viure aquí fins als 50 anys. Vull dir, vaig estar molts anys aquí i vaig ser una mica tremenda, però bé,
0: Què vol dir això de tremenda?
2: era molt sortidora. Costava molt tornar a casa, però bueno.
0: Sí, ja eres guerrera.
2: Sí, he sigut una mica així,
0: Sí.
2: però bé,
0: I
2: els
0: com vas
2: pares
0: conèixer
2: no.
0: el teu home, el pare dels seus fills?
2: El meu home el vaig conèixer a Móra d'Ebre, a la Llanterna, que era
0: Com no?
2: sí, allà anàvem tots els joves a ballar, i allí el vaig conèixer, i allí ens vam casar. Jo acabava d'estudiar i
0: Què vas estudiar?
2: vaig estudiar fins a Cou. Vaig fer la selectivitat, però després em vaig casar.
0: Ai, aquelles dones que deixaven de fer perquè estaven casades.
2: No, perquè estava embarassada.
0: Ah!
1: Me gustó la respuesta,
0: Sí, molt bona, molt
1: Muy,
0: bona.
1: muy, muy clara.
2: No és la
1: Sí,
2: veritat.
1: claro.
2: I així va ser, i ens vam casar. I vam viure aquí, en aquesta casa.
0: On estem ara?
2: Sí, i vam viure fins que ens vam separar.
0: Bueno, això és la vida.
2: Sí, i vam tenir dos fills, que una té 50 anys i l'altra en té 44, o 45, 44.
0: Hem de dir que acaba de dir que va viure fins als 50 aquí.
2: Sí.
0: Vol dir que, bueno, una vida.
2: Sí, tota la vida
0: I
2: aquí.
0: què vas fer aquí de mare? Només de mare o vas fer altres coses?
2: No, vaig treballar, li vaig anar... No m'agrada la feina, no m'agrada massa la feina d'estar a casa, de ser... No m'agrada mai.
0: I... Mestressa de casa, no?
2: No. No, no toca cap remei, però bueno, també vivíem amb els meus pares, llavors jo me n'anava a fer feina fora. Fent feina per fora.
0: Vas tenir més germans?
2: Sí, els meus germans són... Un se'n va anar a França, va viure... Als 18 anys se'n va anar a viure a França, allí va morir, fa 5 anys que es va morir allà. I l'altre també se'n va anar als 18 anys a França, amb ell, i però va tornar, es va casar aquí. I clar, ells me van obrir una mica les portes de...
0: Eren més grans que tu?
2: Sí, ens portàvem 4 anys cada un. Sí.
0: Bueno, els germans grans ajuden molt, eh?
2: Sí.
0: Obren portes a les noies.
2: Clar, i com ells venien, el gran venia de vacances a l'estiu, doncs... Pues, molt bé, no, bé. Tinc una infància bona i a més els meus pares també. Ens van donar molta llibertat i eren unes persones molt, molt, molt del dia.
0: No. O sigui que això implica que veu viure, o sigui, tu et vas casar i vas viure amb els pares.
2: Sí.
0: I tens una experiència bona de viure i compartir tots la mateixa casa.
2: Sí, perquè ells eren persones molt, molt adelantades a la seva època i eren grans, perquè la meva mare em va tenir que ella tenia 41 anys i el meu pare doncs, ne devia tindre 46, i ja eren grans, però tenien una mentalitat molt oberta. I sempre ho he dit, i miri, no... Eren unes persones que podies conviure amb ells. Ens vam posar a viure amb ells aquí, simplement pues, per passar el trago de... Bueno, ens casem ja tot d'una, i després, pues, com estàvem bé, ens pues, vam quedar a viure aquí. I bé, molt bé.
0: Bueno, però va arribar un moment que ja la cosa no rotllava,
2: i ens vam separar.
0: I es vau separar. Què va passar en aquell temps? Que et vas separar i on vas anar a viure?
2: Aquí.
0: Aquí. Et vas quedar?
2: Em vaig quedar aquí. Sí. I al cap d'uns anys... Després ell va morir.
0: O sigui, va marxar el teu home.
2: Sí perquè ex... la casa és meva. La casa era dels meus pares. Ja. I ell va marxar. I després jo em vaig quedar aquí. Ell al final va morir, jo vaig estar amb ell l'última setmana, vaig estar amb ell a l'hospital, va morir i ja està. I aquí se va acabar la història. Ja feia 9 anys que estàvem separats, però vaig estar, quan va estar a l'hospital vam anar.
0: El vas anar a cuidar.
3: A mi hi ha una cosa que veig que es repeteix en moltes històries de dones i és aquest anar intercalant la vida domèstica i la vida de treballar, no? I més en aquella època. Però, a més, tu eres dels 60, no? Tu
2: vas... Jo del 55.
3: Vale, 50-60.
2: No, no del 55.
3: Clar, llavors sí que encara es convivia amb els pares. Es feia això, veritat?
2: Sí, al principi sí, però et vull dir, va ser per aquest motiu, perquè ens vam casar, pues, en una setmana vam solucionar el problema i ens vam casar. I ja ens vam quedar aquí. Perquè, vull dir, no érem... Érem una família que compartíem tot, però cadascú tenia la seva independència, tant econòmica com de fer la seva vida.
3: I avui en dia també passa això. Hi ha moltes persones que tornen a casa seva per el motiu que sigui i la convivència crea una tribu i crea una relació. No sé si en el teu cas també es va donar.
2: No, vull dir, estàvem... No ho sé, jo crec que el meu home... S'estimava molt els meus pares, també. Però, no ho sé, sí, potser era com una tribu. Estàvem bé tots. Uns pares participaven... Aquí a meva casa sempre es va rebre amics nostres, fèiem sopar, sempre, contínuament. i mons pares estaven sempre presents en totes les trobades de la gent jove, estaven sempre presents, vull dir, mai los vam apartar.
1: Bueno, me llama muchísimo la atención, lo que me llama siempre la atención cuando llegamos a los 50, ¿no? Llegar a los 50 años, esa revolución hormonal, esa revolución de vida, de nuevos proyectos, de nuevas cosas para hacer. ¿Cómo llegas cuando tú dices salí a los 50, si lo entendí bien, ¿no? O sea que a los 50 tomas una decisión que es una decisión de vida mientras tu cuerpo está pasando por esa revolución. Si no fue antes, porque de todas maneras son procesos de cada mujer, de cada cuerpo. ¿Cómo fue ese momento?
2: Bueno, pues yo empecé a entrar en internet, conocí gente y tienes otra visión de... No es... A ver, yo siempre he estado aquí, pero fuera de aquí, de alguna manera.
1: ¿Cómo es eso?
2: Me he relacionado siempre muy fuera de aquí. No he tenido una vida aquí.
0: Quan diu aquí, vol dir gent està.
2: Sí. Siempre he salido fuera. Siempre, aunque sea mora, pero no, nada espectacular. Y entonces, pues conocí a una amiga allá y, pues mira, vienes de vacaciones, me fui unos días de vacaciones y...
0: ¿A on? A Mallorca. Que no hem dit el lloc, eh?
2: A Mallorca. Y al año siguiente me fui para allá. Y después conocí a mi pareja.
3: L'anada cap a Mallorca també va ser una anada cap a un altre cicle, cap a un altre moment de vida, oi?
2: Sí. Va ser un canvi molt, molt bèstia. Va ser un canvi de viure sempre envoltada de gent, vull dir, clar. Doncs, clar, va anar marxant gent d'aquí a casa. Va morir el meu pare, després va morir la meva mare, els meus fills, cadascú... Es va quedar el meu fill aquí a casa. I bueno, jo també vaig passar unes èpoques així molt tristes i molt llen de pressions i d'allò, però vaig decidir marxar i sí, m'ha canviat la meva vida completament. I vaig aprendre a viure sola.
3: Uau!
2: I em va agradar viure sola. És molt bonic viure sola.
3: I què t'ha portat viure sola? És solitud o soledat o és trobar-se un mateix?
2: Trobar-se un mateix i aprendre a viure tu sola i a ser més independent. I a mi m'encanta viure sola.
1: Bueno, ella está diciendo esto, pero yo conozco otra faceta de la Maite, como la Maite amiguera, la Maite social... tenemos aquí en el pueblo, valga la promoción, pero bueno, es un grupo de lectura. Y así fue que nos conocimos, ¿no? Y para mí lo que trae Maite al grupo, trae comunidad, trae tejido, trae buen humor, ¿verdad? Entonces es interesante escucharte ese otro lado de la soledad o la solitud para ver esa otra Maite abierta a las amigas, a la comunidad.
2: Sí. Sí, bueno, me gusta también. Soy muy solitaria también. Yeah. También me gusta estar sola, pero me gusta compartir y tener a alguien. Y además en aquest grup, no ho sé, ha sigut molt bonic. Sí. I m'agrada. No llegeixo tot el que hauria de llegeixo molt. Però no llegeixo tot el que voldria explicar allà i no ho explico tan bé com ho expliquen altra gent, però m'agrada anar-hi. I allí surten històries i xerres i m'agrada.
0: És molt bo compartir. Sí. A mi em crida l'atenció, primer, que has viscut en tribu, la primera etapa de la teva vida vas viure en tribu, vull dir, amb molta gent, compartint molt, i després marxes a Mallorca, coneixes una persona, però abans tu descobreixes el viure sol, el ser independent seria.
2: Sí, Sí.
0: El ser independent de no dependre de ningú, sí, sí, i tu buscar-te la vida. Aleshores, ara està, per la Luz Marina, estem descobrint aquestes dues bandes de la teva vida, perquè per una banda has viscut amb molta gent,
2: sí, sí,
0: i has compartit, i per una altra has descobert el que és viure sola i manar tu amb tu.
2: Sí.
0: Això vol dir que ara, quan tu vas a compartir amb la comunitat, tu saps, perquè tu has viscut en comunitat.
2: Sí, clar.
0: Però també disfrutes quan estàs sola perquè has descobert el que és estar sola. Mm. I això és una vessant doble que és molt bo de descobrir.
2: Sí, vull dir, jo vaig estar temps sola allà, en un apartament de 50 metres quadrats, però que era, que estava molt, molt a gust allà. I a veure, era un entorn no gaire... perquè era de molta gent que anava a fer feina durant l'estiu i hi havia de tot allí. I la Guàrdia Civil venia moltes vegades allí. Era un bloc de pisos.
3: Això ens ho has d'explicar en detall, eh? Això ens ho has d'explicar, que pinta molt bé.
2: Era un bloc d'apartaments que n'hi havien 7 pisos i hi havien, jo crec que hi havien uns 700 apartaments. No ho sé, era enorme. Era enorme, però ja allí hi havia gent de tota la calanya. Jo a vegades he estat sortint de la feina i anar a donar una volta amb el cotxe perquè aquella persona que estava esperant pujar a l'ascensor hagués passat ja. Però una volta estava dins, ho estava molt bé, molt a gust. Sí, i m'agradava. Allí estava bé.
3: És una aventura, doncs, va ser...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Inclús una vegada, una de les vegades, perquè jo l'hivern venia aquí, una de les vegades quan vaig tornar me van dir menys mal que no hi eres, perquè al quart pis hi va haver uns que van apunyalant un altre.
3: Oh,
2: sí, sí.
3: Fins a aquest punt, no?
2: Sí.
0: Quina part de Mallorca
2: això
0: era?
2: Això era el Port d'Alcúdia.
0: Alcúdia, d'unidó, perquè Alcúdia té fama de...
2: Sí, Alcúdia jo crec que és dels pocs... Encara estava una mica bé, vull dir, està bé, però en aquell...
0: Quan parles de l'Arenal, et diria Alcúdia.
2: Sí, Alcúdia està bé.
0: Està bé.
2: Que, bueno, quan hi ha tanta gent així de tants llocs diferents i hi havia la sèrie dels que estaven a primer pis, que eren tots uns borratxitos i bueno, i allí passaven coses, però bé, bé, molt bé.
1: I quan aparece Pedro Pons?
2: Pedro Pons pues aparece porque tiene un restaurante y voy allí porque me lo recomiendan y allí nos conocemos y bueno, y él estaba todavía casado. Estaba entrando y su mujer tuvo un cáncer y murió. Y bueno, y después ya nos hicimos muy amigos y aquí empezó todo.
0: Aquí m'agradaria has triat una altra música que aquí aniria molt bé, que és de Sisa també. Quina
2: és? Qualsevol nit pot sortir el sol.
0: I aquí podria anar lligat amb això que et va passar, no? Que sí. Vas descobrir una persona que et va obrir que sortís el sol, que cada dia surt el sol.
2: Sí.
0: És així?
2: Sí, sí.
0: Pues l'escoltem i després ens ho acabes d'explicar. Molt bé.

0: Molt bé, Maite. Cada dia, o cada nit,
1: cada nit pot
0: i
1: sortir
0: cada
1: el
0: dia
1: sol.
0: també surt el sol.
1: Sí.
0: Per tu, en aquell moment a Mallorca, va ser un moment de sortir el sol, encara que Pedro tingués una situació complicada.
1: Sí, però vull dir, quan ell quan va tindre la solució, vull dir, ja va...
0: Ell va cuidar la seva dona fins
1: sí,
0: al final.
1: Sí, i després pues, vam començar nosaltres a... I va ser conèixer una persona que em va aportar moltíssim, perquè me va... Era una persona que t'empoderava, vull dir que s'enfadava si li demanava paret de segons quines coses, que li deia, per què m'has de demanar si t'has de comprar això? No! I la veritat és que per mi ha sigut uns anys molt, molt guapos, molt, molt bé. I ell era un artista, ell pintava, ell escrivia, ell feia escultures, ell era una persona que tenia moltes inquietuds i ell deia, bueno, quan jo estic jubilat jo vull fer moltes coses. I a vegades, jo he pensat sempre que tenia moltes coses per fer i per donar, el que passa que pues, se va morir.
0: Què va passar?
1: Pues va tindre un infart, suposem, estava sola a casa.
0: O sigui que va ser sobtat.
1: Sí.
0: O sigui, una mort sobtada.
1: Jo estava aquí a Ginestà perquè havien operat el meu net i la nit abans li vaig dir pues segurament que tornaré aviat perquè igual torno la setmana que ve perquè com menys gent estigui al voltant del nen perquè li havien fet un trasplantament de fetge pues millor no cal tanta gent i dic no, estigui tranquil·la jo em solucionaré uns problemes que tenia i vindré i així va ser l'última conversa que vam tenir.
0: Però ell continuava vivint a Mallorca.
1: Sí, vivíem els dos a Mallorca. Vull dir...
0: No va arribar a venir a viure aquí.
1: No, és que no teníem intenció de vindre a viure aquí.
0: No teníeu intenció. No. Tu vas tornar arrel de la mort d'ell.
1: Sí. Sí, vaig viure 2 anys allà, el que passa que, clar, jo vivia en una casa que era molt gran i que jo no podia mantindre. Llavors, la van vendre. Jo vaig dir, jo no la puc mantindre i tampoc no podia, les seves filles no podien mantindre la casa per mi sola. Vaig estar 2 anys i mig i fins que la van vendre. I quan la van vendre, doncs, vaig venir cap aquí perquè allà no es pot viure. En un sou de jubilació no pots tindre.
0: Quants anys veu viure junts?
1: Pues uns 17.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. O més, no ho sé. Sí.
2: Es interesante como las relaciones, una bonita relación, por supuesto, una relación sana, nos construye, nos contribuye, nos hace crecer, ¿no? Cuando estás al lado de una persona que te, sea hombre, sea mujer, o sea, en una pareja, que el otro te hace crecer, que el otro te acompaña, que el otro está ahí, la presencia, ¿no?
1: Sí.
2: Porque hay muchas presencias que no alimentan.
1: Sí, él sí. Yo, a ver, yo vaig començar a fer coses fa un any i pico abans de morir ell, perquè jo feia feina durant l'estiu, feia feina, i després de l'hivern, clar, ell, les tardes són molt llargues, són nits pràcticament, i ell sempre tenia coses a fer, sempre ho escrivia, o d'allà, i un dia vaig dir, si provés... va voler canviar d'allò del llit,
3: el
1: capçalera del llit, va agafar una fusta, la va pintar i va fer... I després i volia provar de fer damunt, tapar-la amb resina. I li vaig dir, això? Podria fer alguna cosa? Jo, bueno, era dir... Podria fer això i ja estàvem a la botiga comprant el material perquè jo pogués fer. I ell, Maite, molt bé, això. I, clar, vull dir, sense que ell m'hagués... No me n'ensenyava, però me deia, mira, ara mirava ell vídeos i, vinga, prova de fer això, però li animava.
3: I ara estic valorant la natura, perquè tu estaves a Mallorca, que té una natura amb molta connexió, Clar, la natura, la creativitat. I tu, quin triangle més interessant. Com va anar això? Com te va influir la natura a tu, a nivell de creativitat?
1: Bueno, allà potser sí, sempre... Què és el que et dic? Quan ell veia coses, vull dir, ell veia una rama, cas, li tenia, feia escultures amb rames del mar, feia coses. I bueno, pues tu veus el que veus normalment, això és un tros de rama que no val res, que és per tirar, per la basura i això, i després ell hi donava una forma. I això te fa que tu miris d'una altra manera les coses que és allò. I, bueno, i com que anàvem a caminar i d'això, cada floreta que trobàvem o el que sigui, pues...
0: La Maite va fent somriures així per sota el nas, quan se'n recorda d'ell, parla. I és molt maco perquè se li sent que encara està, sí. està d'ell.
1: Sí, sí, sí, està. Encara està.
3: Està i sí. Completa. I completa el que ets tu, també. Perquè, esclar, sí. En tu hi havia la llavor i aquesta persona sembla que t'ha ajudat a mirar.
1: A obrir-me, sí. Sí, m'ha ajudat molt. I a mantindre la meva, d'alguna manera, la meva independència.
0: És curiós com hi ha parelles, perdona, com hi ha parelles que són sumar, no?
1: Sí.
0: Que hi ha parelles que dones gràcies per haver-les trobat a la teva vida, el temps que hagi sigut.
1: Sí.
0: Però dones gràcies perquè ha sigut un sumar l'un amb l'altre, no? I un obrir portes i un obrir mirades. I això dona esperances a que les parelles realment poden funcionar així, no? És qüestió d'esperar. I de tenir sort, no?
1: Sí, sí.
0: I que aparegui.
1: Sí, és veritat. Vull dir, jo no m'ho podia esperar mai. No ho sé, però va ser així. Vull dir, ell era una persona molt... hi havia molta gent que se l'estimava, perquè era una persona molt calma, molt... una mica friqui, també, perquè totes aquestes coses... Tot això.
0: Coses que assenyala, coses... perquè tenim aquí un ocell que jo he dit al començament que està aquí amb nosaltres, sí, però és un ocell que és com d'aquell de metall i va fent que sí amb el cap i és divertit amb uns ulls enormes.
1: I ell era una mica això. Jo a vegades me sorprenia de, però com pots mirar això? Sí, perquè me mirava un mussol. Un dia me'l vaig trobar al carrer Full que jo havia anat a comprar i ell estava voltant pel carrer fora al carro buit i només un mussol. Feíssim! I em deia, no, és que em mirava i l'he hagut d'agafar.
2: Maite, és interessant que cada vez que jo uso una pieza tuya, ¿no? ¿Cómo es?
0: Las arracadas. Luz Marina porta unes arracades que ha fet la Maite,
2: sí.
0: I la Maite porta unes arracades que ha fet ella, que jo me les estic mirant amb unes floretes i me la vaig mirant de prop i m'agraden.
2: Sí.
0: Vull dir que, i clar, sí, sí.
2: Quan... I mis arracades, cada vez que las uso, yo siento que tengo una parte de ese amor conmigo. Entonces, sí, te lo quiero agradecer porque las cosas no son objetos, simplemente. Yo pienso que las cosas hechas a mano y hechas con amor y hechas a partir de una historia de amor siempre tienen un sentido. Y si tú la sabes, ¿ya? Entonces, cuando yo te veo que vas al campo, aquí a los viñedos, a los campos de Ginestar, que es precioso, que me han enamorado. Y las tengo muertas de envidia las dos.
1: Sí.
2: Y las tengo muertas de envidia que yo vivo acá. Y yo, no, pero ¿cómo? Y bueno, el otro día fuimos a caminar y a buscar amapolas.
1: Sí.
2: Y le decía, mira, yo, es un collar con esta amapola. No, pero Luz Marina, no, eso no es posible. La amapola está muy... Pero ese contacto con la tierra, con cada pieza tuya, ¿no? Eso me parece que tiene un valor muy grande, porque no es solamente una pieza, es una historia que cuenta tu historia.
1: Sí, bueno, perquè darrere de collir una amapola, a més, la ruella és molt fina, molt, té un d'allò, és tan fi que no la pots Però bueno, hem fet coses, eh? Sí. Hem fet coses.
0: Però anem a pams, perquè ens hem anat ja a les peces fetes. Sí. I no, hi ha un procés d'arribar de que ella va tornar aquí, ja sap com fer a treballar les resines i comença a fer, comença a crear.
1: Sí, vaig començar allà i per mi, després continuar, vaig estar 2 anys vivint allà sola, sense, quan ell ja no hi era, em vaig quedar allà i ho vaig passar... Vaig passar el dol allà, però un dol que ha sigut fàcil de passar. He plorat molt, perquè he plorat més per ell que no havia plorat mai per ningú, però la satisfacció és de que bueno, he tingut aquests 2 anys amb ell i que ja no he tingut prou, i que em va donar per mi fer la resina va ser com la sanació. Perquè mentre estava fent això, no pensava, o sí que pensava, però ho feia amb alegria. I curiosament, quan va morir ell, jo havia fet moltes pulseres, que havia estat aquí i tal, i quan vaig arribar allà vaig començar, després de la defunció, vaig començar a fer pulseres i pensava, i les penjava per internet. I quan en el temps me van tornar els records estos, jo pensava, estava loca de fer tantes coses, però és que per mi va ser, això ha sigut la meva sanació, la meva manera de passar el dol. I bueno, i he continuat. I clar, aquí pues ha sigut també la manera de viure. Jo si no faig alguna cosa cada dia, sembla que no em condeix el dia. Wow. No? Sí.
0: Quin és el procés que fas?
1: Bueno, primer és que no sé si és un procés.
0: Bueno, com ho fas?
1: A vegades vull dir, surto al carrer i a la millor arribo a una idea i pujo de seguida aquí dalt a la feu, d'allò, cullo flors, les asseco o directament les faig, depèn si ho faig en una resina o en l'altra, i això està fet en una resina.
0: Quan diu això, senyala les arracades que porta la Luz Marina.
1: De la Luz Marina estan fetes...
2: Mia, sí.
1: Sí, no te les quitaré.
2: No.
1: Sí, estan fetes amb resina UV, que és la que s'asseca més ràpid. Aquestes estan...
0: Que porta ella.
1: Estan fetes amb la epoxi, que és més... És més delicada de fer perquè has de pesar-la, un dia has de fer dos elements, us has d'ajuntar i han de ser les mesures exactes pràcticament perquè si no, no s'asseca o no queda bé. I bueno, i ara, pues ara provaré de fer això i així estem. I anant comprant coses, perquè de material per fer coses en tinc
0: un fotiment,
1: molt.
3: I aquest passejar pels camps, aquest trobar flors, el poble t'està donant molt.
1: Sí, bueno, sí.
3: No només material perquè estàs creant, pensant, sinó estàs agafant els fruits de la terra.
1: Sí, i... sí. Mira, vaig començar que hi havia un camp de paulònies, que és un arbre que creix molt ràpid i fa unes flors, unes campanilles molt boniques. I en principi, quan passava per allà, veia les flors. Però un dia vaig veure que havien tallat els arbres i que havien quedat el que eren les closques que aguantaven les llavors, que aguantaven les flors, i dic, pues, d'això en podríem fer alguna cosa. I bueno, i és així tot. Vull dir, és un continu de dir, pues, mira, i això, si podria fer alguna cosa, i així és.
0: És curiós com funciona la creativitat, eh?
2: No, y creo que tiene también ella, además de esto, tiene un input muy grande de parte de sus amigas, porque es una fuente de creatividad total. Ay, Maite, yo quiero esto así. Mira que tal vez...
1: sí. Y esta florecita no podría ser así. No, es perfecto.
2: Sí, o sea, esa unión entre mujeres también para valorar ese trabajo, ¿no? Ese reconocimiento que está en cada feria que se hace en el pueblo, en cada momento, en cada reunión nuestra, o incluso cuando ya no está, ¿no? Que, ¡uy, esos son de Maite! O ir a la peluquería donde la Sandra, sí, y Sandra tiene ahí toda la muestra, ¿no?
1: Sí.
2: Ay, mira, y las promociona. Entonces, es muy bonito esto de la red, del apoyo a una mujer que es del pueblo, que es artesana, que, ¿no?, que se valida todos los días en su creatividad, y no solamente se valida, sino que te alimenta, ¿no?
1: Sí.
3: I estem tocant un punt que també té molta relació amb la teva essència, perquè la flor... que significa tant, és símbol de tant, és la que tu has triat com a base de les teves investigacions artístiques.
1: Bueno, sí.
3: La flor, més que una altra part de la natura.
1: Sí, les, vull dir, flors, perquè al principi no... Al principi vaig començar i no les flors se'm feien... se m'assecaven a dins d'allò, però últimament veig que no, i a més teníem a la casa on vivia, teníem moltes bugambílies, i la bugambília és molt bonica, però cau flor que bueno, omplia sacs de jardineria de flors seques. Llavors vaig dir, bueno, doncs podria començar a fer algo amb les... I així vaig començar amb les flors, també. Perquè quan vaig començar, la veritat és que, ja dic, pues, però clar, al posar-les en resina se feien... Clar, no els havia tractat ni els havia fet res. I clar, i això tot té un procés de prueba-error, que no tot surt bé sempre. I bueno, i vaig fer bugambílies per un tubo.
0: Sí. Bueno, fixa-t'hi, a mi em fa pensar el fet de que has començat a dir, em va obrir la mirada per veure les coses d'una altra manera. Ell trobava una fusta i d'allà podia fer. Ell va trobar un mussol i va dir, és que em mirava.
1: Sí.
0: No em puc resistir, no? És com si t'hagués quedat a tu aquesta mirada, no? Perquè no és només les flors, és qualsevol material que tu veus, del que dius, et crida l'atenció pel que sigui, i dius, ah, amb això? Mira, amb això puc fer això o allò, o el que
1: sí,
0: sigui.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan deia la creativitat em referia a això, no? De que qualsevol cosa, el canvi de mirada implica aquesta creativitat, no? És dir, aquesta cosa que li donem sempre, aquesta funció, pot tenir una altra.
1: Sí.
0: Busquem-la, no?
1: Sí.
0: Investiguem, donem la volta. I això és un canvi de vida. Perquè sí. La vida no és només aquesta creativitat, sinó la vida és també com la mires, no?
1: Clar, és que és així. Vull dir, veus coses que un altre dia no li hagués donat importància. I dius, bueno, pues a la millor d'aquí puc treure alguna cosa, puc fer... Mm-hmm. I així anem fent.
0: Bueno, diem que farem fotos de les coses que farà la Maite i les penjarem perquè les veieu. Vull dir que no quedaran només en la veu que estem escoltant, sinó que també els hi posarem imatge. Quins projectes tens?
1: Bé, és no puc mirar molt endavant. Vull dir, jo vaig fent, no tinc cap projecte. Vaig fent el que em sembla cada dia i ja està.
0: Ai, m'encanta perquè és el aquí i ara.
1: Que sí, tant perquè bé, el que sí. Pediem és que no, qui sap demà on siré.
0: Bueno, tu tens l'experiència del qui sap demà, sí. Vull dir que això ho has viscut en car, ho has patit, ho has superat, ho has integrat i li has trobat el punt bo.
1: Sí, sí, perquè jo voldria que em passés el mateix que li va passar també.
0: Ja. Sí, sí.
1: Perquè és una manera de no patir ni fer patir a ningú, que és trist, molt trist. I em va fer molta ràbia i hi havia moltes coses per fer encara, però va ser així. Vull dir,
0: hi ha una acceptació,
1: ell,
0: no?
1: Ell era el que era. Ell hagués mai, a més hi ha una poesia que és una despedida d'ell, i és tal com ell va morir, és la poesia aquella, que és molt bonica.
0: Hi ha una celebració, no, avui?
1: Avui fa, haguera fet 76 anys.
0: Avui seria l'aniversari de Pedro, i bueno, des d'aquí ho celebrem, estigui on estigui Pedro. I ens ha acompanyat en l'entrevista, ha estat aquí, perquè el somriure que ha anat fent la Maite i el brillo, la llum que té als ulls, això ho indica, no?
1: És que inclús a vegades li dic a la Marina i a algú, és que a vegades soc molt pesada en parlar tant de Pedro i de Pedro i de Pedro, però és que està amb mi, vull dir, és una persona que no
0: ha marxat.
1: No ha marxat, no marxarà mai.
0: Ha marxat, ha deixat la seva empremta, sí, sí, i tu sí.
1: Està molt present.
0: Està molt present amb tu. Això és molt maco.
1: Sí.
0: O no ho vius així?
1: Sí, sí. Vull dir, jo el recordo amb alegria. M'ha passat la tristor que tenia, vull dir, no ploro, però me'n recordo molt d'ell. Tinc els seus nets, que són nets meus també, que ara van estar aquí 4 dies. Tinc les seves filles, que em diuen madrastra, ara. Però, bueno, però que sí, que me'ls estimo molt. Ara aquest estiu i aquesta primavera vaig anar uns dies allà i molt bé.
0: Doncs Maite, se'ns ha anat el temps ja, se'ns ha passat tota l'estona, que ha sigut un plis-plas, la Luz Marina ens vol acomiadar.
2: Sí, que mentre escuchava Maite me acordava de García Márquez, que creo que era el que citava, ojalá no me equivoque, pero confieso que he vivido, ¿no? O sea, nos cuentas una historia, nos cuentas una vida que conecta no solamente con un hacer, ¿no? Se conecta con quien tú eres y conecta para mí con todas las mujeres de Ginestar, con esa fuerza, con esa potencia. Yo estoy muy feliz de ser parte de esa tribu. Muchas gracias.
1: Yo también estoy muy contenta de formar parte de esta tribu porque me ha aportado pues conexión con vosotros y que yo estimo la gusto.
0: Doncs tanquem així el Dones en Ruta. Aquest és el quart programa que hem fet de Dones en Ruta, aquesta prova pilot que vam començar amb una dona que estava cuidant vinyes i oliveres per fer vi i oli. I tanquem amb aquesta història que ha comentat la Luz Marina de les dones en perquè les dones som les dones. És que això jo ho dic al programa. Les dones som sí, les dones. Sí. No hi ha una altra.
2: I bueno, publicarem la pàgina d'Instagram.
0: Oh, i tant, ja. Oh, i tant. Sí, sí, sí, sí. I res, donar les gràcies a la Luz Marina per tot el que s'ha passat i hem fet aquests dies aquí per gravar aquests programes, que ha sigut un plaer. Una altra, la Blanca, abraçades. Gràcies, Maite, per rebre'ns a casa teva i explicar-nos aquesta bonica història.
1: Ha estat un plaer de rebre-us i, bueno, és la meva història i estic contenta d'haver-la. Vull dir, ara ja pot passar el que sigui, és igual.
0: Està molt bé. Se li veu una cara molt de llum. Vull dir que això vol dir que està molt bé. I res, aquí tanquem. Voleu dir alguna cosa que tanquem?
3: Res, que la direcció de la RIM d'aquests programes, la coordinació, la tria de les persones per part de la Luz Marina, l'acollida de totes vosaltres, mostra la generositat de la dona. I per mi és agraïment pur i dur.
2: I la participació que tu has tingut en cada programa, en cada contenidor.
0: Clar, sí, sí. I a més, dir, sí, sí, jo sóc parella de Dones en Ruta, me'n vaig amb tu i ho fem. Vull dir, clar, això és d'agrair a la Blanca.
2: Ha sido un trabajo muy lindo.
0: Muy lindo.
2: Son 4 encuentros que nos han traído mucha emoción, pero también mucho empoderamiento.
0: Sí, sí.
2: Hacer pensar que es posible, no importa la edad. Ahí hablábamos con Gaby, restauradora, hablábamos con las chicas Maria Esther y con Mireia sobre Progat y una lucha sobre cómo cuidar y trabajar en comunidad. La Bernardeta.
0: La Bernardeta, sí, sí.
2: Y bueno, y cada que salimos de estos encuentros salimos
0: enriquecidas.
2: Enriquecidas.
0: Sí, enriquecidas, sí, sí, esa és la paraula. Salimos. Sí. Jo, després d'aquests quatre programes, em sento rica. Sí. I venint, quan veníem amb la,

en ruta. En propers edicions tornarem a estar, vull dir que no ho tanquem permanentment, sinó que ho tanquem de moment. Donem les gràcies a Ràdio Arenys per deixar emetre programes d'aquest tipus i facilitar-ho. I donem les gràcies a tothom, totes les dones que segueixen, que segueixin així i que s'empoderin, que tirin cap endavant, perquè les dones som les dones. I en paral·lel, amb els homes, com el Pedro, i molts altres homes que ens fan costat i que estan allà amb nosaltres i nosaltres amb ells. Doncs aquí us desitjo, sigueu feliços i fins

0: Ràdio Arenys, la primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: A veure, parla'm una mica, tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
2: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimarts 29 de setembre i aquests seran els temes destacats de la Diada.

0: I comencem l'informatiu d'avui molt pendents de la situació meteorològica. Núria Torrents, bon dia.
1: Bon dia. L'episodi de pluges ha deixat més de 100 litres per metre quadrat. Alguns punts de l'Alt Penedès i el riu Anoia han superat el llindar de perill. Ara la tempesta està avançant cap al nord i s'espera que pugui descarregar amb força la nostra comarca en les pròximes hores.
0: En clau de mobilitat, Rodalia redueix l'oferta de trens que passen per Arenys de Mar.
1: Amb motiu de les obres a l'estació de Calella, s'ha establert que els trens que comencin i acabin el recorregut... S'ha establert que aquests trens comencin i acabin el recorregut a Mataró.
0: I en matèria d'habitatge, el PSOE i Sumar tanquen un acord per aprovar dos decrets d'habitatge que es vol debatre en un ple el pròxim divendres.
1: Per pal·liar aquesta crisi, sobte, entre altres,

0: Les mesures com el lloguer social i assequible, en el cas d'Arenys, disposa d'aquesta cinquantena d'habitatges de lloguer social en què els adjudicataris ja han començat a instal·lar-se.
1: I l'aula d'extensió universitària ja té punt el nou curs que començarà el pròxim 6 d'octubre.
0: Aquest any totes les conferències es traslladen al teatre principal per donar resposta a l'alta demanda d'aquesta proposta cultural.
1: I després de la pausa estival torna la cita mensual amb l'Escola de Salut.
0: Serà demà i abordarà com gestionar adequadament la medicació. Com és habitual, la xerrada estarà conduïda per professionals de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar.
1: I acabarem, com sempre, parlant d'esports, avui d'atletisme i dels 5 podis de la penya Panem i el cross de Canet, el primer de la temporada.
2: L'informatiu migdia.
1: I avui, molt pendents de la situació meteorològica, l'episodi de pluges ha deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts de l'Alt Penedès i el riu Anoia i ha superat també el llindar de perill. Ara la tempesta avança ja cap al nord.
0: Protecció Civil ha enviat un SLR a les poblacions del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia, demanant que no surtin fins a la una del migdia. Actualment es preveu que aquest episodi de pluges vagi pujant cap al nord i arribi fins a la nostra comarca. Això ha provocat alteracions a la circulació dels trens de ferrocarrils i rodalies. A banda, Renfe ha decidit suspendre el servei d'alta velocitat i mitjana distància fins les 11 del matí, quan ja s'ha reprès la circulació. En el cas del Maresme, han començat a caure 4 gotes a 11:45 del migdia i hauria de descarregar amb força les pròximes hores.
1: Precisament per actualitzar la situació tenim amb nosaltres el meteoròleg dels serveis del Consell Comarcal del Maresme, en Quim Serra. Quim, què tal? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Doncs bé, Quim, en quin punt ens trobem? Quina és la situació meteorològica ara per ara?
3: Doncs, de mica en mica la tempesta es va desplaçant cap al nord, com molt bé comentàveu, i ara ja comença a afectar el sud del Maresme. Fins i tot arriba a ploure ja amb intensitat cap a l'àrea de Mataró i esperem que s'acabi, que aquesta tempesta acabi escombrant bona part de la comarca. És cert també que està perdent activitat. No esperem que deixi els registres de més de 100 litres que hi ha hagut cap a l'Anoia i alguns punts de l'Alt i del Baix Penedès, fins i tot, però sí que pot deixar fàcilment de 30-40 litres, sobretot cap al sud de la comarca, que és on esperem les precipitacions més importants. Al nord també ho plourà, però no ho farà amb tanta abundància.
1: Per tant, sembla doncs que les previsions s'han complert més, com dèiem, a les zones de l'Alt Penedès, a la zona de l'Anoia. Aquí sembla que serà un pèl inferior. De moment, aquestes són les previsions que teniu sobre la taula, però sí que venen ja, aquestes pròximes hores, Quim.
3: Sí, venen ja, i sobretot el que cal tenir en compte és que no és el mateix una precipitació intensa aquí al Maresme que a l'Anoia. A l'Anoia, en principi, 100 litres poden provocar algun petit problema, però no hauria de ser molt exagerat. Aquí al Maresme, si caiguessin aquestes quantitats de precipitació, realment tindríem un problema greu. Aquí amb molta menys precipitació, amb 30-40 litres, doncs ja podem tenir baixades de rieres i de torrents.
1: Per tant, precaució i prudència a la ciutadania.
3: Precaució, sí.
1: I bé, com ens esperen per les pròximes hores ja més cap al vespre i cap a demà, quina és la previsió que tenim sobre la taula?
3: Doncs encara aquesta tarda sembla que podem tenir alguns xàfecs localment forts, ja concentrant-se cada cop més cap al centre i cap al nord del Maresme, i posteriorment ja aquesta nit matinada hauria d'anar millorant. Encara es pot escapar algun xàfec puntual, però ja siguin fenòmens molt més residuals i molt extremadament locals. De cara a demà millora clarament el temps i aquesta millora ens acompanyarà fins divendres, ja que dissabte tot apunta que tornarem a tenir una nova pertorbació que ens tornarà a portar precipitacions.
1: Per tant, podem dir que ja entrem oficialment a la tardor?
3: Bueno, sembla que sí, que almenys en els primers dies del mes d'octubre tindrem un temps més propi de la tardor que no pas de l'estiu, que és el que hem tingut fins ahir mateix.
1: Doncs Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, gràcies per actualitzar-nos la situació a hores d'ara.
3: Que vagi molt bé, fins ara, bon dia.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I seguim parlant, en aquest cas, d'un altre dels temes d'actualitat del dia, i parlem, doncs, de l'habitatge, perquè hauríem de posar en que hauríem de dir-vos que al marge de la situació meteorològica, l'actualitat doncs està centrada, com dèiem, en l'habitatge, perquè el Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per fer front a la crisi que viu el país.
0: L'executiu espanyol opta així per recollir totes les mesures proposades i assegura alhora el màxim de vots del Congrés. Els eixos principals de les modificacions entre aquestes mesures hi hauria la protecció davant dels desnonaments ampliada fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i habitacions, provisió de la compra de fons voltor fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que acaben abans del 31 de desembre del 2028. Malgrat les mobilitzacions que reclamen el decret anomenat Mari Carmen arran del desnonament de la dona de 87 anys a Madrid, ara no compta amb els suports necessaris al Congrés. Tot i això, l'executiu de Pedro Sánchez té la intenció de portar-los a votació aquest mateix divendres en un ple extraordinari.
1: I en paral·lel continuen els desnonaments. Precisament aquest matí a Mataró els Mossos d'Esquadra han fet fora en Jordi, un home amb un 85% de discapacitat, juntament amb la seva germana Alicia, mare soltera de 3 fills.
0: La pressió popular no ha evitat que la comitiva judicial acompanyada d'un important dispositiu dels Mossos d'Esquadra executés el desnonament d'aquesta família vulnerable a la capital de la comarca. Segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, la família paga aproximadament 700 euros mensuals de lloguer amb uns ingressos que ronden els 1.000 euros i el propietari és un gran tenidor amb seu a la ciutat mataronina.
2: L'informatiu migdia.
1: I precisament per pal·liar aquesta crisi de l'habitatge es volen implementar mesures com, per exemple, pisos de lloguer social o també assequible. En el cas d'Arenys de Mar, els adjudicataris dels pisos de lloguer assequible del Rial del Bereu han començat a instal·lar-se en els nous habitatges, tot i que encara faltava donar d'alta alguns serveis, com és el cas del subministrament elèctric.
0: L'entrega de les claus es va fer el passat 9 de setembre en un acte públic i des del 24 de setembre es llogatejan iniciat el trasllat. No obstant això, encara hi ha algunes qüestions per resoldre, com l'alta del subministrament elèctric i l'aigua d'alguns habitatges particulars i de la mateixa comunitat. Està previst que aquests serveis es donin d'alta aquesta setmana. Això ha suposat certs inconvenients a l'hora de fer el trasllat, tal com han explicat aquest diumenge al programa El Dominical dos dels adjudicataris, Joan Gómez i Kiko Ledesma.
4: Hi ha hagut gent que ha tingut problemes perquè, com que no hi ha ascensor a la llum, de llum, pues, ha tingut de pujar moltes coses a Collibè, que diguéssim, no? Uns ens han queixat perquè us ha tocat pujar 5 pisos amunt.
5: Que jo no haguessi entregat les claus el dia 9. Jo haguessi esperat pues, a l'ascensor i, no sé, més coses, no? Es pot fer les fotos d'una altra manera.
0: Davant d'aquests inconvenients inicials, la Fundació ha decidit compensar-los amb 175 euros menys en la quota del lloguer del mes d'octubre. En tot cas, els dos llogaters han valorat positivament la distribució i els acabats dels habitatges. També asseguren que, de moment, la convivència amb el nou veïnatge és bona.
4: La distribució està molt bé. Molt bé. No, tots els acabats estan força bé, eh?
5: En si, el pis està bé. Falta els acabats una miqueta així, ràpids.
4: Per lo menos el bloc que estan nosaltres, molt agradables, tant com el del cinquè com el de baix a tot. Tots ens mirem d'ajudar una mica entre tots, si podem.
0: Dels 46 pisos sortejats a hores d'ara n'hi ha 44 adjudicats i d'aquests darrers dies s'han assignat els que quedaven pendents. Els habitatges de 2 o 3 habitacions tenen un cost que oscil·la entre els 633 euros i 747 euros, a més s'ha d'afegir el preu de la plaça d'aparcament i el cost que han d'assumir per donar d'alta el subministrament de llum i aigua. Això els deixaria una mica per sota la mitjana actual del preu de lloguer, que se situa als 853 euros mensuals.
1: I en clau de mobilitat, Rodalia redueix l'oferta de trens que passen per Arenys de Mar. Amb motiu de les obres a l'estació de Calella, s'ha establert que els seus combois comencin i acabin el recorregut a Mataró.
0: Els trens que tenien com origen i destí la ciutat de l'Alt Maresme a partir d'avui només oferiran cobertura a la part baixa de la comarca fins a Mataró. Els serveis que quedaran afectats són 4 a primera hora del matí, entre les 7 i les 9, 3 al migdia, des de 2:45 a 3:45, i 6 trens entre les 6 de la tarda i 9:45 de la nit. D'aquesta manera es redueix l'oferta de trens que passen per Arenys de Mar sense data de finalització exacta, ja que dependrà de l'execució de les obres a l'estació de Calia.
2: Ràdio Arenys, notícies.
6: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
7: L'agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim amb més qüestions perquè l'aula d'extensió universitària ja té punt el nou curs que arrencarà el pròxim 6 d'octubre. Aquest any totes les conferències es traslladen al Teatre Principal per donar resposta a l'alta demanda d'aquesta proposta.
0: L'aula d'extensió universitària compta amb més de 400 socis i sòcies que poden participar de les conferències setmanals amb professionals i experts especialitzats que aborden temes diversos. Enric Agustí, portaveu de l'aula, ha recordat aquest matí al programa La Ràdio que el canvi d'ubicació s'ha fet per ampliar l'aforament davant l'elevant nombre de persones que es trobaven en llista d'espera.
11: Primera novetat, que jo suposo que tots els socis ho saben, és que ho farem tot al principal. Ja vam dir-ho, començarem al principal, seguirem al principal i acabarem al principal. El principal té més aforament, i el tindre més aforament ens ha pogut, doncs, teníem moltes persones amb llistes d'espera i llavors hem pogut accedir a l'aula, no?
0: El curs començarà amb una sessió institucional amb parlaments i el posterior recital de la cantautora Gemma Humet. Durant el pròxim trimestre es parlarà sobre filosofia, salut, arquitectura, periodisme o teatre, entre altres àmbits. El trimestre acabarà amb una proposta nadalenca a càrrec de Mercè Boer i Gerard Termes. Enric Agustí considera que l'oferta d'enguany és atractiva i d'actualitat.
11: Jo penso que tenim una bona oferta. Una bona oferta molt diversificada, molt actual. Començant per ensenyament i acabarem els fake news. Sempre intentem fer una mica d'això. Jo penso que els socis quedaran contents, no? Aviam, és molt divers el trimestre, no? Després parlarem de vacunes. De què hem de parlar més? Del canvi climàtic. Per exemple, tenim una conferència de canvi climàtic, una conferència d'història sobre laboratoris. I ens vindrà el Javier Albertí, és antic director del Teatre Nacional. I acabarem amb una representació del Nadal amb la Mercè Bué.
0: A més de les conferències, també s'organitzen sorties culturals i un taller d'escriptura creativa que per ara ja compta amb una quinzena de participants. Les conferències seran tots els dimarts a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
1: Seguim parlant de salut perquè l'Hospital Universitari de Mataró, el de referència per la gent d'Arenys de Mar, forma part de la xarxa del nou Consorci Oncològic Integral Nord de Catalunya, una aliança que agrupa 6 institucions sanitàries i de recerca amb l'objectiu de reforçar la coordinació en l'atenció al càncer, la investigació, la innovació i també la formació.
0: El Consorci té per objectiu el reforç de la coordinació entre centres i facilitar que els serveis oncològics d'alta complexitat es puguin apropar al conjunt de la població, independentment del municipi de residència. En altres paraules, que no calgui desplaçar-se lluny per rebre tractaments relacionats amb el càncer. El Consorci planteja compartir capacitats i infraestructures en àmbits com la genòmica tumoral, la patologia digital, els biobancs, els comitès moleculars de tumors, entre altres. La finalitat és avançar cap a una oncologia més personalitzada i facilitar que els avenços de recerca arribin més ràpidament a la pràctica clínica, tal com explica la doctora Vanessa Quiroga, directora assistencial del Consorci Sanitari del Maresme, per Ràdio Arenys.
12: Al final el que esperem de tot plegat és poder treballar d'una forma més coordinada entre els professionals dels diferents centres i amb tot això accelerar la incorporació de nous avenços a la pràctica clínica, perquè el pacient puguem garantir aquesta equitat en tot el territori. No? Com deies, és una aliança entre institucions de la part de Girona i de la part metropolitana nord, que abarca pràcticament 2 milions de persones. O sigui que al final és una aliança molt important.
0: Amb l'entrada d'aquest consorci, Mataró també serà part dels assaigs clínics i projectes de recerca, aprofitant conjuntament els recursos dels hospitals i dels centres de recerca que formen part d'aquesta aliança. Vanessa Quiroga ha explicat a Ràdio Arenys que el treball en xarxa no els arriba de nou i no parteixen de zero, ja que comparteixen protocols i assajos clínics. Ara es vol sumar talent i capacitat.
12: El que es pretén és sumar capacitat, coneixement, talent, com tu deies, per poder potenciar i treballar millor en l'assistència, la recerca, la docència i la prevenció del càncer. S'intenta tenir una valoració més integral de tot el pacient oncològic. Els últims tractaments oncològics han millorat molt la supervivència dels nostres pacients, però encara tenim un repte, no? I jo crec que tot el que puguem fer conjuntament entre totes les institucions ens ajudarà a millorar-ho. El principal guanyador de tota aquesta aliança és el pacient, que al final guanyarem aquesta equitat i podrem garantir que estem treballant amb excel·lència a tots els centres de la mateixa manera.
0: En el cas de Mataró, la incorporació a aquesta xarxa s'emmarca en el procés per connectar l'activitat de l'hospital amb els grans centres assistencials i de recerca de Catalunya. El Consorci donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona.
1: I us expliquem també que després de la pausa estival aquest dimecres torna la cita mensual amb l'Escola de Salut que abordarà com gestionar adequadament la medicació. Com és habitual, la xerrada estarà conduïda per professionals de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar. És una crònica de Pau Roig.
13: A partir de les 10 del matí de dimecres, l'Escola de Salut del CAP intentarà mantenir el gran èxit d'assistència de les xerrades i tallers dels mesos previs, que han generat una gran expectació al Calissai. Aquesta vegada es tractarà una qüestió que pot semblar menor, però no ho és, especialment en el cas de les persones grans i que prenen moltes medicacions. Ens en parla la infermera Mireia Vidal.
14: El que fem és de 10 a 12 en el centre Calissai una xerrada sobre pastilles, només les necessàries, com fer un ús segur de la medicació. No per prendre més medicaments vol dir que has d'estar millor controlat. Per això les pastilles al final tenen uns efectes adversos, no? Perquè no són elements innocus, I és important saber com s'han d'aprendre, per què, com fer-ne un bon ús, perquè malauradament, a edat més avançada, moltes persones tenen, o sigui, estan molt polimedicats, que això vol dir que prenen molta medicació.
13: Se sol considerar polimedicació prendre 5 o més medicaments de manera habitual. Això pot provocar problemes com interaccions que redueixin l'eficàcia d'un d'ells, que l'efecte secundari d'un dels medicaments es confongui per una nova malaltia i es prescrigui més medicació, o que la persona s'equivoqui fent el pastiller o prenent les medicacions, una situació que pot hipotecar el bon funcionament del seu organisme.
15: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb l'actualitat esportiva i avui parlem d'atletisme perquè la Penya Panemi ha fet 5 podis al cross de Canet, el primer de la temporada. La cursa obre el circuit de crossos del Maresme que s'allargarà fins abans de Nadal. Oriol Leo, bon dia.
18: Bon dia. El president de la Penya Panemi, Zenon Tomàs, ha explicat que aquests primers resultats generen unes altes expectatives per a la temporada de cross, una temporada curta i intensa, però que augura bons resultats.
19: Amb el poc entrenament que portaven els atletes, doncs aquests 5 podis hem quasi fet el que fèiem l'any passat a les els últims crossos que vam fer, que arribàvem als 5 pòdiums, doncs ara en el primer ja ho hem tingut. I a banda dels que vam fer pòdium, tots els altres doncs van estar també capdavanters, van estar doncs tots molt endavant i sumant punts, que això és el que va bé, perquè aquest circuit de cross, diguem que és una prova de regularitat, és una lliga i a cada cross doncs, que fas bones posicions va sumant punts.
18: Els atletes que han pujat al podi són Ferran Moré, primer en absolut, Aina Sunyer, tercera a sub-18, Arnau Coll, primer a sub-8, Àlex Barrulls, primer a sub-10 i Riyad Esu, segon a sub-16. El cross forma part d'un circuit maresmenc i cada prova dona punts, com una lliga, per tant és positiu sumar punts i ser regular. Altres resultats destacables són Reduan El Gali, quart a màsters 35, Pau Moret, màsters més 50, Elia Estrada, vuitena a sub-10, Isona Salles, quarta a sub-8 i Caralla també quarta a sub-16. Entre els participants hi ha hagut 4 dels atletes novells acabats d'apuntar-se a la Penya Panemi. Per tot plegat, Zenon Tomàs apunta que serà una temporada amb una alta participació i amb atletes que poden fer bons resultats.
19: Vam tenir més de 20 participants d'aquí de la Penya Panemi, tot i que n'hi van haver uns quants doncs, que al ser tan aviat doncs, ja tenien altres coses des de fa temps i no van poder venir, i molts dels nous encara no m'han donat papers i no els hi han pogut fer les llicències. O sigui que jo crec que aquest any doncs, la participació que tindrem en el circuit del Maresme, a part de que, com ja veiem, de molta qualitat, també en tindrem molta quantitat.
18: El proper cap de setmana no hi ha circuit de cross, a l'haver-hi l'Ironman de Calella. Sí que hi ha un cross a Mataró que no és puntuable per al campionat comarcal, on hi aniran alguns atletes de la Penya Panemi.
2: L'informatiu migdia.
1: I seguim parlant d'atletisme, en aquest cas de Marta Mitjans, que ha guanyat la primera cursa de la pretemporada d'entrenament, una milla urbana disputada a una vila italiana, en concret Isernia, que està a una hora de Nàpols.
18: L'atleta aranyenca ha arribat primera en aquesta cursa i ha encet així la preparació de cara a la temporada atlètica. El president de la Penya Panemi, Zenon Tomàs, ha destacat que aquest resultat fa pensar en una altra temporada d'èxits per Mitjans i és el resultat d'un bon descans i treball físic després d'acabar la temporada als europeus de Birmingham.
19: Sí, bueno, tenim que pensar que la Marta en aquests moments està doncs, en pretemporada, que ara encara no ha arribat al moment de competició, però tot i això, amb els entrenaments que porta, doncs ja se'n va fora de les nostres fronteres i ens guanya la cursa. Molt bé. Això vol dir doncs, que ha descansat bé doncs, aquest estiu des que va acabar els europeus, ha reemprès els entrenaments doncs, també molt bé i fa que els resultats doncs, ja comencin a ser bons des de la primera cursa.
18: Marta Mitjans ha participat i guanyat ja altres proves de milla urbana, com per exemple la d'Arenys de Mar, celebrada com un acte previ a la Festa Major de Sant Zenon.
20: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I hem parlat avui a l'informatiu, a l'inici d'aquesta edició de la previsió meteorològica, amb aquestes previsions que ens acostaven des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal. Ara és moment d'actualitzar aquestes dades i, com cada dia ho fem, gràcies a la informació que en aquest cas ens acosta l'equip de meteoròlegs de la xarxa, que en tindrà també les dades ja utilitzades d'última hora. I ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
21: Bon dia. Com un rellotge suís, han arribat les tempestes fortes a molts indrets de Catalunya. De fet, ja tenim constància d'alguns valors que s'han aproximat als 150 litres per metre quadrat, per exemple, en alguns municipis del sud del Vallès Occidental, també d'alguns barris de Barcelona capital o de la comarca de l'Anoia. A hores d'ara, molt pendents de les tempestes molt intenses, torrencials, amb inundacions, que s'estan desplaçant més cap al nord del riu Besòs, aproximadament. D'aquí a poques hores serà gairebé tota la conca de la Tordera, també del riu d'Aró, del Ter, del Baix Ter especialment, on més aigua s'hi recollirà. Serà fàcil que al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre, hi hagi registres de més de 100 litres per metre quadrat a l'Alt Maresme, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà i al sud de l'Alt Empordà. Pluges, ja diem, a més, amb molta intensitat. També s'acabarà formant alguna tempesta a les comarques de Ponent, però més clarianes cap a l'Ebre. Tot això demà serà història. Tindrem un dia molt més tranquil, però força xafogós. N'estem pendents a la xarxa.

0: aquí, fins aquí l'informatiu d'avui, dimarts 29 de setembre. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Pau Roig, Oriol Leo, Núria Torrents i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més informació ja demà a partir de la una amb una nova edició de l'informatiu. Fins aleshores, que tinguin molt bona tarda. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Puig d'en Palom i el carrer de la Torre estaran tallats fins a les 5 de la tarda. Aquest últim amb talls intermitents. El carrer Andreu Guri estarà tallat fins a les 6 de la tarda i el carrer Sant Ramon mantindrà el tancament les 24 hores del dia. Pel que fa demà, el carrer de la Torre continuarà amb talls intermitents de 8 del matí a 5 de la tarda. El carrer Andreu Guri estarà tallat de 8 del matí a 6 de la tarda i el carrer Sant Ramon seguirà tancat les 24 hores del dia. I a la línia R1 de Rodalies, per obres de renovació a l'estació de Calella, a partir d'avui, 29 de setembre i de dilluns a divendres, alguns trens amb origen o destinació Calella iniciaran o finalitzaran el seu corregut a Mataró, sense que s'hagi establert una data de finalització dels treballs.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Bon dia i bon dimarts, 29 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Martí González.

Dimarts 29 de setembre, avui amb la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que juga avui a Sevilla, partit de Nations League, en què poden participar 7 catalans i 6 jugadors del Barça, que hi ha la convocatòria. Encara no hi serà Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que és un dels descartats. També repassarem en futbol l'actualitat d'alguns equips de casa nostra, a la tercera federació masculina i també a la Lliga Elite. I també tindrem bàsquet amb la prèvia d'un interessant Dubai-Barça d'Eurolliga masculina que juga aquesta tarda. Waterpolo i també molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina en la segona jornada de la Nations League.
1: El combinat estatal amb 6 jugadors del Barça i 7 catalans en total a la convocatòria rep aquest vespre a Croàcia, on també hi ha el porter blaugrana, l'Ivakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats i, per tant, encara no podrà debutar amb la selecció absoluta. També es baixa Eric García, que ja és de Barcelona recuperant-se de les molèsties al genoll que va tenir dissabte en l'escalfament, abans del partit contra Anglaterra. El duel d'avui començarà a 8:45 del vespre.
0: A la mateixa hora també avui es jugarà el mateix grup al República Txeca-Anglaterra, amb el Blaugrana Gordon a la selecció anglesa.
1: Dissabte vinent, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split.
0: I també estan jugant aquests dies altres jugadors d'equips catalans amb les seves seleccions.
1: Ahir, el davanter del Girona, Benat, va jugar la primera meitat en l'empat a 0 entre la seva selecció Ucraïna i Geòrgia. En canvi, el blaugrana Koundé no va participar en el triomf de França 0-1 contra Bèlgica. D'altra banda, Egipte, amb un altre jugador del Barça, Hamza, s'enfronta aquesta tarda a Sudan del Sud.
0: I ara mateix tenim en joc l'amistós entre Austràlia i Brasil, amb el capità del Barça, Rafinha, com a titular, ha estat a la punta d'atac. Ja l'ha substituït Carlo Ancelotti al descans. De fet, Rafinha, que ha fet un dels gols del Brasil, en aquest empat a 2, al mercat de penal. En categoria femenina, 6 jugadores del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per disputar dels dos propers amistosos contra els Estats Units, de fet.
1: A la convocatòria de Sonia Bermúdez no hi és Aitana Bonmatí, que ha reaparegut aquest cap de setmana després del seu procés de recuperació, però sí que ha entrat la blaugrana Vicky López, lesionada ara mateix i que arribaria molt justa. A banda, també hi ha les jugadores del Barça Cata Coll, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi, Irene Paredes i Clàudia Pina, i les catalanes Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina. La selecció espanyola jugarà aquests dos amistosos el 10 i el 14 d'octubre, a Washington i Filadèlfia, respectivament.
0: Abans, això sí, el Barça té setmana important, aquesta, amb doble compromís.
1: L'equip de Pere Romeu juga demà al Camp de la Roma, la segona jornada de Champions femenina, mentre que diumenge rebran el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs de la Lliga F.
0: En bàsquet, el Barça té avui el primer dels 3 partits fora de casa en 5 dies.
1: L'equip de Sekulic visita aquesta tarda la pista del Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes, en total, faran més d'11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol aquesta setmana per viatjar de Barcelona a Dubai, per després anar a Istanbul, on s'enfrontaran divendres al Besiktas i acabar diumenge a Múrcia amb la segona jornada d'ACB. El partit d'avui començarà a les 6 de la tarda.
0: Per cert, parlant d'Eurolliga, demà l'Esper Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines es juguen a un partit tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. Serà demà a Fontejau contra l'Emlak Konut Turk.
0: Evidentment, demà en parlarem, farem la prèvia. L'únic que ha anunciat avui les seves capitanes.
1: Ainhoa López, Laura Quevedo i Caral Casas assumiran conjuntament aquesta responsabilitat, formant un lideratge compartit dins del vestidor.
0: Més bàsquet. Ahir a la tarda es va celebrar la segona edició dels Premis Més Bàsquet, precisament, es diuen, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquetbol i aquesta casa, la Xarxa.
1: L'acte va reconèixer la trajectòria de jugadores del bàsquet català i també va visibilitzar les històries més destacades que han aparegut al programa. Enguany s'han registrat més d'un miler de vots que han seleccionat el femení Osona com a guanyador del Premi Més Bàsquet Club i a Laia Reventós com a Premi Més Bàsquet Referent. La gala també ha guardonat Oriol Paulí i Txell Alarcón com a millors jugadors catalans del curs 25-26, entre d'altres.
0: En handbol, el Barça disputa avui el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, que ja és intrascendent.
1: Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per a la final, s'enfronten a partir de 3:15 de la tarda al Montcada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els de Carlos Ortega tenen ja la presència assegurada a la final de la competició, que disputaran aquest dijous contra el Veszprém hongarès, que dirigeix l'ex-blaugrana Xavi Pasqual Pasqui.
0: D'altra banda, per cert, demà el Freaking Granollers comença el seu camí europeu.
1: Els ballesans visitaran la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany, demà en la primera jornada de la European League, segona competició continental.
0: En futbol sala, 4 jugadors del Barça i 2 del CatGas Energia, la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Didac Plana, Antonio Pérez, Eric Martel i Adolfo Fernández del conjunt blaugrana i Pau López i Marc Tolrà del colomenc formen part de la llista de 30 jugadors pel partit de classificació per al Mundial de 2028 que disputarà el combinat estatal el dimarts 20 d'octubre contra Finlàndia.
0: En waterpolo, tot preparat perquè demà el Barceloneta busqui la seva segona Supercopa d'Europa masculina.
1: El conjunt mariner, vigent campió de la Champions, rep demà el Marsella, campió de l'Eurocup, en la final d'aquesta Supercopa que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. El Barceloneta ja va guanyar fa 12 anys, el 2014, aquesta competició, també disputada a Barcelona.
0: També en waterpolo, per cert, avui mateix es disputa un partit pendent de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Sabadell i Sant Andreu s'enfronten avui a Can Llong a partir de 3:15 en duel corresponent a la tercera jornada.
0: En hoquei patins, un apunt, l'Igualada ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony.
1: El vigent campió d'hoquei Lliga incorpora el porter que arriba procedent del Voltregà, on ja ha jugat les tres últimes temporades.
0: I parlem també d'un últim apunt, en aquest cas de motor, perquè Maverick Viñales reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: El pilot de Roses tornarà a competir després d'un llarg període de baixa per complicacions a la lesió d'espatlla que es va operar a principis d'any. Viñales no competia des de juliol al Gran Premi d'Alemanya i des d'aleshores l'ha substituït el granollerí Pol Espargaró.

0: Dimarts 29 de setembre, 8 minuts gairebé, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui torna a jugar la selecció espanyola masculina amb 7 catalans i 6 jugadors del Barça a la convocatòria, després que el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, hagi tornat a quedar fora de la convocatòria, sigui un dels descartats. El combinat estatal, que ve d'estrenar-se a la Nations League dissabte passat amb una victòria a Wembley contra Anglaterra, rep avui a Sevilla el Sánchez Pizjuán, a Croàcia, on també ja serà el porter blaugrana Dominic Livakovic. Per al duel d'avui, Luis de la Fuente ja va assegurar que hi hauria algun canvi a l'11, tenint en compte que encara s'hauran de jugar després del d'avui dos partits més en els pròxims dies.
1: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado. Obviamente, en este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios. Por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio o en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días ya otra vez tenemos otro partido. Pero vamos, si los jugadores están todos en perfectas condiciones, todos podrían jugar.
0: Luis de la Fuente, que també va explicar ahir la situació d'Eric García, que va notar molèsties al genoll en l'escalfament contra Anglaterra, i des de la selecció es va decidir no forçar que tornés cap a Barcelona per recuperar-se, tot i que el tècnic reconeixia que si hagués estat una fase final s'hagués quedat. Avui és probable que tingui minuts un altre blaugrana, Fermín, que no va jugar contra Anglaterra i que torna a la convocatòria de la selecció després de perdre, recordem, el Mundial per una inoportuna lesió. En parlava Luis de la Fuente.
1: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, pero como lo está Dani Olmo, lo está a muchos de otros compañeros. Además, en esas demarcaciones, Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
0: Aquest és per a Sevilla, sense Eric i, com dèiem, també sense el davanter Perico Roberto, que encara no podrà debutar amb l'Espruta perquè és un dels descartats, a jugar aquest a Espanya-Croàcia, 8:45. A la mateixa hora es disputarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split. Més futbol pel que fa als clubs. Aprofitem per fer un repàs amb més calma de l'actualitat d'alguns equips de casa nostra després del cap de setmana. Comencem per la segona federació masculina i d'un Manresa que, després d'arrencar amb dues victòries, ha encadenat dues derrotes consecutives i es troba, per tant, a mitja taula a la classificació. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els blanquivermells han sumat dues victòries i dues derrotes en les primeres quatre jornades de campionat. L'equip ha deixat escapar punts per errades no forçades que es paguen cares a segona federació, però el joc de l'equip és dominador i alegre, un símptoma que fa pensar que l'equip ha de tornar a sumar punts aviat. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
3: Sí, per suposat. Vam començar guanyant dos partits, els dos primers, ara hem perdut els dos següents, tenim 6-12, penso que és un número que dintre de lo dolent no està malament, ara continuar treballant dur, pensant en Reus, serà un partit complicadíssim, i a intentar aconseguir punts que a final de temporada aconseguir l'objectiu.
2: Diumenge, el Centre d'Esports Manresa visitarà el Reus a les 5 de la tarda en un duel entre dos equips a la part mitja de la classificació. Serà el primer rival català de la temporada pels vegencs, després d'enfrontar-se únicament a Riojans i Navarresos.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina ja s'han jugat quatre jornades en què s'han demostrat la gran igualtat que d'aquest grup 5, el grup català, amb la Muntanyesa líder amb 9 punts, la Fundació Granada, Badalona, l'Hospitalet i el Vilanova, que és segon a només un punt de la Monta i encara sense perdre en places de play-off. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
4: Quatre jornades encara invictes amb una mitjana anglesa. Això sí, a la inversa, dos empats a casa i dues victòries a fora, i segons en solitari, darrere d'una Muntanyesa que va deixar escapar els primers punts del curs, però encara comanda el grup. El Club de Futbol Vilanova ha arrencat bé la Lliga i la victòria al camp de la Pobla Mafumet ha ratificat les bones sensacions que l'equip havia transmès i que l'havien permès sumar les tres jornades anteriors, malgrat alguns contratemps, com les expulsions que en dues d'aquestes tres jornades havien fet jugar els de Conrad García Gràcia gairebé mig partit en inferioritat numèrica. A la Pobla, l'equip garrafenc va oferir a més algunes variants tàctiques interessants que multipliquen les opcions d'un equip que s'està mostrant sòlid i al qual només li havia faltat una mica de gol, sobretot dels davanters, que fins aquesta darrera jornada encara no s'havien estrenat. Tots els gols els havien marcat defenses. Marroquet i Josep Senyer de penal van avançar dues vegades al Vilanova. La Pobla va equilibrar totes dues, Nico Agutzi també de penal i Albert Carol, però immediatament després del 2-2, una gran cavalcada d'Armand Vallès va significar el 2-3 final. Partidàs en general dels blaus i gran moment de moltes de les cares noves de l'equip, que recordem, a part del tècnic, és gairebé el 90% de la plantilla. Un d'ells, un Hugo García, que va estar imperial al mig del camp, que va brillar equilibrant l'equip, aportant criteri i múscul defensiu, i que reconeix que l'equip està bé i que encara pot estar millor.
5: Bueno, estem en molt bona dinàmica, no hem perdut cap partit encara en Lliga, estem en confiança, tant en sortir de pilota, defensivament, penso que l'equip cada cop va més i tenim molt marge de millora. Llavors el que busquem és perfeccionar tots els àmbits i arribar a posar el 100% de lo que som com a plantilla.
4: La propera jornada el Vilanova rep a l'Alumnes Obrers al Sant Juan Atlético Moncada, un altre equip que ha arrencat amb força, malgrat ser recent ascendit. Du dues victòries, 6 punts en 4 partits.
0: Gràcies, Xavi. A la part baixa trobem, per exemple, l'Atlètic Lleida, Tona i també el Vilassar de Mar, que ocupen circumstancialment, això sí, encara de zona de descens. A mitja taula, després d'haver sumat 6 punts, hi ha l'Escala, que ve de guanyar diumenge al Martinenc. Ràdio L'Escala, Ivan García.
6: L'Escala ha agafat aire després de la remuntada agònica contra el Martinenc, que aterrava el nou Miramar imbatut. El 3-2 ha donat confiança a l'equip, que ha tancat la quarta jornada a la vuitena posició amb 6 punts. David Gurillo, entrenador.
7: La setmana passada ni érem una merda ni ara som els millors de la categoria, vull dir, ni molt menys, tot just haguem de començar, hem d'anar sumant punts, sabem que hem de fer els nostres 5-6 punts cada mes, si fem aquesta mitjana de punts estarem tranquils tot l'any, perquè és el que diu l'estadística, no? Fer aquests 5-6 punts i estar tranquils.
6: Joel Arimany, el dorsal 9 de l'Escala, ja porta 3 gols en 4 partits, com Antoni Paredes del Cornellà, Toni Cau del Tona, Francisco Cunha del Martinenc i Nicolás Alberto de la Pobla de Mafumet. Dels 3 gols, l'escalenc n'ha fet 2 de penal.
8: 3 golets, al final, doncs, molt feliç, és la meva feina, és el que em toca, estic podent ajudar l'equip amb gols, donant punts, i doncs, enormement feliç de l'inici de Lliga. Sí, al final 3, 2 de penal, bueno, també s'han de fer, al final tots compten, tots són importants, i com el d'avui, no, que era el de fer la victòria, doncs molt important, i doncs, molt feliç d'haver-lo pogut transformar i d'haver pogut ajudar l'equip.
6: Després de les victòries contra l'Europa Bay Martinenc i les derrotes contra la Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, els de David Gurillo es preparen per visitar el líder de la categoria, la Muntanyesa.
0: Gràcies, Ivan. I anem cap a la Lliga Elite, on que de moment s'han disputat 2 jornades i només 3 equips han sumat els 6 punts, Horta, Viladecans i Manlleu, que de moment és el líder. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
9: La S Manlleu es va imposar per 1-3 al filial del Centre d'Esports Sabadell. Els quadribarrats es van fer amb el control del partit. Guillem Ferrés va anotar el 0-1 i Charri va ser un cop més el millor jugador del Manlleu en aturar un penal a Unai Gallego i sumar ja 2 penals consecutius aturats. La segona meitat, els manlleuencs van deixar el partit sentenciat amb el gol de Coll, que va aprofitar una falta ben llançada per Piusquer per rematar de cap i anotar el 0-2. El Sabadell va anar a l'ofensiva per capgirar el partit, però es va topar amb un equip que va controlar el joc fins al final. En la recta final del maig, una gran jugada col·lectiva va servir perquè Albert López anotés el 0-3 i Joel Montero va fer el gol de l'honor dels sabadellencs. L'entrenador de l'AS Manlleu, Marc Prat, va explicar que la idea era fer-los mal amb les transicions i que van tenir la fortuna de ser efectius de cara a porteria per poder tenir el partit controlat.
10: Bueno, doncs nosaltres teníem molt clar el pla de partit que havíem de seguir per treure els 3 punts de Sabadell. Sabíem que era un equip que tenia moltíssima qualitat i sabíem que nosaltres doncs, havíem d'estar en moments més arreplegats, no deixem pas perquè poguessin córrer, perquè en molts moments quan aixegues allà ens dones a posar molt bé l'esquena. I al final teníem molt clar que amb les transicions els podíem fer mal, perquè l'equip la pensava molt endavant i nosaltres, si arriscàvem amb pilota dintre, podíem tenir pèrdues que ens fessin
9: El Manlleu se situa líder de la Lliga Elite amb 6 punts i 2 victòries en 2 partits, fet que el col·loca a la part alta de la taula classificatòria. La pròxima jornada, els de Prat rebran al municipal la Unió Esportiva Rubí, una prova més per demostrar si els del Ter poden aguantar el liderat de la competició catalana.
0: Gràcies, Arnau. En canvi, un altre equip usonenc, el Vic, que en principi ha de lluitar per ser a la part alta i tornar a pujar a tercera, arrencat amb dues derrotes i és cuer. Ràdio Vic, Pep Portet.
11: La Unió Esportiva Vic no ha tingut l'inici de temporada esperat en el retorn a la Lliga Elit i després de dues jornades encara no ha puntuat. Derrota per 3-2 en el derbi a Manlleu en l'estrena de la temporada i derrota per 0-1 a casa davant l'Horta. Nil Garrido, un dels puntals de l'equip, analitza la situació.
12: Està sent l'inici de Lliga que segurament esperàvem o que ens hagués agradat, però bueno, tranquil·litat. Portem dues jornades, és una lliga nova per nosaltres, per molts jugadors, i com s'està demostrant, pues, no serà gens fàcil. Està clar que volem proposar amb la pilota, però ens hem de fer forts a les dues àrees, tant defensivament com ofensivament. El nostre objectiu és estar a dalt i lluitar per tot el que pugui venir.
11: L'equip entrenat per Ramon Carrascal confia a redreçar el rumb i demostrar que ha de ser un clar candidat a l'ascens.

0: En bàsquet, avui torna a jugar el Barça en la segona jornada d'Eurolliga, una setmana amb triple compromís per a l'equip de Sekulić. Els blaugranes, que venen de sumar dues victòries consecutives a casa, en la primera jornada de Lliga CB i d'Eurolliga, tenen un repte important avui a la pista del Dubai de Xavi Pascual. De fet, es dona la curiositat en aquesta segona jornada d'Eurolliga que s'enfronten dos equips que aquest estiu han intercanviat entrenadors. Xavi Pascual entrenava el curs passat al Barça i Sekulić al Dubai. En parlava la blaugrana Alexander Sekulić.
1: It's a interesting situation. Xavi...
2: És una situació interessant. El Xavi va ser entrenador del Barça i jo vaig ser entrenador del Dubai. Per tant, hem intercanviat els rols. Tots dos coneixem els equips, els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis. Però a la vegada, per mi, serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té experiència, té molt de talent des de la temporada passada. És un equip millorat, tant amb els jugadors com amb l'entrenador. Així que serà un gran repte enfrontar-s'hi. Serà una batalla de tàctica i, a més, l'energia serà un part molt important del partit.
1: Tactical battle and also energy is going to be a very important part of the game.
0: El Dubai, que ve de guanyar la primera jornada la setmana passada al Real Madrid d'un punt. El Barça va superar, recordem, a l'Efes d'Istanbul, al Palau. Escoltem l'Alexander Sekulić sobre el rival d'avui, aquest Dubai.
1: There's a lot of new things, for sure.
2: Hi ha moltes coses noves, sens dubte. Un nou entrenador aporta coses noves, idees noves, una nova filosofia. Li agrada ser molt tàctic i li agrada adaptar-se a les qualitats dels jugadors. I està intentant treure el màxim rendiment dels jugadors que té. I això és el més important. Una cosa a destacar, crec que creixen partit a partit, juguen molt millor, ho han demostrat amb la victòria contra el Madrid. Per tant, hi haurà moltes coses amb què anar amb compte, especialment pel que hem vist fins ara.
1: Be careful of, especially by what we saw so far.
0: Avui a les 6 de la tarda aquest Dubai-Barça, divendres tercera jornada d'Eurolliga per al conjunt blaugrana, que visitarà la pista del Besiktas turc abans de viatjar cap a Múrcia per jugar el tercer partit consecutiu fora de casa aquesta setmana, diumenge a la tarda, a la segona jornada de CB. I parlant d'Eurolliga, demà l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina. En aquest cas, demà, evidentment, en farem una prèvia més extensa, però ahir ja van compareixer en roda de premsa l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes a aquest curs, i l'entrenador Roberto Íñiguez, que reconeixia que per la importància del repte aquest arribava massa d'hora.
3: Creo que es un partido que nos llega en un momento pronto, como a muchos equipos, y que tenemos que tener la unión y la fuerza y la energía para sacarlo, independiente del momento que estemos. No es tan importante. Luego ya os daré, si Dios quiere, y lo sacamos, y si hacemos el trabajo correcto y lo sacamos, ya os pegaré todo el día la vara de que el equipo va a tener todavía momentos de arriba y abajo, que haremos las cagadas que tengamos que hacer seguramente, y que seguramente va a ser un inicio de temporada, un principio de menos a más.
0: I Madison Conner parlava en aquest sentit de com s'està sentint a Girona des de la seva arribada i de la importància del partit de demà.
4: I feel really good. I mean, I feel like overall from basketball.
5: Tinc molt bones sensacions. Sembla que en general, des del bàsquet fins a fora de la pista, tot ha anat molt fluid fins ara. Tothom és molt professional, l'equip és aquí per treballar, aquí per guanyar i crec que està molt bé. Tothom competeix en els entrenaments i en els partits de pretemporada i crec que totes només intentem millorar. Sabem que és un partit molt important. El tenim marcat des que vaig arribar aquí a l'agost. Sabíem que s'apropava i simplement crec que l'equip està a punt de donar-ho tot. Serà un gran repte i és un partit gran i hem de guanyar-lo. Així que crec que hi anem sabent que serà un partit molt disputat, que no serà fàcil i, per tant, estem preparades per tot el que vingui.
0: Demà, a partir d'un quart de nou del vespre, Fontejau jugarà aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs a la màxima competició continental. L'únic, per cert, que ha comunicat les capitanes de l'equip, que seran Caral Casas, Ainhoa López i Laura Quevedo, capitania conjunta. I encara en bàsquet, un últim apunt, aquest cap de setmana s'han tancat algunes lligues catalanes, com per exemple la de tercera FEB, amb triomf, ho dèiem ahir, de l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet Valls a la final. Una fase final disputada a Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
6: La jornada final ha deixat dos nous campions. En categoria masculina, el Cornellà s'ha imposat al Valls per 71-62 i en femenina, el Manresa ha superat el Tarragona per 63-69. Les dues finals han convertit Mollerussa en un punt de trobada del bàsquet català durant tot el cap de setmana. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
7: Mollerussa, doncs un cap de setmana intens que començava aquest dissabte i diumenge amb les semifinals i les finals i que vam rematar amb un dilluns fantàstic on vam poder collir també els premis Més Bàsquet, que es feia a través també d'un programa de la xarxa televisió arreu de Catalunya.
6: Una activitat que s'emmarca en el programa de Mollerussa, Ciutat del Bàsquet Català 2026, i que ha estat possible gràcies a la Federació Catalana de Bàsquet, el Club de Bàsquet Mollerussa i l'Ajuntament.

0: I abans d'acabar en vol, en una estona, 2:45, aquí mitja hora mal comptada, torna a jugar el Barça, partit transcendent del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí, un equip a priori molt inferior, en qualsevol cas l'equip de Carlos Ortega, que ja té assegurada la plaça a la final d'aquest Mundial de Clubs, que reeditarà l'any passat contra el Vespre hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, també amb més ex-Brona, serà aquest dijous 1 d'octubre, també a Egipte, i també, com dèiem, aquesta final amb waterpolo. Demà mateix l'Atlètic Barceloneta, vigent campió de la Champions masculina, jugarà la Supercopa d'Europa contra el Marsella, campió de l'Eurocup, i ho farà a casa, a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. Ahir vam tenir Emilia Dei i vam poder escoltar, per exemple, el boli del conjunt mariner Roger Taüll en declaracions a BTV.
1: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot tens més aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol.
2: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem, pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
0: Demà a 7:45, evidentment, també en parlarem, aquesta final de la Supercopa masculina d'Europa entre Barceloneta i Marsella. Avui mateix es juga un partit pendent de la tercera jornada de Lliga, a la divisió nord masculina, entre Sabadell i Sant Andreu, a Can Llong, a 8:45. I acabem amb tenis taula per parlar del projecte del Ser l'Escala, que després dels descens vol tornar quan abans a la superdivisió masculina. Ràdio L'Escala, Ivan García.
3: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
4: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
3: L'esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
5: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
3: L'argentí Nicolás Galvano ha fitxat per l'Escala perquè el seu equip de súper, el Visit Pontevedra, ha renunciat per motius econòmics.
6: No podemos negar que evidentemente están habiendo problemas económicos en muchos equipos porque se han retirado varios equipos. En el caso, en el mío, estuve 10 años allí y, bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas económicos en la liga, pero bueno, aquí también es una oportunidad nueva para mí y vamos a intentar de hacer lo máximo aquí.
3: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada. Nobody moving around on me.
0: So close I can feel you breathe. Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
13: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
11: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
14: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà ja, sobretot, molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
11: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
15: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un

0: amb les mesures que exigeix l'esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
1: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
0: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
0: Ho denuncia equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar, o reclama la cap de projectes, Elena Cintes.
2: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
1: En Cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
0: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
1: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
3: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
1: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'episodi de pluges torrencials que escombra a Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
6: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud, de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
5: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
1: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
7: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SALERT al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
1: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
8: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
9: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
8: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
1: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
10: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual hi ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la Conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riu de Villes, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als Hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà ja està confirmat aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellveu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí. Aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
0: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
0: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
1: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
0: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
0: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
1: És 3:15, el Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment, el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
0: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
1: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
4: Notícies en xarxa.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
2: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
21: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'associació psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
22: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
23: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
22: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
1: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
25: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
24: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
1: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
3: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
5: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
3: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
1: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
0: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
1: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
6: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
7: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
6: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tennis de taula, el Cercle Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
8: El club tenis taula Cercle Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
9: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
8: L'esparreguerí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
26: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
8: Segons les previsions, el Cercle Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
6: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 9:45 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
27: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
6: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, i setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
4: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
3: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
8: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
7: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
9: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Parafita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de las de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes dues, tres hores, doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges, amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SLRT al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, en prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural al Virginia Amposta.
10: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font del Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. Les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida Capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes han quedat més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
4: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb que els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
11: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés Extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
0: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
12: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels 2 decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
13: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
14: De moment, el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
16: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
15: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
17: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
15: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins del barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
19: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades, doncs, el que necessita és anar fent, i jo crec que amb el temps, doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar a la bicicleta.
18: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
20: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
21: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
20: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
0: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt a l'Urgell sumarà enguany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
22: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró de Gramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
23: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany, doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del GUS, el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
22: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
2: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
5: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
2: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
4: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
6: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
7: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta, pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
6: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
0: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
24: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
25: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
24: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 9:45 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
3: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
24: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui ja ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
8: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
9: Excepcional, la nostra gent marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem a apropar-nos doncs a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
8: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
24: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 6:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas, del futbol femení.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part

0: de provenen d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la paciència. I vivim en un món on gairebé tot ho volem ara. Un missatge que esperem que ens responguin al moment, una comanda que volem rebre l'endemà o una pàgina web que, si triga massa a carregar, ja ens posa nerviosos. Ens hem acostumat tant a la immediatesa que esperar sembla cada vegada més difícil. Ens impacientem fent cua, atrapats en el trànsit, esperant que ens atenguin en un restaurant o mirant el mòbil per veure si aquella persona ja ens ha contestat un WhatsApp. Així que avui a l'Hora Maresme volem parlar de calma immediatesa, dels avantatges de viure en un món on tot és més ràpid, però també del que podem perdre pel camí. Avui ens preguntem si hem perdut la paciència.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: Doncs va, vinga, som i comencem justament per saber si el món està canviant amb el fet de tenir més o menys paciència. Escoltarem la veu de diversa gent jove amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda. Què tal? Com estàs amb aquesta plugeta?
1: Bé, bé. No, m'ha enganxat la pluja forta quan anava amb cotxe. Venim cap a Premià, que no es veia res. Saps aquell moment crític, no?, quan la pluja cau molta pluja, però ara...
3: Sí, que gairebé no hi veu res.
1: Sí, i atabala bastant, però ara sembla que el temps ha millorat ja. No sé, a Tordera, com esteu?
3: Ara mateix no està plovent, però jo també, anant de camí cap al poble, també m'ha enganxat pluja. A tu, per exemple, t'impacienta el fet de que els cotxes vagin lents en el dia de pluja, o ja t'ho prens en calma perquè saps que la seguretat va el primer?
1: Home... M'ho acostumo a prendre amb calma. M'atabalo si porto, per exemple, una hora dins el cotxe amb trànsit. Però si és poca estona, 10, 15 minuts, 20, ho porto bé.
3: Sí, no? És algo que no tens problema, no? Dius, mira, ja acabaré arribant, lo important és arribar.
1: Sí, i a més hi ha molta gent, amb el que comentes del cotxe, gent que es transforma quan condueix, que és superpacífica. A la vida real, i quan condueix es torna, doncs, un monstre. Jo acostumo a ser molt chill quan condueixo.
3: Molt bé. Doncs mira, amb els que escoltarem ara, justament no condueixen, per tant, això que estem explicant, encara mateix no sabem si seran monstres o no en el futur. El que hem fet, Gemma, aquest cop, aprofitant la vinentesa de saber si ara mateix tenim més paciència o menys, com bé saps, jo sóc professor d'una escola i treballo els matins, i li he preguntat als i a les meves alumnes de l'escola de FEDACSAL què els fa perdre la paciència, per saber si són situacions que nosaltres ens hi hem pogut veure reflexionant quan érem justament adolescents com ells, o és una cosa que ja no es repeteix i que, evidentment, doncs, el fet de que hagi passat, doncs, tots aquests anys, ara els nens els tinguin menys paciència amb unes coses que nosaltres sí que hi teníem i viceversa. Val? Llavors, els escoltem a veure què opinen.
1: Molt bé, som-hi.
3: Doncs vinga, comencem amb aquests tres primers.
4: Què és el que us fa perdre més la paciència? Comença tu.
5: Em fa perdre la paciència quan estic jugant al Fortnite i perdo una partida i doncs m'enfado molt.
6: La gent negativa.
7: Quan estic a punt de fer alguna cosa i algú em diu que faci aquella cosa.
4: Què vols dir?
7: Doncs que, o sigui, estic a punt de fer l'acció d'anar a córrer i just m'obliguen a anar a córrer.
4: Ah, va, o sigui, ho has de fer per voluntat pròpia, si no,
7: sí,
4: perds la paciència i t'enfades.
7: Sí.
3: Aquí... Què t'han semblat a aquests? Un, amb les persones negatives, diu que perd la paciència.
1: Sí, un altre amb els videojocs, no?
3: Que és molt típic, aquest, jo crec.
1: Amb les maquinetes, sí, això és molt típic. I aquesta última persona, aquest últim jove que explica, no?, que li molesta molt quan li diuen, va, fes això, i estava a punt de fer-ho, també ho puc entendre, eh?
3: A tu t'ha passat això? T'ha fet rabieta alguna vegada?
1: No ho sé.
3: Ara mateix no.
1: No m'has fet pensar massa. He curtocircuitat. No ho sé, ara
3: bueno,
1: mateix.
3: Doncs, a mi sí, perquè clar, aquest nen potser el que li passa és que no acostuma a ser gaire manat, o si ho és, demanat, que justament això és algo que li molesta, perquè diu, sí, ja ho tinc clar el que vaig a fer, no cal que m'ho diguis tu. Jo crec que va una miqueta per aquí, això.
1: Sí, total.
3: I salta de seguida, no?
1: Hi ha més gent per escoltar?
3: Sí, mare de Déu, si n'hi ha. Vinga, n'escoltem algun més.
7: Amb el que jo perdo ràpidament la paciència és quan tu te dius alguna cosa i la persona amb la que estàs parlant l'has de repetir 20 cops perquè s'entén el que dius. I això a mi realment m'estressa molt. Pots escoltar, que no és tan difícil.
3: Gemma, és difícil o no és difícil, això?
1: Escoltar. O...
3: Sí, exacte. Repetir-ho moltes vegades.
1: Uf, això també fa perdre la paciència quan has de repetir una cosa 30.000 cops, eh?
3: Oi que sí, això jo crec que és algo que... I jo crec que la gent adulta, tot i que portem més anys i sabem que de vegades nosaltres no hem entès coses, la perdem igual.
1: Sí, totalment. No. També va a caràcters, no? I certament quan som més joves som més impacients, podríem dir. Quan vas creixent i et vas fent adult i vas madurant amb els anys, crec que vas aprenent com funciona la vida i que a vegades no pots tenir-ho tot el moment. Però sí que al final sempre hi ha coses que ens posen nerviosos.
3: Sí, exacte. Però vaja, que també jo crec que aquí el fet és pensar i dir, ostres, jo ho sé tot, realment? A mi algun cop hi ha hagut coses que no entres a la primera, oi que sí? Doncs mirar de ser una mica empàtic, no?, en aquest sentit.
1: Sí.
3: Molt bé. Vinga, n'escoltem algun altre?
1: Sí, som-hi.
8: A mi el que em fa perdre la paciència és quan estic jugant tranquil a la Play i el meu germà em ve a molestar i no sé per què.
3: Típic de germans, i ara veuràs que hi ha un altre alumne que deia exactament el mateix.
9: Ja no és la gent impuntual, pot ser impuntual.
10: El meu germà.
3: Directament, eh?
10: Sí.
3: Qui és més gran, més petit?
10: Té la mateixa edat que jo.
3: Ui, llavors, per tant, sap com fer-te perdre la paciència amb qualsevol cosa.
10: Sí.
3: I tu?
11: Que han partit la contrària.
3: Aquesta última, perquè li agrada molt potser tenir la raó. Tu t'hi has trobat amb gent que es posa nerviosa i es comença a exaltar o enfadar-se fins i tot perquè no comparteixes la seva opinió?
1: Sí. No, hi ha gent que vaja, és complicada, no? Però això més que fer perdre amb la paciència, o sigui, a mi que una persona no vulgui reconèixer el que fa malament, sí, m'enfada. Saps? O sigui, és com el següent nivell, no? Per un costat perds la paciència, l'altre ja és enfadar-te. Jo m'enfado.
3: I amb el tema germans i germanes, tu que també tens una germana igual que jo, un germà, vaja,
1: sí,
3: és el clàssic.
1: Clar, jo en tinc dues, el que passa és que sóc la petita, per tant, les que han perdut la paciència són elles.
3: Ah, i tu sabies com fer-los i perdre la paciència, llavors.
1: Jo era molt pesada. I encara sóc pesada.
3: Doncs mira, justament santa paciència que han de tenir les teves germanes. Jo t'he de dir que amb el meu germà, i amb això acabem, com que som bessons, aquí es reparteix tot i per tant sabem com enganxar l'altre, i amb els anys, bé, hi ha moments que ho aconseguim i d'altres que aconseguim que l'altre caigui al nostre parany.
1: Molt bé, tenim algun últim tall, oi?
3: Sí, en tenim un últim.
9: Puntual, pot ser impuntual, però el que em rebenta més és que siguis impuntual i, un, no et disculpis, dos, no n'aprenguis.
1: Completament d'acord. No, totalment.
3: Sí.
1: La gent impuntual fa perdre els nervis, o sigui, i gent impuntual no de 5-10 minuts, eh? Gent que pot estar perfectament una hora fent esperar.
3: Clar, i a sobre, amics teus, que a més hi ha la confiança i potser ja ha passat més d'una vegada i li dius, ostres, de debò, si us plau, a la pròxima, bé, sigues puntual. I no hi ha manera, i els és igual, eh?
1: Com més confiança, pitjor.
3: Que sí.
1: Com més confiança hi ha, perquè normalment, quan no tens molta confiança amb algú, pateixes, no?, que l'altre es pugui incomodar o es pugui, doncs, molestar.
3: Però quan que generi alguna tensió.
1: Quan ja tens tanta confiança amb les persones, és la part negativa.
3: Sí. A mi això també, per exemple, crec que pot passar en un grup d'amics i amigues.
1: Totalment. Marc, molt bé, tu et consideres una persona pacient o impacient?
3: Jo considero que sóc... I ara potser la gent dirà, ui, aquest, jo em considero una persona molt pacient en línies generals, amb la gran majoria de coses. Jo crec que tinc molta paciència i sé respirar, la veritat.
1: Mm-hmm. Molt bé, perfecte.
3: Sí, sí.
1: Doncs en prenem nota. Marc, gràcies. Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
1: Vinga, seguim parlant de la paciència i ens preguntem, quan hem de prendre una decisió, és millor pensar-s'ho dues vegades o deixar-nos portar pel primer impuls? Perdre'ns temps ens pot ajudar a valorar millor les opcions, però donar-hi massa voltes també ens pot bloquejar. En canvi, si decidim ràpid, pot ser útil en determinades situacions, però també ens pot portar a equivocar-nos. Així que posem amb el focus a parlar sobre els pros i els contres de decidir amb calma o amb rapidesa. Jordi.
12: Sí, Gemma, de fet, ara us estava escoltant amb la secció amb en Marc i pensava, deu ser cosa de generacions, no? A vegades la gent més jove, deixa'm posar-hi aquest títol, tendeix més cap a la immediatesa pel tipus de món que els hi toca viure, que no pas que la gent que ja tenim uns anyets, 40 i pocs, i que sembla que som una miqueta més pacient. Per això arribo jo per intentar equilibrar una miqueta aquesta balança. Com tu deies, el que volem és plantejar-nos pros i contres de cada secció, immediatesa o calma, perquè la gent doncs pugui treure les seves pròpies conclusions i poder en alguna d'aquestes opcions tampoc hi havia pensat. Per exemple, què tal, Gemma, si comencem per la immediatesa, per exemple?
1: Uh-huh.
12: Sí?
1: Sí.
12: Doncs mira, és que a vegades prendre decisions amb immediatesa pot tenir diversos avantatges, sobretot quan cal actuar ràpid. Per exemple, aprofitar oportunitats permet actuar abans que una ocasió desaparegui. I això ho saben molt bé les diferents promocions, comerços, sobretot d'aquelles plataformes que venen per internet, aquelles ofertes flash que et surten, no sé si t'ha passat mai, que fins i tot hi ha un compte enrere i que d'alguna manera t'obliga a anar a prendre aquesta decisió ràpid si vols comprar aquell producte o no, perquè sembla que aquesta oferta acabi de desaparèixer. No sé si t'ha passat mai.
1: Sí, sí, totalment. Que hi ha una promoció vàlida fins a... A vegades ni de dies, sinó en qüestió d'hores s'acaba.
12: Res, el que passa que feta la llei, feta la trampa, i aquí ens podria ajudar també algun expert o experta en consum, perquè aquesta oferta, de cop i volta, torna a sortir amb el temps, saps? Aquest cronòmetre es torna a reiniciar i l'endemà veus la mateixa oferta, poder fins i tot amb un descompte més elevat, però amb aquest compte enrere que et permet, doncs, això, que el que hagis de fer és clicar el botonet per comprar més ràpid. Amb els temes de les avantatges de la immediatesa, també podrem dir que et permet estalviar temps, tothom hi estarà d'acord, evitar donar voltes excessives a una qüestió quan la decisió és relativament clara, és a dir, quan tu ja creus que has pres la decisió i que ho tens totalment 100% segur, doncs per què donar-hi més voltes, no? La immediatesa, pum, doncs prenc aquesta decisió. En el cas de la immediatesa, també et diré, com a cosa positiva, crec jo, que el que et permet és reaccionar davant d'imprevistos. És especialment útil en situacions urgents o canviants, és a dir, perquè no et surtin més imprevistos o perquè d'alguna manera no li donguis més voltes a la troca, com explicàvem abans, a prendre aquesta decisió, encara que t'equivoquis, doncs fa que no li donguis més voltes al cap. O, per exemple, reduir la indecisió. Jo, per exemple, sóc una persona molt indecisa i preparant aquesta secció em donava compte precisament que poder aquesta immediatesa ajuda, poder de forma errònia, a no donar-li més voltes al cap. No sé si et passa, Gemma, o si als nostres oients els hi sol passar també que encara que prenguis una decisió, acabes donant-li voltes de si ho he fet bé, si no ho he fet bé, i si hagués fet el contrari. Això a vegades fa que sigui més complicat, que no pas prendre una decisió de forma immediata.
1: Sí, completament d'acord, Jordi, amb el que comentes. Crec que té molt a veure amb el nivell d'exigència d'un mateix i el nivell de perfeccionisme i també el fet de triar sempre la millor opció de totes. És molt complicat escollir sempre el millor i crec que quan tenim tants dubtes les persones que dubtem tant és perquè volem escollir el millor i, per tant, sempre hi haurà una opció millor. Per tant, és millor per mi ser menys... tenir menys dubtes i vaja, perquè el dubte bloqueja també.
12: Totalment d'acord. I perquè no se'ns mengi el temps, Gemma, deixa'm dir-te com a part positiva de la immediatesa que augmenta, per exemple, l'agilitat. Està agafat una miqueta amb pinces, però també podem optar per aquesta opció. En entorns, per exemple, de treballs, facilita que l'equip doncs avanci sense quedar bloquejats aquesta rapidesa o aprendre més ràpid. Una decisió pot posar en marxa una acció i permetre comprovar que funciona i que cal corregir de forma més ràpida. Ara bé, decidir ràpid no sempre significa decidir bé, és el que dèiem. Quan la decisió té conseqüències importants, és convenient dedicar-hi el temps necessari per valorar alternatives i riscos. Jo crec que la clau és diferenciar entre decisions que requereixen rapidesa i decisions que requereixen reflexió. I molt ràpid, t'explico, per exemple, alguna coseta de la calma?
1: Som-hi.
12: Doncs vinga, prendre decisions amb calma té diversos avantatges, especialment quan la decisió pot tenir conseqüències importants. Per exemple, permet analitzar millor la situació i entendre tots els factors abans d'actuar. Redueix el risc d'equivocar-se, totalment al contrari del que dèiem amb la secció anterior, perquè hi ha més temps per valorar alternatives. Evita decisions impulsives, especialment doncs, pel que fa a les emocions fortes. Tu ho explicaves, Gemma, com per exemple l'enuig, la por o l'ansietat, i ajuda a valorar les conseqüències a curt i llarg termini. La calma també permet escoltar altres opinions, incorporar informacions que potser no havíem tingut en compte i facilitar una decisió més coherent amb els nostres objectius i prioritats. De fet, dona més seguretat aquesta calma un cop has pres la decisió perquè sabem que l'hem meditat i pot reduir també el penediment posterior ja que hem tingut l'oportunitat de valorar diferents opcions. T'haig de dir que jo no estic gaire d'acord amb aquesta opció perquè, com et deia, li dono moltes voltes al cap. Gemma, en resum, prendre decisions amb calma no vol dir ser lent o indecís, sinó donar-nos prou temps per pensar abans d'actuar.
1: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Seguim avançant. Fins ara.
12: Gràcies.
1: I avui ens acompanya també la terapeuta Montse Macanàs per parlar sobre el per què cada cop ens costa més haver-nos d'esperar per les coses i ens donarà petits mecanismes i petits consells per ajudar-nos.
13: Doncs sí, Gemma, vivim en una societat marcada per la immediatesa. Volem una resposta al moment, que un missatge es contesti de seguida, que una compra arribi l'endemà o que qualsevol problema tingui una solució ràpida. I aquesta necessitat d'obtenir-ho tot de manera gairebé instantània també pot estar afectant la nostra capacitat d'esperar i fins i tot la nostra paciència. Avui en volem parlar amb la terapeuta Montse Macanàs per entendre per què cada vegada ens costa més esperar i què podem fer per recuperar aquesta capacitat. Així que, Montse, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Bé, començar-te preguntant, ja que, com hem dit, realment estem perdent la paciència o diries que simplement vivim en un entorn que ens ha acostumat a voler-ho tot d'una manera immediata?
14: Bona pregunta. De fet, jo crec que la paciència és una... és un valor que sempre l'hem tingut o no l'hem tingut, no és una cosa que sigui ara, però sí que és cert que ara es veu més que mai pel moment en què vivim, no? En el qual tot és, com tu deies molt bé, no? A la intro, tot és ja, tothom, els missatges de WhatsApp, què passa? Fins i tot, no sé si tu t'has adonat que quan et surten els dos tics, moltes vegades treus el color blau precisament perquè la gent, a la que veu que hi ha dos tics, de seguida està esperant que contestis, no? Vull dir, com que crema el telèfon a les mans, no? I he d'estar pendent, llavors què fas tu per evitar això, per evitar aquesta impaciència de la persona que hi ha a l'altra banda, treus els tics. I com això, mil coses, no? Perquè també, al moment en què estem, la revolució aquesta tecnològica que estem vivint, no? Que els ordinadors que van tan de pressa, que entres a internet i estàs al moment estic al Japó i puc entrar pel Google Earth a veure qui està passejant i què passa en aquell museu, no? Clar, tots aquests inputs que són tan ràpids, els tenim tan a dintre, tan integrats, que no ens n'adonem i els fem extensius a tots, fins i tot a l'hora d'esperar l'ascensor o d'estar fent cua per una barra de pa. Quanta gent, no sé si et passa a tu, no? Quanta gent estàs a vegades a la cua del supermercat i potser portes un carro molt gran i a darrere tens una persona que porta un embotit i et demana, puc passar? Ostres, respirem un moment. Quin dret tens tu a passar perquè portes una cosa i jo en porto moltes? Jo m'he pres el meu temps per venir i jo vinc quan puc. Llavors és... baixem una mica, saps? Vull dir, respiro, me n'adono què passa, per què tinc aquest moment, aquesta crispació per anar tan ràpid o per passar per davant de l'altre, perquè el que passa a mi és més important que el que li passa a l'altre. Per què vull la resposta tan immediata?
13: Diries, Montse, que aquesta falta de paciència de la que estem parlant també pot afectar en les nostres relacions personals? Per exemple, tenir menys tolerància en parella, amb amics, família o fins i tot amb desconeguts del nostre dia a dia?
14: Sí, totalment. Totalment. La paciència va totalment lligada amb tot això i però més enllà, el que t'està dient potser és que estàs vivint amb molt d'estrès. Potser el teu dia a dia o la gestió de les emocions o el que et passa se t'està menjant. Potser tampoc t'atures i no ets prou conscient del que implica, no? Perquè si jo faig una parada, respiro i observo què m'està dient aquesta impaciència, potser molt més enllà també m'està dient que potser estic faltant fins i tot i estic saltant-me alguns límits de cara a l'altra persona de donar-li el temps a respondre. És com si jo creiés que el que jo necessito està per sobre del que l'altre em pot donar, amb aquest de vull que sigui ja, no? Vull que contestis ja, vull que em donis el paià, vull que l'autobús arribi ja, no ve, ostres, què no ve? I ja parlo amb l'altra persona. Moltes vegades fins i tot això em porta a canviar el meu to de veu, a ser més agressiu, no? Més irascible, no? Llavors és... treballa la paciència. Què està passant? Què t'està dient més enllà de que puguis tenir problemes amb els altres? Perquè al final una persona impacient, a la llarga, tens problemes.
13: I una mica, si ens hem acostumat a viure amb aquesta immediatesa, creus que podem recuperar la paciència o és una batalla perduda? Quins petits hàbits podríem començar a aplicar en el nostre dia a dia?
14: Mira, la paciència és un valor, però també és una mena d'art, no? Vull dir, l'art de la paciència, no podríem dir. Llavors, evidentment, com tot art, tot es treballa. L'art de la pintura, l'art del cant... Sí, jo el puc treballar. Com? Com cultivar la paciència, no? Sobretot no exagerant. Perquè, si t'hi fixes, la persona que és impacient tendeix a l'exageració, no? El que està passant, és tot com uau, no? És tot com, de repente, tot s'incrementa, no? Llavors, també relativitza, no? Una mica allò... a veure, pots esperar, no pots esperar? Mira a veure realment què està passant, no? I, sobretot, respira. Para, compta fins a 10, no? La famosa frase aquesta, no? Compta fins a 10, i si s'acaba el 10, arriba el 20, i si no, 30, i segueix-li sumant fins que el tempo baixi, no? I també assumeix la responsabilitat, és a dir, jo estic impacient, no? Però de què depèn aquesta impaciència? És meu? És de l'altre? Vull dir, observa't, no? I observa també el teu nivell d'exigència. Aprèn a viure el moment present, aprèn a estar aquí i ara. Què està passant? A mi el fet d'estar anclat en el moment em porta a tenir la paciència de la mà, no? I sobretot, també per la gent que és impacient, jo els diria que es prenguessin una estona per no fer res.
13: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per venir a l'Hora Maresme. Intentarem tenir una miqueta de paciència dins d'aquesta lluita contra la immediatesa. Merci.
14: Gràcies.
1: I tot seguit parlem de la paciència i els joves, dos conceptes que en plena era de la immediatesa potser no sempre van de bracet. Vivim envoltats de pantalles, notificacions i continguts que tenim a l'abast en qüestió de segons. Però fins a quin punt aquesta manera de viure condiciona la nostra capacitat d'esperar? Avui en Sergi Ferrer des de Calella ens porta algunes dades sobre els hàbits digitals dels joves i la seva relació amb la paciència. Endavant, Sergi.
15: Un missatge. El mirem, no han contestat. Tornem a mirar. Encara res. 5 minuts, 10, i potser comencem a pensar. Per què no em contesta? Vivim en un moment en què gairebé tot arriba de manera immediata. Un missatge arriba en segons. Un vídeo comença quan nosaltres volem. Podem demanar menjar a domicili, saber com va la comanda. Podem comprar una cosa per internet i seguir el paquet gairebé des del magatzem fins a casa. I si volem saber alguna cosa, la busquem i la tenim al davant, en qüestió de segons. I això ens porta a una pregunta. Realment sabem esperar? Si parlem del jovent, la relació amb les pantalles és especialment intensa. Segons un estudi d'UNICEF publicat el 2025, el 92,5% dels adolescents a Espanya participa en almenys una xarxa social. I gairebé un 9% dels nois i noies d'entre 10 i 20 anys passa més de 5 hores al dia a les xarxes entre setmana. Això sí, sí, els caps de setmana la xifra s'acosta al 20%. Òbviament, això no vol dir que les xarxes socials provoquin directament que els joves tinguin menys paciència. El que sí que sabem és que existeix un ús problemàtic de les xarxes en una part dels adolescents. En aquest estudi d'UNICEF, un 5,7% presenta indicadors d'aquest ús problemàtic. I el Ministeri de Sanitat també parla de situacions com la pèrdua de control sobre el temps que estem connectats o les interferències en els estudis, el son i fins i tot les relacions. I és que potser el problema no és només quant de temps passem amb el mòbil, sinó com ens acostumem a rebre les coses. Pensem en TikTok, Instagram, YouTube... Un vídeo acaba, en ve un altre. No ens interessa, el passem. No ens agrada, el canviem. No volem esperar, doncs busquem una altra cosa. És un sistema basat, en bona part, en el que comentàvem, la immediatesa. I això pot fer que situacions completament normals de la vida quotidiana ens semblin especialment lentes. Una cua de 10 minuts, un tren que tarda, una pàgina web que no carrega, una persona que no respon un WhatsApp o un restaurant que simplement triga una mica més del compte en servir-te el plat. Aquí trobem una gran paradoxa. Ens passem hores mirant una pantalla, però ens costa esperar 30 segons perquè carregui una cosa. Però la paciència també s'aprèn. Esperar que arribi alguna cosa, esperar el nostre torn, escoltar una persona sense mirar el mòbil, fer una activitat sense estar canviant constantment d'estímul. I això és especialment clau en una generació que ha crescut amb internet pràcticament des de sempre. No perquè els joves siguin més impacients que els adults, sinó perquè el món que els envolta els ha acostumat a una velocitat diferent. I potser la pregunta no és: els joves han perdut la paciència? Potser la pregunta és una altra. Nosaltres, com a societat, ens hem acostumat tant a la immediatesa que qualsevol espera ens sembla massa llarga? Tornem al principi. Un WhatsApp. No contesten. Passen 5 minuts i abans, potser, simplement hauríem esperat. Ara, potser, mirem el mòbil una altra vegada i una altra i una altra.

0: Moltes gràcies, Sergi. Nosaltres, doncs, ara el que farem és fixar-nos en la previsió del temps, un dia doncs, que hem tingut molta pluja i, per tant, veurem si continuen aquestes precipitacions amb en Quim Serra.
1: De mica en mica es van aproximant les precipitacions anunciades que esperem que comencin a afectar ja de forma immediata l'extrem sud del Maresme i posteriorment s'aniran desplaçant de sud cap a nord, arribant també cap a l'àrea del Maresme Nord al llarg de les primeres hores de la tarda d'avui. Unes precipitacions, atenció, localment de forta intensitat i també molt abundants. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat, però sempre de forma puntual. Per la seva banda, els vents aquesta tarda seran fluixos, variables i la situació marítima tranquil·la, dominada bàsicament pel marejol. Pel que fa a les temperatures, avui, evidentment, amb més núvols baixen una mica, però demà s'espera un temps més tranquil i assolellat, més estable, encara amb restes de núvols, però en conjunt dominarà el sol, la qual cosa farà pujar una mica la temperatura diurna. La mínima, per contra, baixarà lleugerament. Els vents continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Passa un minut de 3:45 de la tarda. En rigorós directe us podem explicar que de moment al Baix Maresme doncs, ja ha començat a sortir el sol. Per tant, doncs, la pluja està doncs, arribant al seu fi. Veurem els pròxims dies si continuarà plovent o no. I ara ens fixem en les xarxes socials i comencem destacant alguna cosa rellevant al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest passat dilluns una família vulnerable del barri de Cerdanyola de Mataró. Al pis hi vivia en Jordi, un home amb un 87% de discapacitat. Juntament amb la seva germana, mare monoparental i els seus tres fills menors, un d'ells amb autisme. La família feia 11 anys que vivia a l'habitatge, propietat del fons Investmar, i segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, no disposa d'una alternativa residencial. De fet, una vintena de persones es van concentrar davant del pis per intentar aturar el desnonament, que finalment es va produir de manera pacífica. En clau internacional, més enllà del Maresme, al món, SpaceX ha aconseguit posar en òrbita l'Starship, el coet més gran de la història, en el seu 14è vol de prova. La missió, però, s'ha hagut d'escurçar de 10 a 3 hores després que un dels motors s'apagués inesperadament. La nau ha aconseguit desplegar 26 satèl·lits de Starlink, però durant el retorn ha acabat explotant. Tot i els problemes, la prova suposa un nou pas en el desenvolupament del coet que SpaceX preveu utilitzar en futures missions lunars. I el tema curiós del dia, i també poc legal, l'Audiència de Girona ha condemnat una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de més de 4.000 euros de diners públics. La dona duplicava nòmines de treballadors municipals i desviava una de les transferències al seu propi compte. Molt espavilada, aquesta senyora. Ho va fer 4 vegades entre el 2022 i el 2023. Ha reconegut els fets i ha retornat tots els diners. Ha estat condemnada a 2 anys de presó i a 5 d'inhabilitació, però no haurà d'entrar a la presó si no torna a delinquir durant 4 anys. Doncs aquestes són les xarxes del dia i tot seguit la pregunta del dia. I el que us preguntem avui és què us fa perdre la paciència. Volem que us mulleu i que ens digueu quines coses us fan perdre els nervis. Podeu contestar a través del nostre compte d'Instagram, Hora Maresme.

0: I com cada dimarts fem un cop d'ull a un temps antic, a un temps enrere, d'abans, avui anem fins al 1958 i com sempre ens hi porten des de Ràdio Arenys amb l'Oriol. Leo, Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, sí, i tant. Mira, estem ben a punt per rascar-nos, escoltant què va passar temps enrere. Tu ho deies, l'any 1958, un any que repassarem i ja t'aviso que acabarem a ritme de rock and roll. Per això saludo a la Montse Comí i al Jaume Casanovas. Bona tarda.
2: Molt bones, Oriol.
3: Bon dia, Oriol. Què tal? Com estem? Doncs nosaltres disposats a parlar una altra vegada de l'any de la Picó, perquè 1958, déu-n'hi-do, ja és un any de la Picó. És un any en què passen moltes coses diferents. A Igualada, per exemple, neix una escola pensada expressament per la indústria de l'adoberia. El Vaticà mor Pius XII i comença un conclave que acabarà triant un papa que canviarà profundament l'Església. I un adolescent nord-americà comença a fer història davant d'un tauler d'escacs.
2: Doncs sí, comencem precisament a Igualada. L'any 1958 es funda l'Escola Sindical Superior de Adoberia, la Escuela Sindical Superior de Teneria, creada per donar servei a les nombroses empreses adoberes de la ciutat. Els industrials adobers igualadins havien estat 15 anys, des de 1942 fins al 1958, fent gestions perquè l'escola fos una realitat.
3: L'edifici ja estava construït des d'uns anys abans, a la plaça del Rei. 3.200 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, amb planta pilot, taller d'acabats, aules i laboratoris. Era una escola única a Espanya i en el món de parla castellana.
2: I aquella escola és l'origen d'una tradició que encara continua. Els estudis van evolucionar cap a l'enginyeria i avui, al campus universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida, s'imparteix el màster universitari en enginyeria del cuir. Únic a Europa en aquest àmbit. Ja no es tracta només de saber adobar una pell. Es treballa en processos industrials, innovació, nous materials i sostenibilitat.
3: Del cuir passem a un altre món, al Vaticà. El 9 d'octubre de 1958 mor el papa Pius XII i els cardenals es reuneixen en conclave a la Capella Sixtina i participen 51 dels 53 cardenals electors.
2: El conclave comença el 25 d'octubre. Hi haurà 11 votacions abans d'arribar a l'elecció. Les paperetes es compten i, quan no hi ha elecció, es cremen produint fum negre. Quan finalment un candidat aconsegueix els vots necessaris i accepta l'elecció, les paperetes es cremen en productes que provoquen el fum blanc.
3: I el 28 d'octubre, tres dies després, arriba la fumata blanca. El nou papa és el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Venècia, que adopta el nom de Joan XXIII.
2: I el que semblava que podia ser un pontificat de transició va acabar tenint una enorme transcendència. Només tres mesos després de ser elegit, Joan XXIII anuncia la convocatòria d'un concili ecumènic, el Concili Vaticà II, amb la voluntat de renovar la vida de l'Església i posar-la al dia, l'anomenat aggiornamento. També impulsa un sínode per a Roma i la revisió del dret canònic.
3: Mentrestant, a Nova York, un noi de 14 anys també està fent història. Es diu Bobby Fischer.
2: Doncs sí, Fischer havia après a jugar als escacs gairebé per casualitat. El 1949, quan tenia només 6 anys, la seva germana Joan va comprar un joc d'escacs en una botiga de llaminadures. Els dos germans van aprendre les regles amb les instruccions que acompanyaven el joc. La germana aviat va perdre l'interès, però amb Bobby no. Va començar a jugar fins i tot contra ell mateix i a estudiar llibres de partides.
3: El gener de 1958, amb només 14 anys, Fischer es proclama campió dels Estats Units, el més jove fins aleshores. I aquell mateix any, després del torneig internacional de Portorós, amb 15 anys, es converteix en el gran mestre més jove de la història. I Oriol, ara sí que ja us deixem perquè hem fet un repàs a algunes de les coses que van passar el 1958, però us deixem ben acompanyats amb una cançó que feia furor justament aquest any, Johnny B. Goode i Chuck Berry.
2: Doncs vinga, Oriol, fins la propera.

0: Comencem un nou capítol de llibres a l'hora Maresme amb la Mar Arenaza, que, com sempre, ens acosta noves lectures i ens convida a descobrir històries i reflexions de tota mena. Avui posem el focus en la paciència, ja ho sabeu, i en la importància d'aprendre a aturar-nos amb Biografia del silenci, de Pablo d'Ors. Endavant.
1: Bé, doncs, nou episodi de llibres. Com sempre, presento el qui m'acompanya, la Mar Arenaza. Què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé, gràcies.
1: Ja no sonen les polseres.
2: No, això, no.
1: No sé si espantar-me o no. Bé, avui, tema del dia, com sempre, introdueixo. I, mira, com que és una pregunta, te la pregunto a tu directament i ja parlem del llibre. Mar, què tal la paciència? Com la portes?
2: Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que sóc molt superta i hi ha dies que sóc horrible i semblo com el demoni de Tasmània i ningú no em vol parlar perquè sobre es percep. Es percep molt.
1: Jo tampoc respondré a la pregunta perquè és complicat. Però bé, quin llibre ens porta relacionat amb la paciència?
2: Bueno, mira, no ho sé. Però a mi m'ha inspirat molt... O sigui, què cal per tenir paciència, no? Estar en pau i serenitat.
1: Correcte.
2: Val? I què cal, què s'ha de fer per estar en pau i amb serenitat? És per tenir un equilibri interior.
1: És una cadena.
2: I què ajuda a tenir un equilibri interior? La meditació.
1: Molt bé.
2: No, cara?
1: Iuhu! Ja hem arribat a la conclusió.
2: El llibre es titula Biografia del silenci. És un llibre molt conegut d'un autor que es diu Pablo d'Ors, molt conegut, que també fa xerrades, és un religiós, i així. I la veritat és que a mi em va ajudar molt. Jo ja meditava quan vaig llegir el llibre, però aquest llibre el trobo que és com molt adequat, perquè ell explica també la seva experiència, com ell es va iniciar amb la meditació.
1: Vale.
2: I llavors doncs, és allò que al principi t'agobies molt, ho vols fer-ho bé a la primera, sembla una cosa com molt fàcil, i no. No és tan fàcil perquè també depèn molt del dia a dia, com la paciència.
1: Correcte.
2: No? Hi ha dies que estàs més
1: que
2: connectat.
1: Que és la mare de la ciència. Ho havíem de dir, mare, jo ho sento. Ho s'ha de dir.
2: Havia de passar. Doncs sí, pues sí, la paciència, no? la constància, no? I aquesta tranquil·litat a la de mantenir, en aquest cas, les emocions una miqueta a ratlla, no? Perquè si no això sembla un serial
1: venezolà. Parlem de 49 capítols, segons he llegit aquí ara,
2: sí,
1: en una petita xuleta que tinc.
2: Molt breus.
1: Molt breus.
2: Molt,
1: vale,
2: molt breus, sí. Sí, sí. I a mi el que m'agrada molt és que vas llegint i et va dient, bueno, doncs jo el tercer dia em va passar que em posava molt nerviós. I evidentment, doncs això et passa, no? Ho comences superbé, amb molta actitud, i el tercer dia estàs ja fins al monyo de la meditació i no tens paciència. L'altre dia, ostres, connectes més, no? I llavors, doncs, aquest tema, que és com molt interior, quan tu comences meditació, clar, tu estàs amb tu mateix, que
1: sí,
2: això és el complicat. I, clar, ell et va acompanyant amb aquest procés, i la veritat és que és molt bonic. I quan acabes, dius, ostres, doncs ja tinc més ganes de meditar, no? Perquè
1: clar,
2: és interessant.
1: Avui en dia que vivim en uns temps de rapidesa, d'estrès, de consumisme, etcètera, etcètera, moltes coses, i tots majoritàriament doncs, anem estressats, anem nerviosos també per la feina, pels estudis, per tot.
2: Sí.
1: Per una persona, parlo per mi mateix, que no ha fet mai meditació, poder de la forma que em penso, poder n'he fet d'una altra manera que no la perceu,
2: sí,
1: però com introduiries una persona a fer meditació, ja que tu n'has fet?
2: Sí, bueno, pues que estigui tranquil·la i que accepti els seus propis pensaments, perquè a vegades el que passa, el primer que vols en meditació és no pensar en res, però l'important és no és no pensar en res, sinó que el que se't passi per la ment no t'afecti.
1: Però quin és el procés? O sigui, m'ho estic imaginant,
2: està
1: rotllo
2: tranquil.
1: Incens, un Buda traient aigua per la panxa i tu
2: sí,
1: fent ioga, per exemple.
2: No, la base és la respiració.
1: Vale.
2: Val? La respiració, com que et fa estar pendent de que inspires, expires, això, o sigui, és
1: mític,
2: de manual,
1: sí,
2: eh? És de manual, doncs pues, clar, et vas com desenganxant, no? Que si he de posar una rentadora, que si hauria d'haver fet no sé quantos, que si no suporto a no sé qui, no?
1: Vale.
2: Però tot això et va passant en el cap i simplement ho vas deixant, saps? No parles amb aquests pensaments, no dius, oh sí, és un maniàtic, oh sí, no sé què, no. I llavors doncs, tot això es va com diluint. Però és també el mateix tema de la paciència, no? I de com nosaltres
1: sí,
2: reaccionem a el que ens passa,
1: exacte,
2: no? Quan més interactuem amb el que està passant, més gros és el drama, no?
1: De fet, jo crec que una de les formes de madurar de que la gent madura és d'aguantar la paciència que et genera el teu entorn. Ja sigui gent, ja sigui elements, ja sigui espais. Jo crec que una de les formes que la gent madura més és això, és aguantar-t'ho i meditar, guardar-t'ho tu i una mica això, no? Per acabar, Mar, com sempre, a qui li recomanes aquest llibre? Jo crec que aquí està claríssim.
2: A tothom que ho necessiti.
1: per què ho pregunto, eh? Per què ho pregunto, si ja m'ho imaginava, que me la recomanaris a mi, per exemple?
2: Sí, totalment. Sí.
1: A tothom que estigui estressat, a tothom que vulgui moments de zen, no?
2: Sí.
1: De pau.
2: Fet i fet és posar una miqueta de distància a les coses, eh? Vull dir que és tan simple com això. A vegades ens imaginem moltes... i no.
1: Perfecte.
2: Posar una miqueta de distància. Ja.
1: Perfecte. Ok. Meditació sí.
2: Sort.
1: Medicació no. Vale?
2: Bueno, a vegades tot ajuda, eh? Tot ajuda.
1: Mar, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.

0: Tastets de llengua d'avui els dedicarem a parlar sobre l'origen dels noms dels mesos que ens queden per acabar l'any amb la Gemma Martínez del CNL del Maresme. Endavant.
1: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou Tastets de Llengua amb la nostra Gemma, però en aquest cas del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, la Gemma Martínez. Et donem la benvinguda de nou a l'Ona Maresme. Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí.
1: Avui el programa el dedicarem, si no m'equivoco, a parlar de l'origen, perdoneu, dels mesos que queden encara de l'any, ja que estem començant la tardor i anem veient una mica la llum al final del túnel, però queden uns mesos per endavant i tu ens en explicaràs curiositats. Així que, a veure, tu mateixa.
2: Sí, ja sabeu que aquí, a mesura que avança l'any, anem repassant l'origen dels mesos i ara doncs, volíem fer aquest últim tram de l'any per repassar d'on venen les paraules que fem servir ara que comença la tardor. Així que, si et sembla bé, començo.
1: Em sembla perfecte.
2: Val. Doncs bé, comencem amb el mes de setembre. El mes de setembre ve de la paraula llatina septem, set, perquè era el lloc que ocupava en l'antic calendari romà, que començava el mes de març i només tenia 10 mesos. I així successivament. Octubre ve de octo, 8, i novembre de novem, 9, i finalment desembre de décem, 10. Com podeu imaginar, això suposava un trasbals considerable perquè no s'ajustava a l'any solar, i per tant a les quatre estacions, primavera, estiu, tardor i hivern. Aquesta anomalia es va acabar de resoldre en l'època de César, que, ben assessorat, va posar-hi una miqueta d'ordre. Ell va aconseguir que les estacions corresponguessin als mesos que tocaven i així el desembre no caigués a la tardor i encara anés avançant cap a l'estiu, d'acord? Va ampliar el calendari de 10 a 12 mesos.
1: D'acord, doncs mira, ja ho hem parlat a algun altre tastet, aquests orígens dels noms dels mesos, i té tot un sentit, perquè a vegades diem...
2: Sí, clar, és l'origen d'on venim.
1: Exacte, l'origen d'on venim i segueix aquesta cronologia que, com tu dius, César va decidir ampliar.
2: I per acabar, doncs, ja que dèiem això que va ampliar el calendari de 10 a 12, parlarem de la paraula llatina, de la paraula calendari, que també deriva d'una paraula llatina, que és calendae, i que significa el primer dia de mes. En el calendari romà tenia tres dates de referències: les calendes, que corresponien al dia 1 de cada mes, les nones, que coincidien amb el dia 5, en alguns casos, en alguns mesos 7, el dia 7, i els idus, que queien en el dia 13 i en alguns mesos el dia 15. Aquests tres punts, les calendes, les nones i els idus, eren punts de referència que es feien servir a l'època romana, val? D'aquestes dates de referència ens han quedat expressions com d'avui en 8 o d'avui en 15, perquè es comptaven d'una a l'altra, però es comptaven el propi dia. Per tant, ens han quedat aquesta manera de comptar en català, que comptes d'aquí una setmana, dius d'avui en 8 o d'avui en 15.
1: És a dir, que ja sabem el per què ve, aquestes expressions, que també ens han canten aquí els tastets recordar-les. Gemma, ara hem recordat això que ens has explicat, que sempre ens agrada saber curiositats, però també hem de parlar del Centre de Normalització Lingüística i d'una cosa que ja la temporada passada ho vam comentar, i és que teniu unes llistes de Spotify amb música.
2: Correcte.
1: A veure, explica'ns una miqueta això, perquè ara que comencem, estem entrant en aquesta roda de feina, de rutina, què hi podem trobar en aquestes llistes?
2: Doncs sí, us volem recordar que, a part de tota la feina que fem amb els cursos de català, el Centre de Normalització Lingüística, o més ben dit, el Consorci per la Normalització Lingüística, intenta fomentar l'ús del català en tots els àmbits, i un d'aquests àmbits és la música. Per tant, podeu entrar al perfil de Spotify que té el Consorci i trobareu més de 35 llistes de música catalogades per temes, dates, nivells, moltíssimes cançons, totes, òbviament, en català. N'hi ha per triar i remenar i n'hi ha per tots els gustos, n'hi ha de tots els gèneres musicals. Per tant, us animem que entreu, ens feu seguir i escolteu música en català totalment actual i actualitzada.
1: Molt bé, doncs això, que l'escoltin, que li donin una oportunitat i que ens escriguin tant a nosaltres com a vosaltres a veure quina és la seva llista preferida.
2: Sí, també ens podeu proposar cançons i les podem incloure les llistes.
1: Molt bé, doncs dit i fet, Gemma Martínez, moltes gràcies per venir un dimarts més aquí a l'Ona Maresma i ens escoltem al següent programa.
2: Gràcies.
0: Arribem als últims minuts del programa d'avui de l'Hora Maresma i com que ens sobra una mica de temps, aprofitem, recuperem el tema del dia, la paciència, amb la pregunta que avui ens formulem, què us fa perdre la paciència, i també doncs preguntem a la resta de companys què els hi fa perdre la paciència. Qui tenim per aquí?
3: Hola, què tal?
1: Hola, hola.
0: Sergi, Martí... Molt bé, algú més? Sembla que no, eh? Martí... A veure, explica'm què et fa perdre la paciència, que a mi m'interessa saber què...
3: A mi també.
0: A que sí? A que sí?
1: No, home... Mireu, uf, quina, ara m'heu ficat una responsabilitat. Mira, jo diria que el que més em fa perdre... Poques coses, perquè no sóc gens d'enfadar-me, però hi ha dues coses que són l'egoisme de les persones, quan detecto com una actitud egoista o amb falta d'empatia, és una cosa que em desespera molt perquè penso bueno, jo també podria actuar així i no ho estic fent per tenir cura amb tu o tenir un tracte amb tu bo, perquè ho has de fer tu amb mi. Això és una cosa que em posa molt nerviós i que, a veure si se m'entén, que se m'acusi de coses que considero que fan amb mi. Per exemple, si jo arribo 5 minuts tard i em foten la bronca per haver arribat 5 minuts tard, llavors tu no m'arribis 5 minuts tard. Ara bé, si tu arribes 5 minuts tard, jo mai et diré res. Però si a mi m'ho recrimines, doncs llavors no ho facis tu. No sé si m'explico, però a mi això em posa negre.
0: Sí, sí, sí, t'expliques. Mira, abans de que en Sergi ens expliqui també què li posa nerviós, escoltem també en Marçal, que el tenim aquí a la part tècnica, doncs fent possible aquest programa, i també vull saber què li fa perdre la paciència.
4: Doncs una cosa que, de la qual no n'estic orgullós, perquè una mica el que deia el Martí, jo quan ho faig, a mi també em passa, diguem-ne, que jo també ho faig, que és ser ineficient. Bueno, potser em defineix com a tècnic, però la ineficiència i perdre el temps en coses que sé que puc fer ràpides, sobretot si són responsabilitats, em fa perdre molt, o sigui, els estreps.
0: Molt bé, doncs aquest és el punt feble, podríem dir, d'en Marçal i en Sergi Ferrer. Sergi, què et fa perdre la paciència? Perquè hem de dir que tu ets aparentment molt tranquil.
3: Jo sóc molt tranquil, poques coses, com bé ha dit en Martí, em fan perdre la paciència, però n'hi ha una que em fa canviar fins i tot l'actitud i sóc bastant cabron, que és la impuntualitat. Jo sóc una persona bastant puntual, fins i tot arribo abans als llocs de l'hora prevista, però la gent que arriba ja 10 minuts tard, 5 minuts encara, però 10, 15 minuts tard em posa bastant dels nervis.
0: Molt bé, doncs...
1: Jo estic amb en Sergi, també la tenia aquesta al tinter, també em posa negre.
3: És una falta de respecte per mi,
0: Clar.
3: Per
1: sí,
3: mi,
1: sí, 100%.
3: Ja qualsevol...
0: Més o menys podem coincidir, no?, en certa manera, de les coses que ens fan perdre la paciència. Companys, gràcies a tots. Nosaltres doncs tornarem demà amb un nou tema del dia. Adéu.
1: Adéu. Adéu.
5: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento...

0: picats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
1: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
2: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
3: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
2: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
3: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
4: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
3: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
2: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgades.
0: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgades.
0: Morgades.
1: Morgades.
0: Morgades. Valdosera.
1: Valdosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo, tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més. O, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar. Potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais familiars, feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys. I fent suplències, vull dir que no. Jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment. Fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent, en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar i jo pràcticament no havia de fer res. Simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar. I en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones... Arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'ho anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar... saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós, és com donar-los aquestes eines que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta, poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom.
1: Però... Assetjada.
2: Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció. Tot eren homes en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, Vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis. La resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan, ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable, i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una superabraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isard i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala, i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no? Alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
8: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant, fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
8: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet, la de fa dos anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten, surten macos.
1: Doncs ben vestits, de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
8: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada, s'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits, per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs, fa molt bona pinta.
8: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solucionat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, l'estat aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-los ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis anar-se a visitar el Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava amb la mare. Això m'ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'han comentat que anaven, els pobres que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per a Quique Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'ha posat gent davant de mi, s'ha posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia a preparar el forn i per a fer, i va agafar un sac de farina se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir el senyor de la seva dona, m'ho va explicar, diu, veure, s'ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. quan Quico Celio, el noi i el Mute Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la paisana, sempre el nostre record.
4: Paisana de nom, paisano remeix,

0: de fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Marlleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continua formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una
4: Hola.
2: Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Uh-huh. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per
4: sí,
2: les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seid és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
2: Tan fàcil, tan potser. O...
4: Tan fàcil, sí, sí.
3: Mm-hmm. Explica'ns també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Mm-hmm. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs, si de cas, en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió, també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però no, vull però... dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que, com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és, doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs, podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia. Doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, exacte. Es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: Uh-huh. D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te... la Gemma ho apuntava abans. Hem vist que el de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. Uh-huh. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró. Si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, esteu Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, bé, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap allà a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més, el passat, és la Masada de Martí, que de fet és per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè!
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Oh, ara... Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo faltant. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, som 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotri, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure... Jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat. Per tant, que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm amb ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt el del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, què podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, a l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya som dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest. molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va traslladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: 93 792 18 19.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
1: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión. Y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, dimecres passat ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urbagestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer punt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Empatia i màgia són dues de les paraules que defineixen les dues lectures que ens comparteix la Misha a la seva secció.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament.
2: Manaments, pecats i denúncia social s'uneixen en el recull Els 10 manaments publicat per Bolian Edicions. Ens acompanyen tres dels seus autors.
4: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea. Què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
2: I el Festival Riu de Lletres va ser un punt de trobada i descobriments que compartim amb vosaltres.
5: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta.
2: Acabem amb una proposta que no us podeu perdre. El Festival de Gènere Negre, Premià del Mal.
6: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
0: Contents de retrobar-vos una setmana més, una edició més de El Calaix, que afegim amb una llarga llista de programes emesos fins al moment. Aquesta és l'edició número 360 de la recent estrenada temporada 8 amb el seu capítol 3. Us vull recordar que tots els programes els teniu disponibles a través de la pàgina web de Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat i dins del menú seleccioneu programes, localitzeu El Calaix i allà podreu triar, escoltar totes les edicions les que vulgueu del nostre programa. Ara sí, comença aquesta edició, la número 3, temporada 8 de El Calaix. Benvinguts! El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la neta, a canvi, haurà de complir 3 tasques. Ella accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics a la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
3: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 10 manaments, 10 autors i 10 relats en negre. Alguns punyents o dramàtics, d'altres sarcàstics, metafòrics, futuristes, policíacs o intimistes. Però tots amb la tinta del gènere negre i la denúncia social. Un recull original publicat per Boliana Edicions. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs estem disposats a pecar i la millor manera és amb aquests 10 manaments, 10 relats en negre. No podem tenir tots els autors aquí, però sí tres autors coneguts. Coneguts, sí. Però que hagin passat per la casa, només tenim en Balcells, avui aniré amb cognoms, i en Company, en Joan Company, i en Salvador Balcells. I ens estrenem amb Maria Rosa Nogués. Maria Rosa és la primera entrevista que fem, i escolta'm, ni tan mal, eh? Ja sé que no és molt normativa la frase, però, escolta, els accents diacrítics, tant que se'ls estimem.
2: I tant.
1: I quins atemptats que pateixen, pobrets meus, no?
2: Quina punyalada que vam patir amb els diacrítics.
1: Sí.
2: I tant, i tant.
1: I això ha estat inspiració pel teu rap.
2: Sí, totalment, totalment. La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea, què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
1: Mireu, hi ha una frase que m'agrada molt, perquè a més trobo que és un relat actual. Diu, les amenaces contra el català no eren pas noves. La llengua catalana anava sobrevivint sota l'amenaça constant de la desaparició. Cosa que ha passat amb els accents diacrítics. Clar, ara ens trobem, i us miro tots tres, que són relats curts, i ara ho dèiem. És difícil parlar dels relats curts, perquè, clar, tenen consistència, tenen essència, i si expliques masses coses, això ho desbaratarem. Però ara sí que us faig una pregunta general a tots tres, i és agafar aquests 10 manaments, girar-los per trobar la part crítica, la part de denúncia social, la part que hi ha de corrupció, per exemple, en el cas de, per exemple, del Joan Company. O sigui, quan us van fer la proposta, ha estat difícil trobar per cada un d'aquests manaments, donar-li la volta, girar-ho, o realment, tal com estem vivint el món actual, us ha estat fàcil? Qui comença? Salvador, sí?
3: Mateix, sí. Bé, de fet, els 10 relats del llibre no tenen res a veure els uns amb els altres. O sigui, són completament diferents. N'hi ha de sarcàstics, n'hi ha de policíacs, n'hi ha de tots tipus. Per tant, l'única dificultat a l'hora d'escriure un relat, quan el limiten en el nombre de pàgines, perquè vam posar com a límit 20 pàgines, doncs és trobar la manera d'encaixar tot el que vols dir en aquestes 20 pàgines. Aquesta seria, diguéssim, la dificultat més gran. I després, a l'hora de fer anar la imaginació, doncs cadascú, segons el seu tarannà i segons la seva experiència literària, doncs ho fa a la seva manera.
1: Bé, teniu un pecat per cada dia, són 7 dies de la setmana, ens sobrepassem, però a veure, quan s'acaben els 10 dies, tornem a començar. Joan, com ha estat per tu la inspiració, en aquest cas?
4: Bé, quan vam començar, els pioners que vam fer aquesta primera proposta, jo vaig tenir clar que diria el 10. No em diguis per què, però vaig dir el 10. I no em va ser difícil trobar el què. Em va ser difícil el com, perquè jo m'enrotllo i 20 pàgines se'm queden curtes. I més quan vaig decidir que faria un relat que seria una mica hereu dels llibreters de Vell de Corcoll que havia ja publicat dintre la col·lecció, amb els mateixos personatges principals, i hagués pogut dir, faré un mort, perquè jo matava. D'entrada sí. Ja matava, també. També feia el cinquè manament.
1: T'agrada, sí.
4: Matava, robava i feia molts pecats a la vegada. Però no en vaig fer un. Hi ha 4 morts, almenys. Llavors, clar, això, en 20 pàgines, és una mica de suïcidi, d'autosuïcidi. O sigui, a més de matar-ne 5, em matava jo. Em va costar, i sí que és veritat que si ara tornés a fer, em diguessin, fes aquest relat al teu aire, em sortiria una novel·leta de 80 pàgines. Ho esponjaria, no mataria més gent, els mateixos, però hi hauria més històries al voltant. I sobretot la última que passa al monestir, bueno, a l'església de Saurí, on jo no he estat, però el que la va restaurar és el Santi Moix, que sí que el conec, I vaig inspirar amb ell perquè conec amb ell i vaig dir, vull fer sortir un personatge conegut, real. I això doncs, potser donava perquè la història s'allargués més, eh? Però a part d'això, vaig anar fent, matant i robant sobre la marxa i no em va ser massa complicat. Em va ser complicat escurçar.
1: Va ser complicat escurçar, però ja veieu que el desè que és no desitjaràs els béns del teu proisme i tu aquesta vegada t'has inspirat en aquestes col·leccions d'art, llibres, evidentment, parlaves de llibreters de vell, que va ser la novel·la que et vam entrevistar, però hi has posat tots els pecats. Deu ser difícil parlar només d'un pecat, no? Perquè ara escoltava el Joan i pensava, mare meva, vols dir que no els tens tots a dintre dels relats? Acotar, no?, tots els pecats a només un, de dir, faig un relat només d'un pecat, és complicat, Rosa. Mm.
2: Exacte, home, jo he de dir que amb el meu ja em vaig tenir prou, eh? Sí. Amb un pecat ja vam passar. Però sí, també em sembla que el tema no deixa de ser una mica un pretext i que després és fer volar la imaginació. Llavors, si en el meu cas, per exemple, si estàs com massa pensant, massa pendent, ha de ser aquest tema, ha de ser aquest manament, a mi se'm talla la inspiració.
1: T'has de deixar anar.
2: Sí, exacte. Sí. És el deixar-te anar i que surti el que sigui, i si surt bé, si no, una altra cosa.
1: Escolteu-me, després d'haver agafat... Jo sé que us heu llegit entre vosaltres, i és la pregunta que m'anava fent jo a mesura que també anava llegint, i és una pregunta que també me la faig a mi. L'església acabada de Vallada, que també té cert punt aquí dintre, però que no deixa de formar part de les nostres vides, perquè tots els que estem en aquesta taula, en major o menor mesura, hem crescut amb aquesta cultura eclesiàstica que es troba tot arreu, a l'art, a la literatura, i de tant en quant jo us convidaria a anar a missa a escoltar certes homilies, perquè creieu-me que donen per una novel·la. Eh? Nois, si voleu anar, us ho ben asseguro. Agafar aquests 10 manaments, donar-los la volta, reflexionar sobre el món actual, també deu haver estat una mica com tirar en el temps enrere, no? Perquè no sé si la gent és molt conscient encara d'aquests 10 manaments, si la joventut d'ara, si totes aquestes noves generacions, si ni deuen saber que hi ha 10 manaments.
3: Bé, jo puc parlar del meu, el segon, que és no diràs el nom de Déu en va.
2: Eh? A més que va molt bé per la pregunta.
3: Exacte. Jo l'he fet, així, diguéssim, una mica sarcàstic, irònic, fins i tot còmic, si vols, una comicitat molt negra, això sí. Però el que he fet també és, d'alguna manera, enfrontar les diferents esglésies o les diferents religions que es troben cada vegada més en el nostre país. Des de les diferents variants del protestantisme, fins i tot el budisme, enfrontats amb l'Església Catòlica, però d'una manera que la gent s'ho passi bé llegint-ho. Per tant, he volgut tractar aquest tema irònicament. Es podia tractar de moltes altres maneres, però la meva ha sigut aquesta, perquè vaig sentir la necessitat, al tocar un tema religiós, fer-ho d'aquesta forma.
1: Bueno, és que hi ha algunes escenes del relat del Salvador que, creieu-me, que són molt gràfiques, fins i tot diria de fer un minifilm, un petit curtmetratge, perquè està molt divertit. La Rosa, tu que estàs més en contacte, no?, en tot el món educatiu, sí. Com veus també tot això del tema? Ara me'n vaig potser una mica de la literatura, però no deixa d'estar unit al recull de relats, no? Què saben i què no saben aquests joves?
2: Clar, jo quan ho has preguntat he pensat tens tota la raó, perquè clar, per nosaltres els 10 manaments no, ningú ens ha d'explicar què són, els hem après, hem estudiat i vulguis o no ho tens bastant interioritzat, i en canvi hi ha molta joventut que no, que és una cosa que més aviat s'ha d'explicar. Sí que és veritat que saben més coses del que ens sembla, o sigui, clar, la gent jove estan en el món i han sentit parlar i saben, però sí que de vegades potser els remet més com al cinema, no? Dir, hi havia una pel·lícula, alguna cosa, que també el cinema comença a quedar ja una mica caducat en aquest sentit de les pel·lícules històriques religioses. Per tant, és veritat que potser un recull fet, diguem, per joventut difícilment potser tindria aquest leitmotiv. En aquest sentit sí que crec que hi ha una mica de viatge generacional.
1: Joan.
4: Sí, agafant una mica el que està dient la Maria Rosa, jo, una de les coses que m'ha marcat a la meva vida és quan vaig veure de bastant petit, no sé, igual tenia 8 o 10 anys, els 10 manaments. O sigui, és una pel·lícula que jo he crescut amb ella, amb el sentit de que et marca, et crea una visió del món i sobretot de lo que és la creativitat. Veure un personatge que amb una vara obre el mar i s'obre el mar i passa en un... Això, a la nostra època, i parlem dels que tenim més de 60 anys, que havíem après obligatòriament amb l'assignatura de doctrina los 10 mandamientos de la ley de Dios en castellà, perquè no hi havia el català, doncs clar, això ve molt, et marca molt. Jo amb els meus fills, que ja tenen de 30 fins a 20 anys, tenen aquesta franja, els hi poso la pel·lícula dels demanaments del Charlton Heston i no l'aguanten ni dos minuts. Per més que jo els hi digui, és una pel·lícula sagrada que l'heu de veure perquè té molts referents, no la miraran. Ja no et dic saber-se els demanaments de carretilla o llegir-los. També et diré que hi ha una pel·lícula, em sembla que és o polonesa o txeca, que es diu Els demanaments, i hi ha 10 relats cadascú d'un manament. No és ben clau negre, però és una pel·lícula truculenta, però jo aquesta vaig veure algun capítol, però com que no entenia el que deien perquè no estava subtitulada, doncs vaig deixar-ho estar. Vull dir que quan vam fer això dels 10 manaments no ho sabíem que hi havia aquesta pel·lícula, i bueno, vam pensar que era un tema original i vam tirar endavant. Quan jo vaig dir, hi ha aquesta pel·lícula, ningú va fer cas perquè és com si no existís. S'ha
2: d'enxafar la guitarra.
4: Sí, exacte.
1: No, bé, independentment de tot això, és cinema i aquest és cinema sense subtitular, sense subtítols, i aquí tenim en català, que és la nostra llengua, que últimament s'ha de defensar molt, aquests 10 els 10 manaments, 10 relats en negre. Recordem Aritzeta, Balcells, Caraltó, Micó, Villalonga, Barneta, Noguer, Torres, Satxe i Company. Està la col·lecció del Falcion Negre de Bolian Edicions. No sé si voleu afegir alguna coseta més, perquè jo tenir tres persones així en directe, això m'encanta, perquè costa, costa. No hi sou tots, però tres pecats no està tan malament,
4: Bé, representar els nostres relats, però també d'alguna forma els companys que avui no hi són, doncs també és una satisfacció, perquè no hem aconseguit fer cap presentació que hi fóssim tots 10. És un manament que no es pot complir. Hem aconseguit ser 8, el dia de la ONA érem 8.
2: Escolta, Moïda, que només
4: em faltava 2. I el dia que vam dir, anem a fer una foto promocional perquè hi siguem tots, tampoc. Llavors hem anat fent presentacions de 2, de 4, de... Jo vaig ser organitzar la setmana passada tot sol, anem fent com podem, però bueno, és un goig compartir amb aquesta gent. Jo, per exemple, la meva pàgina inicial del llibre, de dir que jo cobejo escriure també com els nous, els que acompanyo.
1: Que estem patint un atemptat en directe, Sí, els oients no ho veuen, però ens caben coses. Agafem el fil, Rosa.
2: I tant, doncs per mi ha estat també una gran experiència, i a més a mi m'agradaria repetir-la i poder... Bé, no, clar, ja hem de buscar una altra cosa, companys, Déu manament, ja està.
1: Hem d'anar pensant.
3: No, només dir que... De fet, quan se'ns va ocórrer, als que se'ls va ocórrer, perquè va ser idea inicial de 2 o 3 escriptors i després ens hi vam anar a afegir la resta, va ser de voler celebrar de la millor manera possible el número 10 de la col·lecció Falcion Negre.
1: Molt bé.
3: I per això vam triar els 10 manaments.
1: Bé, jo parlava de manaments i parlava de pecats, perquè, clar, aquests manaments estan en relat negre. Jo ho deixo damunt de la taula. Vull el meu percentatge, Salvador, si passa. Si han escrit el que han escrit pels 10 manaments, si us hi poseu amb els pecats capitals, no vull saber el que sortirà d'aquí. I la idea ja està damunt de la taula, però m'encantaria llegir-vos si us animeu. Moltes gràcies.
4: Són els pecats capitals, només n'hi ha 7.
1: Us haureu de... Heu de matar 3 autors.
4: Però hi ha molts autors que no hi són, coneguts, amics, que també formen part alguns del Falciot, que s'haguessin afegit encantats. O sigui que
1: clar, no
4: podem fer Alibaba i los 40 relatos negros.
1: Veieu les idees que sorgeixen quan et reuneixes amb gent amb tanta creativitat. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-me avui.
2: Gràcies.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. No tanquis encara el Calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. amb Mònica Socies.
5: Enguany hem viscut durant 2 dies al Festival Literari de Riudelletres, ubicat al barri vell de Sant Pere de Riudebitlles, a tocar del carrer Major, als Abeuradors, a la plaça de l'Església. I passegem per descobrir que l'any 2022 es van trobar les restes d'unes estances i uns cups que correspondrien a un celler d'entre els segles XVII i XIX. Però tornem al festival, on vam descobrir també el projecte de Cal Verdera, pins amb etiquetes unides a l'art, una forma de viure la terra des dels seus orígens. Ens ho explica qui n'està al capdavant, en David Martí.
1: Doncs ara que s'ha fet una mica el silenci, que tenim tots els autors i tots els editors fora preparant ja les parades de llibres, jo m'he volgut quedar a taula, ara ja d'esperada, perquè em diran molt bé, amb en David Martí Reventós, de Cal Verdera. Ha estat, parlem moltes vegades, moltes, potser no tantes com caldria, de la cultura del vi. I amb unes etiquetes, bé, però, escolta'm, David, explica'ns una mica aquest projecte de Cal Verdera, les etiquetes que tenim, el tipus de vins, perquè estan tan units a la terra. Ha estat una descoberta espectacular.
6: Nosaltres, ja, com que és un projecte que ja ve des del meu besavi, diguéssim, no? Que de la Masia és del 1850, Cal Verdera, Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès Nord, i ja sempre ja me'n recordo, jo, el meu besavi no, però el meu avi, que sempre quan hi havia barema s'ajudaven entre ells i feia molta xarxa, molta comunitat. Doncs nosaltres, quan també hem engegat aquest projecte, hem dit, ostres, per què no parlem amb els artistes del poble, que Sant Pere de Riudebitlles... La veritat és que hi ha molts bons artistes i fan una Bienal d'Art cada dos
2: anys. Feu moltes coses, aquí.
6: I ells encantats, ens van dir, ostres, sí, i llavors van fer una mica, no?, aquest intercanvi d'art per vi, no? Nosaltres fem uns dissenys de les etiquetes i vosaltres ens proporcioneu vi quan fem alguna exposició o per nosaltres. I la veritat és que molt contents, i perquè aquí a Sant Pere de Riudebitlles, també ara que estem dins del Riu de Lletres, també, no?, que organitzem el dinar popular, maridat amb els nostres vins, no?, i lligat també amb aquesta cultura que aquí a Sant Pere de Riudebitlles, doncs, està molt, molt, molt, molt en boga, no?
1: La cultura del vi està molt arrelada, i aquí tenim... Nosaltres havíem tastat un vermut amb aquest punt de farigola que a mi m'agrada. No hi ha res com la terra. Hem tastat el rosat, el garnatge 24, que és negre, i també hem tastat el blanc. Però escolta'm, tu parlaves de l'avi, del besavi i de recuperar. Recuperar també les masies, les terres, que això és forma part del patrimoni.
6: Sí, perquè cada vegada nosaltres ho veiem molt en primera mà, i suposo que també... deu sortir els mitjans de comunicació, no?, que aquesta terra ja s'ha abandonat, ja s'ha deixat, perquè al final, l'altre també, perquè són normalment gent gran, no?, que ja al final, doncs, ja no pot més, ja es jubila, i les noves generacions ens costa al final, no?, entrar a la terra. I nosaltres, almenys aquí, aquest territori, hem entrat un grup de masies, de gent jove, de que els nostres avis o besavis feien, també es dedicaven a la pagesia, i volem... tornar, no inventem res nou, és tornar a fer aquesta xarxa de comunitat, de suport mutu, d'ajudar-nos quan fem una barema. No contractem a ningú, sinó que ve tothom, ens ajuda, els amics, les altres masies, i al final és ajudar-nos entre nosaltres, també intercanviar les nostres inquietuds, com estem, com què ens ha passat, si ens va bé la barema, si no, i al final és una miqueta, no?, de fer xarxa, fer suport mutu, i al final ajudar-nos entre tots, que al final, si no ens ajudem entre nosaltres, els pagesos, que som poquets, diguéssim, no?, doncs qui ens ajudarà?
1: A més que estem en un moment d'una rebel·lió absolutament innecessària, no?, a nivell de pagesia. Jo, clar, també haig de dir que no sóc massa imparcial, perquè també vinc de la terra, però la importància de recuperar, perquè som terra, no deixem de ser terra.
6: Som terra. Nosaltres, per exemple, els nostres vins, el que diem sempre és el vi es fa al terrer, no?, a la terra, i no al celler. El celler l'acompanyes, perquè a vegades avui en dia els vins més industrials, pues, es modifiquen molt, es corregeixen molt, i nosaltres al final és treballar bé la terra, seguint la biodinàmica, l'agricultura regenerativa, segant, deixant cobertes naturals, fent una poda de respecte. collint el raïm quan toca, sense presses, quan... i al final el celler només l'has d'anar acompanyant i no l'has d'anar tunejant, no? I a nosaltres això ens agrada molt, no? Al final aquest acompanyament i que al final quan veus una copa de vi, no? En aquest cas de Cala Verdera, però d'altres companys i companyes, dius, hòstia, això el que dius, el que comentes, no? És terra, això és mediterrani, això és natura, al final és el que volem amb una copa de vi.
1: I aquí aquest segell, no? de cada una de les zones, perquè, clar, cada terra, no? Aquest terrer és diferent. Parla'ns una miqueta d'aquests vins i també de la teva valentia, eh? Perquè el tanto que va de canto, com deien els nostres avis i besavis, que són vins recuperats, vins naturals, però vins molt, molt sorprenents.
6: Al final... Vull dir, jo sempre pregunto, quan amb els que en saben més que jo, aquí són molta gent, no?, d'enòlegs i de... Al final és anar preguntant i consultant una miqueta com poder fer aquest acompanyament que dèiem, no?, del vi. Al final és acompanyar-lo, no és modificar-lo. I al final és, doncs, si tu treballes molt bé la terra, està amb un... Si alguna vegada li poses algun fems de casa teva, de les gallines, o d'algun animal, d'algun company, i està amb aquesta coberta que té un... En cas, nosaltres tenim molta orenga, tenim molt romaní, tenim... No? I si fas aquest acompanyament, al final, et surt uns vins que expressen aquesta terra, no? I nosaltres, al final, estem molt contents perquè al final no hem de fer un treball al celler, sinó que és un treball més de cuidar-lo, no? Sobretot al terrer.
1: Vins que, encara que no us ho cregueu, ja estan caminant per taules de la high class, que dic jo, d'alt nivell del territori. I el vermut, i és que aquest vermut, jo me n'he enamorat, eh? Es poden dir les fórmules? No, les guardarem. S'han de tastar.
6: No, però...
1: Però les poden tastar directament, poden venir al celler.
6: Sí, no, el que sí que podem explicar, evidentment, i nosaltres no volem fer que sigui un secretisme del que fem, evidentment, però sí que el que podem dir que és un vermut que està fet macerat amb els mateixos botànics del voltant de Cala Verdera en verd. No és aroma de romaní, aroma de farigola. No, és la farigola del voltant de Cala Verdera, de la Masia, el romaní del voltant de Cala Verdera... I llavors està envasat en verd, i això, clar, també té unes produccions més petites, evidentment, com que no poses aroma, no pots fer produccions molt, molt més llargues, però ja ens va bé, al final és... No estirar més el braç que la màniga, que deia el meu avi, al final és fer una cosa doncs, responsable, doncs que tu puguis administrar, que agradi, i que és que al final tots els vins i els vermuts, sempre diem el mateix, són els que ens veiem nosaltres i la família i els amics, hòstia, els hem de fer bé, intentar fer-los bé, no? I al final, no que sigui una cosa de vendre la moto, que això, no. Com que som els que consumim nosaltres, doncs també mirar que sigui el millor possible.
1: Bé, ja veieu, vas a una fira literària i et trobes sorpreses d'aquestes que, a més, van unides una miqueta en l'art i avui han acompanyat els llibres, autors i editors. Nosaltres repetirem, David, repetirem, perquè jo haig de venir a Cal Verdera a veure com ho feu tot això. Però, escolta'm, com us poden trobar, on us poden trobar, com us poden contactar?
6: De moment, a nivell una mica de xarxes, el que tenim és Instagram. No hem fet web, perquè no tenim community manager, ens ho fem tot nosaltres, i ho vehiculem de moment tot... Bueno, dos vessants. Un és la directa, no?, venir a la Masia, Cal Verdera, a Sant Pere de Riudebitlles, és la forma directa, però l'altra a través de les xarxes d'Instagram, Cal Verdera, tal com sona, Cal Verdera, amb B alta, i allà si ens volen enviar algun missatge d'ell que volem venir, llavors a partir d'aquí ja ens contactem, ens donem els telèfons, i allà també poden veure a l'Instagram una miqueta el que fem, els vins que tenim, i fem una mica aquesta vehiculació a partir d'aquesta pàgina.
1: Bé, nosaltres us deixem perquè ja sabem que no és hora del vermut precisament en aquest moment, però jo sí que faré un últim tastet. Moltes gràcies, David.
6: Moltes gràcies a tu, de veritat.
5: Entre les parades de les editorials hi trobem la llibreria Figaflor i ens retrobem amb la Rocío, gran activista cultural. Aquí demanem una recomanació literària.
7: Soc la Rocío, de la Figafla Llibreria, Espai Cultural i Espai Creatiu, aquest curs. Començo amb la recomanació del llibre que hem portat aquí a la Riu de Lletres. És com un estany de vidre, de la Núria Ribas i Casals. És un llibre molt actiu, en el sentit de que sempre estan passant coses. És un arquitecte mexicà que arriba a Barcelona, convidat per la seva amiga, que té una casa al Penedès, justament a terres on estem ara. I ella li proposa de fer una reforma i resultarà que aquesta casa on fa la reforma és una casa encantada. Hi ha un fantasma i començaran a passar tot de coses espectaculars. Sí, espectaculars. I, a més, també hi ha alguna història d'amor i és molt, molt, molt recomanat.
1: És curiós, però se m'acaba de posar la pell de gallina, evidentment.
7: Sí.
1: Jo no l'he llegit, que tu sí que estàs en la lectura.
7: És molt bonic, és molt bonic. Ella, el que ha aconseguit, crec jo, i crec que ha aconseguit molt bé, ficar-nos en l'ambient de finals del segle XVIII i començaments a finals del segle XIX i començaments del XX, comença en aquí, perquè la història fa uns flashbacks, i crec que aconsegueix molt, quan estem en l'actualitat, aconsegueix molt captar aquesta actualitat, aquest segle XXI, tot esbojant, però quan estem al segle XIX i XX també aconsegueix aquesta atmosfera tota misteriosa.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu misteri, com un estany de vida de la Núria Ribas i Casals. Però jo no només volia parlar del llibre, sinó també de les llibreteres, perquè és una feina que jo penso que tenim molt idealitzada, però té la seva cara i també té la seva creu, que no tot és bufar i fer ampolles. Què és el que més t'agrada de la llibreria?
7: El que més m'agrada és estar amb els llibres i poder-los comentar amb els clients i les clientes. Poder-los compartir el que jo he llegit i llavors que ells vinguin i em diguin si els han agradat, si no, si què han trobat. O sigui, els clubs de lectura és el que jo gaudeixo més de la llibreria. I també l'espai cultural, totes les activitats que es fan entorn de la literatura. A la llibreria, programar-les, cuidar-les, llegir els llibres, parlar de llibres, això és el que més m'agrada. Però com tu bé dius, no tot és bufar i fer ampolles. Vull dir, hi ha una creu, tot això és la cara, de la creu també la tenim, que és que sovint també llegim doncs, el barans i la part de la gestió és feixuga i costa moltíssim. Jo dic sempre que porto 5 anys i que si haguessin sigut tomàquets jo ho hagués deixat ja fa molt temps, que són llibres i amb els llibres m'hi entenc molt bé i és el que m'agrada més del món i és la millor feina del món.
1: M'agrada molt això que has dit de llegir i el barans. És molt bona, aquesta. És molt bona. Si m'haguessis d'explicar una anècdota que recordis de la llibreria, quina seria?
7: L'anècdota més bona que tinc potser és que nosaltres, des de fa 3 anys, som patrocinadores d'un equip de futbol femení de nenes i ens ha donat moltes alegries perquè va venir la tele, va venir TV3, ens va fer un reportatge per Sant Jordi, perquè és una experiència molt curiosa que una llibreria de poble on la intel·lectualitat, els llibres, la cultura es relacionin amb una experiència futbolística com que a vegades són com aigua i oli, no? Com que no es poden relacionar i al final nosaltres som una llibreria amb caire feminista i el que volem és que les nenes tinguin totes les oportunitats del món. I aquesta és l'anècdota potser més rellevant, no? Que et puc explicar, que vam sortir al Telenotícies, aquell dia vaig rebre com 600 missatges de WhatsApp, va ser impressionant i potser és la més rellevant. Alguna petita, doncs, que arran d'aquest reportatge, al cap de 3 o 4 mesos vaig anar a una casa de Sant Pol llogada per anar a passar un cap de setmana i em vaig sorprendre molt perquè la dona de la casa que em va rebre em va reconèixer. Em va reconèixer, tu no vas sortir? I havien passat com 3 o 4 mesos. Dic, mare meva! Sí.
1: La màgia
7: de la tele. I de la ràdio,
1: No, nosaltres les imatges ara les tenim una mica incorporades, però és més la imatge... la veu, que és la cara,
7: sí.
1: que ens fa a nosaltres més vius. Escolta'm una cosa. Gràcies, primer, per tot el que feu. I realment també és dir que això m'ha agradat molt. Clar, per una llibreria de poble, jo sempre dic que la resistència cultural es fa des de l'espai més petit fins a l'espai més gran. I a vegades els espais més petits han de treballar potser més durament. Per tant,
7: gràcies.
1: Visca la figa.
7: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies.
5: Des de l'editorial Onyx també ens arriba una proposta de lectura.
8: Hola, mira, sóc l'Òscar de l'Editorial Onyx, us parlo del Camí de Tornada, de Josep Saurí. El Josep és un periodista de Palafrugell, escriu molt i molt bé, ha treballat en premsa, i ara doncs, ens presenta aquest que és el seu tercer llibre, on el personatge, després de patir una pèrdua dolorosa a la seva vida, ha de buscar-se a ell mateix, retrobar-se en el seu passat. Això li porta a un camí que va buscar noves relacions, viatges i, bueno, a descobrir-se qui és. Us el recomano de tot cor perquè escriu molt bé i us agradarà ben segur.
5: No són les úniques propostes. La propera setmana us en portarem unes quantes més perquè també volem saber quina és la valoració que ens en fa Jordi Romeu del festival.
9: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta. Tant dissabte com diumenge això s'ha complert. Sobretot els plats forts, com, per exemple, la Carlota Gurt i el Melcio Comas van tenir molt d'èxit, va agradar molt la xerrada, la gent va sortir entusiasmada i estava planíssim. I després, el diumenge al matí, el Club del Llibre amb el Rafael Nadal també va ser espectacular perquè la gent estava molt entregada. A part d'això, les activitats infantils, que les fèiem al Teatre Catequístic, van estar també planíssimes. Molts nens i nenes, molts pares i mares. A més ho vam fer a la zona de l'escenari, que feia que tot fos molt proper, que els dinamitzadors, que els artistes estiguessin de tocar dels nens i nenes, i això penso que és un valor afegit també a aquest tipus d'activitats. De fet, un dels actius més importants que crec que ha de tenir el Riu de Lletres, i que ja el té, és aquesta proximitat. Proximitat entre lectors, escriptors i escriptores, les editorials, les llibreries, les biblioteques. Aquesta proximitat que fa que es generin nous projectes, que fa que es generin complicitats i que, al final, allò que necessitem realment a la nostra literatura és que estigui ben junta, perquè junts som molt més forts, i en aquest cas és evident que surten sempre coses bones d'aquesta proximitat. També sempre hem fet molt d'èmfasi en això de tenir en el territori una fira de llibres potent, seriosa, que atragui públic de tot arreu, però sobretot també del territori, perquè descentralitzar la cultura de la capital, de Barcelona, és una manera també de generalitzar-la, d'ajudar a que tingui més projecció i de que al final a tothom hi tingui accés. L'objectiu a partir d'ara és continuar consolidant la fira com un referent a nivell nacional, continuar fent que la gent del territori la conegui, que la gent de tot arreu la vulgui venir a passejar-se, que vulgui venir a conèixer-la, perquè és una manera també de consolidar no només la fira, sinó també aquesta aposta per la literatura de proximitat i per la literatura nacional. De cara a l'any que ve, volem continuar fent-ho en el mateix lloc, a la plaça de l'Església, perquè hem vist que tenir-ho tot concentrat en un mateix espai fa que aquesta proximitat que estem buscant, aquesta complicitat entre tots els actors possibles, sigui més forta, i ens sembla que aquest espai és el que més compleix aquest requisit. Aquest any havíem reconfigurat una miqueta tot el sistema de parades, l'havíem concentrat a la plaça i havíem utilitzat un nou espai com a escenari, que era una prova, i la prova ens ha demostrat que és molt bona, i per tant l'any que ve segurament repetirem espai, i això crec que donarà aquesta mena de fira propera a la gent, que és el que ens diferencia una mica de la resta. Diferenciar-nos d'altres fires fa que la gent tingui ganes de venir i vulgui conèixer-la. Finalment, crec que és de rebut felicitar a tots els paradistes, donar-los les gràcies, agrair també tot el suport d'institucions, d'entitats, de la gent del carrer que ens ha ajudat. Ara mateix tenim un equip molt potent preparant la fira, i això és el que també fa que la fira sigui més forta. I, evidentment, tots els mitjans de comunicació que ens han fet ressò, com vosaltres mateixos, que ens ajuden a arribar a més gent. Això és importantíssim perquè és l'única manera que tenim de poder continuar creixent.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Un any més, Premià del Mal, aterra al Maresme amb un cartell on les presentacions i les taules rodones augmenten de nivell. Ficció i realitat s'acaren entre literatura i cinema. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I el gènere negre torna a tenir espai dins del programa, perquè si tancàvem l'estiu amb el festival de Creixell Crims, com comencem l'hivern? En Premià del Mal. Ens agrada la novel·la negra, ens agrada el gènere negre, ens agrada passar al llindar d'aquesta part humana que és més fosca. I si en voleu saber més o molt més, la vostra cita és en Premià del Mal. 2, 3, 4 d'octubre. I ens acompanya Susana Hernández, un nom molt conegut també per tots vosaltres, una gran autora i, a més, que també està al capdavant del festival. Susana.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem, i després quan sortim del festival sempre estem una mica més acollonits, Susana.
2: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
1: Sí, és que, esclar, no, el festival no es queda només en presentacions de llibres que són absolutament interessants, sinó que va molt més enllà. Però això ens ho has d'explicar tu, ens ho has d'explicar tu, perquè, a més, obrim amb el divendres, obriu amb els premis, que això també és molt interessant. Sí. Anem a fer una petita repassada, a veure...
2: Doncs sí, en efecte, el divendres per la tarda obrim amb això, amb el lliurament de premis del concurs de microcontes. Aquest any hem fet dues categories, juvenil i d'adults, i entre les dues categories s'han presentat 113 obres, que està força bé, estem força contents, i aquests dies doncs, justament estem llegint obres i bueno, ben aviat se sabrà ja qui són els guanyadors, tot i que ho sabran només, lògicament, les persones guanyadores i... tindrem la intriga fins al mateix dia, doncs, el dia 2 a la tarda, a la sala de l'amistat.
1: La resta hem d'anar a la sala de l'amistat, eh? Perquè si no, no ho sabrem, això.
2: Exacte. Si no, no ho sabreu. I a més els podreu escoltar, perquè sempre fem una gravació amb els companys de Premià Mèdia i fem una mica, com que són relats molt, molt curtets, doncs fem una gravació de ràdio amb efectes i llavors posem tota la sala fosques i s'escolten els relats guanyadors. Llavors, bueno... Té la seva gràcia.
1: Sí, ja us ho dic jo. A més, és una tarda molt intensa perquè tenim la Sònia Cervantes, tota una institució, que ens parla de bullying al crim perfecte.
2: Jo crec que serà una xerrada molt interessant. Sempre escoltar la Sònia ho és, perquè és una persona que en sap molt, que és psicòloga infantil, juvenil, que domina moltíssim i que comunica superbé. Però, a més, aquí farà una cosa molt interessant, que és presentar el bullying com un crim perfecte. És a dir, farà com un paral·lelisme entre el crim, l'oportunitat, l'assassí, les pistes, etc., i tot el procés que pateixen doncs, els joves el bullying. Llavors, penso que pot ser una manera molt interessant, molt lúdica, de que la gent doncs, entengui realment què és el bullying i el patiment que genera.
1: A més, de cara als joves, jo penso que també és integrar-los, no? Sí. És un festival, perquè encara que diguem de novel·la negra, però toca temes que són també importants pels joves. Per això sempre dic que va més enllà. Vull dir, veniu. Però continuem. Sí. El dissabte tenim una... Bueno, el dissabte està ple de coses. Què podem dir del dissabte?
2: El dissabte és el dia més farcit, lògicament, perquè tenim matí i tarda. A la matinal tenim presentacions de llibres, entre d'altres autors doncs, estarà l'Ampar Fernández amb el seu nou llibre, La vida clandestina, o el Xus González, la Nostra Senyora de l'Abisme, que també doncs, surt aquests dies. I després de les signatures, etc. Tindrem una xerrada que també crec que serà prou interessant de la mà del Jordi Sierra i Fabra, que és un dels grans també de la literatura en general, però també de literatura negra i de literatura juvenil, que ens parlarà de crims i memòries perquè, no ho hem dit, el leitmotiv d'enguany és els límits de la llibertat.
1: Sí, cert, no hem dit el leitmotiv i és això, els límits de la llibertat, que a més també té un espai no, de xerrada. Amb la Núria Cadenes.
2: Sí,
1: espera, perquè ara tinc aquí clar, és que teniu tantes coses que me les haig d'anar...
2: La Núria Cadenes, el Josep Elmaboni.
1: Exacte, Josep Elmaboni.
2: La taula que es diu Vida i llibertat, la frontera del mal, exacte.
1: Aquí estan aquestes taules rodones que les trobo tan interessants i entremig ve les presentacions de, de novetats editorials. Continuem, que jo ara t'he manenat.
2: Aquesta jo crec que serà una taula realment interessant, perquè a més tots els protagonistes de la taula tenen molt a dir, lògicament la Núria Cadenes, que tots la coneixem, el Josep Elmaugani és un autor interessantíssim i una persona que també podrà aportar moltes coses interessants i, lògicament, la moderació del Damià del Clot, que a més d'autor i d'escriptor és advocat i que a més també comunica superbé. Jo crec que serà una taula realment interessant. I després tenim una altra taula. Més endavant tenim una altra taula que també penso que és atractiva. Es diu La doble vida dels policies escriptors.
1: Sí, jo la vull saber.
2: Crec que tots tenim aquesta curiositat, no? Perquè tots coneixem Mossos o policies de qualsevol cos que escriuen i ens fa una mica de morbo, d'interès, aquesta doble vida, com ho fan per ser alhora escriptors i policies. I en aquesta taula tindrem, doncs, evidentment, policies escriptors, la Mònica Bofill, el Pere Gené, que és cap de la policia local de Premià i que també ha publicat una novel·la, i la moderació d'un altre policia escriptor, que a més és el nostre heroi local, que és el Xavier Álvarez, i que farà també la moderació i que ell, evidentment, també es pot explicar la seva pròpia experiència.
1: Sí, també és conegut per nosaltres, molts d'aquests autors o moderadors han passat pel programa i també podreu comprar els llibres i cinema, el cinema que no falti.
2: No, tenim cinema, tant divendres com dissabte. El divendres tenim L'anatomia d'un assassinat, tenim clàssics, i el dissabte tenim La jungla de l'asfalto. O sigui, dos superclàssics, gratuïtament, lògicament, es poden veure en una sala de cinema, com de les d'abans, ben grossa, i crec que és una bona oportunitat per veure clàssics que la majoria de gent no ha vist, o ha vist a la tele, o a la tablet, o que no és el mateix.
1: A més, és veure els clàssics en una sala de les de tota la vida, que penso que és tota una experiència, que ja cada vegada en queden menys, d'aquestes sales, és com... Però escolta'm, hi ha una taula que també m'agrada molt i aquí la modera en Rafael Vallbona, també conegut nostre, i tu hi participes, que és crims.cat, 100 títols de la millor novel·la negra en català, que és una editorial que nosaltres estimem molt, també.
2: Sí, és una editorial, jo crec, de capçalera de tots els que estimem la literatura negra en català. I a més, jo tinc la sort de publicar amb ells i, per tant, molt contenta de participar en aquesta taula per als 100 títols, que es van complir amb la publicació de la trilogia del Rafael Tassis. I això serà ja diumenge al migdia, en la matinal que fem a Premià de Dalt, i estarem en aquesta taula doncs, el Jordi Emanuel, Lilia Pardigo, que és l'editor de Crims.cat, com tu dius, el Rafael Vallbona, i una servidora.
1: Sí, perquè tu ara parlaves de Rafael Tassis, que a mi em va anar molt bé perquè em vaig comprar el llibre l'any passat, el vaig descobrir precisament al vostre festival. Vull dir que és una porta oberta. Sí. Està molt bé anar-hi perquè sempre sortireu amb alguna cosa que no sabeu, amb algun autor desconegut, amb llibres que, carregats de llibres, això sí que passa. És el que té. Però escolta'm, jo a vegades penso, organitzar tot el festival, fer la tria de llibres, d'autors, amb tot el que s'arriba a escriure i publicar a la nostra terra ha de ser ben complicat, Susana.
2: Sí. Té la seva part de complicació. Lògicament, voldries convidar molta més gent que no et cap per motius obvis d'espai i d'horaris, però sempre mirem de fer la selecció més acurada, mirem de portar novetats, perquè ja que és el primer festival de novel·la negra, que és després de la Setmana del Llibre en Català, i tenim aquest avantatge que després, conforme el curs va avançant i es perd, aprofitem per mirar de portar novetats escrites en català o d'autors catalans, com en el cas de l'Àmbar Fernández.
1: Sí.
2: I la veritat sí que és una feina, però és una feina maca, tampoc ens queixarem.
1: I després ja és la tercera edició. Que això també és per celebrar, perquè moltes vegades es comença, no sempre es té el suport de tothom, no sempre s'acaba de consolidar. Hi va haver moments molt, molt crítics en el tema dels festivals de gènere negre, però això s'ha superat i vosaltres, quan vau iniciar aquest Premi del Mal, en tancaven un i, afortunadament, vosaltres vau obrir aquest, que també és per donar-vos l'enhorabona.
2: Sí, moltes gràcies. Sembla que es tanca una porta sobre una finestra, diuen, no? I va ser així, no? Es va cloure malauradament la Vilassar de Noir i nosaltres vam mirar, doncs, de prendre el relleu al poble del Cantó, que és Premià. I contents d'arribar a aquesta tercera edició perquè és això, quan t'embarques en aquests projectes mai no saps primer la resposta popular que hi haurà i després fins a quin punt doncs, tindràs el suport necessari per tirar endavant. En aquest aspecte estem molt contents perquè els dos ajuntaments, el de Premià de Mar i el de Premià de Dalt, ens han fet suport des del principi, han cregut en el projecte i continuen creient i doncs, mentre la gent també vulgui que continuem, nosaltres seguirem intentant-ho.
1: I a mi m'encanta, a més veig companys que formen part, no, dels mitjans, com la Sílvia Cantos, que sí, me l'estimo molt, el Pep Andreu, que està a Televisió de Mataró. Per tant, també molt de quilòmetre zero, i això també és molt d'agrair. Eh? També jo penso que heu fet una bona feina aquí, també amb les vostres filles.
2: Sí. També ho intentem, això. Intentem sempre buscar doncs, periodistes de quilòmetre zero, perquè tenim aquí doncs, una pedrera fantàstica de periodistes, i penso que també paga la pena per tots.
1: Doncs escolta'm, jo penso que hem fet un bon tastet, que els hem posat la mel del crim a la boca, la mel del crim. Jo sí que us aconsello, us recomano que veniu a descobrir tot aquest cartell, però el podeu trobar a la seva pàgina web, Susana.
2: Sí. Exactament, sí, podeu trobar tota la pàgina web, premiadelmar.cat, no del mar, que si no teniu l'Ajuntament. Bueno, l'Ajuntament també la trobareu, eh? Però... I allà teniu doncs, el programa, com arribar si teniu algun dubte, on podeu deixar el cotxe, si veniu amb cotxe... En fi, teniu tota la informació i tots els autors que participen amb les seves biografies i tots els periodistes.
1: Doncs ja ho sabeu. Nosaltres cada setmana diem que feu les maletes, aquesta vegada cap a Premià del Mal, cap al Maresme i a gaudir-ho. Susana, nosaltres ens hi veiem.
2: I tant, sereu tots molt benvinguts. Un plaer, Mònica.
1: Igualment.
0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball,

0: eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
2: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
1: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
3: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dijo usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i ha alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PEINUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera al gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Hola, bona tarda a tots i a totes i benvinguts al...
1: Cinera FM!
2: Ai, nois, us haig de confessar que estic una mica nerviosa. És que és la meva primera...

0: Primera vegada a la ràdio.
1: Tu tranquil·la, que segur que tot anirà bé.
0: Doncs jo la veritat és que estic molt tranquil.
2: Sí, clar, et penses que t'estàs fent el valent davant de l'Ares, però segur que estàs mig mort de por.
3: T'hem enganxat infraganti.
0: No, ja hi ha prou.
2: Només era una brometa passada, no tan pipis, home.
1: Vinga, Martí, que tampoc és per tant.
2: Vinga, nois, pareu de barallar-vos. És que ja us heu oblidat de que divendres passat, dia 30 de gener, va ser el dia escolar de la no violència i la pau?
0: Cert. Vinga, va, demostrem que hem après alguna coseta.
2: Doncs sí, tanmateix, el que no em va quedar clar és per què el celebrem el dia 30 de gener.
1: Doncs perquè és el dia que va morir Gandhi.
0: I qui era Gandhi? I què té a veure amb la pau?
2: Ai, Martí, doncs sí que et van quedar cosetes per aprendre, eh? Mira, fem una cosa. Ja que tenem de fer un recordatori, aprofitarem per explicar moltes coses interessants als nostres oients. Us sembla bé?
3: Sí, perfecte.
2: Doncs comencem.

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Algú sap què és el DANIP?
2: Jo.
1: Sí, Ares?
2: DANIP són les sigles de Dia Escolar de la No Violència i la Pau.
1: Exacte.
3: I ara algú em pot explicar qui era Gandhi?
2: Jo sé, el Gandhi va aconseguir alliberar el poble hindú dels seus conquistadors, els anglesos, posant-se en contra de les lleis sense fer servir la violència, fent servir la pau. Va aconseguir la independència de la Índia el 15 d'agost de 1947.
1: Sí, ell va ser advocat, pensador, pacifista i polític.
3: Ostres, que interessant, sí que en sabeu de coses.
2: Tampoc n'hi ha per tant, Martí, però gràcies.
1: Ara ja en tens una idea de qui era Gandhi i què és DANIP?
3: No.
2: Com que no? Però si t'ho hem explicat tot molt detalladament.
1: Quin és el problema?
3: Doncs que encara en vull més detalls.
1: Vale, doncs t'ho explicarem millor. Les dues coses o només la de què és DANIP?
3: La de què és DANIP.
1: D'acord. Leire i Ares, què em podeu ajudar?
4: Esclar.
1: Comença tu, Leire.
5: D'acord. Doncs el DANIP és una jornada educativa que se celebra cada 30 de gener.
1: Sí, i justament aquell dia va ser quan va morir Mahatma Gandhi.
3: I per què és tan important Gandhi?
5: Doncs perquè Gandhi va ensenyar al món que es pot lluitar sense armes. I això és una gran mostra de pau, encara que hi havia gent que no estava d'acord amb la manera que ell volia governar i per això el van assassinar.
1: I com el dia que el van assassinar va ser el 30 de gener, es va dir que aquell dia seria molt important i que així faríem un bon homenatge a Gandhi.
2: Ara ja t'ha quedat més clar, Martí.
3: Sí, ara ja ho he entès millor. Moltes gràcies, Leire, Ainhoa i Ares. Sous un crack.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.
1: Cinera FM.

0: mateix.
1: I vosaltres sabeu per què és tan important treballar la pau des de ben petits?
2: Oh, i tant! Sí, i ens podries donar algun motiu? No un. No, us en donaré quatre.
1: Quatre? Apa!
2: Esteu a punt?
3: Sí.
2: Però m'heu d'ajudar. Ho farem entre tots, d'acord? En llegirem un cadascun, sí?
4: Sí.
2: Doncs som-hi. Primer, per aprendre a resoldre problemes parlant. Tots tenim conflictes per una joguina, per un joc o per una opinió. Si des de petits aprenem que la paraula és més forta que el cop, ens convertirem en persones capaces de negociar i arribar a acords sense fer mal a ningú.
3: Segona, per desenvolupar l'empatia. Treballar la pau ens ajuda a posar-nos a la pell de l'altre. Quan entenem com se sent un company, és molt més difícil que vulguem fer-li mal. L'empatia és el superpoder que ens fa humans i ens connecta.
2: Tercer, per crear entorns segurs i feliços. A una escola o a una casa on es practica la no violència, ens sentim segurs i estimats. Quan no hi ha por a les rialles, als insults o a les empentes, el cervell està molt més preparat per entendre, jugar i gaudir.
1: Quarta, per acceptar que som diferents. La pau no vol dir que tots hàgim de pensar igual, sinó que hem de respectar les diferències de color, de pell, de la regió, de gustos. Aprendré això des de petits, evita que creixem en prejudicis o dis que no tenim sentit.
2: I us donaré una raó extra, perquè els nens i nenes som els líders del futur. Si els nens d'avui creixem amb els valors de Gandhi, quan siguem grans i hàgim de prendre decisions importants a la feina, a la família o al govern, ho farem pensant en el bé comú i no en la força. Som el millor camí per un món sense guerres.
4: Visca la pau!

0: escolteu, i a banda de celebrar el DENIP, què més fem des de l'escola per treballar la bona convivència?
1: Doncs mira, a banda de les sessions setmanals de benestar i autonomia personal en què sovint tractem molts d'aquests temes, també tenim el projecte TEI.
0: Cert, el programa TEI és superinteressant.
1: Oh, i tant! El programa és una estratègia educativa preventiva de la violència i l'assetjament escolar basada en la tutorització emocional entre els alumnes grans i petits. Interessantíssim!
0: Ja ho pots ben dir. I què passa si el tutor, és a dir, l'alumne gran, veu que està molestant el seu fillol o fillola, el nen o nena de tercer?
1: Doncs els alumnes tutors són formats a principi de curs per calmar la situació. I si això no funciona bé o consideren que el conflicte és una mica greu, busquen l'ajuda d'un adult.
2: I aleshores?
1: Doncs aleshores hi ha conseqüències.
0: Com no podria ser d'una altra manera? Però l'objectiu és que la violència a l'hora de resoldre conflictes es vagi reduint donant pas a la paraula.
2: Esclar, perquè conflictes n'hi haurà sempre. La convivència sempre porta conflictes, perquè és molt complicat que sempre vulguem tots el mateix.
1: Cert. Així doncs, l'objectiu és aprendre a resoldre els conflictes diaris sense violència. M'encanta!
2: Ei, i coneixeu algun company i companya que ara mateix estigui portant a terme el projecte?
0: Oh, i tant, un munt!
1: De fet, tot seguit ve un tall amb alumnes amb algunes preguntes i entrevistes que hem fet alguns d'ells i elles. Endavant!

0: Hola, bona tarda. Estem a tercer. Com us dieu?
1: Arlet.
2: Jordi.
0: Primera pregunta. Què és el programa TEI?
1: El programa TEI és que tenim uns nens de 5è que ens ajuden si tenim qualsevol problema, qualsevol cosa que els necessitem explicar.
2: També si fem concursos o coses de gimnàstica o sopes de lletres.
0: Què és el que feu al programa TEI?
1: Fem activitats amb els nostres tutors per fer coses junts, per crear vínculs i pues, ajudar-nos amb les coses.
2: Penso el mateix.
0: Moltes gràcies per les vostres respostes. Adeu. Hola, bona tarda. Estem a 5è. Com us dieu?
3: Jo, Judit.
4: I jo, Samuel.
0: Primera pregunta. Què és el que feu al programa TEI?
3: Al programa TEI fem... Ens veiem... El programa TEI es tracta de com... Tenim uns... Com si fossin els nostres tutorats, que són com els de tercer, els nostres fiols. I abans, en alguns dies de l'any, ens trobem... Un cop al mes. Ens trobem i fem alguna activitat o parlem de si ha passat alguna cosa al pati o a la classe o hi ha hagut algun conflicte.
4: I què és el programa TEI?
5: El programa TEI és un projecte que tracta sobre la violència, el bullying, i quedem alguns cops per parlar si algun han passat coses.
4: Ja està, gràcies per les vostres respostes.

0: Que bé poder sentir els nostres companys i companyes. Parla del programa TEI.
1: Doncs si t'ha agradat escoltar-los a ells, cauràs de cul a terra quan sentis parlar la coordinadora del programa.
2: Cert, perquè hem entrevistat a la Mariona García, la mestra de l'escola que lidera tota aquesta aventura i ens ha explicat un munt de coses.
3: Oh, quines ganes de sentir-la! Som-hi amb l'entrevista!
4: Hola, bona tarda, sóc el Ryan i avui farem una entrevista a la Mariona García, l'encarregada del programa TEI. Hola Mariona, com estàs?
5: Hola, bona tarda. Doncs molt bé, de tornar a ser aquí, com hem passat.
4: Què és o significa l'assetjament escolar per tu?
5: Doncs per mi l'assetjament escolar és quan es produeix una conducta repetitiva d'un infant cap a un altre, però aquesta conducta és violenta o agressiva o de falta de respecte. Això sí, sempre que sigui continuat i amb una intencionalitat de fer mal a l'altre.
4: Alguna vegada has vist alguna situació d'assetjament o semblant a l'escola?
5: Doncs no. Us haig de dir que porto 3 anys a l'escola i de moment no he vist cap assetjament aquí a l'escola Cinera.
4: Qui va tenir la idea de crear el programa TEI?
5: Doncs aquesta idea va sorgir de la directora de l'escola, de l'Eva, perquè aquest programa l'havia aplicat a una altra escola on ella treballava i quan va venir a l'escola Cinera de directora, doncs ens ho va proposar al claustre i el vam començar a engegar.
4: Alguna vegada t'han fet bullying a tu o algun conegut teu?
5: Doncs no, per sort no he tingut aquesta mala sort del bullying, de patir-lo ni a prop ni amb gent que conec.
4: A la teva escola fèieu algun programa o alguna cosa semblant al programa TEI?
5: Doncs no, no, no, no.
4: Com heu celebrat el Dia de la Pau a l'escola?
5: Doncs mira, hem fet diferents activitats. Sobretot els alumnes TEI m'han ajudat a fer com la decoració de l'escola. Han preparat un vídeo per regalar-los a tota l'escola i després per nivells, doncs a infantil i a petits farem un conte i farem una exposició artística, a mitjans doncs també, a partir d'un poema, doncs també farem una representació artística i a grans aprofitarem activitats TEI i un poema per treballar la pau, ja sigui només, no només d'aquest dia, sinó extensiu a tot el curs.
4: Doncs Mariona, gràcies per respondre'ns aquestes preguntes. Adeu.
5: Gràcies a tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Cinera FM.
2: Ryan Little.
3: I com sempre en el programa, Marta, també fem una miqueta de debat.
4: Una miqueta de debat.
3: Amb els nostres periodistes.
4: Oh, i tant.
3: Que els tenim ja aquí, que, escolta, ho estan fent superbé.
4: Superbé, superbé. Estan preparadíssims,
3: molt,
4: eh?
3: Molt, es nota que aquí hi ha preparació.
4: Molta.
3: La veritat, és així. I anem a parlar amb ells una mica sobre el Dia de la No Violència, el Dia de la Pau, i farem unes preguntes. I qui vulgui, no?, respondre,
4: sí,
3: que aixequi la mà... I anem fent una mica de tertúlia. La primera pregunta és... Creieu que la pau és només l'absència de guerra? O sigui, és només quan no hi ha guerra, la pau? O hi ha més coses que impliquen la pau? A veure... Vinga,
4: Ares.
5: Jo crec que no, perquè quan hi ha guerra es té que fer la pau, però a l'escola també hi hauria pau sense l'assetjament escolar i tot això que passa al carrer també i moltes més coses, etc.
3: Exacte. És una mica, sí, el tema seria aquest, no? Jo crec que
4: les injustícies,
3: sí,
4: no?
3: Exacte.
4: Tampoc podem tenir pau, no?, si estem vivint injustícies. Sí?
3: Sembla, no? Jo crec que sí, que ho ha respost molt bé, eh?
4: Molt
3: I
4: bé.
3: La segona pregunta seria, és el mateix ser pacífic que ser covard? Aquesta és una bona pregunta. Per exemple, doncs, requereix a vegades valor, no?, per enfrontar-se quan algú està patint un assetjament escolar i t'has de posar una mica al mig a vegades per dir... Fins aquí, no? O sigui, què estàs fent, no?
4: I de forma pacífica.
3: De forma pacífica.
4: És a dir, per no posar més llenya al foc,
3: correcte,
4: no?
3: Correcte, per fer una mica d'intermediari.
4: Correcte.
3: Entre un i l'altre. A veure, qui vol respondre?
4: Què creieu? Vosaltres creieu que és el mateix...
3: Ser covard
4: que ser pacífic?
3: Ser pacífic?
6: Jo crec que no, perquè també has de ser valent per ser pacifista, per ser pacífic, perquè... Per exemple, si ara el Martí s'ha embarallat i ningú s'hi vol posar al mig per arreglar el problema, si jo m'hi poso al mig, sóc al contrari, que covard.
4: Ets valenta.
6: Clar.
4: I correcte. Si a sobre ho fas sense violència, a banda ets intel·ligent emocionalment, no?
3: Encara millor.
4: Encara millor.
3: I tant, i tant. Doncs molt ben respost. I l'altra pregunta seria, es pot utilitzar la violència per aconseguir una cosa bona? Què en penseu?
4: Creieu que està bé utilitzar la violència per aconseguir una cosa bona?
3: A veure,
4: què creus, Martí?
7: Jo crec que no. Sempre ho tens que demanar i preguntar. Mai tens que fer servir la força o etc.
3: Molt bé. Sí.
4: Molt bé.
3: Hem d'actuar, doncs, primer, sense violència, lògicament, no? I sempre, doncs, dialogant, no? Que és el que s'ha de fer. Després, som responsables del que passa a l'altra punta del món? Què en penseu? O sigui, si hi ha una guerra en un país llunyà, ens afecta a nosaltres? Podem fer alguna cosa des d'aquí per ajudar? Què en penseu?
4: Què diu l'Ares?
5: Que, bueno, amb la guerra de no sé on era, que van fer una
3: guerra...
4: D'Ucraïna,
3: no?
5: Sí, pues que molta gent d'Espanya i de França i de diferents països d'Europa va demanar a Rússia que parés amb la guerra i tot, perquè no afectaria tota Europa en general, i no li van fer cas i pues ara estem bé, però estem encara demanant la pau per Ucrània.
3: Doncs sí, i es van fer dibuixos també per enviar als nens d'Ucraïna, joguines, van fer moltes campanyes.
4: Una miqueta de solidaritat,
3: sí,
4: no? Perquè mai
3: important.
4: Saps si això algun dia pot passar a casa teva.
3: Ni més ni menys. Vinga, una altra. Les xarxes socials i els videojocs ajuden a la pau o a la violència? A veure, qui pot respondre a aquesta pregunta? Per exemple, el llenguatge que fem servir als chats o els continguts de certs jocs ens fan més agressius a la vida real, a vegades. Martí.
7: Jo crec que quan jugues, depèn de quins jocs, és millor sempre no parlar amb la gent, perquè pot ser qualsevol tipus de persona. Pot ser un nen de 9 anys o de 3, però també pot ser una persona de 50 o 60.
3: Correcte. Sí, sí, sí. També pot ser un adult. Això també és important, tenir-ho en compte.
4: I tant.
3: De mai, creieu mai parlar que... amb cap persona desconeguda.
4: Depèn del tipus de jocs que juguem.
3: Som més violents.
4: Som més violents a la vida real. Després, o sigui, ens si jo afecta... jugo a jocs... que hi ha molta violència, pot ser que jo després tingui comportaments més violents a la vida real o no? Què dius, Ares?
5: Jo amb el que ha dit el Martí estic d'acord, perquè no tens que parlar amb ningú desconegut, però per una altra part també no tens que deixar que el joc et domini. És tipus, tu jugues a algun joc molt violent, pues que no facis el que fa el joc a la vida real, perquè és una forma d'entreteniment i no d'actuar a la vida real.
3: Molt bé. Tenir clar que és real i que és fictici, com és un videojoc.
4: Molt ben respost.
3: Doncs l'última pregunta seria: què volia dir Gandhi amb sigues el canvi que vols veure al món? Què vol dir aquesta frase per vosaltres?
4: Què vol dir aquesta frase? Què creieu que vol dir? Sigues el canvi, tu sigues el canvi que vols veure al món. Què creieu que vol dir?
3: Podem demanar pau al món si nosaltres critiquem a un company, per exemple, o no ajudem a casa? Quina petita acció podríem fer, per exemple, demà mateix o en algun moment donat, no? O sigui, nosaltres també podem fer canvis, o no? Com ho veieu?
4: Una mica la frase jo la traduiria com sigues un bon exemple, no?
3: Exacte.
4: És a dir, si tu vols veure un canvi en la societat, comença tu fent aquest canvi, no? O què?
3: Què diu Ainhoa? Tu creus que és així? Que hem de ser un exemple? Que hem d'actuar bé perquè siguem també un exemple pels altres?
6: Sí, jo crec que hem d'actuar bé també perquè a la vida ens vagin bé les coses, perquè si sempre estem enfadats o tractant malament a la gent, doncs després no ets feliç. I l'important és tractar bé, intentar portar-te bé amb la gent i intentar ser feliç amb el que tens.
4: Molt bé.
3: Molt bé. Doncs amb aquesta frase acabem el debat d'avui, que ha estat doncs, molt, molt i molt xulo.
4: Molt xulo. Vinga. Gràcies, nois i noies.

0: Vinga, i anem al Kahoot de la setmana, Marta, i avui, doncs, com no, va sobre el Dia de la Pau i la
1: sí.
0: no violència.
1: A veure quan en saben.
0: A veure
1: moltíssim.
0: Què tal. Home, jo crec que ho faran genial, superbé. Com sempre. Primera pregunta. Com s'anomena el mètode de Gandhi per lluitar sense fer servir les armes? A. Guerra freda. B. La no violència. O C. L'atac silenciós.
1: Què creieu?
0: Vinga.
1: A veure, l'Ares.
2: La no violència.
1: La no violència, diu l'Ares. I estem d'acord?
3: Sí. Sí.
0: Doncs la resposta és correcta.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Anem a la segona. Quin animal és el símbol universal de la pau? A. Una àliga daurada. B. Un lleó blanc. O C. Un colom amb una branca d'olivera. Qui ho respon? A veure, qui creieu que és el símbol de la pau?
1: El símbol de la pau. Venga. Un lleó, penso una àliga o
0: ja
1: un colom
0: emojis,
1: blanc.
0: Hi ha emojis i tot del colom.
3: Em sembla que és el colom.
1: Ai!
0: Se m'ha escapat, però bueno.
1: Una mica.
0: Però bueno, una miqueta, però...
1: Molt bé.
0: Crec que ja anava bé. Jo crec que ho anava a dir abans que
1: ja. Sí, la Lídia
0: ja tenia la mà
1: per contestar.
0: Veus, no?
1: M'estava dient
0: ja
1: un colom.
0: Ja està. Enhorabona, perquè és aquesta.
1: Molt bé, el colom blanc és el símbol de la pau.
0: Exacte. Vinga, la 4, ara no se m'escaparà la resposta. Quin premi es lliura cada any a persones que treballen per la pau? A. El Premi Òscar. B. El Premi Nobel de la Pau. C. La Copa del Món de la Solidaritat. Vinga, a veure.
1: Què creu, l'Ares?
2: El Premi Nobel de la Pau.
0: Sí?
1: Esteu d'acord?
3: Sí.
1: Molt bé. Ei, 3 a 3 de moment.
0: Molt bé.
1: 3 a 3.
0: Equipo a tope.
1: Era la quarta.
0: I anem a la cinquena. Atenció, aquesta l'heu de saber, eh? Què signifiquen les sigles DENIP? A. Dia escolar de la no violència i la pau. B. Delegació estudiantil de nens i pau. O C. Deure escolar de la no violència i el perdó. A veure, qui ho sap, això? Leire, jo crec que ho té a...
3: El dia escolar de la no violència i la pau.
0: Doncs la resposta és correcta. Vinga, penúltima pregunta. Setena pregunta. De quin país era originari Mahatma Gandhi? A. L'Índia. B. Egipte. O C. El Japó.
1: A veure el Martí què
0: Martí.
1: Diu.
3: A. L'Índia.
1: I estem d'acord tots?
3: Sí.
0: Sí. La Índia,
1: molt
0: correcta.
1: Bé. I l'última hi fan un pleno.
0: Vinga, va, les de les One. A veure si ho sabeu, Pregunta 8. Quin líder va lluitar contra el racisme a Sud-àfrica i va estar molts anys a la presó? A. Barack Obama. B. El Dalai Lama. O C. Nelson Mandela. A veure...
1: La Ainhoa.
3: Nelson Mandela.
0: Serà sí. correcte? No?
1: A veure, sí o no?
0: Correcte!
1: Molt bé!
0: Bravo.
1: 6 de 6, tu. Ho han fet superbé, són uns cracs.
0: Enhorabona, pleno. Pleno al 15, no, pleno al 8, seria, eh?
1: Sí, pleno al 6,
0: pleno
1: però...
0: Pleno al 6, sí. No, però ho he fet molt bé. Enhorabona.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Si vols bona música, connecta Ràdio Arenys. Primera.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
2: Ostres, com m'ha agradat el programa d'avui.
3: Sí, jo també he gaudit moltíssim.
4: I a més, hem après moltes coses.
5: Sí, ha estat superinteressant l'entrevista amb la Mariona.
2: La veritat és que treballar per la no violència és una de les coses més importants del món.
3: Ja ho pots ben dir. És que si no ho treballem, ens quedarem sense món.
5: Ai, sí, però siguem positius. En el fons, tot està a les nostres mans.
4: Cert. Si ens ho proposem, podem aconseguir-ho.
2: Sí, junts, tot és possible.
5: Carai, Ares, quin missatge més bonic.
4: Cert del tot. I amb aquest missatge ens acomiadem. Fins a la setmana vinent a tothom.
2: Recordeu que teniu una cita dimarts vinent a les 6 de la tarda.
3: Amb més temes interessants i entretinguts.
4: No ens falleu.
6: A reveure!

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

Sintonitza la música a Ràdio Arenys. Som la primera. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.

0: 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
2: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
3: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
0: El govern espanyol aprova dos decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
2: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació, una amb les mesures que exigeix l'Esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
4: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa altempordanesa i provoquen les primeres incidències.
2: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
5: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també, sobretot, d'aquells moments que puguin haver intensitat.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
2: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
7: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació, les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet, es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
8: Els d'Alexander Sekulić estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador, Xavi Pascual. Al descans, de moment, males notícies pel Barça, que perd per 52-37.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plena de serveis, connectant ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb possibles o no afectacions per la pluja. Sílvia Del Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que ja s'ha restablert la circulació, per exemple, l'AP7, la Ronda de Dalt, que presentava problemes a la zona de Vall d'Hebron, on s'ha hagut de tallar totalment la via, i ara mateix tenim molta mobilitat en dos sentits de la marxa en aquesta Ronda de Dalt, però també la del litoral. També per problemes d'inundacions a l'AP7, ara sí, a Badies del Vallès, en sentit Tarragona, hi ha hagut molts problemes, molta congestió, ja se circula amb normalitat, no hi ha cap tram inundat, però són 9 quilòmetres de lentitud i també afecta, per exemple, el seu lateral, la B30, a Badia en sentit Girona i a Cerdanyola en sentit Tarragona. També problemes, per exemple, la C33 i la C58 per accedir a l'àrea metropolitana i ara mateix, per exemple, tenim tallada per inundacions la C66 entre Forallac i Torrent a Girona i també, per exemple, tallada per un accident la C61 a Vallgorguina. Per tant, situació complexa i us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi més altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades de desnonament. S'hi destinaran 20

0: 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres. Un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
1: De moment, Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem ara, però anem al ple del Parlament, on, com dèiem, l'habitatge ha centrat bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
2: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
3: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
2: Illa ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa dos anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
3: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com la va concebre el legislador.
2: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
1: Gràcies, Mont. Tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment dos decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
0: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícil d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres.
1: Carina Bebe.
4: Si aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta acord.
5: Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también con, de manera inminente al Congreso de los Diputados con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
4: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
1: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en dos decrets i no descarta seguir.
0: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, a Europa.
6: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
0: Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
7: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: I enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
0: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
8: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
9: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagàvem, què hacíamos? El col·legi de mi hijo.
8: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
1: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
10: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
11: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
10: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
0: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda més de 30 d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions a Cassà de la Selva i Girona.
0: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
1: Anem en qualsevol cas fins a Girona en directe per saber quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Guibas, bona tarda.
13: Bona tarda, doncs sí, ja al matí han caigut els primers ruixats, però realment el gruix ha estat de 2 a 4 de la tarda. De fet, Protecció Civil ha elevat l'alerta perill molt alt de 6/6 al Gironès i al Baix Empordà. En algunes poblacions, com comentàveu, Cassà de la Selva s'ha arribat als 105 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva han caigut 90 i 80 litres, respectivament. És a dir, l'aigua ha travessat Llagostera i Cassà, on ha deixat registres de 100 litres, i l'episodi després s'ha creuat les Gavarres fins a la Bisbal d'Empordà, on ha descarregat amb força entre 90 i 100 litres per metre quadrat, ja avançada la tarda. Per tant, unes pluges que han afectat durant el dia les comarques gironines s'han passejat fins a les Gavarres, però a hores d'ara ja hem pogut treure el paraigües perquè ara mateix es veuen les primeres clarianes.
1: Moltíssimes gràcies, Marc. Cap al migdia, això sí, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulatinament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que s'arrossegava a l'aigua.
1: Doncs anem a saber també què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
14: Bona tarda, senyora. Escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Celrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Esther Minguell.
15: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
16: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
15: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
17: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona, des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
15: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
18: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
19: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix i per tant nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
18: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellar del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts dels combois en hores punta. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
20: Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hores punta, amb un pas cada 8 minuts entre les 7 i 3 quarts de 10 del matí i entre les 2 del migdia i 2 quarts de 8 del vespre en sentit Sabadell. Segons ha anunciat aquesta tarda la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, s'ha prioritzat la connexió de Sabadell amb l'estació de tren de Plaça Espanya.
21: I per tant el que fem és incrementar l'oferta, però especialment en direcció cap a la Plaça Espanya. És a dir, repartim aquest recurs extra per tal de poder millorar molt la connectivitat amb Plaça Espanya i a la vegada mantenir una oferta sobrada per poder anar fins al centre de Sabadell.
20: L'actuació comporta una inversió anual de gairebé 154.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà. L'any passat, la línia C1 va registrar més de 1,2 milions de viatgers.
1: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
22: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
22: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de pulseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
1: I el Premi Planeta escalfa motors una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació.
0: En total s'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dia 15 d'octubre en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix falten 2 minuts per acabar el tercer quart i els d'Alexander Sekulić estan perdent per 74-56. Kabengele amb 14 punts i Bacon i Wright amb 12 estan sent un mal de cap pels blaugranes, que tenen a Gibson amb 12 punts com a màxim anotador. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
3: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que estats dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
2: En handbol, el Barça ha apallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
4: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
2: Precisament demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial contra el Veszprém hongarès. En futbol, el Barça femení ja és a Roma, on demà disputa la segona jornada de la Lliga de Campions a 6:45 de la tarda contra la Roma, les de Pere Romeu, que volen sumar la segona victòria en 2 partits a la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. L'últim precedent d'aquest competició és favorable pels barcelonins, perquè el 2014, quan van guanyar l'única Supercopa, també van jugar el duel decisiu a Barcelona. I per acabar, Lali, actualitzem el resultat del Barça a Dubai, que continua perdent, en aquest cas, per 76-58.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: Finques Blaumar.
10: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
9: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
10: 93 792 0440.
9: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
10: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: Us presentem el còctel definitiu.
13: Dos parts de coach.
12: Un toc d'influencer de PowerPoint.
13: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
12: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
13: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
14: Me llamo Obon, Xavi Obon.
13: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
12: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
13: O no?
15: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
13: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
12: Coaching Tònic.
13: Jo ja us he avisat.
16: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són 8:15.
17: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
18: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
19: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
1: El govern espanyol aprova 2 decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
18: El Consell de Ministres ha aprovat 2 decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
20: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa altempordanesa i provoquen les primeres incidències.
18: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
21: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també, sobretot, d'aquells moments que puguin haver intensitat.
1: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
18: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
1: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
22: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraïm la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
2: Els d'Alexander Sekulic estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador Xavi Pascual. A l'inici de l'últim quart, el Barça perd per 79-66.
24: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, en aquest cas connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària després d'un dia intens de pluja. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs bones notícies per la P7 i les rondes, que ha millorat moltíssim després, com deies tu, d'un matí molt complex. Ara mateix també hem d'anar amb compte a la C25 a Brunyola, cap a Girona, és l'enllaç i la sortida de Tallada cap a Vilobí d'Onyà, i perquè vessals d'aigua i dues avaries més en aquest eix transversal a Calonge de Sagarra i a Muntanyola. Tenim tallades dues vies, una preservissada a Cerdanyola del Vallès, una via local, i també la G644, en aquest cas per inundacions a Forallac, a Girona. Per tant, encara estem amb algunes incidències i sobretot mantingueu-vos informats. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: És la nostra portada. Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades a desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres, un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: I de moment Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem. Ara, però, anem a aquest ple del Parlament on, com dèiem, l'habitatge ha centrat també bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Ell ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa dos anys i que en la Catalunya retrobada, dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: I tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment dos decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altra aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bellbé.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta.
7: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también con, de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario plenario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en aquests dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha de prendre a resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagàvem, què hacíamos? El col·legi de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges d'aquest dimarts acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment també a la costa empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda només en aquesta zona més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions especials a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força a comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem doncs fins allà per conèixer quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Guibas, bona tarda.
14: Bona tarda des de Girona. Ara mateix podem veure forces clarianes després de tot un dia plujós. A les 10 del matí han començat a caure les primeres gotes que han fet la guitza durant tot el matí a les comarques gironines. Ara ve el gruix de la pluja. Ha començat a les 2, quan han començat els aiguats a diverses localitats gironines i s'han intensificat fins a 4:45. Això ha provocat que Protecció Civil alabés el perill al 6:06 al Gironès i al Baix Empordà. A Cassà de la Selva s'han registrat fins a 106,6 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva s'han comptabilitzat fins a 90 i 80, respectivament. Un cop ha deixat enrere Girona, la pluja ha creuat les Gavarres per instal·lar-se a la Bisbal d'Empordà, on també s'han acumulat entre 90 i 100 litres. Aquí a Girona ha deixat de ploure cap a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. I cap al migdia, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro, inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La Ronda Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulativament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que arrossegava l'aigua.
0: De fet, fins a les 6 de la tarda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.668 trucades per 1.265 incidents. Anem a saber, però, què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Salrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí i del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Sant Feliu de Llobregat dona el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Ràdio Sant Feliu, Nàstia Mas.
16: Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, un programa coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, amb la participació de 30 ajuntaments i 8 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i la promoció dels drets humans. L'Ajuntament de Sant Feliu, com a entitat local adherida, ha acollit aquest matí la inauguració en un acte a l'Auditori del Palau Falguera. L'acte ha comptat amb la presència de personalitats vinculades al projecte i els activistes com Arria Mohamed, Deixia Uau i Hanna Lema, que visitaran les diferents ciutats fins al 8 d'octubre. Jordi Quadres, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha posat èmfasi en el projecte que, diu, pretén posar sobre la taula el respecte cap a les persones.
17: El que volem posar sobre la taula és aquest valor, aquest sentiment, que és el més humà de tots, que és el de l'empatia, el sentir-nos interpel·lats per les situacions que viuen tots aquests activistes que durant aquests dies ens estaran explicant la seva experiència. Perquè sense l'empatia no hi ha cooperació, sense l'empatia no hi ha solidaritat, sense l'empatia no pensem què passa amb el que està al nostre costat.
16: Així doncs, aquest matí s'ha donat la benvinguda a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que durarà fins al 8 d'octubre.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, 6 municipis de la Conca Barberà reclamen més pes en la gestió del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Així ho han manifestat presentant al·legacions conjuntes al projecte del futur parc de la Generalitat. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
18: Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí, Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió en la gestió del nou espai protegit, que serà el nou parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de Llena. Una de les propostes és que l'Assemblea d'Alcaldies tingui capacitat de decisió vinculant i no només consultiva, i que Montblanc sigui la seu administrativa del futur parc natural. Marc Vinya, alcalde de Montblanc.
19: Els 6 alcaldes i alcaldesses de la Conca de Barberà que estem en l'àmbit del parc, hem arribat a una solució de consens, anem tots en la mateixa direcció defensant que les instal·lacions del parc natural es quedin a la Conca de Barberà. Hem pactat, la proposta és d'aquestes 3 seus repartides per la comarca, però ens hem conjurat perquè no se'ns escapi. És a dir, que si des del Departament de Territori diuen que això ha d'anar tot centralitzat, doncs anirem tots a una perquè aquestes instal·lacions quedin a la comarca.
18: Els municipis també reclamen que la normativa del futur parc garanteixi l'abastament d'aigua amb un tractament prioritari de l'aigua de boca.
0: Al Priorat ha nascut també la primera associació de petits productors d'oli. Ràdio Falset, Manel Salas.
20: El Priorat compta amb una nova entitat dedicada a la defensa i promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries i tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien del d'altres territoris inclosos a la diòcesi urana. Ho explica el seu president, Ricard Miró.
21: No té res que veure ni la manera de cultivar ni la manera de fer d'aquí el que seria la manera de cultivar doncs, que vagi a la zona de Tarragona. A part, els olis tampoc no s'assemblen amb res. No?
20: La nova associació aposta també per una producció ecològica i sostenible, rebutja les plantacions superintensives i vol impulsar la formació i l'oleoturisme per donar a conèixer el producte i el territori.
0: I Lleida tanca les festes de tardor amb una elevada participació ciutadana i amb 8 persones identificades per portar armes blanques. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
22: En una atenció als mitjans aquest dimarts, l'alcalde Félix Larrós ha destacat que el seu objectiu és avançar en la recuperació del centre històric després de constatar, diu, que el barri s'ha guanyat la confiança de la ciutadania.
23: Des de tardor es consoliden claríssimament el centre històric, sinó que, a més, la gent hi ha anat massivament, ha participat de tots els actes que s'han organitzat. Des del punt de vista generacional ha sigut una passada, en el sentit de que hi havia gent de totes les edats compartint espais, col·laborant, jugant, escoltant música, ballant, etc. No? Per tant, dic això perquè massa sovint parlem i diem moltes coses del centre històric, no? I en aquests moments estem en una batalla per la seva recuperació.
22: Les festes de la tardor posaran el seu punt final, com sempre, amb el tradicional Castell de Focs.
0: Doncs en Cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
25: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
24: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per continuar controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix, quan falten 50 segons per acabar el partit, els d'Alexander Sekulic estan perdent per 92-84. Kabengele, amb 19 punts, està sent un mal de cap pels blaugranes, mentre que Punter, amb 20, és el màxim anotador del Barça. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
5: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
4: En handbol, el Barça ha pallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
6: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits, i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complet per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
4: Demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. En hoquei sobre patins, aquest octubre Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games, i les seleccions espanyoles femenina i masculina, que estan formades per una àmplia majoria de jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món. Això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17 del mateix mes. Aina Florenza i Pau Bargalló són dels jugadors més destacats de la selecció.
7: La preparació que hem fet ha sigut molt bona, i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
8: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada. Fa 2 anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. En cas de guanyar, seria la segona vegada que els barcelonins aconsegueixen aquest títol. I un últim apunt en bàsquet, actualitzem marcador, Lali, perquè a 44 segons per acabar el partit, el Barça continua perdent a Dubai per 92-84.
0: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
26: La música més actual al 91.2 FM.
27: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
3: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
11: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
12: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
13: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: El temporal d'avui ha deixat al voltant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Cintes és la cap de projectes d'Equitat.org.
1: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
0: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries, comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a l'ADO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
7: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per obrir les vostres finestres, les vostres portes, per poder-nos escoltar. Vivim pendents de demostrar que som feliços, que de gaudir realment? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem. Farem possible

0: Què programa avui la Francina Jaume Andreu? Què tal, Francina?
1: Hola, Francesc. Encantada d'estar aquí.
0: Perfecte, gràcies. També està amb nosaltres la Joana López. Què tal, Joana?
2: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Molt bé. També Hola. Està l'Octavi García. Hola. Què tal? Què tal?
3: M'agradaria dir-me Jaume Andreu en lloc de García, però no he aconseguit.
0: Bueno, escolta...
3: Escolta, dius, Jaume Andreu és molt maco. I no ho dic en broma, García és una cosa diferent. Bueno,
0: no ens hi fiquem amb això.
3: No, és diferent. Sí.
0: També està amb nosaltres el Pau Roig. Què tal, Pau?
4: Molt bé.
0: Avui t'estrenes com a guionista.
4: A veure com va.
0: Molt bé, doncs avui, amics oients, parlem de vivim pendents de demostrar que som feliços que de gaudir realment. Ens presenta el guió el Pau. Endavant, Pau.
4: Doncs, en altres paraules, què és més important, gaudir o que la gent vegi o cregui que gaudim? És una pregunta vigent des que els humans tenim autoconsciència, o el que és el mateix, l'experiència de la pròpia personalitat, d'autopercebre'ns en total lucidesa, que és una cosa doncs, que ens separa de la resta d'animals. Amb l'arribada de les xarxes socials, entenc que aquesta pregunta és més pertinent encara si prioritzem experimentar la felicitat o bé escenificar-la. Segons l'escriptor contemporani nord-americà Mark Mason, cap persona realment feliç sembla la necessitat de posar-se davant del mirall i repetir que és feliç. Simplement ho és. Un altre escriptor, en aquest cas francès i del segle XVII, François de la Rochefoucauld, ja va sentenciar que els humans ens esforcem menys per ser feliços que per semblar-ho. Per tant, som sincers quan exhibim felicitat? I per què cal fer visible una cosa doncs, que sentim interiorment? Els experts, a més, ens alerten que a vegades podem fer mal als altres quan actuem d'aquesta manera, i en aquest sentit, i sense voler criminalitzar cap xarxa social, sí que s'ha de dir que quan projectem felicitat constant i perfecció, per exemple, a través d'Instagram, el que ens diuen els experts és que hi ha un grup demogràfic, que són sobretot les noies adolescents, que pateixen doncs, d'autoestima més baixa, que experimenten ansietat perquè, diguem-ne, a causa d'aquesta realitat que nosaltres els hi posem al davant i que, a més, a vegades és impostada, no? Per tant, potser no caldria fer-ho. Uh-huh. Vull recordar en aquest sentit que la felicitat, segons la definició breu i explícita de l'Institut d'Estudis Catalans, és l'estat d'ànim plenament satisfet, i una de les eines més populars d'internet, que és la Viquipèdia, ens diu que és un sentiment agradable de satisfacció i absència de patiment. I, per tant, doncs, estaria bé que en parlessin tots plegats, perquè a vegades és parlant i, sobretot, escoltant, quan podem guanyar noves perspectives i coneixements que no només són interessants intel·lectualment, sinó que poden acabar tenint aplicacions pràctiques a la nostra vida.
0: Molt bé, gràcies, Pau. Sabeu, amics oients, que tots els guions del programa El Punt de l'Interrogant sempre estan al nostre web, www.elpuntdelinterrogant.cat. Francina, què ressaltaries del guió i què afegiries?
1: Doncs... A veure... M'agrada el guió del Pau.
0: No... Bueno, tu penses, sí, dona. No passa res. La Joan...
1: No m'has donat temps a pensar-me. Deixa'm una
0: has
1: miqueta
0: de,
1: més.
0: Has de pair el que en Pau...
1: Sí, perquè ha sigut acabar i pum, i dic, ostres, estava jo aquí reflexionant amb tot això.
5: Com és l'Octavi?
0: Va. No, la Joana, què ressaltaries i què afegiries, Joana?
2: Ressalta que s'ha que experimenta la felicitat o l'escenifiquem, no? Que... Es destina tanta energia mental a construir la imatge ideal que oblidem la nostra presència real, no? I la connexió autèntica amb el present. O la paradoxa de les que acabem sent espectadors de la nostra vida. I connectats a pantalles, però desconnectats de nosaltres mateixos. Esperant sempre aquesta aprovació, no? Aquesta validació que sempre parlem, com deia el Pau, dels altres, no? Però no interioritzem aquesta experiència vital.
0: Mm-hmm. Octavi.
3: Bé, és un tema enorme, com totes les coses que tractem aquí, molt difícils de reduir. Nosaltres disfrutem realment intentant demostrar que som feliços. No vol dir que exclusivament siguem feliços intentant-ho demostrar, sinó que ens encanta. La gent ens encanta demostrar que som feliços, que tenim poder, que en sabem molt. I fent aquest exercici també som feliços, perquè la felicitat no és un tot. Com es diu aquí, plenament satisfet els estudis catalans, l'institut diu, és l'estat d'ànim plenament satisfet. No és veritat. Hi ha felicitats parcials, relatives, petites, grans, compartides, subjectives, instantànies. Per tant, acabo dient, la felicitat és un mecanisme emocional, com quasi tots els mecanismes emocionals, subjectiu. No està subjecte a fets objectius ni a mesures subjectives. Si tu consideres que ets feliç, ets feliç. Si tu consideres que ets més feliç lluint la felicitat davant dels altres, ets més feliç lluint la felicitat davant dels altres. I on està l'objectivitat no hi és.
0: Molt bé, Octavi. Jo, per la meva part, Pau, ressaltaria d'aquest guió que has posat aquí d'aquest escriptor americà, Mark Mason, que diu que cap persona realment feliç sent la necessitat de posar-se davant del mirall i repetir-se que és feliç. Jo penso que això és primordial. O sigui, una persona, si es considera feliç, com no sigui fer-se la clenxa aquí dir malament, no, però...
2: Pot ser feliç fer-se una clenxa aquí.
0: Sí. Bé, doncs en aquest sentit penso que això, que posar-se davant del mirall no té sentit quan un és feliç. Es mirarà per un altre concepte, no? Es mirarà per un altre concepte. I llavors afegiria aquest concepte que, com que dius que parlem de tots plegats, penso que les influències externes ens minen i contagien la pròpia personalitat d'acceptació. O sigui, a vegades veiem aquests que en diuen els influencers que ens indueixen a fer mirades cap a un lloc que mai a lo millor haguéssim tendit a mirar. En canvi, i caiem, i llavors volem ser o volem fer igual com aquestes persones, i això ens fa perdre.
3: Bueno, influencers, és que tot això d'ara sembla l'invent del TVO.
0: Clar, no.
3: D'influencers hi han hagut tota la vida, durant tota la història, i tothom que et rodeja pot ser influencer teu.
0: Clar.
3: Tothom el que tu fas cas, o t'imites, o mires, o t'emmiralles, és un influencer. El que passa que abans no es deia influencer.
0: No
3: quedava tan fi. Se deia persona a imitar, o persona a copiar. Però, escolta, els teus professors d'universitat, o els teus professors d'institut, són influencers. Els teus escriptors de llibres són influencers. El que passa que ara el mitjà de la influència ve d'una altra manera. Però, escolta'm, si no visquéssim a través de la influència, no aprendríem. Tot el que aprens és un producte de la influència. Tot, absolutament tot.
0: Però, a més de hi ha la capacitat de discerniment. O sigui,
3: sí,
0: tu amb un influencer pots dir... Bueno, és que les xarxes estan plenes de coses i dius, això no m'interessa, i passo olímpicament.
3: Això passa amb els professors, passa amb qualsevol cosa. Tu tens l'obligació de discernir, però que tot el teu entorn social t'està influenciant permanentment. Alguns ho intenten, altres intenten mentalitzar-te, altres intenten evangelitzar-te. I tu has d'escollir i has de separar.
0: Sí.
1: Jo voldria Francina destacar del guió del Pau, que ha posat sobre la taula un concepte que és el de les xarxes socials, que és una cosa que, bueno, pues que fa 20 anys aquí no existia. No teníem aquesta carta aquí, no? Això ens permet, d'alguna manera ens permet poder parlar de la diferència entre el concepte d'una felicitat real i una felicitat escenificada. I penso que això ens dona joc, perquè tenim un escenari nou, no? L'escenari de les xarxes socials és un escenari virtual. No és l'escenari de la nostra vida real, o sí, o potser també és la nostra vida real. Però la felicitat que es pot obtenir a través d'un món virtual ha de tenir necessàriament unes diferències en relació a la felicitat que tu pots assolir quan estàs pel carrer, sense cap mitjà virtual, per dir-ho així, no? I, bueno, jo espero que això doni una miqueta de joc també avui en el programa.
0: Sí, segur que sí. O sigui, és veritat que el que has dit abans a Octavi, que un professor que tu anaves a l'escola és influencer, els pares poden ser influencers, els germans poden ser... Però avui, actualment, amb les xarxes socials estem, i és el que deia jo, més minats, no? Ens trobem un bombardeig constant que a vegades ens fa perdre fins i tot el nord.
3: El que tu esculls, eh?
0: Sí, esclar, esclar, esclar. Sí, sí.
3: Esculls.
4: Pau. No, jo estic d'acord amb tu, Francesc, perquè també amb l'Octavi, eh? Però d'alguna manera jo la síntesi que faria és que el que ens trobem, que a vegades, perquè fa els influencers, tots ho són, però n'hi ha com un pare o una mare que un pressuposa doncs, que esperen o volen el millor de nosaltres, no? Mentre que, en canvi, una persona que ho fa més per raons de frivolitat o fins i tot d'interès econòmic és més dubtós que estigui pensant en el nostre bé. No necessàriament en el nostre mal, però potser d'una manera més amoral o menys vinculada emocionalment.
3: És distant. Sí, sí, des de luego els influencers no tenen un interès personal amb el Juan López Pérez de 35 anys. No van així, van a grans números. L'influencer va a grans conceptes. Però, bueno, tu, és una cosa que tu esculls. Vull dir, és com si hi hagués un llibre que influís sobre mils de milions de persones. Tu esculls les teves fonts d'informació, les teves fonts d'interlocució. No és virtual. Les xarxes socials no són virtuals. Són persones que estan allà i que diuen la seva opinió. Llavors tu llegeixes i compres o no compres. I des de luego sempre és millor dispersar les fonts d'informació. A la vida en general no podem anar per gurús, sants, déus i religions i polítics. Hem d'anar dispersos. El joc difícil és l'angoixa de la dispersió. Però això és la font de la sabidoria. Si només et concentres en la teva xarxa social, estàs atontat. Però literalment, perquè normalment les xarxes socials que tu seguiràs són de dos o tres tios precisament, no de 150, entre els quals hi ha catedràtics d'universitat o escriptors o tios de molt cap. Normalment t'eleccionen i si tu t'hi centres en allò quedes una mica estancat, jo crec, no? Però és una de la teva elecció. Les xarxes socials són reals, hi ha persones a darrere.
0: Joana, vols dir?
2: Sí, però nosaltres alimentem aquests algoritmes, no? Nosaltres ens convertim en una mercaderia digital, en el nostre propi màrqueting, no? Ens presentem a les xarxes com una persona potser que no som realment.
3: Subscrius.
2: Sí, només estem pendents dels likes aquests i de les aprovacions dels altres. Però potser no pensem realment... com em sento jo, no? Per què has de seguir unes tendències o per què has de continuar amb aquest engranatge, no? Perquè sembla que no existeixi si no estàs dintre de l'engranatge. És un constant, saps? Sí, és una qüestió estètica. Aquestes influències que tu dius, que no és culturals, on no és de llegir llibres i tal, ara mateix la influència que hi ha a la gran majoria de gent, sobretot els joves, és una qüestió estètica. És bastant pobre.
3: Probablement les xarxes socials transmeten un missatge una mica superficial. Des de luego, el que no trobis... Les xarxes socials, en general... És que l'objectiu és una altra cosa. La xarxa social, l'objectiu, és la xerrameca. L'intercanvi de xerrameques i de coses atractives, de coses de discoteca, de moda...
0: De distracció.
3: Ara, tu, si vols anar una mica més enllà, lamentant-ho molt, encara has de continuar agafant un llibre i encara has de continuar agafant un estudi sèrio dels autors consagrats que parlen de certs temes.
1: Veus com les xarxes socials no són la vida real? Tu m'ho estàs dient ara. Te n'has d'anar als llibres.
3: No, o sigui que són la vida real. Hi ha un senyor darrere que t'està...
1: Un senyor o una empresa que està fabricant uns algoritmes?
3: Normalment les xarxes socials les porta una persona que té una recompensa, una remuneració en funció del número de inscrits. I hi ha una persona darrere, hi ha una persona. Això vol dir que hi hagi un grup de persones, potser sí, potser sí. Però no surt de l'aire, no surt de la pedra, surt de persones. Les relacions en xarxes socials són fetes per persones cap a persones.
1: La meva pregunta seria, i aquesta va per tu i pel Pau també, podríem ser feliços si només ens relacionéssim virtualment amb les persones cadascú des del seu castell? Perquè estàvem parlant de felicitat.
3: No entenc.
1: Sí, és a dir, si la xarxa social és el món real, tu et tanques en un castell i jo a l'altra punta del món en un altre castell i ens relacionem.
3: Només sigués això el món?
1: Sí.
3: Només sigués una xarxa social, no hi haguessin relacions personals?
1: Sí. Podríem ser feliços?
3: Sí, clar, per què no? Jo crec que pots ser feliç amb el que tu vulguis. Escolta'm, hi ha gent que es tanca en una cova a la muntanya i és feliç.
1: Val,
3: els místics, tu saps d'això,
0: sí,
3: els místics vivien enamorats de Déu.
1: Per què no definim el que és la felicitat?
3: No.
2: Però estàs parlant de minories.
3: La, sí,
2: com ha dit
3: sí,
2: el Pau,
3: bueno,
2: com ha dit el Pau i tothom sap, som éssers socials.
3: Bueno, no, jo no parlo... Mira, és ella que està dient que si hi ha un grup que s'aïlla i no sé què. No. La felicitat és algo subjectiu. Tu ets feliç? Pregunto, sí? Doncs ets feliç. Ara, m'estàs enganyant, eh?
2: No es pot fer ser feliç, soc feliç. Seria de naïf, seria ingenu dir...
3: Què?
2: Soc feliç.
3: Sí,
2: sempre
3: no?
2: Soc feliç.
3: Per què no?
2: Perquè és ingenus.
3: Per què, guapa?
2: Perquè no podem estar sempre feliç.
3: No,
2: per poder ser feliç...
3: Però dic, estic feliç ara...
2: Per poder ser feliç, s'ha d'haver passat potser per la tristesa o la vulnerabilitat...
3: No, forçosament.
2: Per poder... No pots estar sempre happy. És que no...
3: Hi ha gent que és molt simple, eh? El món són 3.000 milions de persones. És que penseu que el món... Hi ha molta gent molt diferent. Hi ha gent que té una capacitat d'autoconvenciment de la seva poder i la seva felicitat, que és feliç tot el dia. La tonteria de la felicitat, la tonteria del cordero, del silencio de los corderos, d'un tio que és tan tonto, que es pensa que és feliç amb tot, que és perfecte amb tot, que res l'immuta i que viu en un estat de levitació contínua. Hi ha gent així, molta. I hi ha més gent així que el contrari. Jo què vull dir? Hi ha més gent... Jo, si, perdona, que m'enrotllo i paro. Hi ha més gent que es creu feliç que no pas que se sent infeliç. Hi ha més gent que es pensa que és bona que no pas gent que es pensa que és dolenta. Hi ha més gent que es pensa que en sap molt que no pas gent que es pensa que en sap poc. Però això forma part de la naturalesa humana. Les persones som així.
0: Sí, sí. Jo no sé si la felicitat seria, per definició, que una persona hagi cobert les seves necessitats essencials.
3: Ells ho cregui.
0: Com proposava en Marlowe, no?
3: En Maslow.
0: Doncs de dir, ja tinc el primer escaló cobert, doncs ja sóc feliç, però aquesta felicitat al millor el fa pujar d'esgraó i ara necessito...
3: En nota una altra.
0: Vas augmentant, no?
4: Sí, a vegades també fins i tot té un component biològic, no? Perquè científicament està demostrat que a tots ens interessen les coses i les persones, però proporcionalment a les dones els interessa més les persones que les coses i als homes les coses que les persones. Per això a vegades nosaltres tendim més a l'abstracció, però en canvi si vas a... En un hospital, doncs, les infermeres o les metgesses solen ser dones, les professores solen ser dones, i també a vegades doncs, hi ha... També el que deia l'Octavi, doncs, que és subjectiu, no? Segons l'edat, segons el sexe, els interessos, la situació socioeconòmica, doncs, tot plegat.
1: El que sembla que està bastant clar és que la paraula felicitat és una vivència, sí. Una percepció.
3: Una emoció.
0: De cadascú sí. Particular.
3: Una emoció.
1: Sí, el que passa és que hem d'intentar arribar a un acord socialment de què entenem per això, no?
3: I a més...
1: Perquè si no ens podem entendre.
3: Sí, mira, si tu ho entens com una emoció transitòria, perquè no existeix la felicitat permanent, a no ser que tinguis una patologia...
1: Doncs això és el que t'estava dient la Joana.
2: Però m'estàs donant la raó.
3: A no ser que tinguis...
1: És el que t'estava dient la Joana fa 5 minuts.
3: No, la Joana jo li estic dient que no existeix la felicitat permanent. No existeix.
1: Clar.
3: No existeix.
1: Pues és el que ha dit ella.
3: Bueno, pues jo també ho dic.
1: Ah,
3: ho diem tots dos. No existeix. Per què? Perquè és impossible. Perquè és impossible que tu a la teva vida no tinguis cap eix de frustració. Impossible. Si ets una persona que està en societat, que està en família, que està als estudis, que està a la feina, que es relaciona amb gent, és impossible que no tingui un eix de frustració. Impossible.
0: Però és que la frustració és, vull dir, també participa de la felicitat. O sigui, és que si no, no podries dir ara sóc feliç, si no has passat per una frustració. O sigui, jo penso que l'ésser humà ha d'experimentar una mica tots aquestes emocions, precisament per dir, ara sí que sóc feliç, és allò que buscava, allò que el meu objectiu i la meva vida perseguia, no? I en aquest sentit... vas en aquell aconseguir allò, però naturalment si has de passar per una frustració o una separació o has de, no ho sé, un trauma d'una mort o el que sigui, doncs al final pots dir això m'ha portat a ser feliç de veritat, ara me'n dono compte que sóc feliç.
3: Tota la... Si t'hi fixeu, tu has fet unes cites que a mi semblen molt bé que citis autors, perquè això és un principi de coneixement molt interessant. Tota la gran gent, la història de l'humanitat, tota, els grans pensadors, els grans polítics, els grans militars, els grans sociòlegs, tota aquesta gent no han arribat mai a la felicitat perfecta, perquè la sabidoria és contrària a la felicitat. Perquè la sabidoria és a buscar la veritat, és buscar la raó. I mentre busques no ho tens. No sé si m'explico.
1: Bueno, i que la saviesa implica que estiguis contínuament qüestionant.
3: I això provoca, quan te qüestiones les coses, què provoca? Infelicitat.
1: No, no, sí, no, no, perquè... no és necessàriament infelicitat.
3: Sí, perquè et desequilibra. Quan tu dius, això no ho entenc, això no ho abasto, aquí no hi arribo, no estic prou preparat, això, home, la infelicitat no vol dir fotre't un tiro, eh? Vull dir, simplement estar inquiet, estar neguitós.
1: Bueno, doncs una sensació de neguit.
2: Frustració, sí. Insatisfacció.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Sí. Per això hi ha persones que són... Sí que hi ha algunes persones que són permanentment felices, que són les persones que no es qüestionen absolutament res.
3: Sí, los corderos, sí.
0: O però... s'ho qüestionen tot i troben una via...
1: No, no.
2: Tu no, no? saps. Tu no saps si un xai és feliç o no.
3: Mira, jo et dic una cosa. Una persona que sigui absoluta...
1: Entrem en el tema dels animals, perquè no aquest és un altre debat.
3: Una persona que sigui absolutament feliç als 10, als 15, als 20, 30, té un problema.
1: Sí.
3: Té un problema.
1: Però hi ha persones amb un problema i que són felices.
3: Sí, però té un problema. Bueno. I el que passa que no és feliç perquè no es dona compte del problema que té. No.
1: Però és feliç amb el seu problema.
3: Sí, sí.
1: Aleshores?
3: No, perquè ell no considera que el tingui.
1: Aleshores, on és el problema? Si amb el seu problema és feliç.
3: No, el problema és una apreciació subjectiva. És una apreciació de portes en fora. Outdoor.
1: Això és un judici que tu fas de com aquella persona percep la vida.
3: Outdoor. Per què? Perquè la vida no és lineal. Tia puta, no sé com explicar-ho.
2: No sé.
3: La vida no és lineal. No és una carrera de satisfacció. No ho és. No ho és. Això inclús l'Església Catòlica, la religió de Crist, ja ho dic. Hi ha problemes. És inevitable. I, per tant, hi ha moments en què la felicitat es desvaeix. Jo no crec que sigui un estat d'ànim, la felicitat. Crec que és una cosa puntual. Jo crec que és una cosa puntual. Quan no et falla el fill, et falla el pare. Quan no, la mare, l'amiga, la...
1: No sé. Però, perdona, que et fallin coses a la vida no vol dir que t'hagi de desaparèixer la felicitat absolutament.
3: No, però el millor... Però és que la felicitat té un quàntum, té una línia base. Aviam que m'explico. El que tu entens per felicitat... Vaig a dir una tonteria, eh? El que tu entens per ser feliç, quan la teva amiga et fa una sopa d'all de mal gust, te pot haver desaparegut la felicitat. Per una sopa d'all. Per què? Perquè el nivell de la teva satisfacció és baix. Tu dius que estàs orgullós, però el teu nivell és baix. I una petita cosa te'l desgavella.
1: Però no penseu que la felicitat va una mica més enllà del que és un simple estat emocional transitori?
3: No.
1: No? És un moment, un altre moment, un altre moment? Això és la felicitat?
3: Sí, clar.
1: I no hi ha una cosa...
3: I que va relacionat amb els fets. La felicitat depèn dels fets. Si tu neixes, si et fots al mitjà de la selva i no sents ni els ocells, ni els gomonos, ni no sé què, però quan estàs relacionat, la felicitat va oscil·lant. Però que això és... No? Però el tema és que no passa res. La grandesa, precisament, de la gent és sobreviure amb els problemes. Sí. Nosaltres som millors quan ens confrontem la infelicitat. Som millors, perquè fas un cara a cara amb la dificultat, fas un cara a cara amb el problema, t'intentes solucionar-lo, estàs angoixat, no dors per la nit, t'hi fots de cara i ho soluciones.
1: O no ho soluciones i aconsegueixes estar en pau.
3: Exacte. Sí, si el teu objectiu era estar en pau, sí.
2: Són moments, són moments del dia, són moments...
0: Jo penso que tot també passa, en tot cas, també dius tu, Pau, que el que ens cal treballar és el repte de la pròpia acceptació. O sigui, no serem mai feliços si no ens autoacceptem. I l'autoacceptació passa en prescindir també una mica de tot allò que ens pot venir de motxilla, no? Diguem... el que dèiem abans dels influencers.
3: Seleccionar.
0: Aquesta, i llavors cal una mirada interior, una mirada, una atenció a l'intern, posant doncs aquesta mirada a l'extern i no autoacceptar-se com un és. Aquest és el gran problema. Quan un no s'accepta tal com és, aquí hi ha el problema, no hi ha felicitat. Vol un cotxe quan no ho pot aconseguir, vol un pis perquè val 200.000 euros però té un sou de sorra, i llavors tota aquestes frustracions que ja ho hem dit abans passa per l'autoacceptació. Escolta, jo sóc així, sóc un treballador, sóc un milionari i sí que puc fer això i no puc fer l'altre, no?
4: I lligat amb aquesta autoacceptació, a vegades és també contraintuïtiu, no? Perquè pots trobar que, per exemple, hi hagi més satisfacció, si ho mires amb determinats paràmetres, en zones de guerra, on no hi ha depressió ni la gent es treu la vida, que no en un barri benestant dels Estats Units, amb una família doncs, de pares benestants, fills de la universitat, on, en canvi, potser pel que abans comentava l'Octavi, de buscar la felicitat o de tenir excessiva diguem-ne, inclinació intel·lectual, fa que en una situació objectivament pitjor
3: siguis més feliç. Perfecte. Lo qual estàs dient, lo que és, sembla que estem dient tots, que la felicitat no obeeix a raons subjectives. Obeeix a raons subjectives. S'ha dit una cosa molt important. Hi ha gent agassa en aquest moment, pobrets nens, que no vull ni parlar perquè em fa molta pena. Però que poden ser molt feliços. Perquè no depèn de la visió general del món, la felicitat. No. I això és molt important. La religió amb aquestes temes la caga molt. No hi ha dogmes, no dogmatisem sobre això. Sinó anem a la persona individual. La persona individual escull el que li dona plaer a l'hedonisme, que es diu, i el que li molesta. Es queda sempre en el que li dona plaer i separa el que li molesta. I quan aconsegueix equilibrar això, ell diu, jo sóc feliç. Viuc i m'equivoco amb els meus errors. Això és molt important. Quan tu vius i t'equivoques amb els teus errors a la teva vida, normalment ets més feliç. Perquè si no, si tu no prens decisions i no categoritzes els teus errors, viuràs la vida d'altres. La vida i les decisions d'altres. I això és un corder.
0: L'autoacceptació, naturalment.
3: Sí, és el que tu dius, l'acceptació. Acceptar-te tal com ets, però tampoc t'hi engronxis massa, fill meu.
0: No, però l'autoacceptació passa per el que deia abans la Francina, un anàlisi continu per buscar aquesta saviesa interna, no? Has citat la saviesa, Francina. Doncs penso que tots tenim una saviesa innata que ens fa treballar per aconseguir voler ser feliços, i a la llarga aquesta saviesa ens fa treballar l'autoacceptació.
1: Jo és que segueixo pensant que hauríem de definir cadascun dels que avui estem aquí què vol dir per ell ser feliç. Per ell. No una definició, sinó... Per tu què vol dir, Joana?
0: Comença tu, Francina.
1: Jo? Sí. Bueno, per mi, en aquest moment de la meva vida, ser feliç vol dir sentir pau interior.
0: Molt bé.
1: I si jo puc estar sentint pau interior independentment de les circumstàncies, i si sento pau, puc dir que sóc feliç en aquell moment. Ara, no estic sentint pau interior al 100% de la meva vida, del temps. Això, no.
0: La Joana, si vol.
2: No, el que es diu sempre, que la felicitat no és un estat, sinó un camí, no? I són moments, com he dit abans, diaris o moments que et fan sentir feliç. No pots estar sempre feliç, no?
1: A tu què et fa sentir feliç?
2: Feliç? Pues, estar amb el meu gat, cuidar les meves plantes, o no sé. O
1: interactuar amb éssers vius, diguem-ho així.
2: Sí, menys humans, em sembla que sí. No, però potser amb gent que t'estimes i que t'estimen o que te valoren. Si parlem socialment, estimo la gust amb gent que m'estima.
1: Et fa sentir alguna cosa positiva i agradable.
2: Sí, que em valora i tal.
1: Que s'assembla a la felicitat.
2: No sé, és la meva.
1: Pues això, sí.
0: Molt bé. Pau, com definiries doncs aquesta...
4: És complicat, però per mi no sé, seria, per exemple, un nivell de benestar que justifiqui la pròpia existència, no?
0: Sí. Molt bé. I a tu, Octavi?
3: Jo sóc molt raro. Jo no vaig per aquí. Jo, a mi el que m'excita a la vida són els projectes. A mi m'excita... el tenir coses que fer. I a més et diré una cosa que potser es creia o no. A mi el conflicte m'interessa. El conflicte m'agrada. Conflicte en el sentit que no barallar-me amb pistoles.
0: Tensar.
3: El pensament tens.
0: Tens.
3: M'agrada.
0: Tensar.
3: Però m'excita.
0: Sí.
3: I la reflexió de límits, de límits, de límites, també m'excita. I vull dir-te que no, no, jo no, no, això que dius tu de que la gent, que la gent m'estimi o no m'estimi, això és una cosa que jo tinc un defecte congènit, eh? Que la gent m'estimi o no m'estimi mai m'ha preocupat massa, desgraciadament, perquè crec que és important, eh? No, no ho desprecio, però per mi no ho és tant, no? El que pensin els altres o els altres. És el desafiament, a mi m'agrada el desafiament.
2: Però són tipus diferents de felicitat. Sembla que va ser Roosevelt, no sé si va ser Roosevelt el que va dir això de... La felicitat està en poder fer coses, no? En poder
3: això,
2: tenir...
3: És aquest. Sí. Jo quan tinc coses a fer...
1: Però per ell, no? Sí. Per ell. Per tu és una altra cosa i per mi una altra.
3: Sí, exacte. Ah, exacte.
1: Però aquesta és la conclusió que ara mateix podem
3: quan
1: treure.
3: Quan arriben els
1: no?
3: dies que tens moltes coses a fer i molts projectes i moltes reunions, i a mi que és el dia que soc feliç.
2: Però això... hi ha dies que dic... Oi, soc feliç sense fer res.
3: No.
2: A mi sí.
0: Ens ho han de permetre, també. Ens han de permetre.
3: A mi això no m'agrada.
0: Vivim més pendents de demostrar que som feliços que de gaudir realment. Avui estem parlant d'aquest interrogant en el programa El Punt de l'Interrogant. Estem fent possible aquest programa avui la Joana López, l'Octavi García, el Pau Roig, la Francina Jaume Andreu. Qui us parla? El Francesc Coll i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, al principi no ho hem dit. I com cada programa... El que el nostre guionista ens té preparat és una cançó. Quina escoltem, Pau, avui i per què?
4: Bé, el que he volgut és unir una miqueta el tema que ens està fent polemitzar, que és la felicitat, i també doncs, la meva passió per la llengua portuguesa. I llavors vaig anar a una cosa que es diu intel·ligència artificial i vaig dir, escolta'm, digue'm cançons sobre felicitat en portuguès. I una d'elles ara la posarà doncs, en Joan Bosch.
0: Molt bé, escoltem.

0: punt de l'interrogant.
1: Vivim pendents de demostrar que som feliços, que de gaudir realment. Aquest és el interrogant d'avui al programa El punt de l'interrogant. Estem fent possible aquest interrogant avui el Pau Roig, la Francina Jaume Andreu, la Joana López, l'Octavi García, qui us parla, el Francesc Oll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Amb el que hem dit al començament, amb aquesta primera part, vols dir...
2: Sí, perquè sobre la cançó...
1: La Joana. Sí, digues, no? Joana.
2: Que he vist el vídeo, perquè quan acabes de veure el vídeo et dona molta...
1: Bon rotllo.
2: Bon rotllo, no? És així molt optimista. I te n'adones que està ple de detalls, de petits detalls, que fa que la gent sigui feliç, no? Un gest, una abraçada, la senyora gran que està mirant els seus tomàquets com creixen, no sé, veus tota una sèrie de persones que en petites coses
1: són feliços,
2: no?
3: Sí, fins i tot com cau la pluja.
2: Sí, per Clar. Què? Perquè és bona la pluja, no? Perquè has d'estar trist si plou.
1: Hi ha gent que espera la pluja per mullar-se, eh? Si la felicitat és l'absència de patiment... I hi ha qui es complica ben bé la vida, no?, en aquest sentit, perquè hi ha gent que busca una mica de patiment. Hi ha gent que vol ser feliç, fins i tot anant a la guerra. Hi ha gent que és feliç qüestionant-se, tensant-se. Hi ha gent que, d'una manera o una altra, també es complica la vida, jo què sé. Ara, potser em poso en llocs que no... Però tatuant-se o posar-se piercings, que a vegades dius, Déu-n'hi-do, la gent... com es mutila o es fa...
4: Hi ha una altra vessant.
2: Però és feliç.
1: Sí, sí, sí, també, altra... per això.
4: Hi ha una vessant que no n'hem parlat, que és curiosa, però que és molt evident, que és demostrar que són feliços com una eina d'agressió. És molt interessant. Mm. Això passa molt. Tu et compres un iate de 15 metres que serveix per les coses, perquè no vagis a navegar, perquè és un rotllo infame que et mereixes, però per ensenyar-li al veí, per passar per davant del seu amarre i ensenyar-li el teu llate. Quantes coses ens fan feliços sempre i quan els hi tirem per la cara als nostres amics? No cal que siguin enemics.
5: Però això no és ser feliç, eh? Això no, satisfer no, un altre tipus de motivació diferent.
4: Que hi ha persones que són feliços en això.
5: Jo no m'ho crec.
2: Sí, és la vanitat.
4: No, no té discussió, si és evident.
2: És la vanitat de la persona.
4: Que jo no ho crec. És un dels mecanismes més senzills que hi ha, eh?
5: Però no t'aporta felicitat.
4: Cony, sí.
5: T'aporta satisfacció d'una motivació determinada,
4: sí,
5: com diu
4: si
5: la Joana,
4: ho faig
5: pot ser la vanitat.
4: Si jo ho faig per ser feliç, m'aporta felicitat. No, tu no jutgis això, i per mi és felicitat. Pues em trobo feliç de passar per la cara del tonto del meu veí un iate 10 metres més gran que el que té ell. Jo sóc feliç fent això, perquè no puc ser feliç. I no solament passa amb... que, i a més, passa que la felicitat també és una arma arrojadiza, eh? Totes les coses que ens van bé ens agrada lluir-les. Ens agrada lluir-les. I ens agrada lluir-les per dos motius. Primer, perquè objectivament ens fan feliços, però també per lluir-les. Ens agrada lluir les coses, cony. Les coses que hem aconseguit, els calés que hem guanyat, el patrimoni que tenim, ens encanta lluir-lo, no?
1: Pau.
3: Sí, no, aquest tipus de felicitat, no sé si dir-ne felicitat una mica psicopàtica, no? Perquè,
5: sí.
3: Sigui, diguem que ens fa feliços el passar les coses davant de la cara dels altres. És legítima, eh? Però és curiosa. Almenys jo no...
4: Que on esteu al cel, tots plegats? No. El lluir les coses que tu tens davant dels altres produeix felicitat, i a més no és il·legítim.
5: No, no produeix jo felicitat, produeix satisfacció.
3: Del iot que explicaves, de l'embarcació que ho feies.
4: Què és la felicitat si no és satisfacció?
5: No, són dues coses diferents.
2: Satisfacció de què? De tenir coses?
4: Escolta, la paraula felicitat comprèn moltes excepcions. La felicitat és un estat d'ànim de satisfacció. De satisfacció. La felicitat és un estat d'ànim de satisfacció. El component bàsic íntim psicològic és la satisfacció.
5: Bueno, com ha dit el Pau, felicitat psicopàtica.
4: Bueno, en fi, jo soc psicòleg clínic i t'asseguro que la felicitat d'exhibir les teves coses no és psicopàtica. És el més normal que hi ha a la història de la humanitat.
5: Sí, com la psicopatia també és el més normal de la nostra societat.
4: No, això no és veritat. Això no és veritat. La psicopatia és una excepció de la personalitat, no és un normal. Però, bueno, jo em sembla que dic una cosa molt senzilla, eh? Ensenyar el que tens et pot produir molta felicitat, molta satisfacció.
3: No, no, jo amb aquesta última definició que has fet, sí, però l'anterior, que era ensenyar el jo només pel fet de d'ostentar-lo, em semblava una mica diferent del que dius ara, però bé.
2: Però aquest és un exemple com l'actual, que hi ha milions de persones a les xarxes, quanta gent coneixem que estan amb el mòbil i fan una foto... Però has mirat el paisatge? O has mirat allò? I està fent la foto i ja l'està enviant, no? I mira on estic i no sé què. Però t'has fixat bé en...
4: No.
2: No? O sigui, perquè ja volen demostrar a tota la seva xarxa i esperar que tothom digui, oh, quina sort que tens, està allà. Demostrar a tothom, hola, que quina sort que tens, no?
4: Per això no, li estàs dient dues coses. Estàs dient, mira que bé estic jo... Mm. Em refereixo a una cosa que tu no tens o no fas.
2: I tu estàs a la feina, allà, putejant, mirant la foto.
4: Mira, atrapada a tonyina, mentre el tio està allà a la catedral de Florència, del Bernin, d'allò, la glòria de Bernin i de Sant Pere, i tu estàs allà fotent una atrapada a tonyina treballant a la teva feina. I el que t'ha fet la foto, que a més... En fi, jo faig molt poques fotos, però la gent això ho exhibeix molt. Si veig molt les coses que fa, jo crec que les exhibim massa. Això ho has dit tu abans de la virtual. S'exhibeix massa la vida. Jo crec que hi ha poca vida privada. M'adona la sensació.
1: Però potser és una demostració de dir, mira, veus, soc feliç i t'envio i vull que siguis partícip d'aquesta felicitat. No.
2: No.
1: Bueno, no que se sent, però...
4: No, el que acabo de dir no s'ha sentit.
1: Sí, que s'ha sentit, ja ho veuràs que després quan t'escoltis. Bé, escolta, jo penso així també, no?, en aquest sentit. Pots compartir.
4: Mira, carinyo,
1: hi ha una paraula que també, a dintre de la felicitat, hi entra, que és el compartir. Em sento feliç. Abans la Francina deia, no?, la meva felicitat, no?, és la meva pau interior, no?, i poder-la compartir. Clar, si tu no comparteixes això,
4: manera,
1: clar,
4: això,
1: com ens entenem que ella té pau interior si no ho demostra? No?
4: Si ella té pau interior i és feliç amb això... És que aquí el tema...
1: No, però
4: defenso totes les postures.
1: Però la seva pau... Ara per què parlem de la pau interior? Però la seva pau interior, a lo millor, tindrà una manera d'expressar-se que ella vol expressar-se d'aquesta manera per demostrar que té pau interior i que l'entorn a lo millor no gaudeix d'aquesta pau interior, que per això ho expressa d'aquesta manera de parlar.
4: És la seva manera de ser feliç.
1: Clar, ho hem d'acceptar, això. Precisament passa amb el que dèiem abans, d'autoacceptar-se. Si no acceptem que l'altre és diferent que jo... Malament.
2: I que està de vacances mentre tu treballes, perquè el que treballa, mira com no publica una foto dient, estic aquí amb una trepa de tonyina.
4: Mira el dossier de l'informe.
1: És que, en tot cas, amb l'acceptació, penso jo, i demostrant aquesta pau interior, per molt que l'altre exhibeixi el seu iot de 15 metres d'eslora, diràs, bueno, és que jo ja tinc el que buscava. Penso que cada persona té allò que busca i quan ho aconsegueixes dius, és que ara ja ho tinc tot. Si tens la pau interior, ja ho tens tot. Per què? Perquè has trobat la teva pau, ja t'has trobat i tens la manera de compartir, tens la manera d'expressar.
2: Però això és com el Nirvana.
1: Clar.
2: Jo veig una dona amb una motarra i li tinc molta enveja. Primer perquè no tinc moto i segon perquè no sé portar-la.
4: I
2: dius, ostres, aquesta tia ve mola perquè porta moto, no?
1: Clar, sí.
4: Això que dius tu... Es pot dir d'altra manera, estic d'acord. Està lliure... En fi, jo no hi crec, eh? En fi. Està lliure de veja exterior, de comparació.
1: Clar.
4: De comparacions. Està lliure d'ambicions excessives. Si no tens ambició, et transformes en un corder, eh? Jo ho dic...
1: Bueno.
4: No, la pau interior de corders. No, de sonada, eh?
1: No.
4: Bueno, t'ho dic perquè, escolta'm, aquí al món no l'han aixecat els corders. L'ha aixecat la gent emprenedora...
2: Ha de tenir ambició per
4: ser... Naturalment. No, vull dir perquè la pau interior... No, la pau interior no vol dir...
2: No, senyor.
4: No enfront...
1: És que la pau interior també tensa la corda, eh? Si la portes ben portada. Per què? Perquè veus que els altres, a lo millor, no han aconseguit allò que tu tens i vols tensar. Vull dir...
4: És que no sé què tens per a pau interior. Està dormint tot el dia de venir a la tele, no sé.
1: No.
5: Això és una vivència.
4: Pues, sí. Ha de ser una pau interior per a l'acció. Per fer coses, per millorar el teu entorn,
1: esclar,
4: les teves relacions, el teu patrimoni,
1: esclar,
4: la teva família, els teus coneixements.
1: Esclar.
4: Llavors no pots estar quiet. una pau interior que va a la construcció de la teva vida i del teu entorn, que tiende a la construcció, no a la inanició. No està parat.
1: No, perquè penso jo, m'agafo molt el que has dit tu, en tot cas defenso més bé a Francina, però la pau interior, el que aconsegueix la pau, ja veu que la pau que en el món impera no és la pau que tu has aconseguit. Per tant, ja tens un motiu de lluita i de demostrar que la pau, quan es parla de pau, va d'un altre signe i d'un altre pal. Saps? O sigui, no. És com la felicitat. Quan un aconsegueix la seva pròpia felicitat, la vol vendre d'una manera que saps que si l'altre l'entén, l'aconseguirà també. M'entens?
5: Penso. Mira, el guió del Pau pregunta si...
1: Felicitat.
5: El guió del Pau pregunta si ens esforcem més en demostrar que som feliços que no en ser feliços. I vivim en una societat on reina la tirania del positivisme i de la felicitat i de tot el que és maco i bonic, no? Mm-hmm. I on tot el que no és tan maco, tan bonic ni tan positiu, doncs s'amaga. Aleshores, només pel fet d'haver d'estar sempre demostrant que assoleixes un estat que costa molt d'assolir perquè realment és difícil, això ja genera infelicitat, jo crec.
1: Mm. També, clar, bueno, cadascú ho ha de veure, Pau.
3: I també aquí potser hi ha el factor generacional, no? Perquè parlem molt de xarxes socials i els que som aquí, tot i que podem tenir edats diferents, sabem el que és el món pre-xarxes socials i el de després, no? Però els joves que han anat naixent després, a partir de la dècada dels 2000, ja és més complicat, no? Perquè ja no coneixen el viure al marge de les xarxes, per tant, no poden comparar què era millor, què és pitjor, amb què em serveix adoptar-ho, amb què no em va tan bé, no? Que potser vosaltres teniu més lucidesa perquè sou capaços de dir, jo recordo molt bé el món d'abans, el món d'ara, i m'agrada això, i en canvi no m'agrada això altre, no?
4: Sí, però també... Totalment d'acord. Però vaig a dir una cosa que és curiosa de pensar. Per mi sempre m'ha resultat... I vaig arribar a aquesta conclusió no fa molt. Totes les èpoques de la humanitat han tingut evolucions quantiqualitatives. Tu pensa que a 1820, 1810, no ho dic bé, no hi havia telèfon.
1: Hi havia el telègraf, clar.
4: A 1810 no teníem cotxes. A 1810 vivíem 40 anys de vida. I la mortalitat infantil era del 20, el 30, el 40%. I cada època de la vida han anat apareixent coses que per sort ens van relacionant més. Les xarxes socials, que tenen molts defectes, com heu dit, per mi, però escolta'm, ara et relaciones amb una gent de Tòquio i abans Tòquio no sabies ni on estava. Ara tu pots estar en un xat de discussió amb gent de primeríssim nivell mundial i abans no sabies de qui eren. Vull dir, anem... I va sortir el cotxe. Van sortir els avions. Abans no anava ningú amb avió. La gent de l'Eix de Mar se n'anava a matar un burro. Amb burro, els teus avis. No cal anar molt lluny. Els teus avis anaven amb burro a Mataró. Quan hi anaven. Els teus, els meus, els altres. Vull dir que jo no soc gens agressiu amb les noves tecnologies.
3: Però ara pensa que ho tens tot amb un dispositiu.
4: Ni les noves xarxes socials. No soc gens agressiu.
3: Per exemple, la que han tingut sempre la creació artística, els pintors, l'escriptura, tot això requereix d'un cert saber-se aïllar, tenir tranquil·litat. Ara tu creus que amb el WhatsApp sonant-nos a tota hora es pot arribar en aquell nivell de claredat per poder produir coses com es produïen abans?
4: Depèn del cas que li facis al WhatsApp. Depèn de com te l'organitzis al WhatsApp. Si te l'organitzes durant tot... En fi, ja no parlarem. Un dia ja sortirà aquest tema. No parla... Mira, jo el que no pot ser és que un tio estigui tot el puto dia pendent del telèfon. No pot ser. I mentre dina, mentre està la família. Jo crec que tot el dia hi ha uns moments per unes coses i uns moments per unes altres. Si tu el dia te l'organitzes i dius de 7 a 8 vaig a les meves comunicacions pels xarxes socials. Però no a les 8 del matí, a les 8 i un minut, perquè la iaia t'envia un no sé què, la mama no t'envia no sé quantos, l'amiga envia no sé què, i estàs tot el punyeter dia... Això sí que per mi, el que tu dius, no et surt. Ara, si tu t'organitzes el temps, les xarxes socials, per mi són... Jo estic molt content. Jo he viscut la universitat de punts i ciclostil, i no teníem llibres, Jo he viscut, que per consultar una cosa només hi havia l'Enciclopèdia Catalana i la Gran Enciclopèdia Britànica, i naturalment no tenies cap de les dues. I he viscut molta precarietat. I ara els nanos, tu, es foten allà dintre d'això, tenen referències bibliogràfiques, càlculs matemàtics. Escolta'm, tot això està molt bé. Ara tu, ara, ja, ara, ja acabo. Ara, els iaios jubilats agafen un avió i se'n van a les Ries Baixes. Agafen un avió i se'n van a Londres, amb una pensió de 1.200 euros. I això no havia passat mai. Hi havia l'esquerra revolucionària, si pot discutir-ho, això. Perquè abans els iaios vivien a casa i morien a casa, i no sortien de casa. Mm. I ara, totes aquestes coses, l'únic que les hem... Tu ho dius.
1: És les ganes de ser feliç.
4: Les hem, si les hem de tramitar bé, les hem, no ens han de dominar, les hem de dominar nosaltres amb elles, crec jo.
1: Joana, sí? Sí.
2: Que te'n vas. Que te'n vas. Octavi, que te'n vas. No. És que tornem al tema. Tornem al tema. Que a vegades...
4: Home, ha parlat de xarxes socials. Si ho tenc, ho dic.
1: Sí, no, eh? Sí.
2: Sí. Crec que hi ha molta ficció, exactament. És que hi ha molta ficció. Jo, ja sabeu que jo no soc de xarxes socials, perquè si algú em vol enviar-me una foto, sé, conec aquella persona, sé que en aquest moment que me l'envia, doncs és un moment agradable per ella i jo me n'alegro per ella. Mm. Ara què fem? Realment, quan fem una foto, quan ens fem una foto, oi que estem com obligats a somriure? Per demostrar que en la foto estem feliços? Mm. Jo no puc sortir amb un somriure sense somriure, però també podia estar feliç. Mm. Per què has de sortir a la foto somrient? Perquè la gent em vegi somrient és un signe de ah, mira, és que està feliç. I què passa si estic sèria en una foto? També podia estar feliç, però no. Somrio. I llavors jo faig la merda. Començo a fer el tonto perquè dic, és que ho veig tan fals que has de somriure a totes les fotos. I això és el que la gent envia i diu, oh, mira aquesta persona que feliç és, constantment feliç. No, és un error.
1: Vivim pendents de demostrar que som feliços, que de gaudir realment? Aquest és l'interrogant que avui ens hem plantejat. Estem acabant el programa i m'agradaria preguntar-vos què se us ha quedat en el tinter per dir. I comencem per tu, Francina, què se t'ha quedat per dir?
5: No se m'ha quedat per dir res especial. Només que m'he quedat amb les ganes de tenir una definició una miqueta més substancial del que és la felicitat. Però, bueno, li donarem voltes.
1: Sí, perquè el punt de l'interrogant mai en si ha volgut donar solucions, exacte, sinó que són plantejaments, que és el que hem fet avui, perquè cadascú pues, hi pensi en això, si és feliç o no, i si ha de demostrar que és feliç o no, bé, doncs tots aquests plantejaments i ja arribaran a la seva conclusió, però és una invitació de no quedar-se en el silló on vol i treure'ns de la zona de confort per tal d'esbrinar que és la felicitat. Joana, què se t'ha quedat per dir?
2: No, a mi el que em preocupa és que la felicitat de cadascú estigui condicionada a la validació, no?, l'acceptació dels altres.
1: Mm-hmm. Perfecte. Octavi, què se t'ha quedat?
4: Em sembla que, no sé, era el Góngora, que té una obra que diu "Así es y así os parece". I jo dic, t'assembla que ets feliç? Sí? Doncs pues ho ets.
1: Mm-hmm. Perfecte. Pau, què se t'ha quedat per dir?
3: Jo em quedaria... Bueno, potser ho recalcaria perquè d'alguna manera ja s'ha dit, però que la felicitat és bastant subjectiva i pel que fa a les xarxes també és evident que són una eina que es poden utilitzar cap un sentit o cap un altre, no? Que tampoc podem criminalitzar-ho, per bé que sí que hi ha doncs, factors, com ha dit la Joana, que jo estic d'acord, i com ha dit la Francina, que també són perillosos, no? Però s'ha de veure la part dolenta i també la part bona i sempre depèn de la capacitat de discernir de cada individu.
1: Perfecte, doncs això, amics oients, és el que el programa d'avui ha donat de si. No està també en les vostres mans a discernir doncs, aquest interrogant, si vivim pendents de demostrar que som feliços, que de gaudir realment. Hem fet possible aquest programa avui, la Francina. Moltes gràcies, fins la propera, Francina.
5: Gràcies.
1: La Joana López, gràcies, fins
5: gràcies.
1: La propera. Bon retorn. També a l'Octavi, moltes gràcies, fins la propera,
4: a tu,
1: Octavi.
4: A tu.
1: Pau, molt agraït del teu guió.
3: Gràcies, que vagi bé.
1: Fins la propera també, compto, avui en Pau s'ha estrenat, ja ho sabeu, amics de la taula, s'ha estrenat.
2: Ho ha fet molt bé.
1: Sí, ens ha agradat.
3: Gràcies.
1: I un servidor, Francesc Coll, juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve, sigueu feliços.

Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous decrets reials d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que recolzin les mesures quan arribin al Congrés. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius d'aquests textos.
2: El govern, per tant, ha fet la seva part, o sea, he explicado algunas.

0: Sindicats d'habitatge i assemblees s'han reunit per protestar contra l'increment dels desnonaments. Arriba aquesta acampada 4 dies després que centenars de manifestants plantessin les tendes a la Puerta del Sol de Madrid. Precisament el president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat de 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament, amb un fons que serviria per comprar el pis de la persona amenaçada. El govern oferirà també, ha dit, la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. I l'Institut Català de la Salut ha sancionat en 4 anys i 3 mesos de suspensió de funcions una metgessa que exercia el centre penitenciari de Ponent a Lleida per 3 actuacions assistencials que considera deficients. L'expedient disciplinari li atribueix una actitud passiva i de manca d'intervenció davant una doble emergència. Segons sembla, es va bloquejar i, diu, la sentència va retardar la reanimació d'un intern que va patir una aturada. I parlem del caragol Massana, que continua avançant i el problema ja afecta tot el delta de l'Ebre. El sector arrosser calcula que més del 70% dels arrossars del marge dret poden estar afectats i el hemidelta, al costat esquerre, l'afectació ronda el 90%. Des d'Agricultura es reforcen els ajuts per al tractament. I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que l'organització disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia. Els ha definit com a tàctiques de zona grisa que poden ser sabotatges.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfectes.

0: i avui és dimarts. Sempre comencem igual, que si és dimarts, que si són les 9 del vespre, que si esteu connectats, connectades al 91.2, que si ens esteu mirant a través de les xarxes, és que som les imperfectes. Les imperfectes que un dimarts més som aquí per acompanyar-vos fins que siguin les 10 de la nit i, com sempre, les imperfectes movent-nos fins a l'últim moment. Cristina Soler, benvinguda.
1: Bona nit, gràcies.
0: I la Marta Mansons. A veure, cadascuna té el seu micro ja. Sí, sí. Genial. Judit Puig.
2: Bona nit.
0: Sílvia Relats.
3: Hola, bona nit.
0: Esther Comí.
4: Molt bona nit.
0: Vestida de color rosa del Barça, perquè està jugant al Barça.
4: Comença, o ja ha començat?
0: Jo crec que ja ha començat, quan ja pujava per la Riera, els bars ja tenien posat.
4: Sí.
3: Però aquesta samarreta és oficial.
0: 6 minuts de partit. I 0-0. M'ho està dient en Joan.
4: Sí,
0: Joan
4: Bosch,
0: a l'altra banda del llibre. I gràcies a ell sabeu que ens esteu escoltant o veient. Els vostres comentaris seran superbenvinguts. I, com sempre, doncs, també ens agradaria que ens truquéssiu.
2: Tenim una imperfecta també per all, eh?
0: La imperfecta
2: que
0: avui...
2: Si no s'està queixant, que
4: no passem d'ella.
0: No, la tenim aquí, a la imperfecta avui des de casa, perquè li fa mal la cama, però ja no podíem... Ja... Vas en pijama? A veure, que no la sentim, eh? Joan, pot ser?
5: No, és ella.
0: És teu, això, és teu.
2: Apa, ja comencem.
0: Doncs a veure, perquè ara només ha d'escoltar, però després ha de parlar. Vull dir que solucioneu això. Bueno, de moment no passa res perquè... No, no, si no cal que parlis, que no et sentim. No et sentim, no cal que moguis els llavis. Surt i torna a entrar. Això és com un reiniciar. Bé, anirem fent i ella que vagi fent. Perquè és que nosaltres ja tenim aquí el nostre convidat d'avui, que és en... És que si la gent que ens veu per això... Si només ens escolten, podem anar mantenint allò. Avui tenim algú, però com que també ens veuen per les xarxes, hem de presentar ja el nostre convidat d'avui, que és en Miquel Roure. Miquel, benvingut.
6: Bona nit.
0: I direu, qui és en Miquel Roure? Doncs en Miquel Roure, a banda de ser un amic conegut de la Judit Puig, que per això hem arribat a ell, forma part d'una associació que es diu l'Associació Hijos e Hijas de Donante Anónimo d'Espanya, és a dir, d'una associació de persones que s'han trobat, que s'han ajuntat, que demanen una sèrie de coses, uns drets... Miquel, explica'ns-ho tu, perquè no vull dir una cosa que no és i no vull avançar-me tampoc a tot el que anirà sorgint. Estic convençuda des del moment que comencem fins que acabis d'explicar-nos-ho tot.
6: Doncs bé, bàsicament l'associació de Fills de Donant Anònim, doncs, que és de, bueno, és de base estatal, és una associació de persones que hem nascut de donant anònim, ja sigui d'òvuls o d'esperma, i la nostra reclamació bàsica i essencial és el canvi de llei pel que fa a l'anonimat de les donacions, sent conscients de que no seria de manera retrògrada, és a dir, que no estem demanant que s'identifiqui qui van ser els nostres donants, sinó que volem que a partir d'ara les persones que neixin doncs, puguin accedir-hi a diferència de nosaltres.
0: Vinga, anem a posar una mica d'explicació sobre això que ens acabes de dir. Sou fills, filles de donants anònims, de donants que, segons la llei actual, tenen dret a l'anonimat. És a dir, puc anar i puc donar esperma, puc donar òvuls, mm-hmm. i ningú sap res de mi.
6: Correcte. Nosaltres, des de l'associació, un dels temes que discutim sempre és el fet de que el dret a l'anonimat o el dret a donar no existeix realment, no? Vull dir, tampoc existeix el dret a la maternitat ni està reconeguda en cap constitució. D'altra banda, la Carta dels Drets Infantils o la mateixa Constitució sí que reconeixen el dret a la identitat, a la informació privada, al desenvolupament. També existeix el dret a conèixer els orígens biològics i, de fet, va haver-hi un canvi en la Carta dels Drets Infantils del 2008 que va dir que quan hi havia dos drets en conflicte s'havia de ponderar sempre pel que si hi havia en aquest cas un menor implicat, doncs s'havia de ponderar cap al menor, no? Llavors, a partir d'aquí, per exemple, a Espanya, el 2015, es va reconèixer aquest dret a les persones adoptades, no? Llavors, per nosaltres és un greuge comparatiu, perquè és el mateix marc i s'està posant per sobre l'interès superior del menor. I és un dels nostres programes. El que passa que aquí, clar, entrem en el camp que Espanya està situada ara mateix com la quarta potència mundial en ingressos per al mercat reproductiu. I, bueno... Pues no és cap secret que estan vinguent grans fons d'inversió a Espanya, que els ous espanyols doncs, van per canals intercontinentals comercials, tot el que és la bioeconomia, hi ha una mercantilització molt forta de tot això, que s'està veient també amb altres, des d'altres sectors s'està començant a veure el mateix, no? És a dir, des de negligències de les clíniques, informacions que moltes vegades són sesgades sobre l'èxit de, dels naixements, etc. Llavors, diguéssim, nosaltres també critiquem molt o intentem fer molt, molta campanya o activisme perquè tot el, tota la narrativa està monopolitzada des de la mirada clínica, no? I està com aquest interès, no? Sense anar més lluny, de fet, nosaltres vam pensar-nos molt si fèiem servir la paraula donant o no a la nostra associació, però creiem que al final havíem de complir un objectiu perquè s'entengués què és el que volíem comunicar. Però, per exemple, el 84%, segons els estudis, de les persones que hem nascut de donant, ens referim al donant com a pare biològic, progenitor o pare genètic. No com a donant. Llavors, clar, si tu mires fredament, realment, donant va ser donant de la meva mare. L'esperma li va donar amb ella, no? A mi em dona una altra cosa, que és la vida. Llavors, si la persona que ens dona la vida li hem de dir donant, doncs llavors tots som de donant, no? Llavors, diguéssim que la nostra experiència està invisibilitzada des de molts angles, des del jurídic també. Avui, per exemple, doncs he tingut una xerrada amb una persona a nivell més jurídic i me feia com preguntes i me deia, bueno, però la partida de naixement, però tu... I realment, la partida de naixement no consta enlloc que jo he nascut d'aquesta manera. Quan ens fan la revisió mèdica a la feina, cada any me pregunten el mateix. Bueno, els antecedents, quan vaig amb el meu fill o la meva filla al metge o jo sol, me diuen antecedents, clar, m'ho pregunten cada vegada, per mi es tornar a vegada un altre cop a sentir aquella punxada de no, hi ha una informació que no puc accedir, però és que a més ningú s'ho apunta perquè no figura enlloc. O sigui, figura en l'historial obstètric de la meva mare, però com jo he nascut no figura enlloc. És a dir, si els meus pares no m'haguessin volgut explicar i perquè sigui jo hagués trencat peres o no ens tornéssim a comunicar, jo no sabria mai com vaig néixer. Vull dir, no figura en la meva cartilla de naixement, a diferència dels adoptats, que sí. Llavors és una negació de la informació i tot està orientat a una ocultació. I, bueno, doncs, és evident que l'ocultació no és una cosa sana per la criança. Ocultació i criança no van de la mà.
0: Jo ja sabia que sortirien de preguntes només amb la primera intervenció. És que he pensat, apunto, però no. Deixa'm fer la primera. És impossible que tu sàpigues qui és?
6: No.
0: És impossible?
6: No ho és, i de fet estic molt a prop. Jo, de fet sé bastant quina... Vull dir, he trobat la família que és. I és per un motiu pel qual nosaltres també diem que és urgent canviar la llei, no? Perquè la llei es fa en un moment en què s'intenta garantir l'anonimat als donants, que jo, per cert... Vull fer un incís que la primera llei de reproducció assistida a l'estat espanyol és del 88, llavors jo he nascut el 82, la inseminació va ser el 81, no hi havia un marc legal. Llavors això deixa un forat bastant important a dir sota quin empart a mi se'm neguen aquestes dades o la clínica no me les vol donar. Però bueno, quan hem demanat a les clíniques, a part de que ens diuen que s'han inundat, bueno, mil coses,
0: no?
6: No ens atenen a nosaltres, només atenen a les mares. És a dir, nosaltres per les clíniques no som res, som el producte i ha de preguntar a la clienta, no? Així, això és, ens ho trobem bastant en general. Això és una infantilització constant, no? És com ens trobem persones amb, jo tinc quasi 44 anys, no? I te dirigeixes a la clínica i la teva mare ja sap que... Bueno, aviam, perdona. I també ens ho trobàvem ara ja no tant, no? Però, bueno, moltes entrevistes a molts llocs, doncs... I la teva mare, com se sent? O sigui, m'estan preguntant a mi, i la teva mare? I, bueno, jo, la meva mare ja ha fet el seu procés i ella té la seva vida i aquí l'important crec que és el que estem plantejant nosaltres com a persones adultes, no? Llavors, bueno, doncs tot això... A què havia obert el parèntesi? A la pregunta si puc trobar...
0: Sí, perquè jo, o sigui, imagina que ara sí que ho canviéssim, que retroactiu, que... O sigui, aquesta informació
6: no,
0: existeix,
6: és més,
0: eh?
6: És més... Hi ha alguna cosa més urgent que això, diguéssim, val? I és el fet de que ara mateix existeix la possibilitat de fer-nos proves d'ADN a pàgines com MyHeritage o GetMatch, que tu te treus una mostra de saliva, l'envies als Estats Units i al cap d'un mes pots fer un match genètic, no? Jo, a partir d'aquí, vaig trobar 6 match genètic que vaig poder triangular cognoms i vaig arribar a la persona que seria. Vaig arribar a tenir un 14% de match genètic amb un home, que per tant és un cosí germà, per tant és un nebot del meu pare, biològic. Llavors, clar, això genera moltes coses, no? Per exemple, una persona adoptada, quan la llei aquesta, que em sembla que gestiona des de DGAIA, que pot reclamar la informació sobre el seu origen biològic, també hi ha un servei de mediació perquè no sigui violent, perquè es pugui explicar, perquè, val? Clar, nosaltres ens trobem que dins de l'associació hi ha grups de germans que s'han trobat biològics, hi ha dos casos de persones que han trobat el seu pare biològic i dos que s'està acabant de comprovar. En aquest cas, tots els contactes amb les famílies, inclús jo, quan he parlat amb aquestes altres persones, clar, es fa d'una manera individual i sense cap tipus de marc legal, sense cap tipus d'acompanyament, i això pot ser impactant tant per nosaltres com per les famílies biològiques, no? I d'altra banda, també deixa la incògnita que jo crec que algunes famílies biològiques poden dir, bueno, i ara què vol? I si em demana herència, si em demana no sé què, perquè, clar, no està regulat tot això. I per això és tan urgent que es reguli. O sigui, el que no es pot fer és seguir girant la cara i dient que aquí no passa res, perquè sí que passa.
1: Però, Miquel, l'objectiu de l'associació és, o en el teu cas, potser, no, per concretar, és conèixer la persona, el pare biològic, per retrobar-t'hi, o per un tema més de dir antecedents de salut, malalties o caràcter, perquè a vegades ens diuen, ah, t'assembles al teu pare de caràcter, o no sé, no? Vull dir, una miqueta que l'objectiu és... Clar, a nivell d'això que tu explicaves, no? Que la revisió mèdica et pregunten antecedents al teu pare i tu no els saps perquè no saps qui és, no?
6: Clar, per mi això és una mica revictimitzant, no? De dir, ostres, és una cosa que per mi és dolorosa, no? Tenir l'accés vetat a això, perquè em genera tota aquesta frustració, a part de tot el que em pot significar a nivell d'identitat. I el fet de que es pregunti cada vegada el mateix és com que no hi ha espai en aquesta societat o en aquesta administració per la nostra situació, no? I nosaltres el que volem defensar, sobretot amb l'associació, és posar això sobre la taula. Uh-huh. És a dir, existim, tenim una manera de sentir, no s'ha pensat en quin espai podríem ocupar nosaltres amb el nostre sentir el dia de demà, creiem que som adults i estem reclamant tenir un espai en el que és la reproducció assistida perquè es pugui fer de manera més ètica. Llavors, a partir d'aquí, un exemple, a França fa 2 anys va canviar la llei i s'ha fet una retroactivitat a consulta, diguéssim. És a dir, la persona que és nascuda donant anònim es pot dirigir a l'òrgan competent, li fa una sol·licitud i una carta explicant els motius pel qual vol saber qui era el pare biològic, i això se li trasllada al pare biològic en cas de que es pugui contactar. Llavors el pare biològic o la mare, si és d'òvuls, pot decidir, val? És una mica un brindis al sol, perquè realment la majoria de donants de França són d'Espanya perquè venen cap aquí. Llavors, per ells era molt fàcil com fer això.
1: Fer aquesta llei per...
6: però molts venien aquí, també durant molt de temps a França, la inseminació no estava permesa a dones del mateix sexe, llavors també això feia que hi hagués molta gent que venia cap a Espanya a fer-ho. Llavors, nosaltres, des de l'associació, no estem per un tema individual, sinó estem per un tema col·lectiu de conscienciació social. Estem per un tema de generar debat. Sobretot el nostre objectiu principal és que canviï aquesta llei, perquè només queda Espanya, Grècia i Itàlia, Europa que no l'ha canviat, i la tendència pues, és canviar-ho a Europa i a tot el món en general, però especialment a Europa. Doncs el fet de que Espanya es mantingui sense canviar aquesta llei, el que està generant és un turisme reproductiu bastant fort, és a dir, la meitat dels cicles que es fan de donant anònim a Espanya es fan de persones que no són de l'estat espanyol. És a dir, quan es diu no, perquè el naixement, l'hivern natal, que per nosaltres té més aspectes socials que no biològics, no, que podríem entrar-hi també, però no ens ho acabaríem, aquí queda bastant entredit que sigui així, perquè la meitat dels cicles que s'estan fent és de nadons que no seran de l'estat. No? Llavors, per nosaltres és molt important el tema de la mercantilització, no ens sentim còmodes en què hi hagi pago econòmic o benefici. És molt, molt il·lustratiu que la llei del 88 diu que no es pot fer un ús comercial o lucratiu de les donacions, i s'interpreta que això es refereix a que els donants o les donants no poden guanyar-se un sou amb això i ha de ser una compensació per les molèsties. Però això eximeix les clíniques, que estan fent un negoci espectacular amb això, no? A mi me sorprèn. I d'altra banda, penso que que especialment, per exemple, donar esperma no es pot comparar amb donar un ronyó a nivell de molèsties, i no es paga donar un ronyó, no? Moltes vegades ens comparen precisament amb òrgans. És dolorós que ens comparin amb òrgans, però si es fa la comparativa, des d'aquí es pot llegir això. Per tant, l'associació el que vol és el canvi de llei, desmercantilitzar la reproducció assistida perquè sigui ètica, intentar explorar altres vies que puguin no passar per les clíniques, perquè hi ha països com Austràlia, que per nosaltres són referents, on pot la copaternitat està ben encabida a nivell legal. És a dir, pots anar a una clínica i dius, pues jo tinc un amic o tinc una persona, jo sóc homosexual i tinc una amiga que vol ser mare soltera, i arribem a un acord, i allà mateix a la clínica tens una notaria, tens uns acords, i bueno, pues aquests nous models familiars tenen un acompanyament d'un altre tipus i en garanties, no? Vull dir que jo crec que hem de mirar més enllà de les clíniques, perquè d'alguna manera el que ja està ben aquí és que estem dipositant la nostra informació genètica a mans privades, i estem potenciant una explotació del cos.
0: Has anat responent algunes coses, perquè jo m'apuntava això, el dret a la identitat, no? Que és una de les coses que havies dit i que crec que deu estar a l'inici de tot plegat.
6: Sí.
0: El tema de visibilitzar el que és el vostre cas,
6: sí,
0: no? Perquè amb tot això que estàs dient, i jo posava, hi ha llocs que ho fan bé, ja has dit, Austràlia.
6: Sí.
0: Si Austràlia seria el referent,
6: millorable,
0: no?
6: Millorable,
0: Però millorable.
6: És
0: un tema de transparència. Mentre parlaves, pensava al final,
6: sí,
0: no? Sí, perquè, clar, tu tens molta informació i nosaltres és la primera vegada que ens sentim a parlar, però al final crec que el que esteu demanant és transparència.
6: Correcte.
0: És a dir, que tot, no, puguis fer la traçabilitat de tot el que està passant, de quan està passant i tot plegat. I em faltava la part de... O sigui, quants anys fa que existiu com a associació?
6: Dos.
0: Tinc la sensació
6: ara
0: que això deu...
6: farem dos anys.
0: Tinc la sensació que deu sorgir més o menys amb gent de la teva generació.
6: Sí, hi ha
0: potser una mica més grans, fins i tot, però...
6: Jo sóc dels més grans, però, bueno, sorgeix amb gent bàsicament que estan amb la trentena, que jo crec que és quan la majoria de nosaltres... Hi ha moltes vegades que ens diuen, no, jo conec nens i els nens i fins i tot joves o adolescents. Realment, la inquietud, quan te comences a plantejar això, és... Jo, en el meu cas, va ser a partir dels 25 o 26 anys, i per norma general és així. Ja tenim excepcions, vull dir, ja dins de l'associació estem en contacte amb persones molt joves, de 18 o 19 anys, amb molta consciència. Però d'alguna manera, una criatura petita, nosaltres patim molt d'una cosa que es diu el conflicte de lleialtats, no? Que és quan nosaltres sabem que hem nascut així, se'ns ha explicat i diuen, no, és transparent, jo no oculto, jo explico. Sí que hi ha una ocultació de quants germans biològics tinc, qui eren els meus avis, quina cara tenia.
0: Doncs tot el que es desperta en el moment en què tens coneixement d'això.
6: Descobreixes un vel, però se'n descobreix un altre de més gran, no? Llavors, hi ha moltes vegades que s'entén com que l'ocultació, la desocultació ja és explicar els orígens, però no és només això, no? Llavors, clar, d'alguna manera, moltes vegades, a mi em va passar personalment, com que hi ha un discurs molt romantitzat de no, has estat molt desitjat, ets molt volgut, tot això, no? És com que tot això invalida el fet de que jo pugui qüestionar una altra cosa, perquè llavors podria afectar a les persones que ho han volgut de manera intencional o ho han desitjat, no? I clar, quan nosaltres depenem, o tenim a l'apego segur, no, diguéssim, del nostre voltant, que és el que necessita una criatura, moltes vegades pensar això genera una inseguretat molt forta. O faré mal a les persones que m'han estimat o m'han criat, i aquí entrem en un procés bastant difícil. Jo recordaré sempre la primera vegada... Jo amb la meva mare ho vaig gestionar jo sol, amb ella, vull dir, ella va gestionar les seves pors, i jo vaig tenir el valor de dir-ho, i han estat molts anys que ho hem pogut anar parlant, i crec que hem fet un procés molt bonic tots dos. Però fins als 34 anys no vaig parlar per primera vegada amb una altra persona que havia nascut com jo, que vaig trobar a través d'internet, a Granada, i amb ell i l'altra noia que està a la presidència de l'associació, que és la Maria Sallés, que va escriure també a través d'un article a la directa i tot, llavors aquí amb els tres ja vam començar a parlar més.
0: Perquè suposo que vau veure que hi havia punts de coincidència, no?
6: Sí,
0: realment, amb el que us
6: està... Jo per mi la primera vegada que vaig parlar amb en Manuel de Granada...
0: No estic sol.
6: Bueno, no és que no estic... la perspectiva va ser que sol he estat. Que sol he estat i no ho veia. Fins llavors jo no tenia les eines per poder distingir la sensació d'aïllament que tenia.
1: I no hi havia hagut mai, eh? No s'havia mai creat una associació.
6: No.
1: No vull dir, no existia ni l'àmbit estatal.
6: Jo havia vist associacions, o sigui, als principis d'internet i Facebook i tot això, hi havia associacions d'Austràlia, de Canadà, d'Estats Units, perquè als Estats Units els donants els hi donen un codi i llavors les mares, quan els donaven el codi als fills, deien, jo soc d'aquesta clínica amb el codi tal, i llavors sabien que eren del mateix donant i eren germans. I es van començar a fer grups de germans i, bueno, es trobaven per el Dia d'Acció de Gràcies i aquestes coses que els agraden. I a partir d'aquí, clar, jo veia que aquí hi havia entitats, hi havia moviment, que tots sentien i explicaven el que sentia jo, el que m'estava passant a mi. Però, clar, això, d'alguna manera, jo no tenia les paraules. En filosofia o es diu com una injustícia epistèmica quan tu no pots posar paraules a una cosa que t'està succeint i, per tant, no pots identificar que allò et passa, no? Llavors, d'alguna manera, pues, jo no estava bé, però jo no sabia que era degut a això. Va ser amb el temps i amb teràpia i tot, que vaig arribar a aquesta arrel, ho vaig poder compartir amb la família, vaig començar a ser actiu, diguéssim, a xarxes i tot, i me vaig posar en contacte amb altra gent i vaig començar a trobar altres referents que validaven el que a mi me passava, no?
0: A xarxes, a Instagram, els trobareu, eh? Associación-Ahid, A-H-I-D. I hi ha un munt d'informació molt interessant que t'obre totes aquestes preguntes. A mi, per exemple, aquesta, no? Que doneu consells també fins i tot doncs, a com una mare o un pare han d'explicar. Perquè, clar, vull dir, això arriba un dia que ho has de dir. Suposo que no saps, sí. No sé quan deu passar, però que arriba un dia que ho has de dir i de com fer-ho, de... però sempre partint de la base que s'ha de fer, tot i que segur que hi ha gent que ens està escoltant que pot ser fill de donant i no saber-ho.
6: És un etern debat i és una de les coses que sí, que s'han portat molta de l'energia i dels debats que hem tingut i també doncs, moltes dels missatges que rebem a través del mail o de l'Instagram és de moltes, sobretot mares, que bueno, es qüestionen quin és el moment, com ho poden fer... No, vull dir, és interessant perquè des que vam fundar l'Instagram, el primer, que és Anella de Drets, que és més informal, al principi hi havia com molt de rebuig, no? Vull dir, jo no li haig de dir, aquesta persona no té res a veure, però clar, vull dir, al final són els adults que estan decidint qui té a veure el progenitor biològic pel fill, no? Vull dir, i clar, si tu t'ho planteges així, si el teu fill l'endemà sí que vol saber o té curiositat, com acompanyes aquesta curiositat si la negues? No? Vull dir, al final li estàs posant la motxilla de la responsabilitat a la criatura i nosaltres som partidaris de que això és el que genera malestar i és el que genera problemes, no? El que ens fa perquè augmenta aquest conflicte de lleialtats i sentim que no ens podem expressar perquè llavors tindrem rebuig o generarà malestar. Llavors naturalitzar-ho és el millor. I una de les consultes que més ens fan, vull dir, i de quin és el moment, com es pot fer, quina és l'edat, i tenim de tot, des de mares que diuen, ostres, doncs quan pugui faré el test genètic per veure si trobo, i no és necessari, perquè és a dir, en el cas nostre, doncs molts fins als 20 i pico no han tingut aquesta curiositat, doncs quan sigui gran...
0: No cal forçar-ho, tampoc.
6: Exacte, vull dir, sí.
0: El que
6: sí.
0: Cal és canviar la llei, segons
6: sí,
0: el que dius.
6: Sí, el que cal és canviar la...
0: Perquè en el moment en què sí. Ho necessitis, això es pugui
6: Nosaltres
0: saber.
6: Nosaltres recomanem també que es pot anar a Portugal, que ha canviat la llei. A Portugal vam fer un reportatge de 30 minuts on també vam participar i hi havia una noia que havia anat a Portugal i ensenyava els àudios que tenia del donant, vull dir que se li podia escoltar la veu, els motius pels quals donava, el deixava un escrit, deixava fotos de quan era petit, quins són els seus gustos... quins consells li donaria en el nascut. O sigui, jo crec que això és molt més humà, perquè d'alguna manera està posant a la persona que dona en la situació o en la tessitura de, ostres, és que d'aquí vindrà una vida que es fa preguntes, que té sentiments, que mirarà enrere o que es mirarà cap a dins, no? I en aquest sentit canvia el perfil del donant, perquè passen de ser donants més joves que el que volen és tenir un petit ingrés per les coses que sigui, a donants ja més adults o fins i tot que tenen ja família i molt més conscients. I una de les crítiques que es feia des de la Societat de Fertilitat Espanyola és, bueno, clar, és que si no hi ha donants, llavors no tindrem... Que clar, això ja entrarem un altre cop en parlar de si ser mare és un dret o no. És a dir, si el fet de que deixin d'haver-hi donants ha de passar per sobre del nostre dret a saber d'on venim, no? Però Portugal, precisament, quan ha canviat el model, han tingut més donants, també. El que passa que ha canviat el perfil. Nosaltres hem escoltat coses molt, molt agressives o molt insultants a les xarxes d'homes, que, especialment homes, que han donat. I bueno, pues, coses molt...
1: Ho diuen com un atac, no?, el naixement de l'associació, que pensen que potser en algun moment...
6: Els homes donants, no, senzillament a vegades fan mofa, no? Fan mofa, pues, prioritzant el que és el fer-se una palla, el que jo no sé què, el que jo només volia un cubata, o, vull dir...
1: Perquè, Miquel, una cosa, abans quan... i ara t'ho pregunto des de la més ignorància, o sigui, d'una donació d'esperma segur que en neixen més d'una criatura?
6: D'un
1: mateix... Abans has parlat de germans, no? Sí. Perquè totes les donacions... D'una donació en surten més...
6: És que les donacions són cicles. Es fan com a mínim 3 setmanes de donacions i allò es considera una donació. Quan diuen, ostres, doncs que els nois no cobren tant, les dones cobren més, els nois no poden fer per tema de lucració. Ojo, perquè poden fer cicles de 3 a 4 setmanes, que són 50-60 euros més el desplaçament, ja estem parlant de 200-300 euros... I les clíniques més grans, si després porten un amic, li paguen 300 euros més. Vull dir, i pot anar a una altra clínica. Clar, per evitar això, aquest és un dels temes claus, eh? A Espanya la llei diu que només poden néixer 6 persones del mateix donant, incloses les que ja té biològicament, com a fills propis, no? Per poder comprovar
1: això...
6: Però
1: això a l'actualitat, això l'any 80...
6: La llei de l'any 88 ja ho deia que havia de ser així per un tema de consanguinitats, per evitar que puguem trobar, no?, que puguem coincidir amb germans biològics, el que es considera normal. Però no hi ha hagut un programa que pugui portar aquest registre fins al 2019, que és el programa CIRGE. Que aquest
0: clar,
6: programa...
0: No com ho sabien, això.
1: Clar.
0: Una clínica d'aquí, una clínica d'allà.
6: Clar, llavors ens trobem en situacions com, per exemple, doncs, els documentals de Netflix, no?, de l'home amb 500 fills, del metge belga o no, Ciro d'Holanda, que va posar l'esperma a 500 dones, d'aquest que s'han trobat ara, que El hombre de los mil hijos, que és un documental que està a Netflix, que ha donat esperma a 1.000 dones i hi ha 1.000 nens, 1.000 nadons. Clar, vull dir, han passat autèntiques barbaritats. I a mi em fa molta gràcia, perquè des de la Societat de Fertilitat Espanyola diuen, no, això és impossible que hagi passat aquí. Però com impossible? Si no hi ha hagut mai un control, i actualment tampoc hi són el 100% de les clíniques des de 2021, que està així més en marxa, i de totes maneres el Ministeri de Sanitat ha passat les competències a la Societat de Fertilitat, que representa les clíniques privades, i que, de totes maneres, com a molt, el Ministeri el que disposa és la informació de la identitat del DNI del donant. Però relacionar el DNI amb la identitat genètica, això ho segueixen fent les clíniques només, no? Llavors, parlem-ne. Recentment, fa un mes i mig, va saltar la notícia de que hi havia hagut aquest donant que del Banc d'Esperma Europeu havia donat no sé quantes persones, i a Espanya hi havia 10 persones amb que havien nascut d'aquest esperma i que, bueno, hi havia aquest gen mutat que provocava càncer infantil, amb la qual cosa eren, em sembla que eren, no sé si eren 10 a Espanya, amb la qual cosa això ja ens està dient que aquí ja es va passar aquesta llei. I nosaltres fa temps que portem dient que això algun dia petarà, perquè no hi ha hagut aquesta regulació durant tot aquest temps.
5: Es plantegen molts debats ètics,
6: sí,
5: no? Com pots dir.
6: Correcte.
5: Jo el que, bueno, al final és una mica... que entenc perfectament això que dius d'una llei que reguli el tema de l'anonimat, no? Bàsicament, perquè és el que jo crec que més incideix. El dubte que jo se'm genera, i que suposo que és el que la gent es planteja, la gent quan va fer donació i era sota un paraigües d'anonimat, i ara estàs dient que tu pots arribar a saber aquesta persona, clar, com expliques a la gent a la finalitat, no?, de poder arribar a conèixer una persona que en el seu moment ell va decidir. O sigui, si jo ara decideixo amb una nova llei fer-me donant i sé que tinc les meves dades sobre la taula, que al final els meus futurs fills poden saber qui sóc jo, els que ho van fer en el seu dia ho van fer sota aquest paraigües de l'anonimat.
6: Clar, jo des del meu punt de vista, jo, per exemple, quan he investigat a nivell personal m'he sentit un delinqüent. Però clar, vull dir, jo per mi és per mi, jo, és un dret que tinc, és a dir, a mi em sembla surrealista, per exemple, que jo el 50% del meu ADN una altra persona ha de decidir quina informació em puc tenir, no? Vull dir, és com si jo tinc un cotxe i no tinc dret a anar a la casa, ni a la garantia, ni demanar d'on ve, ni on s'ha construït, ni quines peces, ni què té, ni res, no? Vull dir, és com diuen, no, tu no tens cap dret sobre això, no? I estem parlant de mi, del meu cos. O sigui, jo per aquest motiu no m'agrada la paraula donació, perquè jo, per exemple, puc donar un ronyó i prescindeixo d'una funció que fa dins el meu cos aquest ronyó i el dono a una altra persona que ja és una persona formada, no? Però en el cas dels gametes, estem parlant de que al final és una rèplica d'aquest ADN i el cos, o sigui, és una funció vital del cos, la reproducció, i per tant tampoc estàs donant res, perquè vull dir, a l'esperma o a l'òvul es genera i surt del propi cos, no? I en aquest sentit, pues, hi ha com una rèplica, 50% de la mare, 50% del pare. Llavors, d'una manera que està per sobre de la individualitat, que és la reproducció i és la vida, qui en té la custòdia i la patent, no? Perquè la meva identitat està imbrincada amb la de la meva família biològica i el meu pare biològic a través de la rèplica del meu ADN. Llavors, qui té la potestat sobre aquest ADN que jo posseixo? Clar, vull dir, d'alguna manera jo sento segrestada aquesta part d'identitat que correspon al meu cos, a mi, al meu ADN, no? Vull dir, jo, per exemple, quan he contactat o he intentat contactar amb família biològica, és com, jo he sentit que, clar, ostres, estic fent algo com que sóc un delinqüent i haig d'esperar que algú em doni permís a veure si jo sóc suficientment digne de poder saber aquesta informació que aquella persona sí que té, tinguent el mateix tant percent d'ADN d'aquella família que jo, però ell té uns drets i jo no. Qui estableix això? La Constitució diu que no es pot fer discriminació per qüestió de naixement. Llavors, on t'estic quedant jo amb això, no? Per tant, per mi, potser, dins de la legislació que tenim, que la llei no té per què ser ètica, potser no és moral, però per mi és ètic. I per mi és fer-me justícia a mi mateix, perquè és, per mi és un anhel lícit. És a dir, jo no decideixo no sentir, per exemple, jo posaré un exemple, no?, el meu fill, per exemple, m'agrada molt fer esport i el meu fill, doncs, veu els esports que jo faig i d'alguna manera els integra, no?, amb la seva personalitat o pensa quins són els seus potencials. Jo crec que hi ha potencials que jo he descobert molt tard i jo no he tingut un modelatge o un referent. No cal que aquella persona formi part de la meva vida en el sentit de que jo tinc un pare i sé molt bé qui és el meu pare i no és pas el donant. Però potser, si jo hagués pogut tenir informació, potser hagués pres altres tipus de decisions o m'hagués ajudat a saber qui era o m'hagués ajudat a potenciar algunes coses o no. Llavors, penso que al final, per mi, la identitat és una cosa inherent, a diferència de que el donant, siguent adult, ell va escollir conscientment fer un acte i aquest acte pot tenir unes conseqüències, com que és que una persona pregunti.
1: Miquel, per anar acabant i per anar fent un resum, sí, com a associació a nivell al futur, o sigui, quines accions teniu pensades o quins són els passos que heu de fer perquè la llei canviï, no? Perquè entenc que l'objectiu seria assemblar-se, sí, a Portugal o quin, sí, és el correcte país europeu que...
6: Bueno, Alemanya té un bon sistema, penso. Portugal també està molt bé com ho han fet. Per nosaltres hi ha matisos, com per exemple que no siguin els pares que hagin de decidir si s'explica o no s'explica, que no sigui no a tal edat ho pots saber o no, vull dir, això ha de formar part de la nostra cartilla de naixement, s'ha de comunicar ja des d'inici, no ha de ser allò, bueno, el pare decideix, perquè un altre cop és infantilitzar-ho tot, però per nosaltres l'objectiu és que la llei canviï. Llavors, des d'aquí, doncs, hi ha diferents maneres. Una és el debat, atendre mitjans, uh-huh, l'altra és un aspecte també jurídic, és a dir, nosaltres vam iniciar una campanya de recaudació de fons, perquè els que ens diem, nosaltres ens anomenem prellei, que som els que hem nascut abans del 88, doncs volem fer una demanda perquè pensem que les clíniques no tenen el dret de quedar-se amb aquesta informació nostra. Llavors, doncs nosaltres la volem reclamar, però bueno, això pot ser un procés molt llarg que pot arribar a estaments molt elevats, I després, doncs, el debat públic, i creiem que és important també, no? I a poc a poc... Nosaltres hem notat un canvi molt gran, amb el debat des de que...
1: Amb els dos anys.
6: Sí, i abans, perquè com que abans de fer l'associació ja érem actius a xarxes, doncs hem anat notant un canvi bastant important amb l'opinió pública i amb sectors sensibles com són les mares solteres per elecció o les parelles homosexuals. Hem anat notant també cada vegada molt més suport.
0: El que està claríssim és que esteu obrint camí, que és un debat que cada vegada, doncs, segur que ens l'anirem trobant, i que t'agraïm moltíssim que hagis vingut, perquè realment quan ho expliques per primera vegada, no?, o quan ho sents, penses i d'on ve això, d'on neix aquesta necessitat, o per què tenen aquest... Jo crec que si una cosa avui també he vist és que estàs com molt acostumat a donar explicacions, la qual cosa no és bona, perquè tothom hauria de tenir dret a no donar explicacions, però és que et fèiem una petita pregunta i ja la desenvolupaves amb totes les preguntes que genera al darrere. Per tant, això, vull dir que tingues clar que esteu obrint camí i que segur que serà un debat que tindrem oportunitat d'anar-lo seguint. I res, molta sort, i no sé si nosaltres podem fer alguna cosa més des d'aquí. Aquí estem, però... No, hi ha mil coses que has dit que podríem continuar, però és que se'ns acaba el temps i res, això. Moltíssimes gràcies, Miquel.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Adéu.
4: Adéu, merci. Comit.

0: Ai, és que se'ns adorm la Soraya perquè ens està dient que... Ja, mira, hola Soraya, a veure, provem-ho això.
1: Hola noies, em sentiu?
0: Ara sí.
1: Però sort, el Juanito ho arregla tot.
0: Ja, el Juanito ho arregla tot, és veritat. Escolta una cosa, deixem-ho allà on t'ho hem... Ai, continuem allà on t'ho hem deixat abans. Vas en pijama?
1: Clar. Ah, no, però estic a casa,
0: demà,
1: a
0: la no?
1: mitja...
0: Ets a casa, però...
2: Però la part de dalt podies anar normal com feien en el confinament.
0: El confinament no.
2: Ho fèiem així.
0: Una mica més, l'època confinament.
2: Home, i tant.
1: És el pijama, està bé, podria ser una samarreta moderna.
2: D'on és aquest pijama? És molt mono.
0: No, no podria ser una samarreta moderna.
1: Com que no?
0: D'on és un pijama de tota la vida?
2: D'on és el pijama? És molt maco, Soraya.
1: És de la parada del mercat i davant de l'Ajuntament.
0: Escolta. La seva parada preferida. Molt bé. Escolta, què dius? Que no tens temps d'explicar-nos res. Va, engega, engega, engega. Va,
1: no sé, és
0: va.
1: Que sempre me feu això en entrar i vomitar. Oh, sempre.
0: Va, pobra Estrellita, diu. Vinga, què passa? Per què ets aquí avui? Per què ets aquí? No a casa teva, que ja hem dit que no podies anar caminant amunt i avall. Però per què vens a col·laborar avui amb nosaltres? Perquè ens fas moltes campanes, eh? Vas començar molt a tope, eh? El setembre va ser com setembre, octubre, la Soraya cada dimarts. I... Adiós.
1: És que no m'ha donat
0: la vida.
2: Era quan fèiem els regals, les rifes.
0: Sí, les rifes les feia ella. Va, vinga, deixem-la parlar, pública, que és veritat que, és que tenim 10 minuts.
1: Us vinc a explicar que ja tenim aquí els nominats als Premis Gaudí 2026. Aquest any és la 18a edició dels Premis que atorga l'Acadèmia de Cinema en Català i està encapçalada... en quant a número de premis per la cinta de la Carla Simón Romeria, que té 13 nominacions Cirat, de l'Oliver Lache que en té 12 Sorda, de l'Eva Libertat que en té 10 de nominacions i la segueixen de ben a prop Estrany Riu i Frontera amb 8 candidatures cadascuna i La Fúria i Tardes de Soledat amb 6 possibilitats de premi. En un any de rècord de producció en català, la millor pel·lícula aquest any es decidirà per primera vegada entre 5 candidates. L'únic premi que ja té nom aquest any és el del Premi d'Honor, el Gaudí d'Honor, Miquel Porter 2026, que serà aquest any per la Sílvia Munt. Aquest és l'únic que sabem que es donarà segon. Aquest any la gala es fa al Liceu, es fa el diumenge, 8 de febrer, i les guanyadores del Gaudí, Nora Navas, Laura Weismar, Maria Arnal, Maria Molins i Carla Quílez, seran les presentadores d'aquest premi, d'aquesta gala, perdó, que podrem seguir per TV3 a partir de 9:45 de la nit. Quines són les candidates? Anem una mica al tema perquè no ens donarà temps. Millor pel·lícula. De les 5 pel·lícules que hi ha nominades, 3 són òperes primes, és a dir, són les primeres pel·lis dels directors. Els cineastes Jaume Claret, amb Estrany Riu, que la vaig veure l'altre dia i no entès res. Només vaig entendre 5 minuts de pel·lícula que parlaven d'arquitectura, tot i no entès res.
3: Sí, doncs, si no les entès, tu, no? No cal ni que hi anem, no?
1: Em sembla que us ho vaig comentar. Hi ha en Gerard Oms, amb Molt lluny, i hi ha l'Ivan Morales, amb Esmorzar amb mi, que és la meva super mega preferida, a guanyar el Gaudí a millor pel·lícula. Què més? Què més tenim? Tenim millor pel·li en llengua no catalana, també per entrar així al trapo. Tenim Sorda, de l'Eva Libertat, que és una pel·li bonica, reflexiva, senzilla. Tenim Romeria, de Carla Simón, de la Carla Simón, que he de dir que segurament és la gran oblidada i serà la gran oblidada, i segur, estic segura, per desgràcia, dels Gaudí, dels Goya, i és la millor pel·li de la Carla Simón, la millor de les tres. Destí 93, del Carràs, Romeria és una meravella. I segur serà la que menys premis tindrà. Hi ha Los Tortuga, de Belén Funes, i hi ha Cirat, de l'Oliver Lache, que ja sabeu que opino. I ho he de dir aquí. Jo ja sé que té molts fans, aquesta pel·lícula. També té alguns detractors.
0: No la devem entendre, tampoc, es veu, no? No la devíem entendre, no?
1: Jo no li veig cap gràcia a la pel·lícula. No, no. És una pel·li absolutament... prescindible, des del meu punt de vista. Tenim millor pel·li documental, tenim Constel·lació Portavella, La Marsellesa de los Borratxos, Mares, i tenim la millor pel·li documental de l'any, que és Tardes de Soledat, de l'Albert Serra. Quin inconvenient té aquesta pel·lícula? Que parla de toreig. Per tant, tota la gent que ho barreja tot i que no li agraden els toros, ni el toreig, ni els toreros, ni el que representa tot això, doncs...
0: No li agrada.
1: però és el millor, és la millor pel·li documental i és la que mereix guanyar el Gaudí, està clar. Millor direcció, qui tenim? Tenim l'Albert Serra per Tardes de Soledad, tenim la Carla Simón per Romeria, tenim l'Oliver Lache per Cirat i tenim l'Eva Libertad per Sorda. Jo us he de dir que, excepte l'Oliver Lache, que jo ja el trauria, amb els altres, amb Tardes de Soledad, Romeria i Sorda, jo tinc el cor trencat, perquè les tres són molt bones. No sabria, segurament, per desig, li donaria l'Albert Serra, per tot el que representa ell. Val? Perquè l'Albert Serra és un director amb majúscules, i això no vol dir que els altres no ho siguin, però és el que a mi representa el món del cinema, segurament, no? Per mi. Però, com us he dit, de Carla Simón, però ja té molts premis, tampoc li ve d'aquí. I llavors hi ha l'Eva Libertad, que ha fet una pel·li, com us he dit, senzilla, reflexió i bonica, que ha fet aquesta pel·li sorda, que la gent, bueno, l'està veient poc i realment crec que mereix molt més, també. Com a direcció novell tenim el Jaume Claret per Estrany Riu, que ja us ho he explicat. Jo no he entès res, és molt bona i ha tingut molta premsa i molt bona propaganda, però no he entès. Hi ha l'Ivan Morales amb Esmorzs amb mi, que és una de les meves preferides. Hi ha la Gemma Blasco per La Fúria, que també és una gran pel·li. Aquí ens trobarem a Esmorzs amb mi i La Fúria té una gràcia, no?, especial, que és que hi treballen els dos germans Cervantes. L'Álvaro Cervantes i l'Àngela Cervantes, els dos germans, un treballa Esmorzs amb mi i a l'Álvaro Cervantes i a La Fúria hi treballa l'Àngela, que fa de noia, bueno, una noia que han violat doncs, diverses persones, no?, diversos homes, i també és molt bona, ho fan superbé els dos. Aquí entraríem a les interpretacions. Interpretació femenina, per mi, ha de guanyar l'Àngela Cervantes perquè ho fa superbé, És un paper, fa un paper trencador de dona violada en grup, com us he explicat, i és veritat que les seves companyes són la protagonista de Sorda, que és fantàstica, que ho fa superbé, i a més és sorda, de veritat, No és només la pel·li, la Míriam Garlo, hi ha la Maria Rodríguez Soto per Frontera, que ho fa molt bé, i la Nora Navas per mi amiga Eva, que també està superbé. Però jo li donaria a l'Àngela Cervantes. Millor interpretació masculina? Evidentment, li donaria al seu germà, a l'Álvaro Cervantes, perquè, i justament ell està nominat a millor interpretació masculina i a millor paper d'actor secundari, perquè ell també surt a Sorda. És el pare o és el marit de la protagonista de Sorda. Per tant, tenim aquí aquesta doble nominació de l'Álvaro Cervantes, però jo li donaria el premi a millor interpretació masculina per Esmorzs amb mi. Escolta, bueno, ja, de català hi ha ell i en Sergi López, que l'hem de descartar perquè treballa a Cirat, i els altres són Rosolo, que és una meravella d'actor, però escolta, és d'Algeciras, són els nostres premis, i hi ha el Mario Casas, que ens agrada molt, però hòstia, és de Corunya. Donem-li un premi a algú de casa, per tant, descartant en Sergi López per treballar a Cirat, forçadíssim, per cert, des del meu punt de vista, doncs li donem a l'Álvaro Cervantes. I llavors, millor interpretació revelació, jo, personalment, hi ha en Bernat Soler per Estrany Riu, que és el nen aquest adolescent que fa protagonista, un altre que es diu Jean Monté, també per Estrany Riu, l'Elvira Lara per Los Tortuga, i hi ha la que jo crec que es mereix el Gaudí, que és la Llúcia García, que és la protagonista de Romeria, que no sé si veu la història, però l'explicaré ràpidament. Aquesta nena que viu a Gràcia anava un dia per la plaça de la Vila de Gràcia i venia d'acampaments amb el cau, que feia 6 dies que no es dutxava, i la van aturar allà i li van dir: escolta, no vols venir a un càsting per una pel·li a la Carla Simón? Perquè tens el perfil de la protagonista que estem buscant. Ella, que no és actriu, que estudia i que no té cap intenció, no és actriu ni vol seguir, almenys és el que ha dit fins ara, sent actriu. Doncs es va presentar el càsting així, una mica de cachondeo amb els amics, i van anar passant càstings, i la Carla Simón, que ja sabem que li agraden els actors i actrius no professionals, la va triar. I això una mica seria el més important.
0: Jo tinc una gran anècdota, de la Llúcia.
1: Ah, merament.
0: Sí, és la filla de l'Albert García Catalán, extreballador de Ràdio Arenys, a la prehistòria, diguéssim.
3: Ho sabíem, això.
1: Jo sabia que coneixen molt en Dani. Sí. Coneixen molt en Dani, però en Dani al cine nostre, però pensava que era perquè tots viuen a Gràcia.
0: Bueno, deu ser per Gràcia, perquè no lligo l'època de l'Albert García per Arenys amb en Dani al cine. Però sí.
1: Ja es deuen conèixer del barri, segurament, no?
0: Pot ser, no ho sé.
3: I Soraya, quin Gaudí, el Gaudí d'Honor?
1: Ja a la Sílvia Munt, jo ho he dit.
3: Ai, perdona, perdona.
2: Ha començat dient
3: d'acord, d'acord.
1: En el convidat d'abans l'has escoltat amb més intenció.
3: No, perdó, no. Que hi ha hagut un moment que he menjat una xutxa d'aquestes que ens porta la cúmica, Piton.
1: Ah, sí, la culpa
3: sí,
1: és meva.
3: I quan a veure, culpa meva, és perquè no hauria d'estar menjant, però m'he ennuegat. I llavors deu haver sigut un moment de pànic, de la tos i...
0: No, m'ha donat un bloc el dia que siguis, per acabar, molt que vull dir-ho, passa. Va, digues, digues.
1: M'agradaria que guanyés millor fotografia l'Albert Hort per Tardes de Soledat. M'agradaria... Millor direcció artística, estaria molt bé que guanyés la Nauqué, per Sorda. A Nauqué Cerdà, ja sabem, família, hem de dir que és neboda de l'Elisabet Portavella, que va ser professora nostra.
2: Sí,
1: no?
2: Final, també, sí,
1: tot,
2: sí.
1: Tot ve per a ells, dos anys.
2: Té un nebot, també, clar.
3: Ells entra del món.
1: Som una mica imperfectes, també, gràcies a... per culpa de l'Elisabet Portavella.
2: Sí, sí, que maca era.
1: I després jo diria que millor so, i això sí que ho vull dir abans d'acabar, sí que l'haurien de guanyar l'Amanda Villavieja, Laia Casanovas i la Yasmina Praderas per Cirat. Perquè és indiscutible que el so de Cirat, tot i que va ser mesclat després, doncs és fantàstic.
0: Això ho salvem, això ho salvem molt.
1: Muntatge, i Albert Serra, per mi, i tot el que més són premis dels altres que ens interessen menys, que segur que són igual d'importants, però ara us els explicaré i no...
0: Val, ens ho has explicat molt bé, però ara el que volem és que ens passis una targeteta d'aquelles amb el resum del que has dit, perquè ho penjarem a xarxes, la nostra porra.
1: Molt bé.
0: La porra de les imperfectes, és, en veritat, és la teva porra.
2: Exacte.
1: Faré demà...
0: Comprem tot.
1: Em vestiré... Ah, no, faré una d'allò.
3: Vols fer un vídeo?
0: Vols fer un vídeo?
1: No, no, una targeteta d'aquelles.
3: Home, Soraya.
0: El que et vingui de gust.
1: És fàcil.
0: El que et vingui de gust. O fas un vídeo, o fas... Els dies que no has tingut ganes de fer un vídeo, ens fas una targeteta d'aquestes, que no sé si fas servir el Canva o què fas, que ho saps fer molt bé, però queden moníssimes.
2: Potser li fa la secretària Mònica.
0: No, no, la seva secretària.
2: Totes les dones.
1: No, no, això ho faig jo, Aquestes coses les faig jo.
3: No sé,
1: molt bé, guapes, doncs aquí, a veure què passa diumenge.
0: Va, ja ens ho aniràs dient pel xat, no?
1: Més endavant tenim Goyes i tenim Òscars i en Xavier.
0: Ui, sí, ara no paren, ara ja no paren.
3: Està preparant.
0: Sí. Molt bé, et trobes millor tu, Soraya? Pots caminar una mica més o què?
1: Sí, estic una mica millor, de veritat. Sí? Estic fent el tomb, ja.
3: Que bé, Soraya.
0: Perquè ara la setmana...
1: Crosses, però estic fent el tomb.
0: La setmana que ve no, encara et donem una mica de marge, però la següent que hi ha l'escudella de recapte, vens i fas de reportera, no? Perquè baixarem aquí.
1: Clar, això està bé, anar a caminar.
0: Clar, és que comptem amb tu.
1: Fred,
0: no, tu pots estar baix, asseguda, on vulguis, i ja et portarem un micro.
1: Ja congelada com un nino de
0: nit. Ja et portarem un micro.
1: I encara me'n recordo del fred que passava quan anava al cau.
0: Clar, 30 segons em diu en Joan, que ara ja són 25, i 15 dies tens tu per recuperar-te. Escolteu, noies, ens veiem la setmana que ve. Sílvia, relats, tot bé?
3: Tot bé,
0: sí. Perquè no has dit res,
3: No, he estat aquí escoltant.
0: Marta Manzans, tot bé? Sí, perquè sort que hi ha imatge, que si no, noies, no sabíem que hi éreu avui. Sí, perquè ha començat aquí a fer no sé què del gol en un moment superinteressant. Però, bueno, 5 segons per acabar el programa. Gràcies a tothom.
3: Bona nit.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Des d'Arenys de Mar, Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous reials decrets d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que els recolzin les mesures quan arribin al Congrés. Ho ha dit en un vídeo publicat a les xarxes socials que ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius dels textos.
2: El gobierno, por tanto, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
1: Per cert, que un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. L'acampada a la capital catalana

0: Parlament, que suposa l'inici d'aquest curs polític. Durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president. Començaran a fer-ho a partir de les 9 del matí. Tindran tots torn de rèplica. I les pluges que han afectat avui Catalunya poden continuar fins aquesta matinada i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt, Baix i Baix Empordà, i 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral central fins al Baix Llobregat. El temporal ha deixat 100 litres per metre quadrat avui a la zona de l'Alt Penedès i l'Anoia, i a hores d'ara al metro de Barcelona hi ha afectacions a les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11. S'han registrat grans incidències, sobretot a la L3, perquè s'ha quedat inundada l'estació de Mundet. Darrer punt, Tortosa es prepara per una nova edició del Festival Artèria que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan. L'edició tindrà lloc del dia 15 al 18 d'octubre.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
5: Quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
6: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
5: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
6: molt,
5: sempre.
6: Molt, molt contenta.
5: Què ens expliques avui, a veure?
6: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
5: Sí.
6: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
5: Ai, sí.
6: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
5: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
6: Doncs això era de l'any 84.
5: Fixa't.
6: També hi havia aquest any La bola de cristal.
5: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
6: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
5: Mira, escoltem la sintonia. Què et sembla?
6: Me sembla molt bonic.
5: Vinga.
2: La Caixa Tonta.

0: que tiene esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí tens les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser...
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa.
1: El Pedrito mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: ens explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por l'Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo el vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt atent
0: i
1: molt dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Apa, mare meva!
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, Assumpta.
0: A veure, també vaya que és sempre, història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y el nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forta, no?
1: És forta, Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també,
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay.
0: Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens ho inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, la penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final. Ja
0: I, bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el... Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí. Molt
0: doncs
1: bé,
0: la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora,
1: ah, no passa
0: que
1: res.
0: També ens posa present una mica.
1: Una miqueta, però hi ha un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs
0: estat...
1: mira...
0: Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: Tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més coses.
0: Si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que
0: molt
1: ens animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques d'Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, Ho esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem ja perquè té un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però se m'anava a fer l'any 63,
0: El 63.
2: Sí,
0: sí. Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí, i el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El Festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor i que va ser una de les presentadores i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: res. Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el setmana vaig continuar estudiant, clar. Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar?
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que... Ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat. I no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Ara, sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí,
2: perquè... No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar, i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de què si cobra, que si no cobra. Que nosaltres si no cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte. Deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat.
0: Oh, quina com ha canviat tot.
1: És que es veu
2: no, ha canviat, no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes cançons...
2: I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això molt. Sí, eh?
1: Mira, l'altre
2: sí, bueno,
1: dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: N'hi ha que en sí, sí, però n'hi ha
2: sí,
0: que també
2: però jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Jacinto Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara avui en dia els cantants semblen
1: clínics, sí.
2: Usar i tirar.
0: Aquí sí, està, aquí sí, està. Sí, sí. Operació Triunfo mateix, per
1: exemple.
0: Jo
1: no sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: No, però hi gent de campanetes i ui, tots aquests que ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de... sis gales, 10... Quan nosaltres en fèiem, allò que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. I
2: no,
1: nosotros escolta, los cogemos y los vendemos.
2: No ho sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Sí,
1: tinc com,
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, ja tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció
1: també...
2: del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett. Ja, escolta,
0: Tony
2: ja,
0: Bennett.
2: I ja i tinc un
1: Michael Jackson té tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí.
1: Molt.
2: Mm.
1: Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs...
2: Sí.
0: Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que això... Està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És que el veig colorejat
0: sempre. Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, sí. Manuel Pertegaz, sí. I pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 pesa. Quilos. Mm. I sí. Estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: és
2: un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un
2: sí,
0: quilo,
2: cada collaret.
0: Sí. Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar El Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, allò va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: allò va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt, molt, molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí,
0: i Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt, molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les revistes de los dentistes, que quan
2: no
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: No.
2: D'aquestes revistes, que si no es claven amb la gent, i llavors posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, qué bonito.
2: Sí. Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: Y escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, és que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que estigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, saps?
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Perquè, escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, doncs no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tot,
0: clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí. Sí. Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala idea.
0: Fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea. Van a fer mal. I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado... I clar, estava ara, ella,
0: sí,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que posi draps i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
0: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados,
1: no mejor. Sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que canvia.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
0: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí.
2: Un festival de coreografies, a veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí aquí està, perquè ara premia el show a la cançó. Sí, no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que l'apagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què
0: tenia... Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: és la
2: tampoc
1: que té menys dret
2: a queixar-se. Hi ha a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: plataforma...
2: Un dia l'espectacle està molt
0: castigat,
2: molt
0: malament, està castigat,
2: i si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent, no viu només el que dona la cara. A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Moltes
2: famílies. Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí, ja t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats, que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... Com se diu aquest noi? Aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto...
2: No, que estava de jurat a Tocara Me Suena.
0: A Tocara Me Suena.
2: Ah. Sí.
0: Ah, pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre,
0: és boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A repestira cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és
1: perquè,
0: que en part
1: clar,
0: és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, ja està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
2: els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè vull dir la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla.
1: Tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir mai. Una paraulota.
1: I
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que lo important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, lo que parlava ell, clar. Aquests parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut...
0: No es ven.
2: Que si l'altre ja no fan gràcies.
0: No. I a més, aquests programes, tot està manyat, tot és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Un guió està ple, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries... Però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa. I després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc, escolta. Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i et dius... I t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Però això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu, una pel·lícula que t'encanta, i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Igualment, un petó per tot.
0: Fins sempre, adéu.

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohaus. L'afrohaus té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohaus, què significa?
2: Afrohaus és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent no només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia, en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan l'he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que, 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala! Bueno, pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: No.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: La caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, no té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen... La xarxa, televisions locals...
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codornio, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però que mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es el otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: Pluma, pluma gay.
6: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
7: L'Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega sí
1: que ho sé. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
7: No sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
7: Això no ho pugis a la ràdio.
8: No, perquè tu t'havies fet il·lusions. Per això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
8: Clar, tu per seguir somiant. Estàs trist.
7: Uf, molt, molt.
8: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
8: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
8: De qui?
2: D'Alba Moreno.
8: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
8: Ja no m'heu preparat el noi que ve? Pues si tinc com a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, ai, ai, ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me, doncs, sortir a la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
8: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, pluma, pluma, pluma,
9: Marica fiel, marica tu. El racó de Toni Rovira. Marica,
10: hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
9: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: sabrá que me amo, no me miedo.
1: Porque cuando me miras se agua la boca, calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
1: Bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des d'aquesta casa, des dels estudis de Ràdio Arenys. 28 de setembre, passen uns minuts de les 8 del vespre. Estem a l'Arenys en joc. Com cada dilluns, el que farem primer és repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Tenim ja en marxa la Lliga de Futbol, que van per la segona jornada, i s'hi han afegit les d'hoquei, les de bàsquet, el vòlei femení, i hi ha hagut resultats ben diversos. Ara els repassarem. Parlarem també d'atletisme, perquè aquest cap de setmana ha començat la temporada de cross i ho ha fet a Canet. La penya Panemi ja té els primers podis al Sarró. Ens ho explicaràs en Tomàs. I parlarem també amb el nou entrenador de les noies, del senyor femení de vòlei. Més enllà de la primera victòria, amb ell comentarem com afronta el repte de substituir Carla Visiglia. Doncs vinga, som-hi, comencem, com cada dilluns a aquesta hora, l'Arenys en joc.

0: Arenys en joc.
1: Doncs som-hi, comencem el repàs de resultats esportius. Habitualment comencem per al futbol, avui també ho farem així. El club de futbol Arenys de tercera catalana només ha sumat un punt al camp del Malgrat amb un resultat de 3-3. És el primer punt del Arenys sumat a la segona jornada. Un resultat que es va decidir al darrer minut després d'una jugada polèmica, una decisió arbitral que es considera una errada i que va deixar l'Arenys amb la mel als llavis i sense victòria. Podem escoltar...

0: Una mitja part, amb una bona ocasió, que en la qual aconseguim empatar i fer el 2-2. I a la mitja part anem amb empat. Nosaltres introduïm uns canvis a la mitja part i aquests canvis ens donen molt de resultat. Aconseguim tenir molta més pilota i molta més arribada, molta més presència seva a l'àrea. I fent aquesta feina, al minut 81, vam aconseguir fer el 2-3. I res, a partir d'allà nosaltres dormim una mica el partit, intentem perdre una mica el temps, no?, el que s'ha de fer en aquests partits de categoria amateur. I res, i amb això, que una jugada tonta, la veritat, que l'àrbit no sé què veu, perquè sincerament és així, li fan una patada al nostre jugador, si com escolteu bé, li fan una patada al nostre jugador, pita en falta en contra nostra, i el porter, bueno, l'agafa, la penja, i les típiques jugades d'últim minut, que va tothom a rematar, doncs, bueno, ens empaten la bola i fan el 3-3, i al minut 90 ens empaten. I, bueno, el partit allà es va acabar. I, bueno, un empat que em sap a poc, la veritat, perquè tenim la... com es diu, el caramel a la boca, perquè estàvem ja assegurant la victòria, estàvem treballant molt bé, i mira, doncs així és el futbol. A vegades no hi pots fer res. I res, aquesta setmana ens ve el Maternès a casa, a les 7 a casa, per qui vulgui venir, i res, que a nosaltres ens agrada molt que vingui la gent del poble a veure el primer equip, i quanta més gent siguem, millor.
1: Ara mateix els verds i blancs van desens d'una lliga de 16 equips.
2: Tota l'actualitat esportiva, de dilluns a diumenge, a Ràdio Arenys.
1: I qui sí que ha guanyat i a domicili és el Cinera United. S'ha imposat per 2-3 a l'Arenys de Munt i se situa tercer a la lliga amb 6 punts. Tot i la victòria, però, Marc Campeny, que és el segon entrenador del Cinera, admet que no va ser un bon partit ni van jugar bé.
3: Un partit en el qual vam estar força espessos. No va ser la millor tarda de la plantilla. Però, bueno, tot i així, el més important és que es van poder treure els 3 punts. Un partit en el que al minut 3, minut 4, l'Arenys de Munt se'n fica per davant amb una pilota parada en el qual no tenim la concentració que toca. I paquem, i d'aquí arriba el primer gol. L'1 va ser la reacció que, pràcticament a la jugada següent, empatem a través d'un penal, i als 3 minuts de l'1-1 fem el 2-1. Llavors la reacció va ser una bona reacció per part de l'equip. Tot i no ser el millor partit, vam disposar de diverses ocasions bastant clares per poder posar terra pel mig respecte al rival, però no està gaire encertat, i això va fer que a la segona part, tot i ficar-nos 3-1 en el marcador, no vam acabar de tancar-ho. Ells també van tenir un parell de ocasions bastant clares, i al final pràcticament al final de la segona part, en una altra pilota parada, ens fan el 2-3, i això va fer que hi hagués una mica la incertesa als últims 2 minuts, però tot i així, bueno, hem acabat tenint els 3 punts, i res, i ara segona que ve, intentar seguir amb la ratxa que portem, i intentar seguir allà dalt i millorar els aspectes que en cap de setmana, doncs, no vam mantenir a un bon nivell.
1: Amb la segona jornada acabada, hi ha 5 equips empatats a 6 punts. Un d'ells és el Cinera.
4: Ràdio Arenys, la primera en esports.
2: Arenys en joc. El 91.2 de la FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.
1: I ara anem pel bàsquet. Bones notícies pel senyor masculí. Han guanyat el primer partit de Lliga i ho han fet a una pista difícil, la del Granollers. S'han imposat 43-54 i això ara mateix situa l'equip ja quart a la classificació. Podem escoltar l'entrenador, Xavi Zarn.
5: Gran victòria, sí. Primer partit, jugant a fora, nova categoria...

0: nou equip que encara estem acabant d'encaixar les peces i tal, doncs és que no es pot demanar més. O sigui, és una victòria molt, molt important. Nosaltres vam fer un partit molt seriós, de caràcter, molt intens i amb un gran treball d'equip. Tothom va sumar. Ja sigui amb punts, ja sigui amb rebots, ja sigui amb pilotes recuperades, molt bé, molt bé. La clau, però, va ser la nostra defensa, ja que davant d'algunes errades que vam tenir en atac, va ser el punt important per endur-nos el partit. Vam guanyar a partir de la defensa. Com deia, doncs, molt, molt bon treball de tothom i molt orgullós de cada jugador individualment de la feina que vam fer. Ara, aquesta setmana, ens visita el Sentmenat, un altre equip que jo crec que serà fort dins de la categoria, però em sembla que en aquestes categories ja no hi ha equips fluixos, tots els rivals seran duríssims, i on haurem de tornar a donar el màxim de nosaltres. Per tant, caldrà estar concentrat els 40 minuts i no perdre el rumb del partit, tal i com hem fet en aquest primer partit contra el Granollers.
1: Com deia l'entrenador, és un molt bon inici, però ara ja no hi ha cap rival fàcil i cada victòria serà suada i lluitada.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc, amb tot el que necessites saber sobre els equips i esportistes arenyencs.
1: Hem explicat una victòria en bàsquet, en aquest cas la del sènior masculí. Ara l'altra cara de la moneda, la del sènior femení, que ha perdut a casa el primer partit de la Lliga contra el Montgat, 46-52. Tot plegat ho explica l'entrenador del sènior femení de l'Arenys Bàsquet, Miquel Mateu.
3: Aquest cap de setmana vam començar la Lliga, vam tenir el primer partit a casa, partit contra un esportiu Montgat, equip que ja estava en aquesta categoria la temporada passada. I, bueno, al final el resultat va ser negatiu, varen perdre 46-52, una diferència de 6 punts, però en global el partit, correcte. Varen començar el partit amb molts de nervis, això feia que tinguéssim dubtes a l'hora de finalitzar, no tinguéssim aquesta seguretat, i, clar, això es va notar en aquest primer quart en el qual, doncs, el Montgat va marxar una mica en el marcador. Vàrem aconseguir entrar dins del partit, vàrem ajustar el marcador, ens vam posar per davant, però el tercer quart elles varen fer un parcial molt bo, amb molt d'encert des de la línia 6-25, i tot i que l'últim quart vàrem aconseguir ajustar el marcador, doncs no vam poder acabar de donar-li la volta en aquest primer partit d'aquesta nova lliga, no? Però, bueno, satisfet. Al final, tot això ens serveix per anar creixent com a grup, per anar creient totes les coses que fem dia a dia, i els resultats ja vindran. O sigui que aspectes positius, mentalitat positiva, i ara seguint davant, la propera setmana pensant en la Unió Esportiva Gaudí.
1: L'equip arrenca, doncs, a la part baixa de la taula i tocarà remuntar i sumar victòries si es volen posicionar a la zona tranquil·la de la taula.
2: Arenys en Joc.

0: I anem per l'hoquei. Comencem parlant del sènior masculí, que en aquest cas ha iniciat la competició de Lliga amb un empat a 1 a casa contra el General i Palau. Això el situa d'entrada a mitja taula. Ara podem escoltar el seu entrenador, l'entrenador dels nois, Xavi Gallén.
1: Bon partit, bon debut, sobretot amb la part defensiva. El segon equip del Palau va venir amb tota l'artilleria i ens va pressionar des del primer segon a tota la pista. Ens va costar inicialment sortir d'aquesta pressió asfixiant, però quan ho vam aconseguir fins i tot ens vam posar per davant el marcador i vam portar la iniciativa en moltes fases del partit. Vam fer una defensa extraordinària, s'ha de posar en valor la gran defensa, la gran actuació del porter també, però finalment, a falta de 5 minuts i a pilota aturada, ens van fer l'1-1 i ens van empatar el partit. Bueno, poder haguéssim pogut ser un palet més ambiciosos aquells 5 minuts finals, però penso que van haver-hi ocasions per dues bandes per decantar el partit de qualsevol dels costats. Per tant, bueno, s'ha d'estar content de debutar amb aquest punt a la nova categoria i sobretot de la gran actuació en defensa. Això s'ha de posar en valor.
0: Recordem que la setmana passada un dels jugadors d'aquest equip afirmava que l'equip té possibilitats de pujar de nou de categoria aquest any. Per tant, ho seguirem i ben de prop.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc.
0: I les noies, en aquest cas del sènior femení, de l'hoquei, han arrencat amb mal peu aquesta temporada. Han arrencat perdent 1-3 contra el Mollet. Escoltem, però, el seu entrenador, Xavier Ullí.
3: Dissabte vam fer el primer partit de la temporada. La derrota dolorosa, perquè va ser un partit on vam jugar molt bé, però al final el que compta és que elles van estar més encertades de cara a porteria. Bueno, és el primer partit. Són bones, hem de seguir entrenant, seguir millorant físicament i segur que els bons resultats arriben.
0: Les noies arrenquen desenes sense cap punt.
4: Arenys en Joc, amb Oriol Leo.
0: I seguim endavant en aquest programa, a l'Arenys en Joc. Ja tenim els resultats dels equips sèniors repassats i ara dedicarem uns minuts a parlar d'atletisme, perquè aquest cap de setmana ha arrencat la temporada de cross escolar, del circuit català de cross, en una jornada competitiva a Canet, al municipi veí, i allà la penya Panemi hi ha sumat ja els primers podis d'aquest any, i tenim també una nova victòria de Marta Mitjans, en aquest cas no a Canet, sinó a Itàlia, a una milla urbana. Vaja, que per parlar-ne de tot plegat podem saludar a Zenon Tomàs, que és el president de la penya Panemi. Zenon, bona tarda.
5: Hola, què tal?
0: Doncs bé, tenim un parell de qüestions, Zenon, que volem tractar. En primer lloc, un altre èxit esportiu de la Marta Mitjans, que en aquest cas ha guanyat una milla i ho ha fet a Itàlia, oi que sí, Zenon?
5: A Itàlia, sí, amb un poblet al costat de Nàpols, doncs van a fer una milla urbana i va guanyar. Milla internacional i la guanya.
0: Perfecte, home, per tant, diguem-ne que comença la temporada molt bé, vaja.
5: Sí, bueno, tenim que pensar que la Marta en aquests moments està, doncs, en pretemporada. Uh-huh. Encara no ha arribat el moment de competició, però tot i això, amb els entrenaments que porta, doncs ja se'n va fora de les nostres fronteres i ens guanya la cursa. Molt bé.
0: I tant, perfecte. Doncs mira, anem sumant èxits.
5: Bons auguris, semblen aquests, no?
0: Exacte, clar, això em referia, si ja en pretemporada, diguem, abans de començar la competició, allò que dius ben bé oficial, doncs ja fa alguna prova i la guanya, doncs home, sembla que en forma ho està.
5: Sí. Això vol dir, doncs, que ha descansat bé, doncs, aquest estiu, des de que va acabar els europeus, ha reemprès els entrenaments doncs, també molt bé i fa que els resultats doncs, ja comencin a ser bons des de la primera cursa.
0: I tant que sí. Doncs estarem al cas sempre dels resultats de la Marta, i avui també ens volíem referir a això. Però vaja, no només ella, està en forma, Zenon, perquè jo crec que la penya Apanemi també ho esteu, perquè ha començat aquesta temporada de cross, en el cross de Canet, aquí mateix al municipi veí, i a mi m'ha semblat veure que algun podi ja ha caigut, Zenon.
5: Sí, bé, doncs també a pesar que aquest any hem tingut una temporada, una pretemporada molt curta, perquè ens ho han adelantat tot un mes, en el primer cross que hem fet a Canet, doncs ja hem tingut 5 pòdiums.
0: Molt bé.
5: O sigui que això també ens fa tenir moltes perspectives de cara, doncs, amb aquesta temporada que curta i intensa de cross, doncs que tindrem, perquè, com bé sabeu, aquesta disciplina, abans de Nadal, ho tenim que tenir tot llest. Sí. Però tot i així, et dic, que amb el poc entrenament que portaven els atletes, doncs aquests 5 podis, hem quasi, doncs, fet el que fèiem l'any passat a les últimes, els últims crossos que vam fer, que arribàvem als 5 pòdiums, doncs ara en el primer ja ho hem tingut. Vam tenir, per exemple, doncs, en absolut el Ferran Morell, que va fer una primera posició, amb sub-18 l'Aina Sunyer una tercera, amb sub-8 l'Arnau Coll primer, amb sub-10 l'Àlex Barrull primer, i amb sub-16 el Riat i Sol, doncs, va fer segon. Però a banda d'això, doncs, en Masters 35 vam tenir en Roduan, que va fer una quarta posició. Tenim en Pau Moret, o sigui, el nostre regidor d'esports, que en màsters de més de 50 anys va fer una 5a posició.
0: Ah, molt
5: bé. O sigui, bé. Que ja dic, en sub-10 l'Eli Estrada va fer una 8a posició, en sub-8 la Isona Salles una 4a posició, en sub-16 la Caral Lledó una 4a posició, o sigui, a banda de els que van fer pòdium, tots els altres, doncs, van estar també capdavanters, van estar, doncs, tots molt endavant, i sumant punts, que això és el que va bé, perquè aquest circuit de cross, diguem que és una prova de regularitat, és una lliga, i a cada cross, doncs, que fas bones posicions, vas sumant punts.
0: Sí, perquè sempre, Zenon, destaquem els podis, en primera instància, però també comentem, doncs, qui suma punts, perquè a vegades, mira, un tercer avui, però un sisè un altre dia, després un quart, després un segon, vas sumant punts, i al final pot ser que acabis primer si els altres, doncs, no han estat tan regulars.
5: Sí, sí, de fet, doncs, és això. El ser una lliga, doncs, és un premi a la constància, i a cada cursa que fas, a cada cosa que fas, doncs, vas sumant punts. I algun any s'ha donat la casualitat aquesta, que un ha guanyat el circuit sense haver guanyat cap cursa.
0: Clar.
5: Però sent constant i estan sempre, doncs, als llocs de davant.
0: Exacte, això pot passar. Per tant, qualsevol punt que s'assumi en aquestes curses, en aquests cross, doncs és important i és destacat de cara al final de la temporada. Com deia més,
5: no? També el que m'agradaria destacar una mica és que vam tenir 4 atletes d'aquests que han vingut ara aquest any amb nosaltres, que no els teníem la temporada passada, doncs que ja van fer el seu debut. O sigui, que ja saben el que és córrer un cross, ja saben el que és competir, i el que és que tots em van dir que s'ho havien passat molt bé. Això és el principal, sobretot pels que comencen.
0: Clar.
5: I vam tenir més de 20 participants d'aquí de la penya Apanemi, tot i que n'hi van haver uns quants, doncs, que al ser tan aviat, doncs, ja tenien altres coses des de fa temps i no van poder venir, i molts dels nous encara no m'han donat papers i no els hi han pogut fer les llicències. O sigui que jo crec que aquest any, doncs, la participació que tindrem en el circuit del Maresme, a part de que, com ja veiem, de molta qualitat, també en tindrem molta quantitat.
0: Bé, això també està bé, no?, de cara ja dic, a crear la base.
5: Sí, sí, entre els que han vingut aquest any, doncs, que es van incorporant als crossos, i els que ja teníem de l'any passat que no han pogut venir, doncs, en aquest primer cross, doncs fa això, que veiem, doncs, que els crossos vinents tindrem una participació molt elevada. I aleshores, doncs, això també és una satisfacció, és una satisfacció.
0: I tant, sens dubte. Aquest primer cross, Zanon, ho dèiem, ha estat a Canet. Què tal el circuit? És tan maco com el que fem aquí als Arenys o segur que no, no?
5: No, no.
0: Ja m'ho semblava.
5: No, no és perquè ho fem nosaltres, però ja fa anys que ho fem a Can Gelpí i el comentari de molts atletes que han vingut a córrer i que van a córrer arreu de Catalunya és que el circuit de Can Gelpí és un dels millors circuits que hi ha a Catalunya per fer cross.
0: Mm-hmm. Sí, sí. El de Canet com eres,
5: gent... Bueno, el de Canet ja fa 3 anys que anem a córrer amb aquesta zona i, doncs, diguem que és un cross que està bé, té un avantatge, que veus tot el circuit.
0: Ah, això està bé.
5: Que això hi ha altres crossos, doncs, que no ho tenen i, en aquest cas, doncs, és un espai, diguem, que no és molt gran, i vas fent esses, doncs, pel circuit aquest, i si tu estàs situat a la part baixa, doncs veus tot el circuit i pots anar seguint la carrera. Això sí que és una de les avantatges que té el cross de Canet.
0: Mm-hmm. Bé, això
5: que no el tenim nosaltres.
0: Clar.
5: Però, sí que no el tenim nosaltres.
0: Però l'entorn és més maco el de Can Gelpí.
5: Però l'entorn és més maco i en els atletes els agrada més.
0: Fantàstic.
5: Perquè, doncs... per exemple, el d'ahir, doncs, molta pols.
0: Ja.
5: Perquè, esclar, va estar tan sec, fou un terreny doncs, que tot era terrós i de tants dies de no ploure. Així, l'any passat vam quedar enfangats fins a les orelles perquè havia plogut.
0: Ja.
5: I, en canvi, aquest any, doncs, els corredors, sobretot els que anaven a darrere, es queixaven de la pols que tenien d'anar respirant.
0: Clar, clar, això passa, clar, depèn del
5: Però,
0: terreny bueno, com estigui. Clar.
5: Entesos, sí. Mm.
0: Bé, doncs res, ja en tenim un al sac, ja tenim 5 podis també al Sarró, podríem dir. I la setmana que ve, cap on, Zanon?
5: Bé, del circuit fins al dia 10 no tenim una altra cursa, que serà Santa Susana, però sí que la setmana vinent, el cap de setmana vinent, hi ha el cross de Mataró, que no és puntuable pel circuit del Maresme, però que hi haurà alguns atletes que hi aniran, que hi aniran. Uh-huh. Uns per inaugurar-se i fer el seu primer cross i altres per anar mantenint la forma que tenen en aquests moments.
0: Perfecte. Per tant, doncs, encara que no sigui d'aquest circuit, puntuava per aquesta lliga, bé, hi haurà atletes de la penya Panemi que podran córrer, que a última hora és el que us agrada.
5: Ah, entesos. I a més, doncs això, sobretot els que han començat ara, doncs anar agafant experiència. Els altres, doncs, ja entenen, ja saben com córrer. Precisament ahir, la xerrada que vam tenir abans de la cursa per explicar als que començaven més o menys com tenien que córrer, els que tenim ja veterans, diguem-ho així, però que tenen 7 i 8 i 9 anys, o sigui que són veterans amb 9 anys, aquests ja saben el que tenen que fer i no vol que els expliquis.
0: Sí, sí, en el cas que comencen de molt petits, clar, de seguida són veterans,
5: sí, no? Sí, sí. Seguida som veterans.
0: I tant. Bé, si la setmana, aquesta setmana que ve no hi ha cap cross, diguem, del circuit, podeu anar a veure l'Ironman, oi que hi aneu sempre, més o menys?
5: Sí, sí, doncs els tindrem a veure, lògicament, ja que ens passen per aquí d'ells, i potser a l'hora doncs, que vagin acabant, quan estiguin ja acabant la marató, ens arribarem fins a Calella per veure els atletes, què tal arriben, perquè, clar, és una prova molt dura i quan arribes t'agrada que hi hagi allà gent que et faci un aplaudiment, que et doni uns ànims i que et sentis recolzat. Ja que t'has estat esforçant durant tantes hores, tenir un recolzament a l'arribada sempre s'agraeix.
0: Segur, imagino. No crec que ho comprovi mai, si s'agraeix o no s'agraeix. És una cosa que no sabré mai, però imagino que sí, que es deu agrair.
5: Sí, sí, no. Jo això, aquestes coses dels aïllats, els tiagons i tot això no ho he fet mai, però sí que acabant les maratons, a l'arribar, a trobar gent amiga i gent que poguessis doncs, que conversar, o corredors que han estat corrent amb tu i tenir les experiències i tot això, doncs és molt gratificant. I després doncs, de patir durant 42 quilòmetres, ja dic, trobar gent és molt maco.
0: Sens dubte.
5: I s'agraeix molt.
0: I tant. Doncs nosaltres saps que t'agraïm molt que ens atenguis cada setmana aquí a la ràdio, a l'Arenys en Joc, i sempre que se't necessites, Zanon, perquè sempre hi ets per parlar d'esports, per parlar d'atletisme i parlar del que convingui.
5: Doncs ja ho sabeu, que puguem doncs, tenir notícies, tenir xerrades, preguntes, etc etc, i ja sabeu on te telefonar.
6: I tant, doncs, si tenim el teu número guardat en la memòria, no l'hem dit de consultants, el sabem de memòria gairebé.
5: Molt bé, i gràcies a Ràdio Arenys, ja dic, per fer aquest seguiment de l'esport, especialment, doncs, de l'atletisme.
6: Perfecte, gràcies, Anon, ens escoltem. Fins ara.
5: Adéu-siau.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local. Arenys en joc, el 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.

0: Arenys en joc, amb Oriol Leo.
1: I així arribem al final d'aquest Arenys en joc. Ho fem escoltant a Nirvana amb aquest tema Smells Like Teen Spirit. Per què escoltem Nirvana avui? Doncs perquè aquesta passada matinada han rebut un premi MTV d'honor per la seva trajectòria. És el premi Michael Jackson Video Vanguard. És un premi que reconeix la seva trajectòria i l'impacte audiovisual d'aquest grup. Escoltem Nirvana i ens retrobem dilluns vinent a les 8. També ens escoltem a la secció d'esports de l'informatiu diari. Per tant, que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, el programa Retall. Salutacions a tots els socis i socis de l'Espanya, areienys i areienques. I ho farem en companyia de la...
1: Soc la Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, soc la Mari Carme.
0: Bon dia, soc Gabriel.
1: I avui tenim, com cada any, no pot faltar la seva visita, la nostra professora de ioga, l'Anna Garrido. Què tal, Anna?
0: Què tal?
3: Bon dia al món visible i al món invisible que ens envolta. I bon dia a tothom!
1: Molt bé,
3: contenta d'estar
1: aquí. Doncs ara posarem una música que tu has triat, sí. I llavors començarem a veure què ens expliques avui.
3: A veure què em preguntes.

0: avui tenim aquí la nostra professora, l'Anna Garrido. Què tal? Bueno, ja ens hem saludat, però com estàs? Com...
1: Molt bé, molt bé. Contenta. El ioga hem fet ja el mes de setembre, que sempre som poquets, però molt benvinguts. I ara ja amb ganes ja de que rebentin les classes de gent. Ja,
0: no, no,
1: de...
0: perquè aquest any rebentem les classes, oh,
1: És impressionant, sí, l'esplai sí, sí, com sí, sí. creix, tu.
0: I tant. Creix de gent, però no creix de dimensions, sí.
1: Això és veritat.
0: I aquesta és la nostra pega,
1: Sí, es troba a faltar els que fem activitat allà. Les classes...
0: Uns quants metres quadrats més, ens anirien molt bé. Però, bueno, és el que hi ha, és el que tenim. És el que tenim. Avui et podria preguntar, perquè, clar, la gent gran, que som nosaltres, els que estem aquí, clar, fem estiraments i fem ioga, però també tenim molts, tenim, a vegades... un principi d'estrès o una mica o vivim una mica estressats. Amb ioga es pot arreglar aquesta mica d'estrès que tenim? Alguns, jo no dic tothom, Home, no, no, perquè no tothom té estrès,
1: Clar, aquí...
0: ni tothom té depressió, ni tothom té... No, no, jo pregunto pels que ho tinguin.
1: El tema és la causa, per exemple... A les playas ens trobem en que moltes persones, de parelles de llarga durada, i que un està bé i l'altre no està tan bé. Llavors això fa mal, no? Quan veus amb una persona que t'estimes que no es troba bé. I això genera una tensió, perquè estrès, es traduït al català, és tensió. Clar, la causa no la podem eliminar fent ioga, però el ioga sí que t'ajuda... a conviure amb aquesta dolor. Perquè, clar, tampoc és una càrrega.
0: No, no, no.
1: És
0: no.
1: una cosa que... Bueno, és la vida que és així, no? Sí. Que és dura. A vegades també...
0: És que a vegades amb... tampoc no és ben bé un dolor, l'estrès. És un estat d'ànim.
1: Sí, és un estat de neguit, perquè a vegades el tema és un fill. A vegades ens trobem amb... usuaris del servei que tenen un fill que és molt més jove que ells i no es troba bé.
0: Sí.
1: I això, doncs, tampoc... Després, clar, te trobes amb un entorn, una societat tecnològica, i hi ha persona, doncs, que va anar a l'escola fins que va tenir, què sé, 7 anys, 8 anys,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Com gestiones? Estàs com una miqueta... Tot això, com ho condueixes, com ho portes. Llavors, el ioga amb això ens ajuda molt.
0: Sí.
1: Primer, l'important és ser funcional. Què vol dir ser funcional? Quan travessem el carrer, ha de ser quan el semàfor estigui en verd i pel centre del pas de peatons. Mentre aconseguim això, els nostres ronrons o les nostres emocions queden una miqueta a banda. Després, o sigui, si ens arreglessin les aceres, sí, no cauríem tant.
0: Sí, bueno, però hi ha moltes senyores que van amb bastó o amb crosses i atreveixen per la meitat del carrer. Mira que hi ha un pas de peatons aquí a Arenys,
2: I, a més,
0: el Viés, van, i com si fos tot el poble d'elles, o d'ells.
1: Hi ha més nois que noies que fan això. Sí, que ja m'hi fixo. Però, sí, llavors, clar, el ioga ens per exemple, no? Un dels motius d'estrès per travessar d'aquesta manera. Són com nervis, neguit, vols anar ràpid, el cos no et tira. Llavors el ioga et diu... atura't. Abans de travessar, atura't. Ah, sospir.
0: Sí.
1: Saca el maligno, que dic jo, la classe de ioga. treu. I llavors, a veure, a poc. Primer un peu, després l'altre. Sempre donem importància a aixecar els peus. Doncs no, el que hem d'aixecar són els genolls. Sobretot per sobreviure a aquestes aceres que tenim a Arenys de Mar. L'ordre que hem de donar al cos és aixeca el genoll, no aixeca el peu, aixeca el genoll.
0: Bueno, clar, sí, has d'aixecar el genoll perquè se t'aixequi el peu, de fet.
1: Sí, sí, però, per evitar les caigudes...
0: Ho has d'aixecar tot.
1: L'ordre,
0: sí.
1: No, el que t'ensenya el ioga és, primer, bellugar el cos per segments. Una cosa és bellugar un peu, una altra cosa és bellugar el genoll i una altra cosa és bellugar el maluc.
0: Sí.
1: Llavors, primer, aixeca el genoll, respira, vés a poc, vés pel pas de peatons, travessa quan estigui en verd, vés pel mig del pas del peatons.
0: Sí.
1: I llavors, mira, fa un dia maco, fa sol.
0: Sí.
1: Si fa sol, és maco. Si plou, és maco. Si fa vent, és maco. Tot és maco, sí. Perquè he obert els ulls i m'hi veig.
0: Sí.
1: Llavors, gràcies, gràcies, gràcies. I d'aquesta manera anem gestionant l'estrès. Posa un somriure, per exemple. Una de les altres maneres que es treballa en el ioga és la musculatura facial. S'ha observat que...
0: És important, oi?
1: Molt, molt. Que si et vols influir en la cognició, que és la formació de pensaments i la formació d'emocions, primer fes un somriure i després vindran pensaments més positius, emocions més positives. Sí, però és que jo tinc aquest problema molt gros, molt gros! Sí, però aquest problema, avui conviurem amb això. Avui serà una motxilla que vols portar o vols desaparèixer i no em portarà. Clar, és que els únics que no porten motxilla són els morts, eh? Aquests no porten res.
0: Sí, no,
1: ni passen calor, ni passen fred,
0: sí,
1: res. Sí. Tot està bé, eh?
2: Bueno,
1: també tens raó, potser tot està malament. Bé.
0: O sigui que un dels beneficis del ioga és que fomenta la relaxació. Al fomentar la relaxació, suposo jo, que també fomenta que a l'estrès quedi també una mica relaxat. Bueno, jo dic,
1: No, jo és que...
0: No, tu ets la professora, jo et pregunto, perquè ja saps que jo sóc molt mala alumna.
1: No, que
0: per
1: ho faci.
0: No dir...
1: Però t'hi fixes molt.
0: O sigui, jo quan vinc a classe, imagina't.
1: Sí, sí. Encara el mudra de l'om, que és la postura dels dits de l'om, encara no te l'has après,
0: no.
1: Això, eh? Toca, sí, una mica el puntet, perquè, sí, clar, no hi ha mals alumnes, hi ha mals professors.
0: O sigui, després de 14,
1: això vol dir
0: després
1: que
0: de 14 anys...
1: Te l'explico malament. Fa 14 anys que t'explico malament
0: que com... Que m'haig de posar els dits així, per així, les llemes, així. Eh?
1: El tou dels dits. I la mà mirant al cel.
0: Ai, la mà mira, així és.
1: Així, molt bé. Vale. Millor. Ja repassarem, perquè encara ja es poden corregir moltes coses, però ja repassarem un altre dia. És que, clar, el tema és objectius. Nosaltres no treballem amb objectius, perquè a vegades els estats nerviosos és conseqüència d'unes hormones, és conseqüència d'un sistema nerviós que ja està tocat. Clar, moltes coses que no. És tal i com estic ara, m'accepto, m'estimo, visc amb mi i miro d'estar bé. Aquest és el nivell, eh?
0: Bé.
1: I això que t'acabo de dir, que això és molt difícil, eh?
0: Tot això, home, clar.
1: Molt difícil, eh?
0: Sí, ja.
1: Perquè, clar, aquest cul que cau, accepta'l, saps? Ostres, tu, aquest genoll que sempre va endarrere, que un nen, aquest genoll que li dic que vagi endavant i no tira, parla-li bé, tot això, clar. Llavors, però, clar, un cop acceptes que el teu genoll és així, que el cul és caigut, doncs potser una faldilla t'afavoreix més i potser si vas una miqueta més a poc, tot va millor.
0: Sí.
1: Potser si t'atures amb algú i fas una xerradeta en lloc de voler córrer, resulta que t'expliquen un acudit i em fan riure i llavors resulta que tens un matí més maco del que t'havies pensat que podries tenir.
0: I abans has parlat de la relaxació facial. Com ho domines, això? Quins exercicis fas per la relaxació facial?
1: Jo repeteixo molt. I
0: repeteixes,
1: espero...
0: molt, que vols dir que fas repetir els exercicis?
1: Fa 20 anys que repeteixo el mateix i espero que algun dia surti. Confio. També te diré una cosa, eh? M'encanta suspendre. Jo,
0: sí, a tu, sí,
1: cada
0: tens la mà
1: cada...
0: fluixa, eh, amb això?
1: Jo m'encanta. Cada dia vaig a suspendre algú i no aconsegueixo.
0: Ah, bueno.
1: Tinc molt bons alumnes.
0: Llavors, en aquest dia, que va...
1: No ho aconsegueixo.
2: Espera, que m'emociono.
1: Al setembre ja en tenia una enfilada. Ja. I dic, ostres, et suspendré. Com això i això no et surti bé, pensa que el Nadal suspendràs, però per tot l'any no podràs recuperar l'examen. Ja ho fa bé, tu. Escolta'm,
0: ara ja ho fa bé.
1: Ja ho fa bé. En menys de 3 setmanes m'ho fa bé. Ja no la puc suspendre. Ara a veure si a l'octubre, quan comenci algú, em trobo algú ben estressat, que ho faci tot malament, no suspenc.
0: És que ets maligna, eh, tu? Ets maligna. Sí, sí.
1: És una altra manera de gestionar l'estrès.
0: També, ah, sí.
1: Sí. Posant més estrès.
0: Sí.
1: Apreto.
0: O sigui, un polo positivo i negativo, els dos, es negategen.
1: Sí, doncs llavors jo faig això, no? encara ho poso més difícil i, escolta, tu... No sé si és que van tenir uns pares molt exigents o què, però funciona. Sí, em poso de dolenta i fixi. Inclús a vegades, perquè jo, les classes, encara que no ho sembli, són individuals. I vaig mirant un per un. Doncs n'hi ha algun que quan m'apropo... Ostres, no el puc corregir, tu. Ho tenia malament, el peu malament. Vaig cap allà directe, dir-li...
0: Escolta, i parles amb alemany i tot?
1: Bé, és un idioma inventat. Sí, perquè jo també gestiono l'estrès així. Tu saps el que és repetir cada dia 20 anys el mateix? Clar, llavors m'enfilo, no? I llavors jo, i ara que les hormones també em traicionen, perquè ja he passat els 40 i dic el que penso sense embuts...
0: Així m'agrada. Tu has passat els 40, no ho sembla, eh?
1: Gràcies.
0: Això deu ser del ioga que practiques, que estàs molt juvenil, eh?
1: Doncs així, quan tinc que renyar, parlo aquest idioma.
0: Molt bé.
1: I els hi faig... així és com si els hi tallés el coll.
0: Bueno, i abans has dit que les sessions són adaptades a cada persona.
1: Sí.
0: Són adaptades persona per persona o tu fas un exercici
1: individuals,
0: general?
1: No.
0: Però llavors vas controlant persona segons el mal que té cada una, tu li controles.
1: M'agrada molt això que me dius perquè aquest és un clàssic error de l'alumne que comença, eh? Hi ha una diferència entre les classes de ioga de l'esplai i el gimnàs que es fa en un centre on ja te quedes a viure o vas com a centre de dia, que també es fa un tipus de gimnàs adaptat amb cadires i respiració i tal, no? La diferència bàsica és que la persona que ve a la classe de ioga de l'esplai és responsable de si mateixa. És a dir, jo no puc saber aquell turmell, si dol, aquell genoll, si es pot doblegar... Jo això no ho puc saber.
0: Sí,
1: no puc corregir molt poc. Pensa que als Estats Units els professors de ioga no poden corregir. I un professor de ioga que corregeixi amb un alumne es queda sense poder exercir la seva professió. Corregir és molt difícil, molt arriscat i pot ser molt lesiu. Però jo, clar... Hi ha persones que venen i fa molts anys que venen i
0: clar,
1: ja...
0: És que tu ja saps si aquell dia si el mal si ja s'ha caigut o si ha tropeçat, si li
1: I
0: fa mal...
1: I també sé
0: si
1: aquella li... persona com té el genoll quan fa calor, quan fa fred, quan al principi de la tardor, al principi de la primavera, perquè me'ls conec.
0: Perquè tu tens alumnes des de quan... En tens alguna de quants anys fa que la tens?
2: Tota la vida.
1: Doncs jo tinc alumnes d'un any abans que s'obrís el gimnàs de la Font de les Creus. Que va ser quan vaig començar. Doncs un any abans que obrissin el gimnàs de la Font de les Creus. Perquè no puc oblidar que vaig començar amb un piló de gent i a l'any següent... Van perdre classes senceres perquè es van apuntar al gimnàs. I això me'n recordo. És l'únic que me'n recordo.
0: Però quin any era?
1: Oh, s'ha de buscar. La història d'Arenys de Mar. No me'n recordo.
0: Això de les Creus és Arenys de Mar?
1: És el fons, sí, és el gimnàs que hi ha allà dalt.
0: En el gimnàs d'allà dalt.
1: El pavelló. Jo
3: hi he anat, sí. Jo
2: també, quan era jove.
1: Sí, clar, és que ara hi ha l'autobús d'Arenys amunt que et deixen allà i
2: no,
1: està
2: no
1: molt bé, eh?
2: No és per l'autobús, no. És que perquè els exercicis... Jo dic que el pavelló no s'ha fet gran com la gent. O sigui, com se van apuntant joves, els que som grans quedem enrere i no arribem a lo que fan pels joves. M'hi he explicat bé?
0: Sí. No, per això que tu tens una atenció... Tu tens una atenció a grans i joves, o sigui, a tots els que et venen.
1: Sí, però normalment la persona que es fa sòcia de l'esplai és jove és per alguna raó.
0: Clar.
1: Eh? Sí. I si es fa gran... Ai, si és jove i s'apunta a l'esplai i ve a ioga, ja són dues raons.
0: Ja.
1: És que aquell sistema musculoesquelètic o aquell sistema nerviós... O allà hi ha coses, allà hi ha coses, eh? Llavors, la sort és que aquest mètode que em van ensenyar l'he anat adaptant i l'he anat provant i funciona. La gent me respon molt bé, confien en mi, jo no enganyo ningú, L'únic que demano és assistència a classe, perquè si no hi ha una assistència regular, clar, m'és igual, clar, que siguin dos dies, que sigui un dia, però s'ha de venir a classe. Sí. No es pot fer un treball. I llavors, jo, si una persona no ve a classe, m'agrada que s'esborri, perquè les classes estan massificades i fan falta places. Sí. I si no té que, no pot treballar o no té que treballar, és que no, un altre dia ja ens tornarem a veure, cap problema, eh? Llavors ens trobem que la persona és responsable de si mateixa. Llavors aquella persona ha de saber si ha de treballar la cadira, si ha de treballar dempeus i si pot anar al terra. Llavors jo sempre dic que hem de diferenciar entre molèstia i dolor. No s'ha de patir per fer ioga. S'ha de tenir molèstia. Però clar, fa mal. Sí, és veritat. Hi ha casos que, de persones que tenen trastorns emocionals i coses perquè conviuen amb uns sostres de dolors que no ens ho podem ni imaginar què pot ser viure amb un cos amb tant de dolor. Yeah. I això comporta angoixa, nervis, faltes d'atenció, males paraules, mal caràcter... Però, clar, aquí tenim un rerefons de dolor. Llavors, aquestes persones, per poder fer ioga i integrar-se, necessiten aprendre a reconèixer diferents tipus de dolor. Jo ho explico molt bé, però no tinc ni idea del que és això. Perquè això, el que ho sap és el que li passa.
0: Sí, perquè és molt difícil. Cada un, el dolor, el pot calcular d'una manera diferent.
2: No, el meu pare sempre deia que el dolor no es podia posar en una balança.
0: No, perquè jo vaig als metges que a vegades em diu, vostè el dolor, que de l'1 al 10, quin número diria?
3: No sé, depèn. És del 5 o el 10 o el 8.
1: Sí, però hi ha gent que sempre està al 10, i és veritat, I és veritat,
0: Bueno, clar, sí.
1: Llavors, molt bé, està sempre al 10, però com ens belluguem? Perquè, clar, com no et belluguis, llavors tindràs dolor, i tindràs llagues, i tindràs i tindràs cangrenes, i tindràs més problemes. Llavors, com ho fem, això? De quina manera ens podem bellugar i no fer-nos mal? Llavors, la meva atenció és personalitzada, però l'altre ha de fer les seves passes, perquè si no, és l'altre que es fa mal. I llavors, jo sempre ho dic, si us feu mal, jo truco l'ambulància, però jo no us acompanyo, i a mi no em farà mal res. És el vostre problema.
0: Sí.
1: Això que quedi molt clar. I davant del dubte, no ho facis. Mira, explica un acudit, riu, dona't el teu temps.
0: Sí.
1: Perquè és curiós, De vegades funciona més quan no ho fas que si ho fas. Sí. Perquè quan veus en allà que hi ha 26 persones, 25 fent-ho i tu mirant-ho, això toca una tecla.
0: però vull dir, aquesta persona al final ho fa o no?
2: Ho intenta.
1: Tothom
0: ho intenta.
1: Tothom,
0: més bé o més malament.
1: El 100% de les vegades tothom troba la seva manera sense fer-ho bé. Tothom. Hi ha algun cas que no, però aquest cas que no, llavors ja parlem d'altre tipus de problemes del coco ja corre a l'aire d'una manera diferent. I llavors aquests no. Però aquests també al final han d'anar a un altre lloc, no poden, no podem. Clar, hi ha altres llocs que les classes ja no són de 26, són de 10.
0: Són de poca gent,
1: i llavors ja no ho dona un monitor de ioga, ho dona un físio.
0: Sí.
1: Clar, és un altre...
0: Clar, és un altre concepte.
1: Un altre món.
0: És un altre concepte. Món. O sigui que el ioga i la meditació ajuden a mantenir la ment feliç i relaxada.
1: Mhm.
0: Molt bé.
1: Al principi sí.
0: Al principi sí.
1: Però nosaltres no treballem per aconseguir això. Sí. És a dir, nosaltres ho provem. Mm. Si ho aconseguim bé, millor. I si no, ens ho passem bé.
0: Que també ajuda. Escolta, el passar-s'ho bé
1: també és important.
0: I també relaxa el passar-s'ho bé.
1: No, i a més és que el ioga diu, no et preocupis, si no ho aconsegueixes en aquesta vida, la propera, cap problema.
0: És massa, això.
2: Sí. És que té un sentit de l'humor, l'Anna.
1: És que no hi ha un altre, perquè quan tu t'aixeques al dematí, et fa mal tot, et fots aquelles quatre pastilles que et deixen...

0: t'asseus a la cadira. Ah, no puc més. I jo, xxt, clar, perquè tu t'expliques, te't poses a explicar la teva història personal, però nosaltres estem intentant fer una classe de ioga i ha començat fa 15 minuts. No sé si t'has donat compte, eh? Perquè, clar, no és per res. Però a mi em pagueu perquè us renyi, ho sapigueu.
1: Perquè allí hi ha persones que expliquen històries personals.
0: A vegades alguna cosa s'escapa. No, intentem jo... que no sigui teràpia. Intentem que les classes de ioga... No, intentem. Sí. Jo intento que hi hagi una mica d'intimitat, de privacitat...
1: Sí, que és millor, no?
2: Però que no sigui un safareig. Això
0: intento
2: no,
0: que no, perquè amb els pobles la intimitat és una cosa que a vegades no se li dona el valor que hauria de tenir, no? A Barcelona sí que les classes de ioga és una altra, és diferent.
1: Bueno, també que la gent a Barcelona gent... tampoc no es coneixen uns als altres, eh? Aquí sí
0: correcte.
1: Que es coneixen.
0: Per això que en el ioga sí que entra això, les classes de ioga, però jo intento que no per un tema d'intimitat, perquè a vegades agafes una persona, pues això, el fill no es troba bé, no sé què, tens una expressió emocional i després arribes a casa i dius, ai, el que he dit, no, així no,
1: sí, clar,
0: no pot ser, això això no pot ser.
1: No,
0: hem d'intentar...
1: A la gent no els interessa, tampoc. No,
0: no hem d'intentar que això no passi. El que sí intento, és que donem la nostra opinió.
1: Però les classes d'estrès creen convivència i amistat entre tots els que hi aneu, eh?
0: És que és molt maco ser gran. És molt maco.
1: No, sí, sí.
0: Sí, és molt tendre. És que les persones... en el ioga es diu que només per tenir una edat, tu ja ets, per exemple. Hi ha una edat que encara que no tinguis fills, ets pare o ets mare. I hi ha una altra edat que encara que no tinguis nets, ets avi, per edat. I hi ha una altra edat que ets professor de ioga, encara que no hagis fet mai ioga, però tu ja ets professor, perquè d'alguna manera ets mestre de les teves emocions, ets mestre dels teus pensaments, ets mestre dels teus moviments. Tu només per tenir 98 anys, 125, ja saps que no has de córrer.
1: No, em sent difícil, una mica més... és una mica difícil, però bueno.
0: Oh, però espera, jo tinc aquest objectiu. A veure si fem una classe i tots som de 120 anys.
2: Oh,
0: perquè
2: apunto,
0: ja ho tenim preparat, eh?
1: Sí?
0: Volem... Tu sabies que la monarquia anglesa, en els que tenen 100 anys, els envien una carta. Nosaltres, si arribem a això, volem que ens vinguin a veure.
1: Els 125?
0: Sí, que ens vingui a veure algú de la monarquia anglesa a les platges. No volem anar, volem que ells vinguin.
1: No vols la monarquia espanyola, tu vols l'anglesa, que vingui l'anglesa.
0: No sé, tenim aquest caprici. Algú, no sé, un fill de la Diana, un d'aquests, que ens vingui a veure... Algun dels monins, algun divorciat. El Carlos, no.
1: El duque de Kent.
0: El Charles, no.
1: El duque de Kent, o els fills del duque de Kent, que no sé si tenen fills o no tenen fills, però aquests marquen molt, eh? Sí.
0: Per exemple, un d'aquests. Però que vinguin ells a veure'ns, eh?
1: No amb les dones o amb les abueles, perquè tots seran abuelos, aquests.
0: No, perquè quan tu tens aquesta edat, ells et venen a felicitar. Llavors, ells, nosaltres ja ens estem preparant el protocol. Vostè com ha arribat a aquesta... Ah, i tots tenen que dir el mateix. Perquè fem ioga amb l'Anna. Amb l'Anna.
1: Una pregunta, això també ho feu a la classe? Pregunto. Aquest preparatiu dels 125 anys?
0: Sí, això sí. I mengem sardinetes d'Arenys.
1: També?
0: Sí, això també li direm.
1: Ah, li direu en el d'Anglaterra?
0: Sí.
1: El monarca de turno.
0: Sí, ja, més endavant, aquest any no, però més endavant ja aprendrem alguna paraula en anglès.
1: Ah, bueno. Sí.
0: Els hi cantarem una cançó quan entrin.
1: You are very nice. You are very nice, eh?
0: Sí, perquè saps que això, quan arriben, els hi posen l'himne del seu país. No, nosaltres això no. Els hi cantarem una cançó.
1: Catalana.
0: No veurem, ho hem d'estudiar, hem de pensar.
1: Sí, perquè, clar,
0: potser quan... el senyor Ramon...
1: No sé quan tinguem 125 anys encara si ens en recordarem del senyor Ramon, enganya les criades i tot això.
0: Ui, això ara no es pot dir, eh?
1: O què?
0: Aquesta cançó no es pot cantar.
1: Ah, és políticament incorrecta.
0: Sí. Totalment. Sí. Això seria, què? Assetjament sí. laboral? Sí.
1: I tant, i tant, i tant. Home, no, aquesta cançó, sí, total,
0: sí,
1: eh? Total.
0: Sí, sí. I aquella de la, del Ramena?
1: També,
0: sí,
1: també.
0: Ramena, no. I el client se'n va content.
1: No, no, sí, sí.
0: Però una d'aquestes inapropiades.
1: Sí.

0: Els hi cantaràs en el monarca.
1: I d'aquesta manera aconseguim, veus? Ara fixeu-vos, que esteu tots tres rient.
0: Sí, clar.
1: Només de pensar-ho, se us ha relaxat el front. Teniu les galtes toves. És així com influïm en la musculatura facial.
2: Aquí?
0: Sí, clar.
1: És d'aquesta manera, veieu? Ara tots quatre, ha arribat un moment que estàvem dient tonteries, divertint-nos amb la idea i rient. Doncs és aquesta, i si observeu, els ulls també s'han relaxat. Només amb això, amb aquestes...
0: Sí, perquè la cara, normalment, quan estàs preocupat, se t'endureix.
1: Sí.
0: La cara se t'endureix, eh?
1: Apretes, apretes...
0: I se t'endureix, eh?
1: Sí.
0: Els ulls se't posen així, les bosses se t'augmenten, les que ja tens, imagina't.
1: Perquè és que és curiós, eh? Però els músculs que hi ha al voltant dels ulls i de la boca són... rodonets. Llavors, quan que són rodonets, quan s'encongeixen, doncs clar, fan bosses, fan arrugues... Sí. Llavors, per això nosaltres relaxem el front, podíem això de les galtes toves, els llavis molsuts, la llengua flonja... I sempre dic aquestes paraules. Sí, que ara m'he adonat que flonja és una paraula que hi ha gent que no sap què vol dir. No.
0: Ai, és una paraula molt maca, és d'aquelles paraules que es perden, també, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Sí? Ara com puc dir flonja?
0: Ara?
1: Tu, sí, tu que ets professora de català
0: a
1: l'Esplai...
0: No, ara dirien tova.
2: Tova.
0: Ara dirien tova.
3: Tova.
0: Però és molt més maco flonjo.
2: Pues clar, aquí molts ja no enganxen això.
0: No, hi ha molts que no. Tots aquests nanos que estan parlant avui en dia, que no saben llegir ni un conte, ni l'entenen, aquest dematí jo sentia, hauran de començar amb la caputxeta vermella, a veure si entenen, si el llop es va menjar la caputxeta o es va menjar l'àvia, eh? I entenen el conte. Perquè és el que la gent d'avui en dia, que fan batxillerat, no entenen. No entenen, quan llegeixen alguna cosa no ho entenen.
2: No.
0: És molt trist, eh?
1: Mm.
0: És molt trist.
1: Mm.
0: Per això que algú del flonjo... No, ja m'agrada veure això, flonja. No, a mi m'agrada aquesta paraula, és flonja.
1: Llavors això, nosaltres intentem tenir un to... una miqueta distès, una miqueta de broma, que no hi hagin exigències.
0: Sí.
1: Hi ha dies que et pots bellugar una mica, hi ha dies que et bellugues una mica més, hi ha dies que ho fas al terra, hi ha dies que ho fas a la cadira. L'important és que aquell dia t'aixeques, et vesteixes, et fas l'asseo, menges a la teva hora, arribes a l'hora... Això d'arribar a l'hora, no us podeu imaginar, és molt difícil, eh? Perquè hi ha dies que t'aixeques i vas coix.
0: Com vols dir que vas coix? Que vas
2: I
1: que trigues més, vull dir, a fer els mateixos metres... trigues més. I llavors jo... tarde!
0: I tu ja arribes a l'hora, pregunto?
1: Jo sí. Abans que baixava caminant, més.
0: Més d'hora arribaves? Més
1: no arribava tant. Quan baixo amb el cotxe és més difícil, perquè... m'entretenc.
0: T'entretens a agafar el cotxe i baixar?
3: Buscar aparcament.
1: No, em relaxo.
0: No, perquè ja tinc temps,
2: Tinc temps i llavors has de córrer.
1: Quan vaig bé del tot, és quan agafo l'autobús.
0: Bueno, perquè vas amb un horari.
2: Perquè
0: un horari
1: tinc xofer, d'Arenys de Mar, tinc el xofer, la xoferesa, una noia que condueix molt bé, també,
0: Clar, ja
1: ara
0: deixa,
1: no tots són homes, ara, ja, També hi ha...
0: La classe del matí, aquí hi ha persones més grans i a la classe de la tarda hi ha gent més jove? Bueno,
1: Sí, és que la classe de la tarda són classes molt noves.
2: Clar. Sí, serà juvenit, no? Les teves classes, en general.
1: Bé, és que... Hem hagut de fer classes a la tarda per poder...
2: Dos nous.
1: Agafar algú nou, perquè els que venen al dematí...
0: Ja són fixes de sempre.
1: Correcte, no? Mm. Llavors, tenim com els més joves a primera hora i els altres, doncs, que tenen una altra edat, a segona hora.
0: No, és que jo quan veig dic, mira, tots aquests són joves, són joves elles, eh? Perquè hi ha més dones sempre que homes.
1: Però és que això és un tema de l'esperança de l'índex de morbitat i l'esperança de vida. Les dones viuen més anys que els homes.
0: Però la gent...
1: Ara jo penso que el dia que els homes es cuidin la salut... Nenes, ens haurem de posar les piles, eh? Perquè ens envairan, els homes.
2: Com dir que no ens cuidem?
1: Els homes no es cuiden la salut com les dones. I sobretot, en les playes veu molt. Perquè de la mateixa edat hi ha dona que mai ha fumat. En canvi, molts homes que sí han fumat. Hi ha dona que mai ha begut. A la meva generació la cosa ja canvia.
0: Sí, sí, perquè ara veuen, eh, les dones, sí.
1: Correcte.
0: A mi hi ha una cosa que em molesta molt a les pel·lícules avui en dia, que arriben a casa, el primer, la copa...
3: La copa de vi.
0: Però no es posen així de vi, no. Es posen la copa, jo dic, a l'hora que van a dormir, tot, si segueixen amb el vi així, van sempre trompes a dormir, dic jo. Eh? I a tota hora, tot hora els veus amb la copa de vi. Abans era whisky, els homes... Ara no, ara és copa de vi. Però no una copeta.
1: Ha baixat el poder adquisitiu.
0: No,
1: abans era el cardum.
0: Sí, perquè molts d'aquests americanes...
2: Sí, però hi ha vins...
0: Sí, perquè moltes d'aquests americanes... Eh? No, sí, però moltes... Fixa-t'hi, quan descorden amb tap de rosca.
2: De rosca, això.
0: Que
2: no.
0: Digues això malament, eh?
1: Sí, els mediterranis no ens enganyen. Sí, aquest vi no el vull ni pel pollastre. Sí,
0: aquest és barat, aquest.
1: No. Millor el de Can Floris.
0: I tant. Pues molt bé, Anna. Ja ens hem quedat... Veus, avui ens hem quedat relaxats. Això és una entrevista...
2: Sí,
0: això és una entrevista de relax.
1: Sí.
0: Jo he après com s'han de posar els dits, eh? Que
1: molt
0: ara,
1: bé.
0: Aquest any, no em suspendrà.
1: L'any que ve t'ensenyaré com s'han de posar les espatlles.
0: Bueno, això...
1: I el proper, els colzes.
0: Això, el de les espatlles, a mi és molt complicat, eh? Perquè sempre les he tingut... Bumba, tombades.
1: Ah, vols que t'ensenyi aquest any, eh?
2: Enganxada a la paret.
0: Sí, enganxada a la paret.
3: Jo dic que l'Anna també m'ha durat.
0: També m'ha durat? Sí.
1: Ai, malauradament, eh?
3: No.
1: Ah, millor, tu creus?
3: Jo crec... A veure, la teva alegria la tens igual.
1: Ah.
3: Però madurada.
0: Alegria madurada. És com la fruita. La fruita madurada és més bona.
1: No, clar,
0: o sigui,
1: és que...
0: Pren-t'ho molt bé, això.
1: Ja, però també, jo també, has d'entendre que fa 20 anys teníem algun 70, però és que ara aquest algun té 90.
0: Sí.
1: Llavors, clar, jo també haig de posar-me el freno madaleno, perquè, clar,
0: sí.
1: 90 anys no pots anar com a 70.
0: Ja.
1: Clar, llavors, sembla que hagi madurat, però us enganyo.
0: Pues Anna, t'agraeixo molt que com cada any que ens facis la teva visiteta.
1: Gràcies.
0: Jo crec que els teus alumnes i alumnes estaran contentes de sentir-te o d'escoltar-te, més ben dit.
1: A tots nosaltres.
0: Eh? Sí. I els hi donaràs una mica d'ànim per començar el curs, perquè el curs en sèrio comença ja la setmana que ve.
2: No.
1: Suspendreu.
2: Quins ànims, tu.
0: Té una mala idea, que va, mala idea, eh? La teniu... Aquest any tornarà al carbó, eh? Pues moltes gràcies, Anna, i ja saps, eh? A seguir les classes i a seguir relaxant a la gent.
1: Gràcies.
0: Que això és
2: molt
0: bo.
2: Gràcies per venir.
1: Gràcies per convidar-me.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: La setmana passada ja vam començar unes píndoles, de coses de la vida, objectes i coses d'aquestes, no? Avui seguim, no? I, bueno, un enigma, diu que està fet de ferro i de fusta. Gairebé sempre té una pota coixa que balla. Està a l'intempèrie, aguantant la pluja, el sol, les coloms. I el que és pitjor, els xiclets enganxats a la part de sota. Sabeu què és?
1: Un banc, pregunto.
0: És un únic lloc del món on pots seure a mirar el buit durant dues hores sense que ningú et prengui per boig.
1: De fet, és un banc o no?
2: Una sabata.
1: Ah, és un banc.
0: De fet, si no ho has fet amb un diari sota el braç, sembles un intel·lectual. Si ho fas amb el mòbil a la mà, sembles un addicte. I si ho fas mirant fixament una paret, és que estàs esperant que obrin el forn de pa.
1: El Mr. Bean ho feia menjant un entrepà.
0: Sí.
1: No us en recordeu?
0: Sí.
2: A mi m'agradava de petita menjar pipes al banc.
0: Avui ens fixem en el mobiliari urbà més lluat, utilitzat i compartit de la història, el banc d'un parc.
1: Sí.
0: L'invent del banc públic és tan vell com a la mandra humana. A la Grècia antiga ja existien, però eren de pedra picada i es deien exedres. Els filòsofs de l'època s'hi assentaven a debatre sobre el sentit de la vida, el cosmos i l'origen de l'univers. Bàsicament, feien el mateix que fan ara els avis del teu barri a les 10 del matí, però sense parlar de les obres de la vorera del davant, ni de si el govern ho fa tot malament. Hem perdut nivell conceptual, s'ha de reconèixer. A la revolució industrial es van començar a fabricar de ferro colat en massa perquè les ciutats creixien i la gent necessitava un lloc on descansar mentre es tornava de la fàbrica. Però el dissenyador del banc modern clarament tenia un sentit de l'humor una mica qüestionable. Els bancs de fusta estan fets amb uns llistons separats per uns mil·límetres de distància. Un disseny perfecte perquè si et cau una moneda de 2 euros o les claus de casa de la butxaca, vagin a parar directament per la ranura cap a la terra de sota. I un cop cau allà, s'ha acabat. Això ja forma part de l'arqueologia urbana. No ho recuperaràs mai sense embrutar-te els dits. Anar a un banc del parc és com anar al teatre, però gratis. Hi ha una fauna humana fascinant que es pot classificar perfectament en 3 tipus perfils sagrats. El primer són els amants. Reconeixereu el banc dels amants perquè estan tan junts que sembla que paguin lloguer per un sol llistó de fusta. No necessiten espai, s'abracen, es miren, es diuen coses a l'orella i ignoren completament que hi ha un senyor gran a 2 metres mirant-los fixament mentre es menja un sàndwich de tonyina.
1: Veus?
0: El segon grup són els lectors de diari o mòbil en diagonal. Són aquests que s'asseuen a l'extrem del banc, però estiren el coll de forma descarada per veure què està mirant la persona del costat. Tu estàs tranquil responent a un WhatsApp privat i de cop sents una respiració al clatell. El teu veí del banc està més interessat en el teu drama familiar que tu mateix. I el tercer, els reis indiscutibles del parc, el comitè d'experts de la jubilació. Són grups de 3 o 4 avis que es coneixen des de fa 40 anys. S'asseuen al banc estratègicament col·locat davant de qualsevol obra en construcció o forat d'asfalt. Allò no és un banc, és un centre de control de la NASA. Analitzen el ritme de la paleta, discuteixen sobre si la barreja de ciment és la correcta i si el camió de la brossa triga 2 minuts més del compte. Miren el rellotge indignats. Són autèntica autoritat local. En un món on tot va a contrarellotge, on hem de pagar per prendre un cafè asseguts en una terrassa, i on, si et quedes dret al carrer massa temps, la gent et mira malament, el banc del parc és un autèntic acte de resistència social. És un espai públic, gratuït i lliure. Allà el temps té un altre valor. Així que avui us proposo un repte revolucionari. Quan sortiu de la ràdio o sortim d'on sigui, o de la feina, busqueu un banc. Un de qualsevol, que no estigui acabat de pintar. Per favor, asseueu, no tragueu el mòbil de la butxaca, no truqueu a ningú, simplement dediqueu 5 minuts de la vostra vida a veure passar la gent, a escoltar com s'esbronquen els coloms per un tros de pa, i a no fer absolutament res. Descobrireu 2 coses. Primer, que el món continua girant encara que vosaltres estigueu parats. I segon, que els 3 minuts us farà mal l'esquena perquè l'ergonomia d'aquests bancs es va inventar clarament l'any de la picor. Agafeu lloc abans que us el prenguin.
3: la setmana que ve.
1: Molt bé,
2: que
1: molt
2: maco.
1: Bé.
2: I fan pendent.
0: Sí, bueno, sí. Hi ha bancs que estàs fatal.
4: Jo
0: me sento
4: matxí. Oh, que t'has d'aixecar la feina que hi ha, eh?
1: Va. A mi m'agraden els bancs d'Anglaterra. A cada banc hi ha la seva placa amb la seva història.
2: Sí. I estan tots humits i et deixen el pantaló muit.
1: Bueno, clar, home, si és allò, és un país humit, tu. Clar.
3: Sí, clar.
4: Era, jo em sembla que ja era, eh?
1: Bueno, però...
2: Clar, ella més, com que hi va sovint.
1: És més humit que aquí, eh?
3: Sí, sí.
1: És més humit que aquí. Sí. Però bueno, són macos aquells bancs. Però també són molt incòmodes, eh?
3: Normalment tots són incòmodes.
1: Tots són incòmodes. Ja dic, no, ja, quan t'aixeques dels bancs... A més, aquí hi ha overbooking, eh, de bancs. A la tarda, quan ja ha caigut el sol, o al dematí, quan no fa sol...
3: Allà passa l'església.
1: Allò és... Està gent dreta esperant que s'aixequen per seure. Sí.
2: I recordeu les cadires que teníem abans a les Rambles?
3: Sí. Sí. No, no sé si caig són, sí, no?
1: No, això no.
3: Són les cadires, ja.
4: I les llogaven.
2: No, les llogaven a la Rambla Cataletes.
4: Les llogaven.
1: Que a més les cobraven, eh?
4: Passava sí, això que dèiem, que les llogaven.
1: I cobraven.
3: Però ara està tot amb obres, que ja fa molt de temps que no hi ha anat.
1: Allò també haguéssim pogut aligerar, les obres de la Rambla. Que allò no s'acaba mai.
2: Mai.

0: Avui, primer fem... A veure, qui sap qui és la recepta del cim i tomba?
1: Cim i tomba?
0: Cim i tomba.
1: Sí, això em sona, però no sé què és. Què
2: truita.
1: És?
0: No.
1: Què és?
0: A veure, és una recepta que ja es va a Tossa de Mar. La van descobrir, diguem-ho així, l'any 1800. I la van descobrir els pescadors. Aquesta gent...
1: No la devien descobrir, la devien començar a fer.
0: No em sortia la paraula.
1: Sí. És això, sí.
0: Llavors, què feien? Es trobaven que hi havia molt peix que estava fet malmès. Clar, que ell no el podien portar a la lonja, sí, perquè no el volia ningú. Llavors, aquest peix, ells se'l quedaven i feien un tipus de sopa, que es diu això. Si voleu, us explicaré com ho fan, perquè la forma de fer-ho no ha canviat gaire. Ah. És una sopa de peix, eh?
3: Oh, que interessant.
1: És cim i tomba.
0: Cim, de cima,
1: sí, sí,
0: i tomba.
1: I tomba, va, vale? explica.
0: A veure, necessitarem 1 quilo de patates, 1 quilo de ratlla, rap o turbot, 5 dents d'all, 1 ceba, 2 tomàquets, oli d'oliva, sal, 2 litres d'aigua, 1 brot de farigola, 1 quilo de peix de roca i 1 cap d'all. Bueno, amb tot això farem un brou. Posem a bullir en una olla la farigola, la ceba, tots els ingredients per fer un brou. Llavors deixarem que bulli durant 1 hora, o sigui, que tot el que hem posat allà a bullir es desfagi. D'acord? Llavors, quan ja ho tenim així bullit, posem l'olla amb la mateixa olla, però ja traient el que hem bullit, i posem el peix. Però sofregit. No fer el peix mai amb una sopa de peix. Sempre queda molt més bo si el sofregim.
1: O sigui, primer fregit.
0: Primer fregit. Això mateix. Perquè jo, és veritat, eh? Quan la meva mare em feia el peix... a sopa de peix i no s'entretenia a fregir-lo, per mi era sopa de malalt.
3: Clar, perquè sí, és bullit. Canvia.
2: Sí.
0: Canvia molt, eh?
1: Sí.
0: Bueno, llavors afegem el peix que sigui, el tallem en trossos grossos. També el fregim i al mateix temps el posarem, el anem posant a la cassola, posant-hi les patates, el peix i a sobre una mica de brou, sense arribar a cobrir-lo. Ara anirem sacsejant la cassola i amb una cullera anirem remullant la ratlla, el rap, el peix que sigui. I ho deixarem bullir durant 5 minuts. Seguidament, ja quan ja estem, hi posem all i oli negat. Per sobre, sí, ho fem bullir una mica i a veure, el fet del remenar,
1: sí,
0: és del cim al tomba de baix,
1: sí,
0: sense trencar el peix.
1: Ja, sí, sí,
3: com fan sense trencar el
1: com
3: peix.
1: Fan el bacallà,
3: no
1: pil,
3: surt,
1: pil, com fan allò del pil pil.
0: Com fan el bacallà al pil, pil pil, això mateix. Va,
1: sí, has de fer
0: xixim i veus que el peix
2: es remou.
0: Sí,
3: però les patates triguen més a coure que el peix. Llavors el peix
0: s'han embullides.
1: Les patates estan delicioses, aquestes patates.
0: Més que el peix.
2: Més que de vegades.
0: No, a veure, en principi hem dit de fer un llit de patates. Si no ho he dit, me n'hi han descobert.
3: No.
1: Sí, sí.
0: Llavors et poses el suc, el peix, i el suc sense cobrir el peix. I anar remenant amb l'allioli, de debò, que és un suquet boníssim.
1: No, si les olors que sortien abans, jo me'n recordo dels pescadors.
2: Sí, sí.
0: Mare de Déu.
1: Deies, puc pujar? Em convideu a sopar?
0: Sí, però és que això diu que ho feien, i és típic, eh?
1: Ja.
0: Diu que anem a Tosa, i a la majoria de restaurants
2: et
0: això
2: fan,
0: ho tenen.
2: Fan aquest plat.
1: Sim i tomba.
2: Però és de Tosa? És de Tosa?
0: Sí, sí, és de Tosa. Això van començar a fer els pescadors de Tosa.
2: Mm.
1: Què, ja estàs?
0: Hi ha alguna cosa més que tingui temps?
1: No.
0: Bueno, doncs vinga, la setmana que ve més.
2: M'he quedat sense postres.
1: Però avui tens una cosa bona, eh? Això és gustós. Aquí suc es pa, que bueno.
2: Aquí no em queixo.
3: Farem uns bombons de xocolata i acabat.
1: A veure, diverses informacions filtrades apunten que Volkswagen podria retirar la marca Seat a l'any 2029 per concentrar-se en Cupra. Això ho recullen alguns mitjans que parlen d'un pla de reestructuració amb retallades de plantilla i simplificació de marques. Aquestes filtracions no són declaracions oficials, però sí que provenen de documentació interna del grup. I per això, avui la meva píndola va dedicada al Seat 600, que va ser una icona de la història de l'automòbil a Espanya, en ser considerat el primer turisme accessible que va mobilitzar la classe mitjana espanyola. L'any 1955 naixia a la zona franca de Barcelona el primer 600 de la història, fill de l'enginyer italià Dante Giacosa, que va satisfer, que també va fer el Fiat, o sigui, era el pare de Fiat, i que va satisfer els somnis d'una generació. Avui us vull parlar d'un cotxe petit, tan petit, que gairebé semblava una rialla amb rodes, el Seat 600, aquell amic de ferro que va ensenyar a un país sencer que la llibertat podia tenir quatre rodes i un sorollet que feia somriure. Va néixer als anys 50, humil, valent, decidit, com si el món li hagués dit «tu no ets gran», i ell hagués respost «ja ho veurem». A dins hi cabien famílies senceres, entrepans, il·lusions i aquella sensació de diumenge que feia olor de carretera i d'estiu. El motor recitava versos curts, mig mecànica, mig poesia, com si cada pistó animés el viatge amb una «vinga, que ja hi som». Quan tocava pujar un port, la muntanya el mirava amb tendresa. El 600 no corria, no presumia, però tenia una fe tossuda que feia enveja als camions, i ell, amb el seu brunzit de cargol optimista, anava fent via com dient «no patiu, ja hi arribaré». Potser no avui, però hi arribaré. Els diumenges, el 600 era protagonista. Carreteres plenes de famílies que descobrien el món, platges que rebien gent que mai no havia arribat tan lluny i aparcaments que semblaven un trencaclosques improvisat. Era el cotxe del primer pícnic, de la primera excursió, de la primera sensació que la vida podia ser més ampla que el barri de sempre. I així, amb la seva humilitat sorollosa, el 600 va fer gran un país a base de paciència, somnis i un motor que, sense saber-ho, escrivia poesia. Encara avui, quan en veus un, et surt un somriure inevitable. És com retrobar un vell amic que continua igual de petit, igual de tossut, igual d'encantador i igual de capaç de fer-te sentir que tot és possible. Hi ha milers de catalans que podem dir que en algun moment de la nostra vida hem tingut un 600, que va néixer humilment i va morir com un rei.

0: Avui, dia 27, és l'aniversari de la Cristina Buch, Montserrat Trallero i Bon Fong. El 28, Núria Jofre. El dia 28, també la Mercè Vergés. El dia 28, la Pilar Garcés. El dia 22, Maria Dolors Amar, que fa 91 anys.
1: Ai, felicitats, felicitats, Dolors.
0: Jo no la conec.
1: No, jo tampoc. Bueno, pel nom no, potser la coneixem de vista.
0: Sí, segurament.
1: Segurament.
0: El 29 també, la Teresa Genís. El dia 29, la Mercedes Rebollo. La Marta Cuenca, també el dia 29, Isabel Gisbert i Lourdes Vascomte. El dia 30, la Isabel Rúbia. El dia 30, Joan Vall Rosselló. I també el dia 30, Teresa Paz Díaz. I llavors ja passem a l'1 d'octubre. La Maria Teresa Ribas, Antonio Ruiz, el dia 2, Concepción Expósito, i el dia 3, Dolors Navarro. Tot ells, moltes felicitats.
1: Felicitats a tots, que passeu un bon dia.
2: Ràdio Arenys.

0: Us recordo que el mes d'octubre és?
1: Sí.
0: El mes d'octubre...
2: 22.
0: El dia 22 d'octubre anem al Toll, a Mollà, o sigui, anem al Moianès, visitarem les coves del Toll, que són molt interessants, i després també la casa de Rafael Casanova, que és casa museu. És una excursió molt interessant. I després anirem a dinar a Monistrol de Calders, que és una altra bellesa de dinar que ens tocarà, eh? Us recordo, el preu són 80 euros els socis, 85 els no socis. Us esperem que us vingueu a apuntar. I amb aquesta cançó tan bonica que es diu Home, casa, ens acomiadem de tots vosaltres. Vull donar les gràcies avui a l'Anna Garrido, que ha estat aquí, que ens ha fet companyia tota la tarda, que ens ha donat... Avui estem tots amb la cara flonja. Amb la cara flonja, maca i lluenta i maca, eh?
3: Jo gràcies més vull dir-te que home és llar, casa és house. Bueno, perdona.
0: Perdona, eh? Bueno. Zara home és... Zara home.
3: Zara hogar.
2: Home sweet home, que diuen. Hogar...
0: Sí, gràcies per la correcció de l'anglès, eh? Gràcies. Bueno, ens acomiadem de tots vosaltres, ja sabeu, a retalls amb tots vosaltres el diumenge que ve. Adéu-siau.
3: Adéu-siau. Adéu, bon dia.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just l'endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan, i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada, que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtraute es suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtraute fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtraute va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li en ell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.